0: i la majoria, un 70%, no té cap expectativa de trobar una residència. Així ho indica l'última enquesta de la Fundació Arrels.
1: Un terç de les persones que viuen al carrer a la ciutat fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. És el cas d'una veïna de 82 anys que fa un mes i 10 dies que dorm en un banc al davant de l'Hospital Clínic. Són declaracions a TV3.
2: Per lo menos asentada se em dona la sensació de que puc vigilar més durant la nit. Molts sindromes és horrible. Jo crec que no dormo ni sola, seguides no, ni la dormo. I estic, bueno, agotada, cansada, i les cames és horrorós. Les tinc, bueno, a punt d'explotar.
1: Una de cada cinc persones que viuen al carrer és jove, tot i que el perfil majoritari és el d'un home de mitjana edat, d'uns 40 anys i estranger.
0: Esports, Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar Colòmbia als penals. El partit ha acabat amb empat a 0 i després de la pròrroga s'ha decidit pels llançaments des dels 11 metres que han donat la victòria al combinat helvètic.
1: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal, amb 0-1.
0: La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el melloc al noruec Thorsten Strand, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
1: El torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
5: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
4: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna, crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
5: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
6: Yeah. Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
7: La forma de crack, aleshores, va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
4: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio i Cat, units per la música.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Això és Pista de fusta. Aicat, de dilluns a dijous a les 8. Miqui Puig als plats. Migdia, els servidors del streaming i sempre que ho desitges, a 3CAT Cultura. Ja ho tindríem. Pista de fusta no es mou ni un centímetre de la seva mítica fulla de ruta. Avui, per això, tenim DJ convidat. Seguirem amb els DJs convidats, amb els discs clàssics, amb tot el que vulguem, perquè la pista ho necessita i vosaltres, seguidors, així ho reclameu. Avui, Baxter Dury, el mític músic britànic fill de... presenta el Barone, un nou disc, i ens farà de DJ convidat. Em demano una mica de warm-up, si més no una. Easy Love Affair Italian Version, la mítica peça de Gas Nevada per obrir una tarda de DJ convidat.

0: Gus Nevada. El seu Easy Love Affair és el primer track de Warm Up per una nova edició del DJ convidat. Ja hi som perquè vaig tardar i és a punt de sortir a la pista.
1: Qui no balla no és viu. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Mickey Puig.

0: Presentar el digi convidat d'avui no és gens fàcil. És el fill de Ian Dury. La seva carrera és longeva. Presenta un nou disco que es diu El Barone, i quan el vam invitar a que es posés a darrere els nostres mandos, no sabíem què voldria punxar. La sorpresa és majúscula. Aquí el teniu, senyores i senyors, a punt de començar una nova tarda de digi convidat al senyor Baxter Dury.
1: Hola, sóc en Baxter Dury i aquesta és la meva sessió pel DJ convidat a la pista de fusta. Espero que la gaudiu. La primera cançó de la que parlaré la punxava a l'espectacle en el que he estat fent de DJ recentment. Vaig començar a escoltar discos d'electroclash a mitjans dels anys 90. Aquesta és de Miskitin i de Hacker. Es diu Frank Sinatra. Parla d'una vida indulgent als clubs de nit parisencs i és força crua i farèstega. I té una mena de... fredor, amb una decadència que et busca, especialment quan la fas sonar a la nit en un club. I és probablement música que no hauria escoltat fa 10 anys, però que ara m'encanta absolutament.

0: next song is an obvious one, following in the similar vein.
1: La següent cançó és una cançó molt òbvia, seguint en una línia similar al que m'agrada ara de sobte a la música de ball. Són cantants com Billie Eilish o Charlie XCX que canten coses una mica tontes, una mica merda semisexualitzada. El que és més al·lucinant d'aquesta cançó és que té unes veus increïbles, unes veus altíssimes, veus com guturals, i sonen fantàstiques, sonen poderoses. I quan la punxes a un club, pots recuperar una sèrie de música molt fosca per punxar-la en plena nit. Tothom la gaudeix, tothom la coneix, i és prou bonica per seguir endavant amb el teu repertori de cançons fosques. Està molt i molt bé.
2: You wanna guess the color of my

0: next song I'll put in is called Head by Prince.
1: La següent cançó que posaré es diu Head, de Prince, i és del seu tercer àlbum. És una mica bàsica, molt groovy, i tot això previsiblement groovy, però a la manera dels primers 80s, menys electrònica, més real. Ideal per punxar amb un tempo lent en comparació amb els tempos que vol la gent ara per ballar. I té tota l'excel·lència de Prince. Gràcies.
0: Thank you.

0: Kicking Goig, Baxter Dury. Els controls de la nostra maquinària sònica per oferir-los una col·lecció de cançons única, Prince Head i una pila més.
1: Number 4 in my obscure range of songs is by French artist Sebastien Tellier.
2: Número 4. En el meu espectre de cançons fosques, aquesta és de l'artista francès Sébastien Tellier, que va escriure una cançó anomenada Beure. La meva pronunciació pot ser una mica pobra, eh? La Ritournelle, que a mi em sona com una medicació pel TDAH. És una cançó llarguíssima, molt francesa, ara jazz, ara grup francès, una cançó rara, que creu a l'espai amb el seu cantar afectat com de cirereta. Música que m'agrada, en realitat. Vam fer servir moltes d'aquestes cançons com a referència quan vaig fer el meu últim disc, que sortirà aviat a Pias Records.

0: this next one in tribute to my ultimate hero, Sly Stone.
1: La següent, un tribut al meu heroi de sempre, Sly Stone, que va traspassar recentment. És una cançó gran, és una irresistible tornada que s'anomena Running Away, que va essencialment sobre marxar i tornar on vas començar, i aquest sentiment com cíclic. Però tot a sobre de música màgica, interpretació màgica i arranjaments també màgics. Una obra mestra absoluta. És la meva cançó preferida de tota la vida. I ara ha de ser també la teva. I si no l'és, no sé què et passa.
2: DJ convidat al Pista de Fusta.

0: Next song is by Tyler, the Creator, called Gone Gone Stroke. Thank you.
1: La següent cançó és de Tyler, the Creator. S'anomena Gone Gone Stroke. Thank you, de l'àlbum Igor, de ja fa uns quants anys, i és un disc trencador per ell, diria. Portava una trajectòria prou positiva, però va ser fer aquest àlbum i capgirar el joc totalment i presentar candidatura per ser un dels grans artistes del hip-hop contemporani. Aquesta és una cançó tendra, on Igor, o qui sigui, canta sobre un sampler d'un disc antic, però no pots dir exactament si canta o si no, i és igual perquè té un efecte meravellós. Té aquesta cosa del hip-hop psicodèlic i tendre, té també inquietants moments on ell canta amb aquesta veu tan profunda, tan barítona que té. Crec que tot plegat fa que la seva música sigui única i brillant, i per això espero que t'agradi.

0: discos clàssics que no desapareixen de la nostra graella, del nostre menú diari. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta. Avui tenim de DJ convidat a Baxter Dury, un mític músic de l'escena britànica amb una nissalla darrere increïble de músics que presenta el seu disc, el Barone. Amb aquesta excusa, es planten a la nostra cabina i ens regala una selecció de cançons exclusiva.
1: Aquesta és una tria una mica al tuntun. Algú m'ha enviat aquesta proposta fa poc per dir-me que hauria de fer cançons així. És una cosa que jo escoltava quan tenia com 14 anys d'una banda de hip-hop de llavors, una banda de hip-hop que es deia Houdini. Van fer aquesta cançó Friends i poc més, amb un look una mica llampant, però que ens va marcar: cuir, cadenes, vestimenta d'esport. És una cançó senzilla que ve de gust tornar a sentir, un rap sentimental sobre tenir amics i perdre'ls, el valor de l'amistat, vaja. Baixos i ritmes ben fets, efectius, admirable. Per això la trio ara. Still very effective, but that's a sort of rogue choice.

0: current batch of music in the sort of indie circuit circle.
1: De les bandes de rock actuals i del món de l'indie m'agraden Emil and the Sniffers, i en particular una cançó que han tret fa poc, fa res, que s'anomena You Should Not Be Doing That. L'escoltava molt mentre feia el meu últim disc, el Boroni, perquè realment m'encanta com camina i l'ús que fa de sentències rares i com ella d'alguna manera les fa funcionar característicament amb prou melodia per sortosament encendre la cançó. I crec que és un acte intuïtiu i alhora també intel·ligent. Això és el que m'agrada d'aquesta cançó. Moltes gràcies. Thank you very much.

0: And now continuing on from that, and hopefully in context.
1: I ara, seguint amb el set i tot lligant en context una mica amb l'última cançó, que és d'una època similar. Aquí tenim una cançó d'èxit massiu de la Carly Simon, que s'anomena Why. És com una mena de música disco, música pop de ball. El tempo va creixent i tota ella té un increixendo que et porta fins a explotar al final. És òbvia, sí, però molt ben cantada, amb un gran sentiment a dins, intencionat. Una cançó increïblement ben feta, que segurament ha venut milions i milions, però que en realitat sona encara fantàstica i que fins i tot la pots punxar a la cabina d'un club. No és que jo mai l'hagi punxat en un club, ja ho faré, però crec que és una cançó fantàstica.

0: Baxter Dury té tota la raó del món. Aquest guai de Carly Simon és una peça de ball exquisida, un èxit de ràdios i fins i tot una de les catons cançons fetitxa del mític Larry Levant. Avui som a ICAT, a la ràdio en queda, perquè hi ha DJ convidat.
1: DJ convidat al Pista de Fusta.
2: And now, next, we have DeLorean Dynamite by Todd. Terry Turge.
3: I ara, per la propera, tenim DeLorean Dynamite. Sentirem el que vindria a ser una cançó de música per ball molt dels anys 90. Si repeteixo algunes paraules, és per recalcar que és dance music pur i dur. És màgica.

0: Doncs gràcies per atendre'ns i a gaudir de la sessió de DJ convidat amb nosaltres. Adeu.
1: Senyores i senyors, Baxter Dury, tot una masterclass d'ambient, de socarró, tot el que Baxter Dury té a punt per al seu nou disc, El Barone, posat al servei d'una sessió. La primera de la temporada del DJ convidat. Quin goig i quina joia. Que hi sigueu cada tarda.
2: Right, will you listen to me, please? Please raid. This is an illegal party.
3: Tots a la pista.
4: Nobody move. Nobody move.
3: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Recordeu que ara la pista de fusta va de dilluns a dijous. A les 8 del vespre, que sempre som a Trescat Cultura i que ens pots dur en una aplicació pel mòbil i per la tauleta. Seven Ways to Love. Saint Etienne i David Penn van fer aquesta meravella als 90. Ara que retiren, la regalen als seus seguidors. Soc Miqui Puig als plats i això ha sigut un DJ convidat amb Baxter Dury. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'incendi de Setmanat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat més de 150 hectàrees, sobretot de massa forestal. Els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Els bombers també confien a poder donar ja per controlats en les pròximes hores els altres incendis actius, el de l'Anoia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han donat per controlat el de les Gavarres, que va començar divendres. El govern de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament, amb els quals s'ha reunit per posar-los al dia dels incendis recents. Abans de la reunió, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja defensava un gir de 180 graus en la gestió forestal.
2: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
1: Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en risc màxim d'incendi. Els agents rurals han activat el pla Alfa nivell 4, al màxim, en un centenar de municipis més aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Més notícies amb l'Anna Alfonso.
3: El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un sostre de despesa rècord de més de 220.000 milions d'euros. El govern espanyol es prepara així per la primera votació al Congrés relacionada amb els pressupostos per al 2027. Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit, com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
4: Que permitirá blindar el estado del bienestar y cumplir los compromisos fiscales. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
1: Alberto Núñez Feijóo proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu per tal de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit en una trobada amb empresaris bascos.
5: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos.
3: Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus.
1: Una nena de 6 anys ja ha mort ofegada aquest dimarts mentre es banyava a les piscines municipals de Balaguer, a la Noguera. El sistema d'emergències mèdiques va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i va mobilitzar 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs. Els socorristes del complex van intentar reanimar la nena, però no van poder salvar-li la vida. Aquesta és la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
3: La gran cita del llibre en català es farà entre el 18 i el 27 de setembre, coincidint amb les festes de la Mercè al Passeig Lluís Companys de Barcelona, sota el lema Molt per veure, molt per llegir. A Ramon Solsona se'l reconeix per ser un dels principals autors contemporanis en català. Ha agraït el premi i ha volgut posar en valor el fet d'haver escrit sempre en català.
6: El 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible. Però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: Esports, Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar Colòmbia als penals. El partit ha acabat amb 0-0 i després de la pròrroga s'ha decidit pels llançaments des dels 11 metres que han donat la victòria al combinat helvètic.
3: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal, amb 0-1.
1: L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jelyn Chiharman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada pel Burnley anglès.
0: Fins aquí les notícies.
7: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
8: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
8: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
8: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
7: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
8: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
11: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
7: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
12: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
7: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
13: Hi ha una cabra que acaba de parir.
14: Ara mateix.
7: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
13: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
7: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
15: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
15: Estic un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
16: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
17: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
18: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
19: Ho sabem.
0: I per què?
20: No sé per què cogí el martillo i el pegue...
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem.

Quina manera més magnífica de començar un programa de ràdio. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Tal dia com avui, un dia 9 de setembre del 1941, va néixer Otis Redding i ho va fer a Geòrgia, va morir poc després, tenia 26 anys quan va morir en un accident d'aviació el 10 de desembre de 1967. I l'efemèride, la coincidència de que un 9 de setembre de 1941, doncs tal dia com avui, naixés Otis Redding, a mi em donava peu a fer un programa especial dedicat a una de les grans figures, no sé si la millor, però sí una de les més destacades figures del món del soul de tots els temps. I farem un recorregut a través de la seva carrera, escoltant també altres artistes coetanis o altres grans artistes que ens han deixat algunes de les millors perles del soul al llarg de la història. Un Otis Redding molt vinculat a la marca Stax, en aquest segell discogràfic, del qual hi ha un magnífic documental de 3 capítols en el que, evidentment, hi apareix Otis Redding perquè forma part d'aquesta família Stax i d'un segell discogràfic on de ben petit, de ben jovenet, hi va entrar per la porta acompanyat del seu pare i va dir que ell volia ser cantant. I la primera cançó que va sortir d'aquell atreviment va ser aquest Pain in My Heart, primera cançó que va enregistrar Otis Redding en els estudis de Stax Records.

Doncs molt jovenet, gairebé un nen, quan va enregistrar aquesta primera cançó, aquest Pain My Heart, en un estudi de gravació, realment que és història, un estudi de gravació amb moltes peculiaritats, formada per dos tipus, en aquest cas un home i una dona, Jim Stewart i Estelle Axton. Estelle Axton era la que portava la botiga de discos i Jim Stewart era el que portava el que seria l'estudi de gravació. Tot això a Memphis, evidentment. Stewart i Axton va formar el nom de Stax. Un estudi de gravació per al que hi passaven abans del mateix Otis Redding, no va ser el primer en arribar-hi, abans hi havien passat molts altres artistes. Però Otis Redding va començar, doncs, com comencen tots els que tenen ganes de cantar, fent cors, per exemple, al costat del gran Little Richard.

Doncs aquí teníeu Otis Redding fent cors al costat de Little Richard amb aquest Through Fine Mama. I com us deia, per Stax Records, quan va treure-hi el nas per primera vegada Otis Redding, allà ja hi sonaven alguns artistes que d'altres. La banda fixa, la que estava a l'estudi, de la que sortien tots els músics que després acabarien acompanyant el mateix Otis Redding, es deien Booker T and the MGs.

aquest Green Onions, una peça instrumental de Booker T and the MGs. La veritat és que va ser un dels primers grans hits o grans èxits que va tenir la gent de Stax Records. Des de Memphis, des de l'Amèrica Profunda, quan tota la gran artilleria estava sobretot al nord dels Estats Units, i a partir d'aquí ells van fer la guerra pel seu cantó amb un segell petit, però amb artistes que sempre els hi volien volar, que sempre els hi volien treure, i que, doncs, en molts casos van seguir fidels al segell Stax. Abans de Booker T and the MGs, que es convertirien en certa manera com els músics de sessió d'aquest estudi de Stax Records, hi havia altres veus també celestials, a les quals el senyor Otis Redding, diguem que les mirava amb molt de respecte. La gran veu femenina, en aquest cas, era la d'Irma Thomas.

estem parlant, evidentment, d'enregistraments que estan fets tots als anys 50. Aquest Straight from the Heart d'Irma Thomas, una de les primeres grans figures, filla Rufus Thomas, que desfilava dia sí dia també per Stax Records. Però avui us he dit que coincidint amb el que era la data de l'aniversari, o en aquest cas del naixement d'Otis Redding, evidentment hem d'escoltar música d'Otis Redding. I ara vaig a fer-vos una selecció de hits, dels grans èxits d'Otis Redding, que evidentment han de començar per el number one, que no és altra cançó que aquesta.

que si hem de començar amb els hits en Dottie Redding, hem de començar amb aquest Sitting on the Dock of the Bay, assegut a, així com a la vora de la bahia, vindria a ser la traducció. Un Otis Redding que, evidentment, doncs, ens ha deixat cançons d'aquelles que formen part d'una mica de la memòria col·lectiva. Això del soul, de l'ànima, i que ha empaltat de moltes altres coses, perquè, evidentment, el soul veu del jazz, veu del blues, veu del rhythm and blues, veu del rock and roll, i ho porta tot en el seu terreny ben particular, d'aquesta ànima, d'aquestes sensacions diferents i d'aquesta manera de crear també uns ritmes diversos als que havíem escoltat fins al moment. Sitting on the Dock of the Bay, i ara un altre clàssic d'aquells que no requereix de cap tipus de presentació.

Michael, recorrent els que són els grans clàssics, els hits d'Otis Redding, evidentment aquests dos els havia de posar al capdamunt de la llista. S'ha de dir, evidentment, Otis Redding forma part d'aquest club dels 26, de tots aquests artistes, llarguíssima llista, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Janis Joplin l'he dit, no?, Jimi Hendrix, i un llarguíssim, etcètera, d'artistes que van morir en 26 anys. Diguem que són coincidències, evidentment, perquè també podríem fer el club dels 27, dels 30, dels 40 i dels 50. Però, en aquest cas, doncs, morta prematura, amb un accident d'aviació, i, per tant, doncs, la seva discografia és ben curta. Són un total de 6 àlbums entre el 64 i el 67. O sigui, prolífic ho va ser, molts singles, evidentment, també, i després, a partir del 67, van començar a sortir un munt de recopilatoris. I avui en dia, encara ja sabeu que es publiquen discos de Jimi Hendrix o de Frank Zappa o de Nirvana. Però d'aquests discos ja no n'hem de fer massa cas, més enllà de si sou molt fans o si sou realment uns malalts de cada un d'aquests artistes. Va, hem sentit dues de les grans clàssiques, Sitting on the Dock of the Bay, Miguel, és que si vaig de pressa, a l'anglès fatal. I ara anem amb aquest I've Been Loving You Too Long.

pot semblar un nostàlgic, eh? Absolutament per res, però evidentment hi ha coses que és que un, com a mínim li fan reflexionar el fet de que hi hagués aquesta capacitat amb una indústria incipient, s'ha de dir, amb uns estudis de gravació, evidentment, amb una tecnologia que no es podia considerar gairebé ni tecnologia, evidentment amb un món digital que encara estava per començar a imaginar, no ni per començar a crear, i que hi haguessin artistes amb aquest talent, artistes sortits normalment de ser autodidactes o de venir de famílies en les que hi havia caigut un piano, una guitarra o qualsevol instrument, i que això els feia veure les coses d'una altra manera. I a més, en un món en el que, per exemple, Stax Records, governat per dos persones blanques, doncs els negres s'hi acostaven i enregistraven al costat de músics blancs en un moment en el que, evidentment, la separació racial era absolutament brutal als Estats Units. Per tant, algunes coses que han canviat per a bé, d'altres coses que possiblement no han canviat per a tan bé. Hem sentit ja tres clàssics d'Otis Redding, me'n queden encara un parell, però vaja, aquest és que tampoc podia faltar. Stand by me.

Stand By Me, cançó original de Benny King, això sí, no d'Otis Redding. Era molt habitual en aquella època que els artistes agafessin i fessin versions, les enregistressin. Jo crec que no hi havia tants problemes ara com els que hi ha ara a nivell de drets d'autor.

versió original de Hard to Handle. És d'aquelles cançons, com passa, per exemple, amb l'Aleluia, que hi ha molta gent que l'atribueix a Jeff Buckley, i que, evidentment, és de Leonard Cohen. Són algunes cançons que les versions, a vegades, doncs, han tingut més popularitat que les cançons originals. I ja sabeu de quina versió estic fent referència. Estic fent referència a la versió que van fer-ne molts anys després els Black Crowes. Black Crowes, que fan un Hard to Handle que sembla com si fos d'ells, però no, és d'Otis Redding. Aquí substituint la secció de vents per guitarres elèctriques. A mi aquesta versió em sembla sensacional.

Jo apostaria que és la cançó més popular o la que té més reproduccions. Després ho miraré, com a mínim, a les plataformes dels Black Crowes, aquesta versió del Hard to Handle d'Otis Redding. I segurament que més d'un també deu pensar que aquesta cançó que escoltareu ara és d'Aretha Franklin, però no, la cançó original és d'Otis Redding, tot i que després Aretha Franklin li va donar la volta i se la va fer molt seva, però qui va fer enregistrar i escriure originalment el Respect és el senyor Otis Redding.

extraordinària, evidentment. La versió original, jo em quedo amb la d'Aretha Franklin, sobretot la que va interpretar a la pel·lícula Blues Brothers 2000, de John Landis. Sempre dic el mateix, és un desastre de pel·lícula, però les actuacions musicals són espectaculars. A diferència d'ara, possiblement, abans sí que hi havia més viatges d'anada i tornada. En aquest aspecte hi havia més respecte. Ja que parlàvem abans del respect, doncs més respecte entre el que es feia musicalment a Anglaterra i el que es feia musicalment als Estats Units. Als anys 60, per exemple, tota la gent a Laurel Canyon, que seria una mica més, doncs, aquell rock més folk, hi havia molta admiració per el que feien els Beatles, i en el món del soul, doncs, també, com podeu comprovar, agradava el que feien els Rolling Stones. O l'altre dia parlàvem de Led Zeppelin, per exemple, que al principi de la seva carrera, doncs, quan no eren res a Anglaterra, es van menjar tot el mercat nord-americà i van arribar a casa seva amb l'èxit vingut de fora. Una mica com el que li va passar a Mònica Naranjo. És que vaig veure una entrevista l'altre dia amb el Marc Giró i explicava això, que primer va triomfar a Mèxic i després aquí. En fi, coses d'aquestes que passen. I us havia preparat una sèrie de hits així de soul per l'última part del programa. M'he embolicat molt parlant i no sé si podrem escoltar-ne ni la meitat. Vau sentir-ho tres seguits. Ja us dic ara que són Let's Stay Together d'Al Green, What's Going On de Marvin Gaye i el Thing d'Aretha Franklin.

el Michael Temptations, i de fet amb aquest altre Hold On, I'm Coming, de Sam and Dave, acabarem avui aquest Delicatessen, dedicat a la figura d'Otis Redding i dedicat una mica també a la nostàlgia, que carai. I tornem dilluns amb moltes més coses. Us deixo amb Sam and Dave.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els operaris ja han acabat d'omplir en formigó l'esvoranc que ha aparegut aquest dimarts al barri del Putxet de Barcelona, provocat, segons tots els indicis, per les obres de la línia 9 del metro. Aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació per comprovar si el formigó ha forjat a condicions i ha assegurat el terreny. De moment, els veïns dels 90 habitatges desallotjats passen la nit fora de casa. La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
2: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
1: El Departament de Territori admet que tenien constància de les denúncies dels veïns per l'aparició d'esquerdes des de feia setmanes. Pas a altres informacions, en Alfonso.
3: L'Iran ha amenaçat amb una acció decisiva després dels atacs nord-americans d'aquesta nit. Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre els dos països. Poc abans de la mitjanit, el Comandament Central Militar nord-americà ha confirmat el bombardeig com a resposta a l'atac iranià de les últimes hores contra diversos vaixells comercials a l'estret d'Hormuz.
1: La cimera de l'OTAN a Turquia arrenca marcada pel retret del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus. Els ha criticat per la falta de suport en la guerra contra l'Iran, els ha demanat més despesa militar i ha tornat a reclamar Groenlàndia.
4: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
3: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. David Borrell és cap dels bombers.
5: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
1: 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la producció d'energies renovables als seus termes municipals, l'anomenat Plater. Aquests ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen també que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens. En surt a Nova York, diversos carrers del centre de Manhattan han hagut de ser desallotjats d'urgència pel risc de col·lapse estructural d'un gratacels que estava sent reformat.
3: L'edifici afectat està situat al Midtown, prop de l'estació Gran Central i la seu de l'ONU. L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha explicat que s'hi han trobat els bombers.
6: Els primers bombers que han arribat han trobat problemes estructurals al pis 21. Dues columnes estructurals s'han deformat, a més de moltes esquerdes i terres enfonsats. L'edifici és inestable. Des que han arribat, han vist més moviments en una de les columnes compromeses. És una situació molt greu.
3: L'edifici és una antiga torre d'oficines de 37 pisos que s'estava reformant per convertir-la en apartaments de luxe. Es tracta de la conversió d'oficines en habitatges més gran de la història de Nova York, que un cop acabada havia de posar al mercat 1.600 apartaments.
1: Esports, Suïssa és l'últim país que s'ha classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar Colòmbia als penals. El partit ha acabat amb 0-0 a la pròrroga i s'ha decidit des dels 11 metres que han donat la victòria al combinat helvètic.
3: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
1: La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Tran, que era el millor de la general d'entre els fugats. La victòria a la meta de Foix ha estat per Mats Pedersen.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
0: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
8: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
0: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
8: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
0: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: Onze encaputxats van entrar al Banc Central de Barcelona agafant 300 hostatges i van exigir l'alliberament del tinent coronel colpista Antonio Tejero. Això passava el 23 de maig del 1981, 3 mesos exactes després del cop d'estat al Congrés de Madrid. A Barcelona, els atracadors o colpistes, que ningú sap ben bé què són, han ferit un hostatge a la cama per fer veure que deixen marxar un grup d'hostatges. Entre ells, hi va un assaltant camuflat que porta un maletí que és clau en aquesta història. Mentrestant, la tensió creix. Ja han passat moltes hores des de l'inici de l'assalt. Els màxims responsables policials, entre els quals hi ha diversos generals, no saben què fer perquè totes les estratègies que fan servir no funcionen. I, finalment, hi envien a negociar personalment el governador civil de Barcelona i el director general de la policia.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Els protocols policials i de qualsevol mena s'acostumen a crear a partir de les errades comeses en actuacions anteriors. En el cas de l'assalt al Banc Central, es van assajar moltes coses, més aviat fruit de la improvisació i d'una manera de fer policial una mica testosterònica. Ja sentireu que en aquesta història hi haurà un moment que sembla que quede tot clar, oficialment. Ja veurem si podem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: A mig matí del diumenge 24 de maig de 1981, quan ja fa 26 hores que va començar l'assalt al Banc Central de Barcelona, el centre de la ciutat està en silenci. Sembla que s'hagi congelat el temps. El gabinet de crisi que treballa per resoldre aquella situació ha decidit enviar 2 peixos grossos a negociar amb els segrestadors. El governador de Barcelona i el director general de la policia caminen cap al banc amb uns quants nusos a l'estómac. No saben pas si en tornaran a sortir. Els especialistes policials, entre ells Enrique Esteban, el cap de la segona unitat dels GEOs, que aquella nit s'havia endinsat pel clavegram fins als soterranis del banc, és un dels primers a advertir del perill que suposava allò.
5: Para mí fue uno de los momentos pues quizá más importantes, quizá con más peligro desde mi punto de vista, porque si verdaderamente los atracadores se hubieran dado cuenta de lo que tenían allí, los hubieran convertido a los 2 en rehenes. Y entonces tendríamos los 200 y pico civiles y personal del banco, más el director de la policía y el delegado del gobierno.
3: Tots dos, delegat i director, s'acosten al banc. El Rubio dona instruccions al senyor Rotllan, el caixer principal, que a hores d'ara ja s'ha convertit en l'heroi de l'assalt perquè, tot i portar 36 hores segrestat i haver-se convertit en el blanc de tots els fusells policials cada cop que el Rubio el treia al carrer, no havia defallit en cap moment. Ara li tornava a tocar ser protagonista, oi, Lídia Orriols?
6: El cervell de la banda s'havia d'assegurar que cap dels dos anaven armats. No volia córrer riscos, tampoc entenia com el govern podia cometre l'error d'enviar dos màxims representants al banc. Potser volien aprofitar el moment de la trobada i la revisió del director i el governador perquè algun franc tirador el matés. Si moria el cervell, la resta s'entregaria.
3: Així que el Rubio fa sortir el senyor Rotllán. Li explica com ha d'escorcollar els dos homes per assegurar-se que no van armats. Les càmeres de televisió capten el moment. Tot just al davant del banc, un Rotllán seriós, però serè, revisa de dalt a baix el director i el governador, que es deixen fer. Un cop finalitzada la tasca i comprovat que no van armats, tots tres entren al banc. Durant uns minuts, que es fan eterns, la tensió es fa gairebé irrespirable al gabinet de crisi. El general Pajuelo està convençut que Gil Sánchez Valiente, el que ell considera que és el número uno, és capaç de fer una barbaritat si es veu acorralat. Els minuts passen i no se sent ni un soroll a dins del banc. Són 1:15 del migdia. Han passat més de 27 hores des que aquest malson ha començat. Passen 10 minuts que es fan eterns i, de sobte, veuen que les portes del banc es tornen a obrir. El director de la policia i el governador civil surten tal com han entrat. Han parlat amb el Rubio, però no han aconseguit res, ni tan sols esbrinar si són o no són guàrdies civils.
6: A les 13:45, la policia torna a veure moviments a la porta del banc. No hi ha pactada cap entrega d'hostatges. Per tant, no tenen ni idea de per què s'obre la porta principal. Potser el Rubio s'ho ha pensat millor i ha decidit entregar-se. Però aquestes no eren les intencions del nostre personatge, que ja hem dit que té tendència a crear situacions pel·liculeres. Un cop més agafa el pobre senyor Rotllán i el fa servir d'escut humà. Aquest cop no es conforma a passejar-se per davant del banc. Decideix desafiar la policia i aprofitar per donar un tomb fins al quiosc que hi havia tot just al començament de la Rambla.
7: Decidí salir con el senyor Rotllán hasta mediado de la Rambla. Me giré aquí, estuve observando un rato y viendo que no había ningún miembro de la fuerza pública, nos dirigimos al kiosco y nos paremos a observar la revista que aquí se encontraba. Cuando salgo hasta el medio de la Rambla, bueno, ya al salir de la puerta, mirando hacia mi izquierda, veo que la Rambla está cortada a la altura de la calle Santana y veo de que hay cientos de personas detrás de las vallas, acordonadas por la policía, ¿no? Y cuando llego a esta altura, pues no paraban de gritarme, fascista, asesino, hijo de puta, en fin, toda una manifestación de gente. Yo me miraba, me sonreía debajo de mi capucha, como diciendo si vosotros supiese.
3: Ni ells sabien, ni nosaltres sabem encara, qui és en realitat el Rubio, però ja falta poc per descobrir-ho. El que és evident és que té la sang molt freda, o no té por, o és un inconscient, o totes dues coses. Però aquest posat del Rubio, aquesta fatxenderia, no és més que un farol. A aquestes alçades ja sap que no té cap sortida. Ja fa hores que han deixat de picar perquè saben que no hi ha manera d'accedir al clavegram i encara que ho aconseguissin, no hi hauria una tapa de claveguera a tot Barcelona que no estigués vigilada per un policia. A més, a part dels hostatges, el més important, el maletí, ja havia sortit feia hores del banc i, per tant, ja no comptaven amb el suposat suport dels serveis secrets. Estaven sols i sense escapatòria i, com dirien en una pel·lícula d'atracaments, només els quedava entregar-se o morir com rates. El Rubio, després de més de 33 hores dins el banc, ja havia empatitzat amb alguns dels hostatges, sobretot amb el senyor Rotllán, que havia demostrat tenir-los ben posats.
6: El pas de les hores desgasta completament els segrestadors i la policia ho sap. No poden veure què passa a l'interior del banc, però està clar que estan perdent el control dels hostatges, perquè alguns d'ells han arribat fins a les terrasses del Banc Central i pretenen fugir saltant pels teulats. Altres fan senyals als franctiradors intentant explicar amb gestos, per no ser descoberts, quants segrestadors hi ha a les teulades. Una d'aquestes persones, que ja és al teulat del Central, és José Gracia, aquell operari que havia aconseguit amagar-se als lavabos, però que finalment, i després de més de 20 hores de segrest, havia decidit sortir. Doncs bé, José Gracia és al terrat. S'ha perdut la major part del segrest. No va poder veure com el Rubio disparava la cama de Ricardo, però aquest cop serà testimoni del moment, probablement més dur de tot l'assalt.
8: You want it darker.
2: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
3: A les 19:45 del vespre, en veure la situació, els geos decideixen intervenir-hi i assaltar el banc. L'ordre és saltar pels teulats i des d'allà accedir al banc. Un dels franctiradors observa que a la terrassa del central hi ha un home encaputxat. No s'ho pensa dues vegades i dispara. L'operació de rescat al banc central acaba de començar. El tret del policia se sent nítid en el silenci de la plaça. José Gràcia, que ja hem comentat que era la teulada, no només sent el tret, també veu on impacta. La imatge la té gravada a foc al cervell.
8: L'atracador que me tenia, pues estábamos pues, a un metro hablando, o quizás menos. Él estaba en la puerta de la cúpula del reloj, la pistola la tenía mirando abajo. Le dieron la cara de la frente, me pasaron por aquí, las oí. No oí una, sino... la hostia. Y ahí se armó la de San Quintín. ¡Pum! La frente. Yo, para mí, que fue la frente. Porque en ese momento es todo... Todo ese cuerpo es un blanco. ¡Pum! En la frente y cayó. Exactamente como iba un pasamontañas. No sé si le dio la boca, la cara, la frente, la cabeza, sí. Porque cuando yo lo levanté, le salía sangre por todos lados. Estaba levanta para que lo viera ese supuesto hermano.
3: El senyor Gràcia parla d'un germà que l'atracador mort té dins de la banda. I el germà és testimoni de com cau al terra. José Gràcia és la persona que malauradament està més a prop del ferit i l'ha d'aixecar amenaçat a punta de pistola pel germà perquè el pugui reconèixer, ja que hi havia diversos atracadors encaputxats. El Rubio sent el tret des del pati central i no li cal veure-ho per saber què ha passat.
9: Yo siento el tiro al francotirador y yo mismo digo, hay un muerto. Sabíamos que un muerto seguro había, pero no sabíamos quién era. Y cuando subimos empezamos a llamar los números, no tenían que responder, no nos respondieron ninguno de los dos. Y entonces era mi cuñado que decía, mi hermano está muerto.
3: Els segrestadors perden els nervis. Ara sí que tenen clar que la policia no tindrà miraments. Tiraran a matar. A més, la mala sort ha volgut que el mort tingui un germà dins que ho ha vist tot i un dolor tan profund no contribueix gaire a tenir la sang freda. Aquest serà un moment decisiu perquè tant el cervell de la banda com la policia estan a punt de perdre el control de la situació.
9: Mi hermano el que ha muerto, que ha matado, tal y cual, yo tengo que tranquilizar, digo, no, esta gente no tiene culpa. Ahí arriba han tenido que cometer un error. Para que eso haya sucedido han tenido que cometer un error porque estamos negociando entregarnos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, porque sí, maten a uno? Decía, algo se ha tenido que pasar en el terreno, pero no sabíamos por qué.
3: Per què la policia havia decidit tirar a matar? Ni tan sols ferir el segrestador. Per què es va disparar sabent que les teulades eren plenes d'hostatges? El general Aramburu és contundent responent a aquestes qüestions.
10: Apretando un poco las clavijas, se termina. Aquí la clavija consistió en la vida de un hombre. Apretó esa clavija y se terminó.
3: Els geos aprofiten molt bé aquest cop d'efecte. Els atracadors estan retirant el mort de la teulada, el seu germà intenta reanimar-lo, però totes les teulades estan plenes de policies i el grup especial d'intervenció assalta per fi la terrassa del banc. José Gràcia, que tot just està al costat del mort, encara avui en dia explica amb una cara d'absoluta incredulitat el que va viure.
8: Saltaron geos, pues como que tira una piedra un avispero. Salían por ir donde podían salir. Pues en ese momento no, nadie te pone una escalera y te da la mano para que subas. Te empujan y saltas. O sea, yo creo que haces cosas que en un estado normal no las haces. Y luego, pues, se me montó uno encima, disparando hacia la puerta del banco, del terrado, i els casquillos me caien por encima.
3: Arriba un moment que José es deixa caure a terra en gairebé en estat de xoc, convençut que és mort, que alguna d'aquelles bales l'ha encertat. Trossos de paret salten pels aires en cada impacte i cauen sobre ell. Però José resulta il·lès. Ara s'adona que no hauria d'haver sortit mai d'aquell lavabo. Els hostatges no tenen un bon record de l'assalt dels geos. Tots ells asseguren que van tenir més por de morir en mans de la policia que dels mateixos atracadors. L'Àngel, el tècnic de manteniment que havia evitat que cremessin els bitllets al mig del pati central, encara es disgusta quan ho recorda.
11: Se portaron peor los geos que... En el momento de en la actuación, ya sabemos que los secuestradores lo que hicieron, eso no tiene nombre. Entraban en los lavabos, disparaban y después abrían la puerta.
3: José Gracia, que encara no es creia el que estava vivint, veu com tots els policies comencen a accedir al banc per la porta del terrat.
8: Cuando entraron los geos, es como si hubieran entrado a Tila. Fueron destruyendo el banco.

0: Després d'una entrada tan salvatge com aquesta, el Rubio sap que no té sortida. Si no s'entrega, no només moriran els seus companys. Està convençut que els agents no tindran miraments si els atracadors disparen.
1: Fue cuando decidí dar la orden de salida, porque aún nos quedaban 200 y pico rehenes con nosotros. Y entonces dije, bueno, esto es una masacre. Para llegar a nosotros van a tener que matar mucha gente.
0: És llavors quan decideix que s'ha d'entregar, però tampoc sap com fer-ho. La policia baixa en tromba per les escales principals i no pregunta res. El seu objectiu és disparar contra els encaputxats. En aquella entrada hi ha Enrique Esteban, el CEO que aquella nit ja havia entrat pel clavegram del banc.
2: En el banco había muchísimas dependencias que no habíamos conocido. Hubo que limpiarlas, y digo que limpiarlas, cuando digo limpiarlas me estoy viendo, digo que entrar en ellas y adoptar todas las precauciones porque no se sabía si podía haber quedado alguien allí, incluso si podía haber rehenes con alguno.
0: Mentrestant, alguns dels hostatges ja s'estan escapant pels terrats, però al pati central encara en queden molts. Senten uns sorolls terribles i comencen a cridar per les finestres. Els policies que hi ha a l'exterior intenten tranquil·litzar-los. Un agent els pregunta si queda algú perquè a fora no tenen ni idea del que passa a dins del banc. El descontrol de l'operació és total. El gabinet de crisi no saben què hi passa allà dins. S'han sentit trets, però els experts diuen que cap procedia dels CETMES, els fusells de l'exèrcit. Per la seva banda, Antonio Tejero, que seguia les notícies des de la presó, assegurava que ni ell ni cap dels que havien participat en l'organització del cop d'estat al Congrés dels Diputats tenien res a veure amb l'assalt al Banc Central. El general Pajuelo comença a dubtar que el cervell sigui el capitán Gil Valiente, fugat amb un maletí del 23F. Després de gairebé 36 hores de segrest, encara no han pogut aclarir qui són els autors ni els verdaders motius d'aquella operació.
3: A l'interior del banc, el Rubio i els seus homes saben que estan completament perduts i creuen que així que la policia els identifiqui, els mataran allà dins sense contemplacions, tal com ja havien demostrat a la teulada. El Rubio torna a improvisar i ara el que se li acut és que sortiran barrejats amb els hostatges. Ell era l'únic a qui havien vist a la porta del banc. Sabien que portava jersei blau i pantalons foscos i, evidentment, caputxa. Així que, entremig de tot l'aldarull, va començar a intercanviar-se la roba amb els hostatges.
1: Los propios rehenes empiezan a darnos ropa. A mí me dieron un jersei rojo y los pantalones, pero no me iba.
0: La versió que donen els hostatges que ho van viure és bastant diferent de la que manté el Rubio. No només els obliguen a canviar-se la roba, sinó que els atracadors van actuar amb molta malícia.
4: Se quitaron la capucha y nos pusieron pues a los que estábamos ahí pendientes y demás y apuntados con la pistola en la cabeza. Entonces, pues ese momento y demás, de que cuando sentíamos que entraba los demás, a mí me la pusieron en concreto, yo cogí, me la quité, la tiré.
0: Atenció al que ve ara. Això sí que no ho supera ni la Casa de Papel. El caos és total. Els hostatges s'amunteguen a la porta principal intentant sortir, però la porta està tancada amb clau. La clau la té el Rubio, que és l'únic que l'obria i la tancava per sortir amb el senyor Rotllant. Però recordem que el Rubio s'havia canviat la roba i amb els nervis i les presses s'oblida d'agafar la clau de la butxaca. Així que un cop arriben a la porta per sortir amb la resta de segrestats, s'adona que no té la clau. A fora tampoc s'han plantejat la possibilitat de demanar totes les claus al director del banc i es limiten a preguntar als de dins per què no obren. La resposta és clara, no hi ha llave. Escoltem els àudios reals d'aquell moment. No hi llave. Finalment, a les 20:45, els més de 200 hostatges que encara hi ha al banc estan amuntegats darrere la porta i un d'ells trenca el vidre d'una de les portes laterals i força la sortida. L'arxiu audiovisual d'aquell moment és històric, d'aquells que no et canses de veure. Us recomano un sense ficció que es va titular Cop al Banc Central, fet per la Neu Sala amb la productora Minoria Absoluta, que trobareu al 3 a la carta. Desenes d'homes, perquè curiosament només hi havia homes, surten atropelladament per la porta que finalment han aconseguit obrir. No saben cap on anar. Uns corren cap a la dreta i altres cap a l'esquerra. tot està ple de policies. Des de les escales que hi ha al començament de la Rambla, les escales que baixen al metro de Plaça Catalunya, els agents apostats amb les armes a punt criden als hostatges que es llencin a terra. El geo Enrique Esteban recorda aquell moment.
2: Se ven en las imágenes, por eso digo que quizá las imágenes son muy ilustrativas. Se ve como los miembros del Grupo Especial de Operaciones le decían a la gente tranquila o calma, porque lo que nosotros queríamos es que estuvieran en el suelo, que era el sitio donde menos riesgo corrían.
0: La gent s'arrossega per terra fins a arribar al que cadascú considera un lloc segur. Uns s'amunteguen amagats darrere el quiosc de les Rambles. Altres arriben fins a una de les cabines de la 11 que hi havia just a dalt de tot de la Rambla. La policia els crida des de les escales de l'entrada del metro de Plaça Catalunya. La gent hi arriba arrossegant-se per terra i allà la policia els llança literalment escales avall.
4: Puedo ver que había unos policías por fuera de la puerta de cada uno y demás. Tírate al suelo, cuando te llegamos al corriendo, ponte detrás del kiosco y detrás del kiosco, oye, vete para allá.
0: La tensió és tan gran que la gent, tot i que porta 36 hores de segrest, treu les forces d'un pot i intenta seguir les instruccions policials dintre de tot aquell caos.
5: Enfrente de les escaleres del metro, donde Canaletas, se encontraban con tres o cuatro metralletas apuntándole y diciéndole con voz de sargento militar que al suelo. I claro, caían redondos. Se dejaban caer y depositaban atrás.
0: El llavors capità Gómez Alarcón contempla l'escena des d'una de les posicions de l'exterior del banc.
6: Con pánico corriendo. Y recordáis también que hubo algún caso de histeria de algún rehén allí ya en la calle. Y en el momento era de una tensión, pues yo creo que límite.
0: I realment ho era. Però l'opinió que d'aquell moment té el general Aramburu és, si més no, curiosa.
7: Era vergonzoso ver cómo huía la gente con muy escasa dignidad.
8: Crims, amb Carles Porta.
0: Recordem que enmig de tot això hi ha els segrestadors que s'han intercanviat la roba amb els hostatges i que surten corrents com si fossin un més dels retinguts. La policia sap que aquesta és l'única via de sortida que els queda. Però en aquestes 36 hores encara no han aconseguit identificar-los i no tenen ni idea de quina cara fan. Això explica els pocs miraments que tenen amb les persones que intenten escapar com poden d'aquell malson que fa tantes hores que dura.
2: Era ir recogiendo la gente y sobre todo deslindar quién era secuestrador y quién era secuestrado.
0: El Rubio, que ja s'havia canviat el jersei blau pel vermell, és un dels primers que surten entre els hostatges.
9: Entonces un agente se dispersó hacia la derecha y otro hacia la izquierda. A mi salida, todos íbamos cubriéndonos la cabeza para que no identificasen si podíamos escaparnos.
0: S'ha canviat la roba i no porta caputxa, però sí la pistola. Recordeu que va tenir problemes amb la mida dels pantalons?
1: Yo llevaba la pistola y, bueno, yo para mí ya era mejor acabar, ¿no? Con todo. Y por eso llevaba la pistola encima, después se rompió el botón del pantalón y del cinto se cayó. Se cayó el arma, yo trato de girarme para cogerla. Uno de los compañeros que viene detrás mío le da una patada. Me la aparta de la mano prácticamente porque ya vio que me estaba apuntando a policía o geo que había detrás de los árboles, que tal vez mejor eso me salvó también.
0: Segurament, si el Rubio hagués agafat la pistola, l'haurien cosit a trets i no hauria pogut explicar la seva versió d'aquell assalt.
3: El moment en què el Rubio perd la pistola queda enregistrat per les càmeres de televisió espanyola que no perden detall d'aquell caòtic alliberament. Es veu com un dels que surten per la porta, amb un jersei fosc, s'ajup, sembla que per agafar alguna cosa, però continua corrent. Tot és tan ràpid que per percebre aquest detall s'han de visionar les imatges de càmera lenta, gairebé imatge a imatge.
0: El Rubio és viu i fora del banc. Intenta córrer rambla avall cap a on s'aplega la gent curiosa. Ell continua corrent, no vol llançar-se al terra ni refugiar-se darrere de cap quiosc. Vol aprofitar el caos per fugir en algun carreró.
9: Yo vi que por ahí no tenía escape, entonces lo intenté de nuevo hacia abajo. No pude acercarme hacia la gente, que era lo que quería, porque había un cordón policial. En ese momento había 1.500 policías custodiando los alrededores del banco.
0: Tots els carrers estan tallats i no deixen sortir del cordó policial a ningú que hagi sortit de l'interior del banc. No es pot escapar. La policia va fent pujar tots els alliberats en furgonetes i autobusos i els porta a la comissaria de Via Laietana. Policialment, l'operació està sent un èxit perquè no ha quedat ferit ni un hostatge. Saben que hi ha un segrestador mort i estan segurs que la resta s'han barrejat entre els alliberats i, per tant, en algun dels autobusos o furgonetes que van cap a comissaria, el Rubio el reconeixen immediatament.
1: Están los geos conmigo, me voy a encontrar la tanqueta y llega un inspector del grupo de la Política Social y me reconoce. Y les dice, por si este es anarquista. Y me dicen a mí, dice, menuda 36 horas nos lleva dada.
0: La policia i sobretot el grup de lo político-social de l'època coneixia perfectament l'home que els havia tingut contra les cordes durant 36 hores. I no, no era el capità Gil Sánchez Valiente, ni cap guàrdia civil ni cap militar. El cervell de la banda només tenia 25 anys, però ja era un vell conegut de la policia. És José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio.
3: L'havien detingut diverses vegades per la seva vinculació a grups anarquistes, però darrerament s'havia especialitzat en l'atracament de bancs i pels informes que constaven d'ell s'havia convertit en un mercenari, un professional que actuava per encàrrec. Al començament de la seva carrera com a mercenari va ser fidel a les seves idees i només acceptava encàrrecs dels comunistes i els grups d'extrema esquerra, però va arribar un moment que també es va posar a treballar per a l'ultradreta perquè pagaven millor.
0: Els agents de la Político-Social no es poden creure que darrere d'aquella operació que ha tingut paralitzat tot el país, una acció que ha aconseguit enganyar tothom, hi hagi només el Rubio, un jovenet de 25 anys.
1: Esto resto acompaña a los geos, me dan un ascensor que salimos directamente pues, a una sala de junta, ¿no? Es una mesa en forma de V, y ahí pues está el director general, bueno, yo los que conocía, varios generales, en fin, que habían varios generales, habían todos los mandos que había mandado. Y los policías les dicen, los secretos les dicen, bueno, pues si es anarquista. Y ellos pues se echan mano a la cabeza, cachan la cabeza y se queda unos segundos que no sabe qué hacer.
0: Tot el gabinet de crisis queda perplex davant d'aquesta informació, sobretot el general Pajuelo, que va ser el que va aixecar la llebre assegurant que eren comandaments militars els que havien organitzat l'assalt. El general Aramburu Topete assentia amb el cap satisfet perquè ell, director de la Guàrdia Civil en aquells moments, sabia que havia depurat responsabilitats a les casernes i que en aquella operació del Banc Central no podía haber y cap del seus comandamentos.
7: Habían detenido a todos. El capitán de información ve al Rubio y dice, pero Rubio, tú también estás metido en esto. Y dice, pues ya no, usted es mi capitán. Algo hay que hacer, ¿no? Alguna cosa hay que hacer, ¿no? Es la vez que conocí al Rubio y la primera y última vez que lo he visto, ¿no?
0: A dins els autobusos identifiquen 8 assaltants més.
3: Tots ells són delinqüents habituals, atracadors de sucursals o joieries a punta de pistola, però poca cosa més. Cap d'ells té vinculacions polítiques. L'únic amb un passat compromès és el Rubio, un conegut anarquista. Els hostatges que són interrogats asseguren que els que van assaltar el banc eren 11 i que entre ells es cridaven per números. I tots estaven segurs que n'hi havia 11. Un estava mort a la teulada. 9 detinguts, entre ells el número 1, José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio, i els mateixos atracadors confessen que el que faltava era l'assaltant que havia aconseguit fugir amb el maletí.
8: You want it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
0: Tot i que l'operació policial ha estat un èxit perquè s'ha aconseguit alliberar tots els hostatges sense que hi hagi cap ferit, en el fons saben quin ridícul s'ha fet permetent que 11 aficionats mobilitzessin fins i tot el president del govern. general Aramburu Topete serà l'encarregat de dirigir-se a la premsa per llegir el comunicat pactat dins el gabinet de crisi. Hi ha una cosa molt important per al general, que no quedi cap ombra de dubte sobre el cos de la Guàrdia Civil.
10: Que la Guàrdia Civil, en contra de lo mucho que se había hablado estos dos últimos días de que algunos de sus elementos estaban implicados en este golpe, en absoluto ha tenido ninguna participación.
0: I el comunicat acaba definint el grup que havia mantingut durant 36 hores amb l'ai al cor l'estat espanyol com una banda de chorizos, macarras i anarquistes. La policia interroga José Juan Martínez Gómez, el Rubio, a les dependències de la comissaria de Via Laietana. Tenen moltes preguntes.
3: Si el que pretenien era un atracament convencional, per què havien assaltat el Banc Central? Per què no qualsevol altra entitat bancària que fos realment accessible per a ells? El número 1 era el Rubio, o hi havia algú més darrere d'aquella operació tan atrevida? Què pretenien realment amb l'assalt a una oficina bancària tan gran i al cor de Barcelona?
0: La cúpula de la brigada político-social li pren declaració. Els funcionaris transcriuen textualment a màquina les paraules del Rubio, que sembla que no té cap problema a explicar qui hi ha darrere del cop. Però al sumari passa una cosa molt curiosa. La declaració del Rubio queda tallada.
11: José Juan Martínez Gómez manifiesta que el 26 de mayo contacta con un tal Antonio Luis, de tendencia ultraderechista, en Perpiñán, y le propone el asalto a Central como golpe de fuerza en solidaridad.

0: venezolano. Hablo de el otro acompañante, que yo le llamo Luis, ¿me entiendes? Y bueno, y le explico, y yo he sido financiado, yo he sido pagado para hacer este trabajo. El interés es recuperar un maletín, y a mí me se daba la información de poder hacer el atraco si recuperaba el maletín, si estaba dispuesto a recuperar el maletín. Y entonces ahí pararon. Ahí pararon de preguntar, ahí pararon de todo.
1: Segons el Rubio, ell ho va explicar absolutament tot en aquella primera declaració, concretant la implicació dels serveis secrets espanyols. Però els folis on se suposa que allò consta avui han desaparegut.
2: Recordem que porta 48 hores sense dormir. L'adrenalina l'ha mantingut amb els ulls ben oberts durant tot aquest temps. Ara no hi ha adrenalina, però sí molta ràbia. Està molt dolgut perquè se sent enganyat. Ell havia complert amb la seva part del tracte, treure el maletí del banc. Però el client li havia facilitat uns plànols erronis amb la intenció que mai poguessin sortir de l'edifici. Un dels seus homes havia mort d'un tret al cap a la teulada. Segons ell, el tal Luis, mà dreta d'Emilio Manglano, director del CSIC, dels serveis secrets espanyols de l'època, no li va voler detallar què hi havia a l'interior d'aquell maletí que era tan important.
1: Però el Rubio ho sabia. Havia obert el famós maletí abans de la sortida dels primers hostatges. El que va llegir el va espantar i així ho va explicar als agents de la politico-social. Ara sí, ara toca respondre l'última pregunta i segurament la més important. Què hi havia a l'interior del famós maletí?
0: Jo l'obro per la curiositat de què era el que havia dentro del maletí. Examinamos, empezamos a mirar papel y me dice, joder, José, esto es fuerte. Esto es más de lo que yo esperaba. Digo, bueno, pues yo también. En el maletí hay una serie de documentos escritos a mano y esto de las participaciones de las capitanías que iban a participar en el golpe de 23F, en donde se hablaba que la Armada se iba a hacer, General Armada, se iba a hacer cargo del gobierno provisional que se iba a instalar, y en donde la monarquía estaba de acuerdo en este hecho.
1: Algunes de les informacions que apunta el Rubio que hi havia en aquest maletí s'han sabut amb el temps, però si s'haguessin fet públiques només 3 mesos després del cop d'estat, molt probablement hauria desestabilitzat les altes esferes del poder i segurament la democràcia. O potser hauria fet mal a la corona, vés a saber. Va existir realment aquest maletí o és un farol del Rubio? I si el membre de l'ultradreta el va treure del banc, per què no el va interceptar la policia? El Rubio també té la resposta a aquesta pregunta. Segons ell, en la primera sortida d'hostatges, on va sortir el maletí, la policia no va identificar ningú.
0: No se identificaron a ninguno. Jamás se identificó a un rey.
1: Esteban, el geo que va estar durant tota l'operació de rescat del Banc Central, dubte molt que no s'identifiquessin, però tampoc no pot assegurar que en aquells moments d'incertesa algú ho hagués fet.
3: No lo recuerdo, no lo recuerdo. Pero si llevaba un maletín, yo le puedo decir que estaría controlado. Yo le puedo decir, para un poco quitar cualquier duda, que los rehenes, cuando salían del banco, no se iban a su casa.
1: Si la història del maletí és o no veritat, només el Rubio ho sap. Si els serveis secrets o l'extrema dreta van ser els autors d'aquest encàrrec, només ho saben ells i el Rubio. Voler fer creure que només una banda de xoriços, macarres i anarquistes havia estat capaç d'organitzar un sarau d'aquesta magnitud era realment difícil. Tant que la versió del govern no convenç els polítics. I el cas de la sala al Banc Central arriba al Congrés dels Diputats. Eren altres temps, ja m'enteneu. L'oposició en bloc té preguntes que volen que el president respongui. Només 2 dies després de la detenció del Rubio, el president del govern, Leopoldo Calvo Sotelo, el mateix que la nit de la crisi havia demanat que es truqués al tinent coronel Tejero a la presó, compareix davant dels diputats. Calvo Sotelo està molt confós i no pot dissimular la consternació perquè ni ell mateix s'acaba de creure allò de chorizos, macarras i anarquistes.
4: He de reconocer que hay una pregunta fundamental que a todos nos apremia y al gobierno también. Pregunta a la que yo en este momento no puedo dar una respuesta solvente. Y la pregunta es esta. ¿Quién está detrás de estos hechos? Pues bien, el número uno, José Juan Martínez Gómez,

0: según declara, se entrevista en Perpiñán el día 15 o 16 de marzo pasado y luego el 22 de marzo con un individuo que se identifica como Antonio Luis, que se presenta como hombre de ideología ultraderechista y dice estar informado de las actividades delictivas que ya en esa fecha tenía en su haber Juan Martínez Gómez.
1: El president del govern, citant la declaració que tot just havia fet dos dies abans el Rubió, acusa de manera indirecta l'ultradreta, però en cap moment cita Emilio Manglano o la suposada implicació dels serveis secrets. El que no sabem és si ell tenia o no les dues pàgines que falten al sumari de la declaració del Rubió. Tampoc sabem si amb el pas dels anys José Juan Martínez Gómez ha volgut convertir aquells dos dies èpics en la seva història criminal que van acabar amb un fracàs estrepitós en una pel·lícula digna d'un guió de Hollywood, o potser haurien de dir en una sèrie de Netflix. El que és cert és que l'oposició no es creu el tema de l'atracament, ni tan sols l'única implicació de l'ultradreta, i així consta en el discurs que un Felipe González de l'oposició feia a la cambra.
2: Un sentimiento de confusión, de incredulidad. No era posible que gente calificada de macarras, de chorizos y con no sé qué de connotaciones anarquistas, que era la referencia de una ficha policial, hubieran tenido en jaque a un Estado como el Estado español durante más de 30 horas en un acoso perfectamente organizado, perfectamente instrumentado. Eso no se lo cree nadie. Evidentemente el gobierno es el primero que no se lo cree.
1: I un jove Miquel Roca Junyent, que el 1981 era el portaveu del Congrés per Minoria Catalana, també insinua els interessos polítics que hi ha darrere de l'assalt al Banc Central.
2: Que a los elementos conocidos del terrorismo que venía operando en España se suman ahora y desde hace unos meses fuertes intervenciones de otro signo que están intentando desestabilizar la democracia. Que esto es lo que en definitiva detrás de toda esta operación está. Una operació de descrèdit del sistema democràtic.
3: Però el moment més tens de la sessió el protagonitza Blas Piñar, líder del llavors partit d'ultradreta Fuerza Nueva. He dit Blas Piñar, no Abascal. Aquell vell polític està molt emprenyat perquè durant els dos dies que va durar l'assalt, molts diaris l'assenyalaven a ell i al seu partit com els conspiradors de l'acció duta a terme per el Rubio.
2: Yo soy el primero que está deseando un esclarecimiento de los hechos. Pero esclarecer no es enlodar, no es ensuciar, no es manchar a priori. A mí no me duelen prendas. Lo que no se puede estar manteniendo en la opinión constantemente es la posibilidad de que nosotros, y yo al menos, estoy implicado en cualquier movimiento de carácter terrorista, porque rechazo el terrorismo, por los fines y por los medios.
3: L'ambient al país i entre la classe política està molt calent. Fa només tres mesos que han sortit de l'intent del cop d'estat i ara tot just surten d'un assalt d'infart. La democràcia no està consolidada, encara és molt feble. Al govern no li interessa que hi hagi cap ombra de dubte sobre la implicació dels militars o els serveis secrets. I el 31 de maig, tot just una setmana després de la seva primera declaració, tornen a interrogar el número 1. Aquest segon interrogatori sí que consta sencer al sumari. I aquí, la versió del Rubio no té res a veure amb Manglanos, serveis secrets o extrema dreta. Tot és molt més senzill. Citem textualment.
4: Que el atraco se le ocurre estando en la cárcel de Carabanchel y al pensar que no puede pasarse toda la vida dando pequeños golpes, que decidió Barcelona porque era la ciudad que conocía y el banco lo eligió por características y situación.
3: El Rubio, anys després, diu això.
5: Me la invento, ¿no? Me la invento porque es la versión que ellos quieren escuchar y la prueba es de que hay algunas contradicciones que ni siquiera se preocupan de arreglarlas. No quiere decir que estuviesen todos implicados, pero había sectores que estaban implicados y había sectores que pesarían mucho para continuar con eso para adelante. O el escándalo era de mayúsculo.
3: El Rubio i la resta d'atracadors són condemnats a penes de presó d'entre 30 i 40 anys pels delictes de robatori violent i intimidació amb els agreujants de reincidència i disfressa, tinència il·lícita d'armes i detenció il·legal. La sentència considera que no hi va haver cap implicació política. Diversa gent, sobretot els membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat que van participar en aquella operació, mantenen a dia d'avui que tot va ser obra del Rubio i que allà no hi va participar cap membre de l'extrema dreta i molt menys dels serveis secrets. Amb aquest menyspreu, parlava d'ells el general Aramburu Topete en la seva darrera entrevista sobre el cop al Banc Central.
6: Salto de chorizos. Exclusivamente chorizos. Y en cuanto hubo el primer tiro y hubo la... cundió el pánico y las ratas huyeron.
3: Per què deia això de les rates el general Aramburu Topete? El Rubio va tenir moltíssimes dificultats per formar la banda que es va decidir a atacar el Banc Central. Les reunions preparatòries es feien als bars, sopars on no faltava el vi i que acabaven sovint amb la majoria dels participants beguts. Pocs dies abans del cop, alguns dels que semblaven més convençuts van decidir no participar-hi. Així que José Juan Martínez Gómez, com es diu en l'argot criminal, tiró palante con un par i va completar l'equip d'11 amb el seu cunyac i un germà del cunyat, el pobre que va acabar mort a la teulada del Banc Central. Fins i tot que el dia que van triar per entrar al banc fos just el 23 de maig, 3 mesos exactes després del cop al Congrés, va ser pura casualitat. De fet, el cop estava planejat per uns dies abans. Ho tenien tot preparat, però a les 9 del matí, just quan anaven a entrar a punta de pistola per l'entrada principal del banc, un d'ells es va cagar. I no estem parlant metafòricament. Li va agafar tal atac de pànic que s'ho va fer tot a sobre. Evidentment, no quedava gaire seriós entrar al banc amb un dels seus homes literalment cagat. Així que el Rubio va decidir avortar l'operació i anar-hi un altre dia. La data del 23 de maig només va ser casualitat. Miguel Alarcón, aquell capità de la Guàrdia Civil que va haver de llegir el comunicat des de la tanqueta i que va sortir disparat després del tret del Rubio, està convençut, després del pas dels anys, que el Rubio podia haver aprofitat la confusió generada en aquells moments per fer gran la seva llegenda.
7: Este hombre quiso montar realmente un atraco de película y yo creo que en el fondo él le gusta haber pasado a la historia como el atracador del Banco Central, ¿eh? Porque aquello fue un delito de los que pasan en la historia.
3: Hi ha conclusions de tota mena. Escoltem la de José Gracia. El recordeu? Aquell hostatge que es va passar 12 hores tancat al vàter i que quan es va decidir a sortir va haver de presenciar com mataven davant seu un dels atracadors.
8: Yo creo que fue manual político. Atraco, no, porque el vaciar los sacos, romper los paquetes, hacer aquella montaña de dinero para luego recogerla, para llevársela, si ya la tenían envuelta. Si es que era absurdo.
3: S'hi poden donar moltes voltes. La versió oficial diu que va ser un intent d'atracament. I així està sentenciat per la justícia espanyola. I en aquestes latituds, les versions oficials i les sentències... Però estem parlant dels anys 80. Les coses han millorat molt, oi? Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

0: smiling.
1: Crims.
0: Now I'm so sad and blue.
1: Muntatge musical, Sergi Cotillas i Benja Estacio. Documentació, guions i entrevistes, Lídia Oriols, Adolf Beltran i Mercè Folch. Guió, Banc Central, Neus Sala. Realització, adaptació i direcció artística, Dolors Martínez. Narració, guió i direcció, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

can think, all smiling. Now, I'm sad and blue.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Els bombers centren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i esperen estabilitzar-lo avui després de treballar-hi tota la nit i matinada. La jornada d'ahir va ser molt dura, amb focus secundaris que encara mantenen actiu un incendi que ja ha cremat més de 150 hectàrees. La bona notícia és que es va poder aixecar el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats. La resta d'incendis del país evoluciona favorablement. A Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, es continua treballant per controlar el foc, que ja ha cremat 113 hectàrees. I pel que fa a l'incendi de la Noia, els bombers esperen donar-lo per controlat aquest matí. També el que va començar divendres a les Gavarres ja es va donar ahir per controlat. Repàs ara d'altres notícies en Alfonso.
2: Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona per avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. Cap a la mitjanit, els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro. De les 85 persones dels pisos desallotjats, només dues han passat la nit en equipaments municipals. La resta han buscat solucions alternatives en hotels o amb familiars i amics.
1: Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava a les piscines municipals de Balaguer, a la Noguera. El sistema d'emergències mèdiques va rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i va mobilitzar 3 ambulàncies i un equip de psicòlegs. Els socorristes del complex esportiu van intentar reanimar la nena, però no van poder salvar-li la vida. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des del començament de la campanya de bany el 15 de juny.
2: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han recuperat les sancions contra el petroli iranià. Dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre els dos països, el Comandament Central Militar nord-americà ha bombardejat aquesta matinada una vuitantena d'objectius de l'Iran com a resposta als atacs de Teheran contra 3 vaixells comercials a l'estret d'Hormuz.
1: I Kiev, la capital d'Ucraïna, ha tornat a ser aquesta nit l'objectiu d'un atac rus. Diversos míssils han impactat contra magatzems i edificis residencials. L'alcalde de la ciutat ha informat d'almenys 2 persones ferides. Rússia ha endurit els últims dies els seus atacs amb míssils i drons contra Ucraïna i especialment contra Kiev, que les últimes setmanes han fet desenes de morts. Plataforma per la Llengua considera un fracàs l'intent d'augmentar la presència del català a les plataformes de streaming.
2: L'entitat denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022 només ha permès passar de l'1 al 3% del catàleg de les grans plataformes. Ho explica Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
3: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
2: Segons Plataforma per la Llengua, d'entre les plataformes de streaming internacional només superen el 3% de productes audiovisuals en català, Amazon Prime Video, que arriba al 9%.
1: Esports, Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després de derrotar Colòmbia als penals. El partit ha acabat amb empat a 0 i després de la pròrroga s'ha decidit pels llançaments des dels 11 metres, que han donat la victòria al combinat helvètic.
2: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
1: La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha acabat cedint el mallot groc al noruec Torsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats. La victòria a la meta de Foix ha estat per Mats Pedersen.
2: Al torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime.
1: I el quadre femení, la nord-americana Coco Gauff, ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la semifinal. La txeca ha derrotat també la nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
5: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
9: Ho sabem.
0: I per què?
10: No ser perquè cogi el martillo i la pega.
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
7: Comencem.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Avui ens visita la Marina.
1: La Marina Rossell?
0: No, home, hòstia, no.
1: Em fas molt feliç, eh?
0: No, la Marina Casanellas, una ensinistradora de gossos.
1: Una què dius?
0: Ensinistradora de gossos, m'he quedat nerviós.
1: Ah, i vindrà amb un gos?
0: Sí, un gos que va ensinistrar per trobar marihuana.
1: I què més farem?
0: També coneixerem l'Àlex Vila, el reporter de confiança de la Renaixença. Ens portarà a voltar per Catalunya.
1: Oh, d'aquest ja no se'n parlarà, eh?
0: Sí. I també farem allò de passejar el gos,
1: sí.
0: Que a mi ja saps que allò no m'agrada.
1: No, t'agrada allò.
0: I dedicarem el capítol al paper del vàter.
1: El paper del vàter?
0: El paper del vàter.
1: Parlarem de paper del vàter?
0: El paper del vàter que ens farà falta quan entri el gos aquest de la marihuana i se'ns caigui per aquí al mig. Vull dir,
1: però paper, paper de vàter...
0: Calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: És el vàter!

0: La Renaixença.
1: L'invent comercial del paper de vàter es produeix el 1857 als Estats Units.
2: Collons d'americans.
3: Què fèiem aquí? El 1857 a Catalunya què fèiem?
1: Doncs mira, estàvem en plena renaixença. El 1859 es van reinstaurar els Jocs Florals. Vull dir que mentre aquí ens preocupàvem per la nostra llengua i la nostra cultura, a Estats Units ja hi havia un tio fent-se milionari venent rotllos de paper per aixugar-se el cul.
2: Veus?
1: Fixa't, eh?
2: Veus? Més pràctics.
1: Passen a un altre tema. Un tal Joseph, es deia Joseph Gayety, de Massachusetts. Però l'invent del paper de vàter és molt més antic. Els pioners reals, els primers de fer servir paper per aixugar-se el cul, després de cagar, van ser els xinesos.
2: Collons de xinos.
3: Però, a veure, un moment. Els xinesos no són els que renten el cul amb un rajolinet d'aigua?
1: No, aquests són els japonesos.
3: No els veig tots iguals.
1: No, aviam, no. No, si no podem faltar al respecte. Els asiàtics, el segon capítol ja. Vull dir, una cosa són xinesos i l'altra són japonesos.
3: Molt bé, però els que els renten el cul amb aigua, qui són?
1: Aquests els japonesos.
2: Collons de japonesos.
3: I els que se l'aixuguen amb un paper són els xinesos?
1: Sí, però estem reduint dues cultures mil·lenàries a una cosa molt concreta, trobo.
4: Però va bé per diferenciar-los, Peyu.
1: Sí.
4: Això no ho sabia tu. O sigui, els xinesos són els del paper i els japonesos els del rajolinet d'aigua.
1: Aviam.
4: Ara ja em queda clar.
1: Els francesos també s'han rentat el cul històricament amb aigua. Són els creadors del bidet.
2: Collons de francesos.
3: Els francesos, eh? Els del bidet, els francesos?
1: Els francesos, sí, noi, sí.
3: Ah,
1: sí.
3: Pensava que també ho havien inventat els americans, això.
1: Doncs no, no, senyor. Els americans no descobreixen el bidet fins als anys 40, a la Segona Guerra Mundial. A França, l'ús del bidet ja estava totalment estès i quan arriben els soldats americans el descobreixen precisament a les cases de barrets franceses.
3: Ah, una cosa, Peyu.
1: Què?
3: Jo no vull dir res, eh? Però vull dir, tu ets el director i endavant parlo del que podem. Dos capítols i amb tots dos hem parlat de cases de barrets, eh?
5: És ben veritat.
1: Sí que és veritat.
3: Sí. Vull dir,
1: sí que és veritat.
3: Vosaltres sabreu el contingut que...
1: Ja no en parlarem mai més. Dos capítols de cases de barrets i ja mai més. Ja no tornarà a sortir.
3: Va, va, va.
1: Els soldats americans, es veu que no havien vist mai aquell artilugi.
3: Les cases de barrets?
1: No, els bidets.
3: Els bidets.
1: No havien vist mai els bidets.
3: No, no, esclar, esclar, esclar.
1: I quan el veuen per primera vegada a un bordell, es pensen que és una mena de banyera petita per banyar-hi els nadons.
2: Per favor.
1: Que també el soldat americà, o sigui, jo que vegis un bidet per primera vegada a la història a casa d'algú i diguis que és, hòstia, poder és una banyera petita per nens petits.
2: Això s'entén.
1: Però en un bordell...
2: No.
3: Ja.
1: O sigui...
5: S'ha de ser cul.
1: En quina situació et passa pel cap que allò pot ser una banyera per nadons, diguéssim.
2: No.
1: És estrany.
3: No, sí, sí,
2: el teu cap no va bé.
1: No, el teu cap fa coses que no.
2: Exacte.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença. Yeah.

0: A mi el que em crida més l'atenció del paper de vàter és per què en situacions d'emergència la gent es torna boja i van massa als supermercats a comprar paper de vàter.
1: Sí, noi, això ens va sorprendre tots el 2020 amb la pandèmia. No ho vaig entendre jo. Jo abans que paper de vàter, jo compraria menjar, no? Fuet, llavors...
2: No, perquè pensa que si ve la fi del món i s'acaba el menjar, tu quan deixes de menjar encara passes uns dies cagant.
3: Això és veritat.
1: Sí que és veritat.
3: Això té raó.
2: Vull dir, hi ha una...
1: Sí que, o sigui, llavors té lògica que en situacions d'emergència la gent acapari paper de vàter.
2: Esclar, té molta lògica, això.
1: Sí. No sé si té lògica, no...
2: Sí.
1: No sé.
0: No, quan... Jo no l'hi trobo, eh?
1: No, jo tampoc, jo li estic seguint la veta, perquè si no, mira, però...
2: Quan no quedi res al món, sí, el paper de vàter es pagarà més car que l'or i els diamants.
1: Bueno, això sí, podria ser, Mercè,
0: De fet, durant la pandèmia del 2020, els experts i molts economistes van explicar que mentre els pobres ens barallàvem als supermercats per aconseguir rotllos de paper de vàter, els rics compraven or i diamants com a valor de refugi.
1: Mira, mira, els rics amb el cul brut però la caixa forta plena.
0: Exacte. Si mai ve una altra pandèmia o torna a marxar la llum a tot el país o alguna cosa d'aquestes, si podeu, en comptes de comprar paper de vàter, compreu or i diamants, no sigueu burros.
2: Ara m'ho he apuntat.
0: Si en teniu, perquè si no en teniu...
3: M'aixugaré el cul amb diamants.
0: Exacte.
1: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui sàvia per conèixer, i a tu, Peyu, t'agradarà. Una dona que balla entre Catalunya i els Estats Units que no només és tècnica de veterinària, sinó que s'ha dedicat a ensinistrar els gossos més intel·ligents del món. Per exemple, té un chihuahua que sap trobar marihuana.
1: Home, avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Marina Casanellas.

0: Per favor, què és aquesta monada?
1: Aquest és el ratatí.
0: Perdoneu, per la gent que ho escolta per la ràdio, no els tracto així els convidats, eh? ha portat una gosseta. Costa't una mica el micròfon, Marina.
1: Feio, ja sabia que no m'ho deies a mi.
0: No.
1: Es diu ratatuli.
0: Sí.
1: Però també es diu rateta.
0: Rateta.
1: O rata.
0: És un chihuahua, això, eh?
1: És una mescla de chihuahua. El vaig trobar als carrers a les Illes Verges.
0: Sí?
1: Americanes. I era petit, 3 setmanes, gordo, lleig, i vam decidir posar-li el nom de Ratatuli.
0: Mira.
1: I és, sí, és...
0: Però perquè per ser una mena de chihuahua és més maco que el... Que el
2: sí,
3: que el és que és molt guapo.
1: No? Per mi és un Crucian... un King Crucian Chihuahua.
0: King Crucian Chihuahua.
1: I aquí el teniu.
0: Explica'm, Marina, després entrarem una mica en la teva trajectòria i a què et dediques, però com s'ensinistra un gos perquè trobi marihuana?
1: A veure, ha de tenir una motivació.
0: Sí.
1: I per ell la motivació és el menjar. Faria qualsevol cosa per un tros de formatge.
4: Mira, com en Feixades.
5: Jo sóc més de fumar-me-la, la marihuana.
0: Però perquè puguis menjar formatge després,
4: sí,
0: és,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, és per això.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, quan el gos ja té una motivació, aleshores ell aprèn que trobant la marihuana li donarem un premi.
0: Sí, eh?
1: O sigui que és un joc per ells. Primer han d'associar la marihuana amb el caramel o la marihuana amb un joguet. Però en el seu cas era formatge.
0: I marihuana, eh? Tot va venir per ensenyar-li a detectar marihuana. No seria més pràctic que salvés vides, per exemple? Que
1: no. Per exemple, jo quan vivia als Estats Units, a Washington State...
0: Que bé que ho diu, eh?
4: Sí, no.
3: És una altra cosa. Nosaltres fem el panoli. Sí.
4: Torno a dir.
1: Washington State, no. Seattle.
0: La Marina, per posar en context, tu ets catalana.
1: Jo vaig néixer a Barcelona.
0: Sí.
1: I vaig viure aquí a Barcelona, bueno, a Barcelona 25 anys... I després, els altres 25, sí, els he passat als Estats Units.
0: Ah, català parlem més bé nosaltres.
5: Sí, no. Parla molt bé anglès, però català és una merda.
1: És veritat.
4: Ja t'agradaria parlar tu anglès així.
0: Sí, sí. Sí.
1: Bueno, el que em preguntaves, per què marihuana? Perquè jo tenia ja un gos de patró, que es diu, que és un gos policia, que ja trobava drogues.
0: Hòstia.
1: Llavors, als Estats, on estava jo, a Seattle, Washington State, la marihuana és legal.
0: Llavors,
1: el pastor alemán, l'Aki, ell ja trobava drogues, però clar, no podia trobar marihuana. Llavors, a mi m'interessava tenir un gos que trobés marihuana, perquè anàvem a les escoles.
0: Val.
1: I clar, les escoles també està prohibit. Sí. Aleshores anava a fer demostracions i portava aquest com per buscar les marihuana que els estudiants portaven a les escoles.
0: Vaja.
3: Ben amics, eh? Ben amics de les escoles.
1: Exacte.
3: Molt bé.
0: Ja els nens... Ja ve la del chihuahua.
3: Ja ve la del gos! Llença-ho tot pel vàter!
0: Escolta, i com vas decidir que et dedicaries a aquest ofici tan curiós, diguéssim?
1: Ara, jo des de molt petita ja volia estar amb animals.
0: Mm-hmm.
1: I ja destrava el meu gos a fer obstacles i fer coses. Aleshores, no vaig poder entrar a veterinària perquè, primer, que la nota que demanàvem...
0: Molt alta.
1: Molt.
5: Sí. Ah, sí?
1: I sí, exageradament. Però, bueno, aleshores la meva mare va fer una recerca i va trobar que als Estats Units hi ha una carrera, una llicenciatura de tècnic veterinària.
0: Sí.
1: I aleshores ella teníem la sort que uns amics meus, amics d'ella, vivien als Estats Units i m'hi van convidar. Llavors la meva mare em va agafar, em va posar l'avió i apa, nena, ves.
0: Llavors te'n vas anar als Estats Units a estudiar tècnica de veterinària.
1: Exacte.
0: I et quedes allà o tornes a Catalunya?
1: No, vaig estar allà durant uns anys, vaig fer la carrera i aleshores, després de fer la carrera, et deixen un any de treball,
0: sí,
1: m'hi vaig quedar un any més, llavors vaig tornar a Barcelona.
0: A Barcelona, perquè la Marina, si us sorprèn que tingui un gos que detecta marihuana, atenció al titular... La Marina ha estat veterinària del floquet de neu.
1: Sí.
4: Ostres!
0: Això és molt gros, això.
3: Això és molt gros.
1: Vaig tenir la sort que el Jesús Fernández era el veterinari i del zoo de Barcelona aleshores i sabia, coneixia de gent com jo que fèiem tècnica de veterinària.
0: Sí.
1: Va trucar a la Universitat de Barcelona i jo els havia enviat el meu currículum. I gràcies a això el Jesús Fernández em va trobar.
0: Escolta, és molta responsabilitat, però, eh?
1: Molt.
0: Tenir la salut del floquet de neu a les teves mans.
4: Sí, sí, sí.
0: És gairebé com ser el metge personal de Jordi Pujol.
5: Ah, mira.
1: Sí, no, ja ho pots dir, ja.
0: Ah.
1: El primer cop que el van anestesiar van anar metges. Un
0: sí.
1: Equip de metges i tots allà... Perquè, clar, com tu dius, responsabilitat. Però el Jesús Fernández va trobar que ell i jo fem un bon equip I aleshores jo, quan li vam treure unes taques que tenia pel cos, va decidir que jo portaria l'anestèsia.
0: Tenia taques, el floquet de neu?
1: Sí, perquè...
0: Clar, i llavors no val, perquè no. Ha de ser blanc.
1: Més que taques, era càncer de pell.
0: Ah, ostres! Collons. Això no s'ha dit, del floquet.
4: No, s'ha dit. Això és una notícia.
1: Home, no és d'estranyar, no?
0: No, clar, era el vi.
1: Era el vi. Exacte.
0: No? Llavors sempre pateixen de...
1: Exacte.
0: I del Zoo de Barcelona, llavors te'n tornes a Estats Units una altra vegada.
1: Exacte. Jo ja estava casada amb un americà i dos fills.
0: Carai.
1: I tornem a Florida.
4: Bona gent.
1: Qui, els meus fills o el meu...
4: No, home, els fills, per descomptat. No, dic a Florida, si hi havia bona gent.
1: A Florida s'hi viu bé.
4: S'hi viu bé.
1: Sí, és més hispànic, ja. És més amigable. Sí.
0: Com ho ens ho hem d'imaginar? Un símil a Catalunya? És com Castellfollit de la Roca, per exemple?
1: No. Més que res, Castelldefels.
0: Com Castelldefels.
4: Com Castelldefels. Sí.
0: I diu que s'hi viu bé, eh?
4: Bueno. Bueno. Has quedat bé, has quedat bé, ara.
5: I també parlen castellà?
1: Molt.
4: Sí, veus?
1: Sobretot
4: sí.
1: A Miami, la zona del sur de Florida es parla molt. Es parla castellà.
5: Clar,
1: com a Castelldefels. Sí, exacte, veus?
0: Amb el gos aquest que dius que detectava drogues, a part del ratatolí, que detecta marihuana, t'he d'imaginar com a les pel·lícules a l'aeroport, amb el gos, revisant maletes...
1: També he fet, he entrenat gossos per trobar explosius més que drogues.
0: Sí.
1: Aleshores anava a cargo. Anar-les a la cargo és on hi ha tot l'equipatge.
0: Val.
1: L'equipatge, o els paquets, o els avions que porten carga.
0: I què has trobat així, és destacable? O què va trobar el teu gos?
1: Per sort, un cop vam trobar un tipus de medicació que s'assembla a l'olor a un explosiu.
0: Carai.
1: Però la sort és que, evidentment, vam obrir tots els paquets, però l'interessant és veure que la potència de l'olfacte del gos.
0: Hòstia.
1: Sí, sí.
0: És un ofici que entenc que també t'ha obert moltes portes en el sentit que deus haver estat a llocs on l'altra gent normal no pot estar.
1: Exacte. Bueno, a part d'estar als aeroports, a totes les zones dels aeroports, he estat a la Super Bowl, no sé si ho coneixeu.
4: Sí, i tant. Sí, tant.
5: Jo vaig estar a punt d'anar-hi a jugar. Sí, sí, sí.
1: Mira, llàstima, t'hi haguessis trobat. Doncs pues he estat a la Super Bowl treballant tres cops. Sí. Aleshores, són 10 dies intensos, perquè anem als hotels, anem a tot arreu,
0: sí.
1: I aleshores coneixem també els jugadors, i sí, sí.
0: Que sembla... És un ofici molt curiós, i és molt maco, ens fa molta gràcia, un gos que troba marihuana, però estem parlant d'explosius,
4: sí.
0: De possibles atemptats terroristes. Exacte. Vull dir que tu estàs allà amb el gos, però tens una responsabilitat molt. A sobre teu molt bèstia.
1: Molt, molt. Com t'ho has dit, jo vaig començar a entrenar gossos a buscar marihuana o narcòtics o xinxes, perquè penses, mira...
4: Xinxa?
1: Si... Ahir arribarem.
4: Vale.
1: Sí, que si pareu bé el meu gos o jo no ho trobem, no passa res.
0: Ja està.
1: Mira, un senyor més content amb la seva droga.
4: Sí.
0: Val.
1: Però clar, una bomba...
4: Amb un avió.
1: Amb un avió, clar. O amb un estadi...
0: Sí que passa, llavors. Sí,
4: llavors passa.
1: Aleshores, és una feina molt estressant. Aleshores, per exemple, quan estàvem a Los Angeles, també anàvem a partits.
0: O sigui, has estat a punt de dir Los Angeles en anglès i t'has frenat, eh?
1: Sí.
0: Digue-ho en anglès, digue-ho en
1: anglès.
0: L.A. L.A. Yeah.
4: Los Angeles i L.A.? L.A.
0: L.A.,
1: sí.
4: És molt diferent, una cosa de l'altra.
0: Sí, no? Sí.
5: Jo hagués dit The Angels.
1: The Angels, no. L.A. I anàvem a... Jo... La companyia que jo treballava em portaven a diferents estats i en diferents estàdiums. I el que menys m'agradava treballar era el de Los Angeles, L.A.
0: Per què?
1: Perquè hi ha molt criminal. I més que bombes, hi ha moltes armes.
0: Hòstia.
1: Aleshores, jo quan anava amb el gos, nosaltres estem pendents del gos. Jo sol miro el gos, perquè he de veure com actua per saber si ha trobat alguna cosa o no. I aleshores, sempre tenim un policia darrere. Perquè si ell veu que el meu gos jo l'indico, el policia automàticament ja pot actuar.
0: Val.
1: I a veure, un cop que estava amb el gos igual, i llavors de sobte, el gos està entrenat a seguir la persona. O sigui, no és allò que em digui, aquella, no. M'estira, van amb uns arnesos, m'estira i segueix a la persona.
0: A la persona que porta la droga, l'arma o el
1: exacte.
0: Que sigui.
4: És molt perillós, això.
1: Exacte. Jo, per sort, a Los Angeles tenia el policia darrere, i en el moment que tira i veus que el gos ho ha trobat, el cor...
4: Esclar.
1: Bueno, és que dius, o pot portar una arma o pot portar una bomba, tu no ho saps encara.
0: Clar.
1: Llavors, en aquell moment, el noi ho va veure, va tirar l'arma a les escombraries, esclar, el gos automàticament va parar a les escombraries, i va indicar-ho, i el policia va continuar buscant el...
0: Déu-n'hi-do. I sí. No seria més fàcil entrenar gossos perquè es facin allò, seu, dona la pota i tot això, no t'ho has plantejat?
1: No, no. I ho faig, també, i m'agrada, però és que m'avorreix.
0: Ja, necessites més adrenalina.
1: A part d'adrenalina, m'agrada entrenar gossos que facin una feina.
0: Clar.
1: Que siguin de profit, com de policia, però també m'agrada fer de rescat.
0: Mm-hmm.
1: També m'agrada adiestrar gossos per assistència.
0: Assistència, què vols dir?
1: Assistència mèdica.
0: Ah, sí?
1: Per exemple, gent amb diabetis, gent que té problemes de... atacs d'epilèctics.
0: Sí, sí. Però gent amb diabetis, per exemple, com el pot ajudar un gos?
4: El gos el pot ser amb insulina.
1: Exacte.
0: Mira, amb en Mainat li hagués anat bé.
1: No? Ho sap, eh?
4: No, ah, sí? Hosti,
1: tu home, podries ajudar-me?
5: Sí, home. Sí. Però fent de gos, eh?
1: No, és a través de la detecció. O sigui, la insulina, el sucre,
0: sí.
1: Baixa o puja, la saliva canvia. És un canvi químic.
0: Val.
1: Aleshores, per exemple, l'últim client que vaig tenir, li vaig demanar una mostra de saliva quan estava el moment més alt que ella volia que el gos l'avisés,
0: sí.
1: I en el moment més baix, llavors, ella em va donar mostres de saliva amb un tros d'una gasa.
0: Sí.
1: Un tros,
0: una tela. Cotó, una tela, sí, sí.
1: Aleshores, ells em donen les dues mostres. Aleshores, adiestro el gos... a detectar aquella olor i fer una senyal.
0: Val.
1: Aleshores...
0: Sí, quan tu notes que et puja... Bueno, quan t'està pujant el sucre,
1: uh-huh.
0: El gos et fa una senyal.
1: Exacte. Aleshores t'avisa abans que arribis.
0: Hòstia.
1: Perquè, o sigui, jo ensenyo el gos abans que arribi al nivell alt.
0: I no et passa d'anar pel carrer? Vull dir que tu, al teu nivell d'ensinistrament de gossos,
1: uh-huh.
0: I veure gent amb aquells gossos estirant com bojos que se'ls hi va al coll... i pensar, mare de Déu, senyor,
4: sí, sí.
0: Quins idiotes.
1: Molt, molt.
0: Sí?
1: És molt sovint. I ara ja passo. Digues el seu problema i ja estic jubilant.
5: És un problema que no pots fer teu.
1: No, però el meu, si el meu fill està amb mi, els hi va repetint targetes.
3: I quan es triga a ensinistrar un gos d'aquests d'assistència? Perquè no deu ser fàcil.
1: A més, és un procés, no és sol la detecció. Perquè el gos no sol ha de poder detectar quan tens el sucre alt o baix. També ha de ser un gos que es porti bé al públic,
0: clar.
1: Que sigui adiestrat a anar a tot arreu,
0: clar.
1: I, a més, aprofites i també el pots adiestrar a portar medicació, a anar a buscar ajuda... O sigui que hi ha moltes altres coses que el pots adiestrar... El...
4: I no totes les races deuen valer.
1: No, però hi ha moltes que sí.
4: Val.
1: El que deia abans, si el gos està motivat a fer una cosa, que pot ser un joc o pot ser menjar, ja el pots adiestrar. Jo, quan algú demana que necessita un gos de...
0: Ensinistrar?
1: Ensinistrar un gos mèdic, jo pregunto, teniu gos? I em diuen, sí, deixa'm avaluar-lo.
0: Provem-lo.
1: I a vegades... puc fer servir el gos de la família,
4: val,
1: que és molt millor.
0: Clar.
1: Perquè hi ha una connexió.
4: Ah, esclar, els coneixen.
1: Exacte.
3: Però i això vegades... ho fas amb fills?
1: Home, jo crec que els meus els tinc educadets, eh?
3: doncs si em dones el telèfon, te'n portaré un.
0: Jo no vull dir res, però fa estona que observo en Ratatouille i està mirant fixament en Xuriguer.
4: O sigui, la meva pregunta era, ara està treballant aquest gos?
5: Com aquí?
3: Ara ho ha vist.
0: Ha saltat.
4: Ara no sé si tinc marihuana o si tinc el sucral.
3: Va cap al peio.
0: Va cap aquí, eh? Se'n va, eh? Se'n va.
1: Adéu, Ratatouille.
0: Se'n va a buscar la marihuana a la rere botiga.
1: No, mira, va xapar.
0: Perquè el fa servir en Ratatouille encara per detectar marihuana, no?
1: Ara ja no. Però ara l'entreno a casa perquè li agrada molt.
0: Li agrada la marihuana?
4: No! El menjar.
1: El menjar, exacte.
5: Va, jo pregunto, si fas gossos policia, gossos metge,
1: uh-huh.
5: Ara que falten paletes i lampistes... No?
0: No, no, ja t'ho contesto jo. No, no. Marina Casanellas, com vas de català? Anem a posar a prova el teu català, que és una cosa que fem aquí a la Renaixença,
1: molt
0: i com
1: bé,
0: que has estat 25 anys als Estats Units, uh-huh. A veure si el mantens fresquet.
1: Molt bé, endavant.
2: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo tinc una paraula del diccionari i tu me n'has de dir una altra. Ai, perdó. Perdó, és que estic amb el gos aquí, que amb els ulls posats al gos. Jo tinc una paraula, et dic...
5: El joc era molt ben parit.
4: Oh, i podia donar rato
5: a nadie paraula.
0: Aneu a prendre pel sac, escolta. Jo dic una paraula,
1: sí.
0: Tres definicions, i tu m'has de dir la correcta.
1: D'acord.
0: La paraula és salabardar. Primera. A, salabardar, borratxo, cafre, que no és de fiar.
4: No t'ajuntis amb aquell collons de celebrar, que no fareu res de bo.
0: Bé, celebrar, variant de la conjugació del verb celebrar, que utilitzen en algunes zones de Ponent.
5: Dissabte vam celebrar els 50 anys de casats dels meus pares.
0: O C, celebardà, arbust de la família de les ericàcies de fulles persistents.
3: No hi ha manera que floreixi el celebardà, per mi que és ben mort.
0: A, B o C, Marina?
1: He de dir, a mi m'agrada la A.
0: La A, t'agrada?
1: Sí.
0: El borratxo cafre que no és de fiar?
1: Exacte.
0: Doncs era la C.
1: Oh!
0: És un arbust, el celebardà és un arbust, es veu.
1: Bueno, hem après alguna
0: cosa. Sí, i espera't, que encara no som enlloc.
6: President.
0: No sé si has estat molt connectada amb l'actualitat de Catalunya des dels Estats Units. Ens agradaria, si ens pots repassar, els presidents de la Generalitat de Catalunya. N'hi ha 133.
4: Quina cara que fa, pobre.
0: Sí, no cal que comencis pel primer. Començarem pel 133è i anem tirant enrere. 133 és l'actual. Que és?
1: L'Illa?
0: L'Illa, sí, senyora.
4: Molt bé.
0: 132è. No? No, eh?
1: Mas? No.
0: Mas, eh? Ha anat a Mas directament. Mas. 132è, Pere Aragonès. Se li perdona perquè estava als Estats Units.
5: Home, i tant.
1: I és petit.
0: És petit, el Pere Aragonès. Sí, ho és, ho és.
4: No sé si hauríem d'aplaudir això.
0: No. Marina Casanelles, moltes gràcies per compartir aquest ofici tan bonic que tens, d'ensinistradora de gossos, per portar-nos aquí al detector de marihuana amb potes. I res, molta sort amb el teu retorn a Catalunya, que ara voltaràs per aquí, eh?
1: Moltes gràcies. Sí, sí. Ara hem comprat una casa, una masia, al Figaró.
0: Molt bé.
4: Ah, molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Marina Casanelles, fort aplaudiment per ella.
1: Gràcies.
2: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Dels pocs bars de Catalunya on només s'hi sent parlar català.
4: Tu, avui no parlàvem del paper de vàter.
5: Encara de rato que no s'ha dit res del paper de vàter.
0: Aviam, un moment, nois, ara hi anem. Àlex, benvingut.
7: Què tal?
0: Què tal, com estàs? Doncs
7: pues bé, m'he creuat amb la veterinària del Fluvet de Neu, que duia en braços a un chihuahua amb corbatí. És el millor dia de la meva vida. Podríem acabar aquí la temporada, jo diria. No ho farem pas millor.
0: No t'ho esperaves aquest matí, quan t'has despertat.
7: No.
0: L'Àlex voltarà per Catalunya per descobrir-nos coses sobre els objectes dels que parlem. Avui parlem del paper de vàter. No sé on has anat.
7: Sorpresa, a una fàbrica de paper de vàter.
0: Ah, sí?
7: Bueno, de paper.
0: N'hi ha a Catalunya?
7: Sí, he anat concretament a LC Paper, que està situada a Besalú. Sí, Besalú és molt maco, sí. El polígon industrial on estava la fàbrica. Però, bueno,
5: i tant.
7: Un polígon industrial. No, però bueno.
0: Em pensava que eren les naus industrials de pedra, també, a Besalú.
7: No. Però bueno, ja em va rebre el Joan Vila, que tot i tenir 70 anys i estar jubilat, doncs em va haver d'aguantar un divendres per la tarda, ja em sap greu. LC Paper té més de 140 anys d'història. I bueno, en alguns moments per mi ha sigut com tornar d'excursió, o sigui, estar d'excursió amb l'institut, la veritat.
0: Sí.
7: I res, l'objectiu és que la gent entengui una mica com es fa el paper higiènic, tipus tisso, com li diem als professionals.
0: Tipus tisso?
7: Sí, és com se li diu al paper higiènic. Bueno,
0: ara ho diré. S'ha acabat el paper tipus tisso.
5: Sí. Doncs això que t'ho dits, noi.
4: Quin fàstic.
5: Tant t'ho portaria amb el tisso.
7: I això, comencem l'excursió al pati on tenien apilades totes les bales de paper.
0: Val.
8: Hi ha bales de pasta d'eucaliptus i bales de pasta de pi. N'hi ha que són blanquejades, blanques, i n'hi ha que són sense blanquejar, crua.
7: Això és important per la gent de Barcelona, sobretot, que es creu que el paper de vàter ja surt directament allà a l'estanteria del supermercat, i no és així.
8: Ah. És com les gallines, que tampoc neixen allà penjades a carnisseries.
7: Sí, sí. Ja ho veieu.
0: Bueno. Oh, la carnisseria, una mica del segle XVIII, sí. Amb les gallines penjades.
7: Sí, sí. Bueno, el Joan. Ha jubilat el Joan. Però bueno, ni el Joan ni jo volem que es quedi ningú enrere en aquesta aventura, però hem tingut algunes complicacions. A mi em costa entendre els primers conceptes tècnics dels que hem parlat, Joan, ja ho veureu, escolteu.
8: Aquí tenim, doncs, diferents tipus de pasta, dos tipus de pasta, l'eucaliptus, que té una fibra curta, i el pi, que té una fibra més llarga.
0: Mira.
8: Tenim un túrmix molt gran, de 16 metres cúbics. Túrmix molt gros.
7: El túrmix què és per la gent que...
8: Un barrejador domèstic, per dir alguna cosa. Un túrmix, sí, home, la gent...
7: Però gegant, no?
8: Gegant, 12 metres, 16 metres cúbics.
7: El tonto sóc jo, no la gent.
8: No, sí.
0: Ha dit que sí, eh?
7: Sí. Jo estava concentrat en entendre allò de les bales de paper i tal, i Turmix, bueno...
0: M'ha semblat entendre que es fa paper de vàter amb eucalipto.
7: Sí.
0: Però no fa olor d'eucalipto, llavors.
7: No. I això... No.
0: No, vale, vale, no, ja està, és una pregunta.
7: Sí, i una altra cosa que em va explicar el Joan és que el pi català no serveix per fer la pasta de paper perquè no és prou resistent.
0: Oh.
7: És català.
0: És que ni pel paper de vàter.
4: No. Mira que en tenim diferents de pins, eh?
0: Sí, no,
4: però
0: no
4: hi ha cap.
7: Em va dir que cap servia. Això, aleshores, triturem les bales de paper de pasta, les processem per obtenir la pasta de paper processada.
0: Aneu seguint el procés?
5: Sí, jo em faré a casa.
0: No cal que ho facis.
7: No cal que ho faci, eh? Estem a la pasta de paper processada, com el Santo Cerdán. Aleshores, es filtra i neteja la pasta, es deixa escórrer i es premsa i s'enrotlla en unes bobines gegants.
0: Val.
7: Sabeu com es diuen aquestes bobines?
0: Mm. Bobines gegants.
7: No us no. Ens ho explica el Joan, escolteu.
8: Se'n diu bobines mare i les altres se'n diuen bobines filla.
7: Això és fàcil, això sí que ho entès, Joan.
8: Ara has canviat una bobina, que fa 3 metres de diàmetre i pesarà 5 tones.
7: Estic davant d'una bobina de paper de 5 tones.
8: Ara veurem quants metres fa.
7: És el millor dia de la meva vida, Joan. No és un chihuahua detector de marihuana, però no està gens malament.
0: No, clar.
7: Sí.
0: T'ha canviat la vida, aquest programa.
7: Sí, no, és el que et dic, no podem anar... O sigui, no sé què serà el següent, ja. I, bueno, això, mai m'hagués imaginat, la veritat, estar un divendres amb el Joan Vila de LC Paper veient com un dels seus operaris feia un canvi d'eix de bobina, que això s'ha entès o no...
0: Bueno, més o menys, entenc sí. Que passen un paper...
7: Sí, és una bobina gegant i aleshores pues, es fan bobines més petites.
0: Es fan els fills.
7: Exacte.
0: Filles. La bobina mare
7: sí,
0: fa unes...
7: Filles.
0: Sí. Són femení, les...
4: M'ha semblat entendre que deia filles.
0: Vale, sí,
4: les
0: sí.
4: Mares i les filles.
0: Bueno, perquè són bobines.
4: Sí, clar.
7: Aleshores, voleu escoltar el canvi?
4: Sí, sí. Sí.
7: Esteu de sort?
0: Ara sentirem com es canvia una bobina.
7: Sí, com d'eix.
8: Vale. Passa un eix nou, ara expulsa, bufa, li posa una mica de cola i ja està.
7: I ja està, eh? Tremola el terra i tot.
8: L'ha trencat.
4: Què?
7: La va trencar.
0: El qui?
7: Es va trencar la bobina. Estàvem fent el canvi i es va trencar.
0: Què dius ara?
7: Sí, va ser jo com... Sabeu les esferes aquestes de Nadal que treuen com... O sigui, com, bueno, un merder.
0: Un merder.
7: Sí, i jo, bueno, em vaig preocupar i li vaig preguntar al Joan pues, que si era normal.
0: Però va ser culpa teva?
7: Això.
0: Estaves
7: no
0: molestant?
7: Sé, sospito...
0: Perquè no vagis a molestar els llocs, Àlex?
7: No, és la meva intenció.
0: Vale.
7: Li vaig preguntar al Joan que si això era habitual o no, i em va dir que sí, que és habitual i que per això les fan tan grans i tan llargues.
0: Va.
7: I em va compartir aquesta reflexió sobre els treballadors. Escolteu.
8: És un dels problemes que tenim, que és que hi ha molta rotació de personal i al final gent que tingui molta experiència doncs en queda poca. I això és un drama a totes les empreses i tots els sectors, turístics, industrials. Els joves teniu molta rotació, voleu espigolar molt, voleu provar-ho tot, i al final, doncs, gent amb experiència no en tenim.
7: També és veritat que la meva presència intimida bastant, Joan.
0: Home... He de dir que la gent del públic estava d'acord amb la reflexió d'en Joan, perquè anàvem fent que sí amb el cap tots.
7: Sí.
0: És que els joves voleu espigolar massa.
7: Espigolar, sí, mira. Bueno, jo busco estabilitat en l'espigolació, també. No em vull escalfar tampoc el primer dia, però vull dir... Saps què vull dir?
0: Ja.
7: Sí, espigoles és perquè busques... Vull dir...
0: Igual si et foten un sou de 10.000 euros mensuals, ja no espigoles més.
7: Ja no espigolo, ja se m'acaba l'espigolació.
0: Àlex, moltes gràcies per acostar-nos al món del paper de vàter. Bueno, a Besalú, ja sabeu, els autocars de l'Inserso, a part del pont de Besalú, exacte, podeu anar a veure la fàbrica de paper de vàter. Gràcies. Fort aplaudiment per l'Àlex.
4: Bravo, Àlex.

0: estem escoltant, Arnau?
1: Una obra mestra, una oda al paper de vàter de la Trinca. El grup català va fer una oda a l'objecte que ens iguala a tots, que esvaeix les classes socials i ens posa al mateix lloc. I tot plegat amb la música de la cinquena sinfonia de Beethoven.
0: Bona cançó. Saps que no la coneixia, aquesta, jo?
2: No,
0: tu. Sí. Mira que he sentit coses de la Trinca i aquesta em havia passat per alt.
2: De petit a casa meva posava molt vinil i aquesta jo era de les que m'emocionava.
0: Hòstia.
2: Home.
3: Ploraves.
2: Paper, paper. Des de llavors que segueixo tota la música clàssica.
0: La Trinca. I tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel setge de Leningrad.

0: En Rumbo és un gos mascle, barreja de border collie i pastor belga, que viu a Barcelona amb la seva responsable, la Mela.
1: La Mela?
0: Mireu el Rumbo. A veure, posem aquest... una foto.
1: El Rumbo. Oh! Oh! És un gos ben negre, és molt negre aquest gos.
0: És molt belga, és molt pastor belga.
2: Sí.
0: D'entrada és un mal carat, però quan agafa confiança li agrada estar a prop teu. També li encanta olorar tots els racons. Llàstima que el pobret té moltes al·lèrgies als àcars, a la humitat, als fongs i fins i tot a l'herba.
3: A l'herba?
0: A l'herba.
3: A l'herba?
0: No val res. Hòstia,
3: has de ser molt al·lèrgic per tenir al·lèrgia a l'herba, eh? A l'herba?
0: La Mela...
1: Hi ha algun que li convindria ser al·lèrgic a l'herba.
0: Exacte. La Mela sempre té preparat un antihistamínic perquè en Rumbo, a vegades...
2: A veure, la Mela...
0: La Mela, no.
1: És que a mi també em passa,
0: ja,
1: això.
0: A mi també em passa.
2: La Mela és, la persona.
0: És la propietària, la persona humana.
2: I en Rumbo és el gos.
0: És el gos, no és l'aspiradora.
2: Ja està.
1: Mela deu venir de...

0: Comencem el passeig per una Barcelona deserta. Fins i tot en Rumbo ha quedat parat amb la quietud que hi ha. Ell està acostumat a una Barcelona amb trànsit i plena de gent. Ara, en canvi, els cafès estan tancats i les places estan buides. No hi ha ni una ànima.
1: Cony,
0: hòstia, s'estava...
1: Sembla impossible, això.
0: S'estava molt més bé per la setmana tràgica.
2: Ara, encara. Ara no sé com ser.
1: Ja s'organitzem-ne una.
0: Al cap d'uns quants minuts caminant Rambla amunt, topem amb la primera barricada. Són membres dels sindicats obrers, republicans i anarquistes, que han organitzat una vaga general per protestar contra el fet que més soldats catalans vagin a la guerra.
1: Això sí que eren gent mampots,
0: home, a mi també... A veure, jo ara ja sóc de manifestar-me poc perquè vam sortir escaldats, però si ara has d'anar a la guerra a Melilla, també em manifestaria.
1: Sí. Jo perquè sóc curt de vista no hi aniria, però tu...
0: Mobilitzar els reservistes significa enviar homes casats i amb fills que tenen la vida feta i que no tenen gens de ganes d'anar a Melilla a jugar-se al coll. Quin és el dilema? Que la gent rica poden pagar una quota per evitar anar a la guerra. Tots els senyorets de Barcelona s'escapen d'incorporar-se a files pagant 6.000 rals.
3: 6.000 rals és gaire, això?
0: 6.000 rals és... Has de comptar com... com avui en dia...
1: Una merda.
0: Una cosa com ara...
1: Una bona merda.
0: És que no en tinc ni idea.
3: Si els podien pagar o no els podien pagar.
0: Els obrers ja t'asseguro jo que no podien pagar no aquesta animal.
1: 6.000,
0: Res.
3: Ja m'ho pensava.
0: Era una bestiesa, es veu que era una bestiesa.
4: A prendre mal, que hi vagi nostre mal. A l'Àfrica prendre mal,
5: que hi vagi nostre mal. A l'Àfrica prendre mal, que hi vagi nostre mal.
0: A les barricades, company. Els pobres a la guerra. Els rics fent el cafè.
2: Què diu?
0: Els pobres a la guerra.
1: Què collons dius?
0: Els rics fent el cafè.
1: Però això no lliga. No
0: lliga.
1: És que no lliga, això.
0: Ha de rimar.
1: Home, la guerra i el cafè.
0: No és igual, tant és company. La qüestió és estar units.
1: Home, company, hòstia, no fotis company.
3: Ei, companys, hola, company.
1: Hola.
3: És aquí el de la vaga?
0: Sí.
3: Això de rimes no en sé fer gaire, eh?
1: No, bueno, no pateix.
3: Què s'ha de fer?
1: Agafa un garrot i defensa la barricada, company.
3: Vale, company.
1: Sí, company.
3: Agafa aquest de terra, de garrot.
1: Agafa aquest, company.
3: Hòstia, quin garrot.
1: Sí, és un bon garrot. Vols veure un bon garrot?
0: Enmig de tot aquell bullici, en un acte de cinisme molt propi de l'alta burgesia catalana, les senyores adinerades surten al carrer amb cigarrets i xocolatines per animar els obrers que seran obligats a embarcar-se cap al Marroc.
6: Déu vos guardi. He pensat que una xocolatina i una mica de tabac us revifaria els ànims abans d'embarcar-ho.
0: La faràs tota l'estona així, aquesta idiota, Mercè?
6: És llarga, no?
0: Perquè m'està cardant nerviosa la primera
6: vegada. Però encara te'n farà més, ja veuràs.
3: Agafa't el garrot, eh?
6: Vinga!
1: Embarcar-nos, aquí no s'embarca ningú, senyora, cony de cruassa. Nosaltres no pensàvem anar a la guerra, eh?
5: A l'Àfrica prendre mal, que hi vagi nous de dalt!
6: A veure, però algú hi ha d'anar a la guerra? Si no defensem Melilla, perdrem les poques colònies que ens queden.
1: I per què no hi va vostè, senyora, a la guerra? Millor encara, per què no hi va el dròpol del seu fill?
0: Ara! El seu fill no ha d'anar a la guerra perquè és un senyoret fastigós que ha pagat els 6.000 rals.
6: Ara! No, tranquil,
0: fill de puta!
6: Ser mal educat, que jo no les faig, les lleis. A sobre que he vingut a portar-vos xocolatines des de la part alta de Barcelona.
0: O s'acaba el gac o li cardaré una hòstia. Li cardaré una hòstia a la Mercè i no en té cap culpa, pobret.
3: A mi m'està convencent, eh?
0: Sí?
3: Home, això una mica de xocolata sí que n'agafaria, eh?
6: Agafen, maco, agafen tota la que vulguis. També us he portat uns rosaris, perquè us donin protecció per lluitar contra els moros.
1: A veure, em sent o no em sent, senyora? Aquí ningú n'hi ha a la guerra. I tu, dròpol, deixa de menjar xocolata, hòstia. T'has encantat, tu, la xocolata.
3: És que és bona, eh?
1: És bona.
3: Ja vols de pa amb el dit?
1: Va, cap, surt d'aquí, fastigós.
3: Podria agafar una cigarreta, també?
6: Ui, tant, i el paquet sencer.
3: Ai, que bé.
6: Valents, que sou uns valents. Va, i ara feu bondat i fins al port, eh? Que el vaixell us està esperant. Vinga!
0: La vaga ha començat amb relativa calma. L'incident més greu ha sigut el descarrilament d'un ferrocarril que els revoltats utilitzen de barricada. Però a mesura que passen les hores, la cosa es complica. El passeig amb en Rumbo s'està fent cada cop més difícil. La presència dels policies tampoc ajuda a calmar la situació.
7: Aquí la policia. Per favor, desallotgin els carrers. Col·laborin, si us plau. Peyu,
0: què?
7: Ho he de fer en català o en castellà?
0: Mira, bona pregunta. Doncs depèn, perquè hi havia de tot. La policia urbana segurament parlava català, però més endavant va aparèixer la Guàrdia Civil, que anaven més ben armats i més a l'idea, i aquest sí que ja parlava en castellà.
7: Com ara. Que no el parlo i no sé si em sortirà gaire.
0: Sí. Si no ho tens escrit aquí d'aquella manera que és llegir-ho.
7: Ah, sí. Sí.
0: Fonèticament.
3: Sí. Sí.

0: Aquí la Guardia Civil.
1: ¡Epa!
0: Desalojen las calles. Venga, coño.
2: Fixeu-vos. Aquest ja no ha dit per favor, eh?
3: No.
2: Us hi heu fixat o no?
3: No, no, aquest ha anat la idea.
2: Coño, ha dit.
3: La presència policial encén els ànims. El que ha començat com una vaga per protestar contra la guerra es transforma en una protesta anticlerical.
2: Bueno.
3: Ara l'església està al punt de mira dels manifestants. Centenars de revoltats es dirigeixen a les esglésies. Ai. Nosaltres els seguim amb en Rumbo, el nostre gosset, a una distància prudencial. Un cop allà, els més exaltats rebenten la sagristia, roben objectes de valor, destrossen les figures religioses i treuen els bancs de l'església al carrer per fer-ne barricades. Els mossens, que no ho veuen clar, intenten fugir cames, ajudeu-me. D'altres intenten dialogar. De moment, encara que no s'han hagut de moment encara no s'han hagut de lamentar morts.
4: Hola, fills meus. Heu vingut a confessar-vos?
2: No, mossèn, no. Hem vingut ara a assaltar l'església.
3: Aparti's, aparti's, si no vol prendre mal.
4: Però què dieu, germans, que us heu volgut l'enteniment?
2: Calli, calli, mossèn, estem farts dels vostres sermons.
3: I que l'església sempre estigui a favor dels rics.
4: No, resignació, fills meus, resignació.
3: Saps què podríem fer?
4: Què, fills meus?
3: Cremar l'església,
4: mare de Déu. Mare de Déu, dels set dolors.
2: Home, tampoc en fem un gramassa.
3: Cremem-la.
4: Va, fills meus.
2: L'església cremada.
3: Les accions dels revoltats cada cop són més extremes. Els mossens són perseguits i les monges són ridiculitzades en públic.
5: Bona tarda, fillets. En què us podem ajudar?
2: Vostè calli, eh, bruixa?
5: Oh, bruixa, però què diu aquest desvergonyit?
4: Per favor, home, mare superiora, vagi a demanar ajuda.
5: Ajuda!
4: Ah, se'ns morirà.
5: Ajuda!
4: Està molt cardada, la mare superiora.
3: Sí que està fotut, aquesta
4: mare. Cardada.
3: L'hem d'anar canviant, la mare superiora.
6: És que quedava el mossèn i la mare superiora, eh? No hi ha ningú més allà dins.
3: Atenció amb la dada. En una sola nit, 40 edificis religiosos cremen per tota la ciutat. Això ha de ser ben parit de veure,
6: eh? Una mica les falles de València.
3: Sí. Cada cop hi ha més persones en peu de guerra. Durant els moments més intensos de la revolta, hi ha 15.000 manifestants ocupant els carrers. El Raval, Gràcia, Sant Andreu del Palomar, el Poblenou. Hi ha incendis per tot arreu. Aprofitant la llum de les flames, els revoltats es foten a ballar sardanes davant de les esglésies incendiades. La imatge és ben curiosa.
6: Sí, home. Maco, això, eh?
3: Home.
6: Pell de gallina, eh?
7: Maco.
6: Pell de gallina, això ho miraré de fer búcies.
3: Demana-li al capellà.
6: Vull el capellà. Mossèn, estem perdent la sardana, fotem foc a l'església i ja veurà com tothom ballarà.
3: Aquest diumenge, ballada nocturna, Arbúcies.
6: Visca la flama.
3: En el punt més boig de la nit es desenterren els cadàvers momificats de les monges dels convents.
2: Ja són ganes, ja, també.
3: Sí. S'estan passant un pèl, ara.
6: El punt més boig de la nit m'agrada molt, eh? El punt més boig de la nit.
3: Pels carrers s'organitza una rua macabra amb els cossos cadavèrics de les monges.
6: Això no ho farem, Arbúcies.
3: No, això no ho farem. Mireu de nou. Balleu la sardana i tothom a dormir. Ja està. Les fan servir de marionetes, els esquelets, eh? Els revoltats ballen amb elles, els posen cigarretes a la boca i els donen un glob de vi. Ja fa estona que la situació s'està descontrolant un palet massa.
2: Sí.
3: Fora el mal govern!
2: Mireu, mireu com balla la monja!
3: Dóna-li un glob, que la veig una mica morta!
2: Hòstia, li vessa per les costelles!
4: Verge santa, germans, deixeu-vos en pau els difunts salvatges!
3: Els més aixelebrats han entrat fins a les catacumbes per robar les calaveres. Les fan servir de pilota per jugar un partidet de futbol.
2: Aquí, centre, que remato de cap!
5: Cremareu tots a l'infern, cafres, malànimes!
3: Déu-n'hi-do, eh? No jugueu a futbol amb un crani.
5: No, home.
3: Que crani contra crani fa molt mal, eh?
6: Hòstia, mal.
3: Si remateu de cap.
6: Ja, home, sí, és molt fort, això.
3: També han robat el vi de la sagristia i s'estan emborratxant de mala manera el crit de visca la revolució i el bon vi dels capellans.
2: Tampoc no arriba, eh?
3: No. Però tampoc pots esperar poesia d'una gent que està fent un partit de futbol amb una calavera.
2: Sí. Ara demanava versos aquí, jo, saps? Sí.
3: En els moments més eufòrics es parla d'enderrocar l'església i la monarquia, però només són fanfarronades causades per l'excitació. La realitat és que en cap moment s'intenta saltar ni l'Ajuntament ni el Palau Reial.
2: Visca la república... No em surt la paraula. Visca la república...
3: Vas borratxo. Ho veus que vas borratxo?
2: I visca la revolució.
6: Malparits.
2: Borrússia.
6: Malparits.
2: Visca la borrússia. Visca la república i de la promoció.
4: Han robat el vi de missa, sí.
2: El vi de missa, vist de la porrenta, vist de missa.
4: És de puta per això d'aquí.
3: Mentrestant, l'exèrcit ha sortit dels quarters del Bruc i del castell de Montjuïc. Es mobilitza l'artilleria lleugera i hi ha les primeres càrregues a cavall contra els manifestants. Uns manifestants que la gran majoria van desarmats. L'exèrcit obre foc real contra les barricades. Algunes dones i nens són cosits a trets pels militars.
0: Atención, soldados. Hemos salido del castillo de Montjuïc
4: para... Montjuïc, Montjuïc, mi capitán. Montjuïc, se llama Montjuïc.
0: Eso sí. Hemos salido de Montjuïc con un solo objetivo.
4: Perdone, mi capitán, pero es que no lo dice bien, hostia. El castillo se llama Montjuïc.
0: Vale. Bueno, ¿cómo se llame, bueno, coño?
4: A ver, capitán, que lleva 5 años que lo destinaron aquí, ¿eh? O sea, mi catalán ya podía decirlo bien, hostia.
0: Bueno. Hoy hemos salido del... Hemos salido del castillo, punto. Con un solo objetivo, acabar con las revueltas de la ciudad.
3: Ara sí que val més agafar en rumbo el nostre gos i apartar-nos. Les esglésies que encara queden dretes s'han convertit en fortificacions pels revoltats. Els militars les assalten com si estiguéssim a la guerra. L'exèrcit ordena obrir foc de manera indiscriminada i els canons ho rebenten tot, sense distinció entre revoltats o veïns. Davant d'aquella animalada, alguns dels soldats de l'exèrcit es neguen a disparar. Hi ha casos documentats de militars que són del barri que estan a punt d'atacar. La gent de l'altra banda de la barricada són els seus propis veïns.
2: Però, Pere, què collons fots, Pere? No disparis, boig!
4: Capitán!
0: I ara què coño passa?
4: Doncs, capitán, que jo aquell d'allà ho conec, hòstia, és el meu veí. Foti, ara que hi hagi d'esperar.
3: L'exèrcit recupera els barris lentament, un per un, amb foc real. Es fan 2.000 detencions i s'han de lamentar almenys 104 morts, la gran majoria revoltats. Finalment, l'exèrcit ocupa tota la ciutat i s'estableix un toc de queda. Els carrers han quedat impregnats d'un aire pestilent, una barreja de carn cremada i pólvora. És una pudor que durarà ben bé una setmana. També li podíem haver dit la setmana pudenta.
6: Sí.
3: La setmana tràgica.
6: Se m'ha hagut passejar per les Rambles.
3: El nostre amic Rumbo s'ha pogut escapar de les canonades, però aquest aire irrespirable li ha provocat una al·lèrgia de 1.000 dimonis.
5: Ai.
3: Recordeu que tenia al·lèrgia a l'herba, pobret.
2: És veritat.
3: Pues imagina't, a la pólvora. Recordeu, era ben al·lèrgic. Després de la setmana tràgica, costarà molt tornar a la normalitat. Els habitants de Barcelona han quedat molt tocats. Des de Madrid es justifiquen dient que Barcelona és una ciutat ingobernable i con demasiado rebelde.
6: Imagina't.
2: Com ara.
6: Imagina't.
2: Com hem canviat.
3: Un altre aspecte curiós és que molts revoltats que durant la nit es van dedicar a saquejar esglésies, el diumenge següent van anar a missa com sempre,
6: yep.
3: Com si no hagués passat res. Els catalans som així, també.
2: Ah, fer-los perdonar. Vinga, Montserrat. Va, passa, anem cap a missa.
5: Amor, però què vols, tornar a cremar-la?
2: No, dona.
5: Encara no n'has tingut prou, és no, que no en tenim mai prou, eh?
2: Calla, dona, no, home, beneita. Allò ha sigut aigua passada, ja està. Avui em ve de gust escoltar la missa.
5: Ai, sí, mi també.
3: Al cap de pocs dies arriben les condemnes de mort. 5 condemnes en total. Entre ells, en Francesc Ferrer i Guàrdia, pedagog i anarquista, que va ser condemnat sense proves clares.
5: I què se n'ha fet del gos?
3: En Rumbo!
5: En Rumbo. L'han condemnat a mort, també, no?
3: En Rumbo...
5: S'ha mort d'un atac d'al·lèrgia.
3: De la pólvora.
5: La pólvora. Ha esnifat pólvora.
3: En Rumbo... El gosset negre?
2: Sí.
3: El teniu, la imatge?
2: Sí, maco. Sí, sí.
3: El gos negre com el carbó.
6: Ai.
3: Mig de la pólvora, de la setmana tràgica.
6: Esputat.
3: En Rumbo... És viu!
2: És viu!
3: En Rumbo ha sobreviscut a la passejada per la setmana tràgica. Conèixer els carrers de Barcelona li ha servit per fugir en els moments més crítics. Això sí, li hem hagut de subministrar un antihistamínic per l'al·lèrgia. Amb tots aquells incendis i tot aquell fum, el pobre no parava d'estornudar. No ha sigut el seu millor passeig?
2: No.
3: Però, com a mínim, n'ha sortit viu.
6: Ara.
3: Bravo, Rumbo.
6: Visca, Rumbo.
3: I fins aquí la Renaixença. I tornarem, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la llei audiovisual espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa. Esports.
1: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als 8ens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit al mallot groc al noruec Thorstein Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellar del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedado sin casas y los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Acabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
12: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
13: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cia Soler, president del col·lectiu.
14: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
13: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
15: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament, amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
16: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
17: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
18: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
2: 3CAT Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
19: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
20: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies. Patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
21: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
2: 3CAT Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
22: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
1: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, Ponent o fins i tot alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
0: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
4: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen, aquest dimarts, a l'informatiu de TF1.
5: J'avais indiqué, vous le savez,
23: com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
5: Sans bracelet électronique.
4: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
23: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
5: Cohérent, sòlid.
4: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
0: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
24: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
25: I have done nothing wrong.
26: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
24: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
26: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
25: Tell them where to go.
24: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
0: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azte Oír i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
2: 3CAT Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
3: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol Pedro Sánchez ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
6: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb David Ubach.
7: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
8: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra, y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
7: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
9: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
7: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
10: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
7: Harman el presentaran aquest dimecres, i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
11: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
7: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriores i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
12: Hemos intentado otra vez el maillot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
7: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
2: 3CAT Info.
7: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
7: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alt pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
2: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgioino és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també de moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia. Un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Forte Amiras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. a les zones rurals més properes, però els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística.

0: que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Que no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
1: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sanzeaja.
4: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
5: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido una vez más en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
4: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
6: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
7: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
4: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
8: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
4: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
3: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia, i en canvi deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
9: Les medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
3: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
10: Això ho explico perquè va haver-hi molt pocs països...
11: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
10: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
11: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
10: A Alemanya, si no recordo malament.
11: Alemanya, si no recordo malament.
10: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
11: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
3: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Gemma Puig.
12: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre

0: cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
3: Sovint, ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
4: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
2: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
1: 3CAT Info.
2: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
5: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
2: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes. Pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
6: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
2: Sí, invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. ...260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
7: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Viladamuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
8: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
9: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
10: Aquest plàter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i que els hi sigui rentable.
7: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
2: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les Festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
11: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
2: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que com a mínim s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar d'esta pel·lícula.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar els quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veiem porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Ampeis, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Yannick Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià. Firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del Meeting Internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serrahima. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En aquest dimecres, avui ens llevem amb calor, molta calor. 21 graus ara mateix a Muntanyola, 22 a Riudecanyes, 24 al Guaire, però les temperatures s'enfilaran i s'enfilaran i s'enfilaran, perquè la notícia segueix sent la calor i els incendis. Ara bé, dit això, la sort, la bona notícia és que la majoria de focs evolucionen de manera favorable. Només en queda un per estabilitzar, que és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, tot i que ahir al vespre ja es van poder desconfinar 5 de les 7 urbanitzacions afectades. Això sí, avui tenim 200 municipis de 24 comarques del país en risc extrem d'incendis, és el doble del que teníem ahir, i en gran part això és per la calor de la qual ja ens avisava ahir el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tenim aquest mapa de calor a Catalunya que, com a molt suau, és taronja, perquè tot el país està vermell gairebé.
1: Correcte. Avui, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya dona aquesta tarda vermells a bona part del litoral nord-est de Catalunya i també a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. I avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus, de fet, en la majoria d'aquestes zones que ara deia.
0: I després tenim la marinada, no, Tomàs? Perquè ens deien els bombers que en aquest incendi de Sentmenat, ara en parlarem, però un dels riscos pot ser la marinada avui.
1: Correcte. Ara està bufant a la zona, per exemple, de Castellar del Vallès, està a prop de Sentmenat, està bufant vent del sud de 8 km per hora. La humitat és relativament alta, 39%, no és gaire alta, però almenys és més alta que dies enrere. I sí, la marinada tornarà a bufar al llarg del dia d'avui. És una marinada que és de component sud en aquesta zona i, per tant, portarà l'incendi en la direcció nord.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: De les 100.000 persones que inicialment van quedar confinades en aquest incendi, l'incendi de Sentmenat, la recomanació és no sortir de casa, però aquesta recomanació ja afecta només 300 persones de les 7.000 inicialment. En concret, les que viuen a les urbanitzacions de Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Insistim que aquest incendi encara no està estabilitzat. Avui parlarem amb els bombers i anirem en directe per veure com està la situació, però la situació ara mateix, toquem fusta, toca i d'alguna manera és notablement millor de la que era ahir a aquesta hora. És un foc que ha cremat més de 150 hectàrees i els bombers, com dèiem, confien poder-lo donar per estabilitzat aquest migdia, si bé ahir a la tarda encara vam tenir algun moment d'ensurt.
2: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven, doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Què és el que deia el cap dels bombers de David Borrell? Deia moments complicats, per avui encara hi haurà algun moment estrès, però la situació és notablement millor. Aquest és l'incendi que ara centra més esforços després que ahir la tarda s'hagués de fer front a l'hora a mitja dotzena de focs de certa consideració, mitja dotzena. És precisament per això, per la simultaneïtat, sumat a la situació del risc que vivim i viurem en els pròxims dies, és el que més neguiteja. Tot això, els focs centraran bona part de la sessió de control avui al Parlament. Això i l'esborranc del Putxet.
3: Esta mañana cuando he ido a abrir he visto como una luz al final en la puerta y digo, uy, ¿qué está pasando? Si no me he dejado la luz encendida. Digo, bueno, algo así muy curioso. Y camino y veo que se había tragado los lavabos todo para abajo.
0: Això és el que explicava l'administrador de la pizzeria Verona sobre aquest forat, un forat de 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, que ha fet desallotjar 300 veïns de 93 pisos del barri del Putxet de Barcelona. Fins ben entrada la nit s'ha estat omplint el buit d'aquest forat amb formigó. Aquest matí els tècnics s'ho tornaran a mirar i estudiaran quan podran tornar a casa aquestes 300 persones que han hagut de passar la nit fora dels seus domicilis. Sobre les causes, tot apunta, i es dona per fet, que té a veure amb les obres de la línia 9 del metro. El que no queda clar encara és per què. Perquè la tuneladora d'aquesta zona ja fa uns quants dies que va passar per aquesta zona. Tampoc no queda clar si pot tornar a passar. Sí que el govern s'ha afanyat a insistir, a assegurar, a afirmar, a destacar que no és com el Carmel.
4: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: És el que deia la consellera Sílvia Paneque. Recordem el cas del Carmel, ja fa més de 20 anys. És veritat que allò va ser un esvoranc monumentalment molt més gran. A més, va haver-hi un cert caos en els desallotjaments. Es va dir als veïns que tornessin, després se'ls va tornar a desallotjar, però el govern insisteix que no és un cas que se li sembli. Ara bé, el neguit entre els veïns és més que evident. De fet, uns quants van avisar que ja fa dies que havien vist esquerdes a casa seva. Per exemple, avui a l'Àgora parlarem amb una monja de les religioses mercedàries que van avisar fa uns quants dies d'això, d'esquerdes.
5: No, menos por la noche del 27 al 28. 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: És el que ens explicava una d'aquestes monges. Avui hi parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, avui tenim el dia clau de la cimera de l'OTAN a Turquia. S'ha de tornar a parlar dels diners que els socis destinen a la defensa, però la cimera arriba marcada per nous bombardejos entre l'Iran i els Estats Units. Com a resposta a uns suposats atacs de Teheran a tres vaixells a l'estret d'Hormuz, Washington hauria contraatacat bombardejant una vuitantena d'objectius al sud del país. L'Iran ja parla de violació de l'acord de pau que es va firmar ara fa 20 dies i que recordem que encara no s'ha concretat. I amb esports, ja tenim definits els quarts de final del Mundial. Argentina jugarà contra Suïssa, que ha superat aquesta nit Colòmbia als penals, després de la remuntada agònica dels argentins contra Egipte.
6: Le quedó la pelota a Leo, linda, linda, linda, colgadita, y está Lautaro. Se pasaron todos, donde que van. ¡Dale que vale, Leo!
0: Aquest és el gol de l'empat d'Argentina, que perdia per 2-0 quan faltaven 11 minuts i va acabar guanyant per 3-2. Els quarts de final comencen demà. França-Marroc, divendres. Espanya-Bèlgica, dissabte. Anglaterra-Noruega, diumenge. Argentina-Suïssa. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: 7 i 7 minuts, avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Eva Pomares, Pere Rossinyol, Aitor Arriaga i Joan Guirado, però de moment... Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Risc màxim.
9: Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa a nivell 4, el màxim. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
10: El govern ha aprovat noves restriccions perquè la previsió d'altes temperatures es podria allargar fins la setmana que ve, ho explica el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado.
11: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi. S'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis.
12: El govern també restringeix l'accés a peu o amb vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor.
0: Sentmenat.
9: Els bombers centren els esforços en l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, i esperen estabilitzar-lo avui després de treballar-hi tota la nit i matinada. La jornada d'ahir va ser molt dura, amb focus secundaris que encara mantenen actiu un foc que ja ha cremat 159 hectàrees. La bona notícia és que es va poder aixecar el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats.
0: Més detalls, Maria Costa.
13: Ja s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Gurri, Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i el nord de Castellà del Vallès. En canvi, s'ha mantingut el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. Després d'una tarda ahir molt complicada, els bombers van aconseguir atacar els dos flancs perquè no descontrolessin el perímetre. David Borrell és el cap dels bombers.
14: Ja estem en una situació molt millor, s'ha treballat moltíssim, no podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
13: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor. Maria Costa, bon matí de Catalunya Ràdio.
0: Bona evolució.
10: A Torrefeta i a Florejacs, a la Segarra, es continua treballant per controlar el foc que ja ha cremat 113 hectàrees i que ha provocat la mort de 800 porcs d'una granja de la zona. Pel que fa a l'incendi de la Noia, els bombers esperen donar-lo per controlar totalment ja aquest matí. Tots els veïns afectats ja han pogut tornar a casa i s'ha començat a avaluar els danys.
0: La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
15: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
16: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
15: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. entrada. Salvador Gràcia.
8: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà han centrat.
15: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers. Montse Genarriba, Catalunya Ràdio, la Pobla de Claramunt.
0: Recuperació.
12: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que ahir al vespre es va donar ja per controlat.
0: Laia Claret.
17: Seria 4 anys vist amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cio Soler, president del col·lectiu.
18: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
17: Ahir es van reunir amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls la proposta que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, cal caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Catalunya Nord.
9: Aquest incendi evoluciona favorablement, tot i que els bombers encara no el donen per estabilitzat.
0: Més detalls també, Joaquim Albalaté.
19: El perímetre no creix des de dilluns a la nit i ara les tasques se centren a apagar els punts calents a les zones de difícil accés per evitar una revifalla. Encara hi ha uns 12.000 desallotjats. Ahir van poder tornar a casa els veïns de 2 pobles petits i avui, si tot va bé, ho podran fer els de 9 municipis més. Però els de les poblacions més grans, com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins demà. Tot i això, alguns veïns s'han saltat els controls policials i ja han tornat a casa seva. Joaquim Albalaté, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sessió de control.
10: Govern i oposició tornen a enfrontar-se avui al Parlament en plena onada d'incendis i l'endemà d'haver-se reunit per abordar l'estat dels focs. L'executiu va traslladar als partits la necessitat d'un cop de timó en la gestió forestal, mentre que diversos partits de l'oposició van demanar la compareixença de la consellera Paneque.
0: Àlex Giral Robert.
20: Bona part de l'oposició considera que la consellera de Territori ha de sortir a aclarir, entre d'altres, l'origen de les flames al Baix Empordà. Creuen que el govern s'ha esforçat a ocultar que les hauria provocat amb una radial al treballador d'una companyia subcontractada per la Generalitat, Salvador Vergés de Junts i Dani Cornellà de la CUP.
21: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
22: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori.
20: Paneque no va tancar la porta a compareixer al Parlament, però va reclamar respecte pels tempos judicials i alhora va insistir a posar límits als boscos catalans.
23: Cal fer un canvi de mentalitat per tallar aquesta continuïtat de massa forestal.
20: A la reunió d'ahir a Palau hi eren tots els grups, menys Vox i Aliança, que van rebutjar ser-hi. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Figura clau.
12: En aquest context d'onada d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc.
0: Rafael de Ribot.
24: Pere Roquer, president de SAGE Catalunya, assegura que la lluita contra els incendis ha de començar a l'hivern.
25: S'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre.
24: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, en Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives.
26: Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
24: Els pagesos també es queixen que ells se'ls imposin restriccions per la sega, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Falta un minut, una mica més, per arribar a 7:45. És un altre dels temes del dia, l'esvoranc.
9: Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona per avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. Cap a la mitjanit d'ahir, els operaris van acabar d'abocar el formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro.
10: De fet, segons ha sabut Catalunya Ràdio, alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. És el cas, per exemple, de les religioses mercedàries que tenen un convent a tocar dels edificis afectats. Maria Carlina és una de les monges que hi viu.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
12: I Territori estava al cas de les denúncies dels veïns. La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament, Laura Carrasco, assegura que s'havien estudiat.
27: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: Anirem en directe avui al barri del Putxet de Barcelona per veure l'última hora d'aquesta situació. També de les últimes hores, malauradament, hem de parlar d'un nou ofegament. moment.
9: A Balaguer, una nena va morir ahir ofegada a les piscines municipals. Tot i que inicialment se la va intentar reanimar, no se li va poder salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol.
0: Llei de Júlia Albacar.
1: Els fets van passar ahir a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal. Les instal·lacions compten amb serveis de socorrista i, segons ha pogut saber esta emissora, quan se la va treure de l'aigua, se la va intentar reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi van desplaçar unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem abans, és una de les notícies de la nit. I tornen.
10: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han recuperat les sancions contra el petroli d'aquest país, contra el petroli iranià. Dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre tots dos països, el Comandament Central Militar Nord-Americà ha bombardejat aquesta matinada una vuitantena d'objectius de l'Iran. I ho ha fet, diu, com a resposta als atacs de Teheran contra tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. De la seva banda, fa poca estona, els iranians també han informat que han atacat bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain.
0: Dia clau.
12: De la cimera de l'OTAN, que arrenca enmig de les crítiques del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus amb qui aquest matí torna a veure's les cares. Ahir Trump va tornar a reclamar que Groenlàndia passi a mans nord-americanes.
0: Enviat especial encara, Bruno Forteamires.
2: En una cimera pensada per destensar les relacions transatlàntiques, Trump va tocar amb Groenlàndia un dels temes que més han dividit en els últims mesos als Estats Units i Europa.
3: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
2: Aquesta amenaça de retirar soldats arriba just quan Washington estudia endur-se vaixells o avions de guerra nord-americans d'Europa per forçar els europeus a invertir més en defensa. De moment, per calmar Trump, els aliats han promès 40.000 milions d'euros com a mínim en noves compres d'armament. I amb aquest clima enterbolit, avui els líders de l'OTAN hauran de consensuar en acabar la cimera un full de conclusions polítiques. Des d'encara, Bruno Forteamires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Passen dos minuts ara mateix d'un quart de vuit, la grossa de Cap d'Any.
9: Les vendes han caigut pràcticament a la meitat els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros en vendes. Des d'aleshores han anat a la baixa.
10: Són dades que avui us avança el matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència i que contrasten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola.
0: Sílvia Solanes.
4: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just post-procés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any. Però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18%, amb 428 milions d'euros de vendes amb butlletes l'any passat.
0: Gràcies, Sílvia Solanes. Menys diners.
12: El PP vol que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ho ha plantejat com un remei contra l'absentisme laboral durant una trobada amb empresaris del País Basc.
6: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué lo vamos a hacer?
9: De fet, Feijóo proposa una cosa que ja està passant, perquè en termes generals un treballador de baixa ja no cobra el 100% del sou.
0: Le Pen, candidata.
12: Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses després que la justícia li ha confirmat la condemna per malversació de fons públics europeus amb una rebaixa de la pena de presó i d'inhabilitació. La líder d'extrema dreta assegura que podrà fer campanya sense el braçalet electrònic.
0: París, Isabel Galí.
7: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació i això suspèn temporalment les penes imposades aquest dimarts, com la del control electrònic. Però conscient que el Tribunal Suprem francès pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, farà campanya juntament amb l'eurodiputat Jordan Bardella.
11: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
14: Coherent, solide.
7: El Tribunal de Cassació ha avançat que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores Marine Le Pen? Es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:20 explicarem que arrenca.
9: Avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa, entre molts d'altres.
12: El terrassenc Galgo Lento obrirà avui el cartell a 4:45 PM en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Halsey. Poc abans haurà actuat René Rapp, coneguda per la seva vessant musical, però també per participar en musicals de Broadway i en sèries de televisió. Avui també hi haurà música urbana amb Greta, la germana bessona de Muxca, i el gallec Sen Serna.
0: Això d'una banda, de l'altra, a la platja.
9: La música simfònica arribarà aquest vespre i demà a la platja de Sant Sebastià de Barcelona a càrrec de Josep Pons, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC.
12: Catalunya Música retransmetrà en directe els dos concerts Clàssica a la platja, una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana.
0: 7:21 PM, amb els esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Déu-n'hi-do quina remuntada de l'Argentina de Messi. 0-2 per dia, 12 minuts del final, i va acabar guanyant Egipte 3-2.
8: Amb un Messi que va liderar aquesta remuntada amb un gran gol que dona als argentins el pas als quarts de final.
13: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
0: Lionel Scaloni, seleccionador argentino.
14: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
0: Argentina se les haurà amb Suïssa en aquests quarts de final. Els suïssos han guanyat Colòmbia aquesta nit als penals.
8: Després d'un empat a 0 al final de la pròrroga, els suïssos van superar els colombians a la tanda de penals. Suïssa jugarà uns quarts de final després de 72 anys. John Arias, jugador de Colòmbia.
15: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
8: Ja han quedat definits tots els quarts de final del Mundial, a banda d'aquest Suïssa-Argentina, Noruega-Anglaterra, França-Marroc i Espanya-Bèlgica. Avui, jornada de descans al Mundial. L'espanyol que aconsegueix la cessió del lateral esquerre Hartman, que ve del Barley. Avui es fa la presentació oficial. També ha estat presentat l'extrem Àlex Calatrava, que ve del Castelló.
16: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
18: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
19: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
18: I se't transmet el fred a la mà?
19: Suposo.
18: Oh.
28: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
31: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
32: El 6, el 16, el 24, el 41 i el 46. I els sols, el 2 i el 3.
31: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Vinga, 6 minuts i arribarem a 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Més històries del Mundial. Ara que ha quedat eliminada Colòmbia, recordem un error al terreny de joc que va acabar, ni més ni menys, que amb un assassinat en el país sud-americà. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia. Si gols en contra, es diu la sèrie que s'ha fet d'un dels esdeveniments més tràgics a la història dels Mundials de futbol. Tot arrenca el 22 de juny del 1994, Mundial dels Estats Units, a Los Angeles.
2: Metió el centro, atención, que gol, gol, gol, gol, gol. Estados Unidos, Escobar en contra.
1: Un gol en pròpia porteria del defensa Andrés Escobar precipita l'eliminació a les primeres de canvi d'una Colòmbia que arribava a la cita amb moltíssimes expectatives. Ell mateix intentava passar pàgina uns dies després, en la que seria la seva última entrevista.
3: No estamos contentos con lo que pudimos hacer en este Mundial porque siempre esperamos muchas más cosas y realmente nos sentimos mal porque con el fútbol que Colombia tiene tenemos que haber llegado más lejos, pero ya lo pasado no lo podemos resolver.
1: El mateix Escobar també va publicar un article a la premsa titulat La vida no acaba aquí. Fatídic desenllaç, perquè 4 dies després moria a trets al pàrquing d'una discoteca a Medellín.
4: Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país.
1: Andrés Escobar havia anat a la discoteca El Indio amb la parella i amb uns amics. Alguns testimonis també van explicar després com diversa gent, abans del tràgic desenllaç, se li havien acostat rient-se'n d'ell o cridant-li autogol, Andrés, autogol.
0: I aquest assassinat, Pol, aviat es va relacionar amb el narcotràfic.
1: Primer van sortir totes especulacions, que si era cosa d'una màfia d'apostes que havia perdut molts diners amb el resultat de Colòmbia, que si eren criminals molt fans de la selecció, però en poques hores, com dius, es va detenir Humberto Muñoz, que era el xofer, l'escorta, de dos germans, el David i el Santiago Gallón, que eran coneguts narcos.
5: Ellos habían sido socios de Pablo Escobar, habían sido socios de los Ochoa Negocios de Caballos, y mire cómo es la vida.
1: Com pràcticament tota Colòmbia en aquella època, el narcotràfic havia entrat al futbol, on havia trobat una pista perfecta per tenir influència i per blanquejar diners. Per cert, que Santiago Gallón, condemnat per ser un dels autors intel·lectuals d'aquest assassinat, va morir a Mèxic fa pocs mesos, a principis d'aquest any, també assassinat.
0: 3 minuts i 2:15, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui un nou canal.
6: Ahir, la Sèptima, que serà un nou canal de televisió, va anunciar la seva data d'inici. Serà el 5 de novembre i es podrà veure a través de lo que entenem que és la tele generalista. Serà molt d'esquerres, segons els seus responsables, i arriba de la mà de José Miguel Contreras, que de posar en marxa teles sap prou. Va ser el responsable d'arrencar la Sexta. No sé si necessitem una cadena més, però el que sé és que benvinguda siga una nova aposta televisiva.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Efectos Secundarios.
7: Segueix dos antics companys d'institut que descobreixen un fong amb propietats extraordinàries, capaç de curar pràcticament qualsevol malaltia, fins i tot les més greus. El que hauria de ser una troballa que hauria de revolucionar la medicina es converteix ràpidament en un problema a gran escala. Els joves s'enfronten a conspiracions governamentals i de les companyies farmacèutiques que veuen amenaçats els seus interessos econòmics. Animació adulta molt colorista i amb poques línies rectes que es mou entre la comèdia negra i el thriller. La trobareu a HBO Max.
0: I per arribar a 2:15, alguns dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
8: Jo pregunto una cosa, la Maya Montero, en què s'ha quedat això?
9: Maya Montero torna a ser la cantant de La Oreja de Van Gogh, tot i que la seva reincorporació ha provocat que surti del grup Pablo Vanegas, que n'és un dels fundadors i també era guitarrista, fins ara.
10: Pues a tomar por saco, amargao.
0: Maya Montero, què tal? Bon dia.
11: No li diguis amargao.
0: Com estàs?
10: Joder, no hace falta gritar a estas horas, tío.
0: Perdona, perdona.
9: Bueno, no estem cridant, estem parlant normal, és el to d'aquesta hora,
10: Maya. Es que me estáis agobiando todos ya con lo del grupo, o sea, hasta el coño estoy ya.
0: Maya, però és normal que estiguem...
10: Es que ni el café me puedo tomar tranquila, ni el
11: cafè.
12: No et volem molestar, només felicitar-te per i saber com estàs. Com...
10: Bueno, mira, si pares de la puerta, a lo mejor te respondo,
12: no,
10: ¿sabes?
12: Si estem tots asseguts,
9: no,
12: estem quiets.
9: No s'està movent ningú, Amaya, tranquil·la. Ja és el tercer cafè que et fots des que estàs parlant amb nosaltres.
10: Què passa? I què passa? Tens algun problema?
9: No. Escolta'm, la sortida d'aquest home, del Pablo Vanegas, el guitarrista del grup, suposa un contratemps...
10: Sí, jo què sé, o sea, el guitarrista, què m'estàs contando? O sea, cada uno que se ocupe de sus mierdas, el guitarrista, dic.
12: Però s'ho queda sense guitarrista.
10: Bueno, pues vamos a coger al aire para que toque.
9: No siguis bruixa. Maya, ha sigut molt lleig, això.
10: Hombre,
12: us heu plantejat quan fareu el primer concert?
10: Ai, que ànsies que sois, de verdad. Jo què sé.
12: Val, doncs ja,
10: jo què sé.
12: Ja ho seguirem. Afina,
10: pues ara,
12: per
10: ja, ser. Ja, Maya, està,
9: no estàs gaire activada.
10: Que no,
12: hauries
10: que no,
12: de glopejar una mica d'ou per aclarar la veu una mica.
10: Què dices?
0: Són alguns dels protagonistes de l'any que anirem repassant en les pròximes setmanes. Deixeu-nos dir ben ràpidament que avui, a partir de les 10, ens fa molta il·lusió perquè al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Àngels Gunyalons, que acaba d'estrenar al teatre dins la grec el retrat de Dorian Gray. I hem arribat a 8:15.

0: Més de 200 municipis de 24 comarques avui estan en risc màxim d'incendi. És un centenar més que ahir, és a dir, el doble. Tenim el doble de municipis ara mateix en risc d'incendi en comparació a la jornada d'ahir. És per això mateix que, davant d'aquestes altes temperatures, Protecció Civil demana molta precaució, no només pels incendis, sinó també recorda que s'ha de tenir cura de persones grans i dels menors. Pel que fa als incendis, en tot cas, els bombers esperen estabilitzar avui el de Sentmenat, al Vallès Occidental, després de treballar-hi tota la nit i tota la matinada. David Borrell és el cap dels bombers.
1: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven, doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: De fet, la resta dels incendis del país evolucionen de manera molt favorable fins al punt que el de les Gavarres, el del cap de setmana a l'Empordà, ara sí, ja es pot donar per controlat. Mentrestant, els tècnics han de revisar aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Puigxet de Barcelona, després que, aproximadament aquesta mitjanit, els operaris hagin acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de la línia 9 del metro. La consellera Paneque assegura que això no té absolutament res a veure amb el Carmel de fa 20 anys.
2: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: I a banda d'això, dades que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, les vendes de la grossa de cap d'any han caigut a la meitat gairebé en 7 anys. El punt àlgid de vendes va ser el 2018, però des de llavors han caigut en picat. En canvi, el sorteig de Nadal, de la Loteria Espanyola, no ha parat de créixer. I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Argentina, que es classifica pels quarts de final del Mundial, 3-2 davant Egipte. Els argentins perdien 2-0 a 11 minuts pel final del partit. Messi va tornar a marcar. El seu rival ara serà Suïssa, que va eliminar Colòmbia als penals després de l'empat a 0.
0: I pel que fa al temps, important, això que dèiem de la calor. Tomàs Molina, què ens expliques?
4: Aquest dimecres 8 de juliol tornarà a ser un dia molt calorós. De fet, avui el serà el dia més calor d'aquesta setmana, amb temperatures que estaran per sobre dels 40 graus des del Pallars Jussà fins pràcticament al Montsià, amb temperatures també per sobre dels 40 graus en comarques com el Gironès, el Pla de l'Estany, també tota la zona del Vallès. Per tant, doncs, molta precaució per aquesta situació de temperatures altes. Un dia avui assolellat, però també amb ruixats que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu. Fins i tot podria arribar algun ruixat aquesta tarda a les comarques del Pla de Lleida, cap a la zona del Segrià, localment amb tempesta. La temperatura a partir de demà baixarà una miqueta, tot i que no ens n'hem de refiar, perquè la setmana vinent, entre dimecres i dijous, tornaran a ser força altes.
0: Gràcies, Tomàs Molina. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Matí de dimecres, força tranquil, hi ha petites alteracions. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa, que havia d'arribar a Barcelona-Sants poc abans de les 8, té 10 minuts de retard. Després, el tren amb destinació Lleida-Pirineus de les 7:47, amb sortida des de Tarragona, acumula una demora de 15 minuts a Barcelona. Cap problema destacat a metro i autobusos.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona. Direcció a la capital catalana destaca C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, la B20 a Santa Coloma, B23 de Molins a Sant Feliu de Llobregat i a Esplugues i l'A2 del Papiol a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, molta densitat, també ronda de dalt de Trinitat a Horta i litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol, Eva Palmares, d'aquí una horeta. I com sempre, aquesta hora fem un cop d'ull a la premsa. I comencem per les opinions més destacades des de la redacció del matí. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: L'esvoranc a Sant Gervasi, a Barcelona, Marine Le Pen, l'Argentina de Messi, tots aquests apareixen a totes les portades.
8: La Vanguardia titula que l'esvoranc per l'obra del metro obliga a desallotjar 93 pisos a Barcelona, titulars gairebé pastats a l'Ara i al Periódico.
9: Fotografia inclosa també de tècnics de la Generalitat i dels bombers comprovant els edificis afectats.
8: I fotografia d'una pizzeria que va veure com el terra se'n passava sencer al seu lavabo.
9: Tot això en un nou dia d'incendis als diaris. El Punt Avui titula Màxima tensió, 65 incendis en un sol dia.
8: El Periódico publica un editorial que titula Reforçar la prevenció.
9: Subratlla que només una aposta per les tasques preventives i la gestió del territori reduirà l'impacte dels focs.
8: L'anunci de Marine Le Pen de ser candidat a les presidencials franceses també treu el cap en tots els diaris.
9: L'Ara puntualitza que ho farà tot i potser dur llavors el braçalet electrònic.
8: Un braçalet que ha de portar per la condemna de corrupció que té insisteix al País, que ho acompanya d'una fotografia on se la veu custodiada per tres policies.
9: La Vanguardia li dedica l'editorial que titula Le Pen condemnada, però candidata, parla de complexa filigrana jurídica.
8: I puntualitza que la líder francesa es desdiu del que havia promès.
9: Caldrà veure, puntualitza l'editorial, fins quan haurà de dur el braçalet si és que l'acaba portant, perquè se li podia reduir a la meitat del temps.
8: I per acabar, l'Argentina, que s'ha classificat remuntant un partit contra Egipte.
9: Remuntada èpica, titula l'Ara, i el periòdico parla d'una altra epopeia, remuntada agònica, sentencia La Vanguardia.
0: I sapiguem què hi ha llegit avui a la premsa al Pons Pons.
7: La corrupció no comença quan algun polític roba, sinó quan sembla normal. Les lleis són necessàries, però no suficients si no sabem distingir entre allò que és legal i el que és honest. Les lleis poden castigar la corrupció, però només una pedagogia dels valors i les virtuts pot prevenir-la si la consciència és més forta que la conveniència i els polítics assumeixen que el més ètic és fer el correcte quan ningú no ens veu ni ho sap. Un govern és el reflex de la seva societat i el discurs més convincent és el de l'exemplaritat.
10: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Sets i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSets.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSets.com.
11: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
13: Troba el teu lloc amb Parklink.
14: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
16: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
17: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
18: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
17: Ah, doncs així muntar Ouigo. Vés a terres llunyanes en tiranosaure. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, des de llest.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 2:15 de 8 al matí de Catalunya Ràdio. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés. Per què la qualitat del semen dels asturians duplica la dels madrilenys? Caram.
20: Doncs una investigació vincula la qualitat a la pol·lució o tòxics. T'ho llegim al País. En concret, l'estudi és del grup internacional IR, especialistes en reproducció assistida. La qualitat del semen dels asturians supera no només la dels homes madrilenys, sinó també la dels habitants de ciutats del sud i sud-est de la península.
0: Déu-n'hi-do. Un restaurant cobra 50 cèntims per un tàper.
20: Ha passat a Carcaixent, a València, quan un comensal va decidir que es volia emportar a casa el menjar que no s'havia acabat. La sorpresa la va veure al compte quan es va trobar el cost del tàper que havia demanat. Ho llegim a Les Províncies, que explica que la llei sobre el malbaratament alimentari estableix que els restaurants han de facilitar al consumidor que pugui endur-se els aliments que no ha consumit sense cap cost. En canvi, la normativa contempla que un restaurant pot ser multat fins a 2.000 euros si no ofereix l'opció d'endur-se el menjar sobrant o si cobra un suplement per fer-ho.
0: Augmenten les captures de serps a les Balears.
20: Segons el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes, en el que portem d'any se n'han capturat 56. Cada vegada hi ha més serps a les Balears. Les serps no tenen depredadors i ara és l'època d'aparellament. El problema és que aquests rèptils s'alimenten de sargantanes, que són essencials per l'equilibri natural de les illes. Els experts temen que això acabi provocant l'extinció de les sargantanes. Ho llegim al diari d'Eivissa.
0: Dues setmanes d'espera per instal·lar aires condicionats.
20: Les altes temperatures i la falta de mà d'obra fan que la demanda d'aires condicionats tradicionals i portàtils s'hagi disparat. El Punt Diari explica que hi ha molts models sense estoc ni a botigues ni magatzems, tot i fer una previsió superior respecte de l'any passat. El sector diu que es viu una certa psicosi que estressa venedors i instal·ladors. La venda d'aires condicionats ha crescut un 56% en els últims 4 anys.
0: I seguim el repàs a la premsa, ara els destacats en internacional i economia, amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
1: Els principals diaris francesos obren portada amb la líder d'extrema dreta, Marine Le Pen, que hi va anunciar que es presentarà a les eleccions presidencials, malgrat que la justícia l'ha condemnada per malversació de fons públics. Le Monde diu que Le Pen és el mite del fènix de l'extrema dreta. Le Figaro destaca que serà candidata dins d'una incertesa jurídica sense precedents i Libération és més contundent.

0: polítiques després d'acusar-los de ser l'altaveu de l'exprimer ministre d'ultradreta Víctor Orbán i del seu partit Fidesz.
1: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días assegura que la guerra de l'Iran reactiva la batalla de les benzineres low cost. Plen Energy, Valen Oil i Petroprix han decidit reactivar els seus plans d'expansió a l'estat, cosa que no entrava en els seus plans a començaments d'any. El creixement de les vendes de cotxes elèctrics i la baixada en el consum domèstic de combustibles els havia portat a gairebé desestimar la seva expansió. L'increment de preus amb la guerra els ha fet canviar de parer. Per la seva banda, On Economia diu que Parlem planteja ampliar capital per reduir deute i superar les tensions financeres. La firma, liderada per Ernest Pérez Mas, ha convocat una junta general extraordinària el 7 d'agost amb la finalitat d'aprovar un conjunt de mesures destinades a reforçar l'estructura financera de la companyia. Es contempla una ampliació de capital de 17,5 milions d'euros que permetrà convertir en capital una part rellevant del deute financer de la societat. I finalment, l'economista explica que el Senat endureix la llei dels mutualistes per impedir als jubilats que puguin millorar la seva pensió. El PP aprofitarà la seva majoria absoluta al Senat per introduir modificacions al text. El projecte, però, haurà de tornar al Congrés per la votació definitiva, on un cop més es posarà a prova la majoria del govern de Pedro Sánchez.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
3: Què és la premsa esportiva, Robert Prat?
4: Doncs és la fe de l'Argentina, la que li dona la classificació pels quarts de final del Mundial. No!

0: L'esport diu que Messi lidera una èpica remuntada, un altre miracle de l'Argentina, amb un Messi decisiu, amb una assistència i un gol, un Messi que va acabar mantejat pels seus companys. Javier Giraldo apunta que Argentina té dos arguments per ser campió, Messi i el caràcter de l'equip. L'esportiu diu que les llàgrimes de Messi són les llàgrimes de tots, un Messi que alimenta el somni de la campiona del món. Per La Vanguardia, Messi fa possible l'impossible, en 14 minuts de bogeria. Els seus companys diuen que no arribi mai l'últim partit en Leo. Joan Josep Pallàs parla del peu de Déu. Mundo Deportivo compara Messi amb un faraó. Santi Nolla ironitza en Milei, el president argentí, prega perquè no truqui a Donald Trump. I el periòdico diu que Messi plora després d'una altra epopeia, un Messi que va fallar el seu segon penal, però que ha marcat en 9 partits seguits des de Qatar. Un Messi èpic pel diari Ara, que fa una última bogeria, explica en el Marca.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I continuem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, Sílvia.
4: Les filles de Carmen Thyssen, Carmen i Sabina, han fet 20 anys. La baronessa ja tenia un fill, però sempre havia tingut el desig de tenir una nena. Les dues filles van néixer l'any 2006 per gestació subrogada, quan la baronessa tenia més de 60 anys. Les bessones han portat una vida prou discreta. Ara, amb 20 anys, Carmen i Sabina emprenen camins diferents, però força definits. Carmen estudia dret i segueix els passos empresarials de la seva mare. En canvi, a la Sabina l'exposició pública no li agrada tant i estudia art. Tot indica que han celebrat la festa d'aniversari a la mansió familiar de Sant Feliu de Guíxols, ja que Tita Cerveda es recupera d'una malaltia pulmonar que la va portar a l'hospital el mes passat. Segons la revista Forbes, la fortuna de Tita Cerveda s'estima en 1.300 milions d'euros.
3: Mira, Ésar, com estàs? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Qui fa anys avui?
5: Doncs avui és l'aniversari de la Morticia Adams. Gran Angelica Houston, que va interpretar la Morticia a la versió del 1991, celebra 75 anys. Una altra icona del cinema de Hollywood també va néixer el 8 de juliol. És Kevin Bacon, en fa 68. I de mita en mita, Beck, figura clau del rock alternatiu, està de celebració, bufarà 56 espelmes. Per últim, una altra que farà festa avui és Maya Hawke. El nom potser d'entrada no et sona, però és una de les protagonistes més entranyables de Stranger Things, la Robin. Els seus pares són Uma Thurman i Ethan Hawke. No sé si els haurà convidat al seu 28è aniversari.
3: I el santoral.
5: Si coneixeu algú que es digui Adrià, Edgar, Eugeni o Priscila, feliciteu-los. I et porto un nom més, que sé que ahir a Dilberga et va agradar i et vull tornar a sorprendre.
3: Sí.
5: Avui també és Sant Procopi.
3: Procopi, gràcies, Mireia.
5: Adéu.
3: I moment, com cada...

0: dia de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
1: Bon dia, sóc el Xavier Baronat, de la llibreria Vapor Vell, de Premià de Mar, i la meva recomanació estiuenca és l'Evolució de Hugo González, editat pels Llibres de l'Asteroide, i bueno, tracta la història de tres germans durant la Revolució dels Clavells, tres germans molt diferents entre si i que ho viuen de diferent manera aquesta revolució que, a més, nosaltres crec que tenim molt idealitzada i que va tenir bastantes més arestes de les que pensem. I, en tot cas, una novel·la que recomanaria qualsevol persona interessada en Portugal i si viatja de vacances, doncs l'ajudarà a conèixer millor la realitat d'aquell país.
0: 3:15 d'avui, aquests són els sons del dia.
2: Els sons del matí.
3: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè poden estar exposats als efectes d'un incendi.
4: S'ha mantingut el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones.
5: Estem en una situació molt millor, s'ha treballat moltíssim, no podem donar encara l'incendi per estabilitzat.
6: El Xavi és un veí afectat.
7: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador.
8: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
9: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble.
10: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació.
11: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia. Paraules del dia amb el Marc Jurado. La primera paraula del dimecres és secundari.
12: Que ve en segon lloc, tot i que sovint es fa servir per dir que és menys important que altres, que és d'inferior categoria, vagi segon, tercer, quart o cinquè, són secundaris. Els focus que encara mantenen actiu el foc de setmanat no va ser secundari, sinó primordial, que els confinats poguessin ja sortir de casa.
0: Absentisme.
12: Costum de viure el propietari fora de la localitat on està situat, però també ens quedem amb la tercera excepció del DIEC, absència del lloc de treball. Ara el PP vol que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa. De fet, això ja passa perquè no es cobra el 100% del sou. Lluny d'estar absent, caldria tenir-ho present.
0: Cartell.
12: Full manuscrit o imprès, també, però ens ha dit figurat els noms que conformen aquest document. Avui arrenca el Cruïlla, expliquem que té un cartell, que hi passaran noms com ara Greta, Calgo Lento, Pixis o Rigoberta Bandini.
0: Ara les tres les xifres del matí amb el Francesc Soler. 120.
13: Són els milions d'euros que l'estat espanyol rebrà de la Unió Europea pels danys dels focs del 2025. L'Eurocambra hi va donar ahir llum verda després que ja hagués avançat 30 milions d'euros d'aquests diners. Aquesta ajuda es destinarà a finançar mesures de resposta d'emergència, entre les quals hi ha la restauració d'infraestructures i serveis públics essencials.
0: 14%.
13: És el percentatge que baixarà la població en edat d'estudiar els pròxims 15 anys. La baixada de la natalitat i l'envelliment de la població provocarà aquesta situació. Aquesta caiguda no es produirà per igual a totes les comunitats autònomes. La caiguda més accentuada es preveu que es produeixin l'ensenyament secundari.
0: 91.
13: És el nombre de places de jutge que es crearan a Catalunya, segons va aprovar ahir el Consell de Ministres. L'executiu en va aprovar un total de 500 per tot l'Estat. També es va donar llum verd a la creació de 35 noves places de fiscals per Catalunya. Aquestes noves places haurien d'ajudar a descongestionar la justícia. Els nous jutges i fiscals estaran operatius d'aquí a 14 mesos.
0: Ens falten les tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, si veu un pati interior, sembla que algun bar o restaurant ho fa servir de magatzem, perquè a un lateral hi ha apilades caixes de begudes. A la part del mig hi ha un forat enorme que s'ha literalment empassat al terra de rajoles. No es veu al fons, només la terra d'un dels laterals de l'esvoranc.
14: De fet, en el lloc d'aquest forat hi hauria d'haver el lavabo de la pizzeria Barón al carrer Teodora la Madrid, al barri del Puiget a Barcelona. Va ser el propietari d'aquest local qui va alertar ahir al matí d'aquest ensorrament provocat per les obres del metro i que ha obligat a desallotjar 93 famílies de diverses finques. Avui sabran si podran tornar aviat a casa.
0: Segona imatge del dia. Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan donant-se la mà mentre el president turc, amb ulleres de sol, li diu alguna cosa a cau d'orella al president dels Estats Units.
14: Erdogan, que fa d'anfitrió a la reunió de l'OTAN, que se celebra encara aquests dies, s'hi parlarà de despesa en defensa, també d'Ucraïna. De fet, a la cita també hi ha el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Erdogan, en el passat, i amb escàs èxit, va intentar fer de mediador entre Kiev i el Kremlin.
0: Tercera imatge. homenatge a Leo Messi, mantejat pels jugadors de la selecció argentina. El millor jugador del món, ben bé un parell o tres de metres de terra, somriu clarament feliç.
14: Feliç, alleujat, se'l va veure fins i tot també amb alguna llàgrima als ulls després d'una nova gesta de la selecció argentina. La campiona del món va remuntar 2 gols contra Egipte en només 14 minuts per classificar-se pels quarts de final del Mundial. Messi, que a la primera part havia fallat un penal, segueix fent història. Va donar el primer, va fer el segon, el gol de l'empat, màxim golejador d'aquest Mundial amb 8 gols, en total en porta 21 a les cites mundialistes.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El ceviche és escollit el plat preferit dels madrilenys per davant del cocido i per davant de la tripa. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. El ceviche és un plat de peix marinat amb cítrics molt popular al Perú i en altres països llatinoamericans. Doncs bé, segons una enquesta que publica el diari El País, els madrilenys han escollit el ceviche com el seu plat preferit. A més, també l'han triat com el plat actual més representatiu de la ciutat madrilenya al davant d'opcions clàssiques de la cuina de la capital espanyola, com ara el cocido o la tripa, els populars callos. L'enquesta la publica el diari El País dins de la seva secció de gastronomia. Inclou una mostra representativa de més de 5.000 persones. També diu la notícia que el ceviche és també el plat més estimat actualment pels madrilenys a l'hora de sortir a sopar.
0: I això és real o és fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
18: El sector logístic continua creixent i Catalunya es consolida com un punt clau d'aquesta transformació. Segons el clúster logístic de Catalunya, la regió ha absorbit un 38% més d'espai logístic els primers mesos de l'any. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en logística i comerç internacional. És una formació orientada a preparar professionals amb visió global en l'àmbit del comerç, el transport i les operacions logístiques.
17: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
15: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el ceviche és escollit el plat preferit pels madrilenys pel davant del cocido i de la tripa és una notícia falsa. El diari El País no ha publicat mai cap enquesta com aquesta. La notícia falsa que circula utilitza l'aparença del diari El País, però res és veritat. Ni l'enquesta s'ha fet mai ni tampoc s'ha publicat. La notícia falsa que circula inclou pistes sobre la seva falsedat. Si ens hi fixem bé, podem veure que la secció de cuina del País no es diu gastronomia, sinó gastro, i el tipus de lletra del titular s'assembla a la utilitzada pel diari El País, però no és la mateixa.
0: Gràcies, Marc.
15: Adéu, bon dia.
0: 5 minuts i arribarem a les 8. Titulats amb 2 minuts amb Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendis, un centenar més que ahir.
12: Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura especialment de les persones grans i dels menors, els més vulnerables a la calor.
0: Els bombers esperen estabilitzar avui l'incendi de Setmanal del Vallès Occidental després de treballar-hi tota la matinada.
19: David Borrell és el cap dels bombers.
20: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
19: La resta d'incendis del país evolucionen favorablement. Ahir els bombers van poder controlar el foc de les Gavarres després que hagi calcinat 2.000 hectàrees.
0: I els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir al barri del Puigat de Barcelona.
12: Després que cap a la mitjanit els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Sílvia Paneque, consellera.
21: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran aquesta matinada i han recuperat les sancions contra el petroli iranià.
19: Els atacs s'han dirigit a una 80 d'instal·lacions militars amb l'objectiu de debilitar la capacitat iraniana de bloquejar el comerç internacional per l'estret d'Hormuz.
0: Dades que us avança el matí de Catalunya Ràdio, les vendes de la grossa de cap d'any han caigut gairebé a la meitat en els últims 7 anys.
12: El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum. En canvi, el sorteig de Nadal de Loteria Espanyola no ha parat de créixer.
0: I hem de lamentar que una nena de 6 anys només va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer.
19: Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny.
1: Avui dia de màxim de calor. Avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus a bona part de les comarques de Ponent, de les Terres de l'Ebre, però també a les comarques gironines, en particular cap a la zona de l'Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, també cap a la zona del Vallès. Les temperatures estaran per sobre dels 40 graus, fins i tot a les àrees de l'Anoia. Per tant, molta precaució amb aquesta situació de temperatures tan altes que, diem, avui arriben al seu màxim d'aquesta setmana. No ens podem refiar perquè no acabaran de baixar i, de fet, la setmana vinent, entre dimecres i dijous, podrien arribar a ser fins i tot més altes que no pas aquesta setmana. Per tant, una situació de temperatures altes i aquesta tarda de sol, però també amb ruixats que afectaran sobretot l'Alt Pirineu i fins i tot podria aparèixer alguna tronada en àrees del Segrià de cara a mitja tarda.
0: I pel que fa al trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
4: Doncs a aquesta hora destaquen retencions direcció cap a Barcelona, la C58 de Terrassa a Sabadell a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la B23 de Molins a Sant Feliu del Llobregat i a Esplugues, i també a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: I ja sabeu que hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Ho podeu fer amb una nota de veu breu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Alba.
3: Hola, sóc l'Alba de Manresa. Doncs mira, jo volia dedicar la cançó de Tòquio, dels Catarros, perquè és una cançó que em transporta l'estiu passat. I a més, vull dedicar a la Paula per acompanyar-me en totes les meves aventures. Adeu. Queda't a

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, molt bon dimecres. Calor, moltíssima calor. Avui arribem a un dels pics d'aquestes altes temperatures, però no serà ni de lluny l'últim. Però comencem per les bones notícies que ens convenen a tots plegats. El panorama dels incendis pinta notablement millor que ara fa 24 hores. El foc de les Gavarres ja està controlat? Ara sí, aquest és el del cap de setmana, el de l'Empordà. El foc de l'Anoia segueix estabilitzat, ho vam explicar ahir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, i també estan estabilitzats els últims incendis que vam tenir ahir a Torrefeta i Forrejacs, a la Segarra i a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Quina és la signatura pendent? Setmana, al Vallès Occidental. Aquest incendi encara no està estabilitzat i, de fet, els bombers ahir a última hora encara deien que avui és possible, és probable, que puguin viure situacions difícils. Primer, perquè bufarà la marinada, i segon, per això que dèiem. Tindrem avui un dels pics de calor de l'estiu. S'arribarà als 40 graus en molts punts del país i encara en tenim per dies, eh? Tomàs Molina, bon dia.
1: Molt bon dia. La veritat és que sí, aquesta setmana, però també la setmana vinent. Ara també tenim una bona notícia, i és que també en els mapes aquests a molt llarg termini surt que la temperatura es normalitza per l'època de l'any a partir de diumenge, dia 19. Ja sé que és lluny, però a partir de diumenge la temperatura tornaria a baixar. Però sí que és veritat que aquesta setmana i la setmana vinent, més que no pas aquesta, especialment al voltant de dimecres, doncs les temperatures seran molt altes.
0: Diumenge 19, és quan començarà a afluixar una cosa.
1: Es normalitzarà. Es normalitzarà pel mes de juliol, que tindríem temperatures normals. Per dir-ho d'alguna manera, el que seria normal seria que ara tinguéssim temperatures al voltant dels 18 graus a 1.500 metres, i avui la temperatura a 1.500 metres està a 23,35, és a dir, estem 7 graus per sobre del que hauria de ser normal. I dimecres de la setmana vinent, si els mapes no s'equivoquen, estarem 8 graus i mig per sobre de la temperatura normal.
0: Això pel que fa a la calor, Tomàs, però la marinada, perquè també dèiem, ara parlarem de l'incendi de Setmanat, dèiem que avui els neguitejava una mica aquesta marinada.
1: Hem de dir que també amb això podríem tenir bones notícies, tot i que el vent es comporta diferent en una zona d'incendi, en una zona de foc, però en principi els mapes no donen una situació de marinada gaire intensa. Serà una marinada feble, de component sud, que no hauria de passar dels 8, 10, 12 nusos, 20 km per hora, no hauria de passar dels 20 km per hora, però en zones de foc es pot incrementar una miqueta, però en principi jo diria que podrà ajudar els bombers a que no hi hagi situacions de vent massa importants.
0: Creuem els dits, ara hi parlarem. Gràcies, Tomàs Molina, fins ara.
1: Fins ara.
0: 8 i 3 minuts. Vinga, va, repassem el mapa dels incendis que dèiem. L'incendi que tenim ara mateix en una situació més delicada continua sent aquest que dèiem de Setmanat, el Vallès Occidental. D'entrada, és important destacar que no està estabilitzat. Ahir van tenir revifades, de fet, els bombers. La bona notícia també en això és que els bombers deien haver controlat el flanc dret de l'incendi, i amb això, per exemple, han evitat que aquest incendi, que aquest foc, que les flames, anessin cap a Sant Feliu de Codines. Anem en directe a aquest incendi de Setmanat amb la Marta Vallès. Marta, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit, Marta?
2: Doncs la nit sembla que ha anat una mica més tranquil·la que no pas el dia, com deies, perquè aquí va ser una jornada complicada. Ara s'està fent en aquests moments una reunió de comandaments, també hi ha alcaldes de la zona, per decidir l'estratègia d'avui amb l'objectiu que continua sent encara estabilitzar un foc que es manté actiu. Aquí a l'aparcament de l'Institut de Sant Manat, on hi ha establert el centre de comandament, els bombers que entren a treballar a partir d'aquesta hora per combatre aquest foc esmorzen, intercanvien impressions a l'espera de rebre les ordres per fer el relleu als efectius que han treballat durant tota aquesta nit. Ahir va ser una jornada complicada, hi va haver diferents revifades a banda i banda, al flanc dret i també al flanc esquerre. La bona notícia és que es va aixecar el confinament a la major part de les zones afectades i només a hores d'ara es manté a l'urbanització del Farell i al nucli de Sant Sebastià de Montmajor. Fins ara s'han cremat prop de 160 hectàrees. D'aquí uns minuts està previst que el cap d'intervenció d'aquest incendi dels bombers de la Generalitat, Eduard Martínez, ens doni nous detalls de quina és la situació ara mateix.
0: És important destacar això que deies, Marta. Una bona part del confinament es va aixecar a última hora, És a dir, gent que ja pot sortir de casa, diguem-ne.
2: Exacte, sí. Es manté en aquests dos nuclis i en funció de com evolucioni avui la feina i si hi ha marinada o no i els beneficia a l'hora de combatre el foc, doncs es pugui aixecar el confinament, que es manté en aquesta urbanització i el nucli també de Sant Sebastià.
0: Des de Sant setmanat, Marta Vallès. Moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, micros oberts.
2: Perfecte, fins ara, bon dia.
0: Fins ara, bon dia, la Marta Vallès. Saludem ara l'inspector dels bombers de la Generalitat, José Luis López. Inspector López, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Aquest incendi de setmanat es podria estabilitzar avui?
3: Bueno, com comentava ara, el cap d'intervenció farà una compareixença per explicar la situació. Hem de ser prudents, hem de veure com va el dia. Com comentava ara, la situació que ens preocupa és quan desperti el dia i sobretot quan entri la marinada. I el que preocupa sobretot és que és un incendi que va propagar per focus secundaris. Focus secundaris són pavesses senceses que s'envien per davant de la columna i que cauen fora de perímetre, que algunes remanen com adormides, per entendre, que no desperten el mateix dia, però que poden despertar més endavant. Llavors hem de veure, perquè ahir va ser un dia molt dur, va haver moltes d'aquests focus secundaris que van revifar, que és el que va preocupar sobretot en el Flandre, i hem d'esperar a veure les impressions dels nous comandaments quan entrin, com veuen l'evolució a partir del dia. La part bona és que esperem que avui, ja han passat 24 hores, pues estigui una mica millor, però hem de ser prudents i també saber que encara hi ha molta feina en aquest incendi.
0: Sobretot perquè avui tenim altes temperatures i a marinada. Ara ens deien la previsió del temps, que la marinada avui pot afluixar una miqueta i que fins i tot doncs, les previsions en aquest sentit també milloren. O sigui que també s'haurà d'estar pendent del temps a veure si ajuda una mica.
3: Seria una bona notícia. Tot el que sigui està claríssim. La marinada, quan entra, que comença d'est, però va girant cap al sud i acaba en sud-oest, és el que justament pot obrir al costat que ens preocupa de l'incendi, perquè és quan justament empeny l'incendi cap a fora del perímetre. Així que si es compleixen aquesta petita bona notícia de que almenys la marinada no sigui reforçada, no arribi a valors de 50 km/h, ja serà una bona notícia, perquè com comentàveu, la resta de situacions meteorològiques és complicada. Molta calor, molt baixa humitat relativa i sobretot molts dies acumulats que portem amb aquest estrès per la vegetació.
0: Tenim aquesta situació, la bona notícia, ara ens ho deia la companya Marta Vallès des d'allà, que ahir es va desconfinar una part dels veïns que estaven confinats. Encara no ho estan els del Farell. El Farell, si no m'equivoco, és aquesta urbanització que està molt disseminada en el bosc. En un inici es va dir fins i tot que per les característiques d'aquesta urbanització no es podia garantir la protecció de les cases i que es prioritzava, evidentment, la protecció de les persones. Això ha anat a millor, també?
3: A veure, ha anat a millor, però per això es manté, perquè aquesta urbanització està justament en l'eix de projecció de l'incendi. I quan es diu que no és defensable, és que o sigui, són estructures que estan enmig de la vegetació. Llavors és molt complicat poder defensar si l'incendi hagués superat aquest eix de contenció que hem aconseguit establir. En aquest sentit, era el que preocupava sobretot el primer dia, quan era i passó també se busca sobretot garantir, per suposat, treballem per garantir la seguretat de tot, de les persones, del medi ambient, de les edificacions, dels béns, però està claríssim també que en algun moment s'ha de prioritzar i hi ha estructures que són difícilment defensables amb un front de foc que avança per vegetació i impacta contra unes estructures que no tenen franja de protecció, no tenen un carrer, o qualsevol estructura que pugui ajudar.
0: Dels altres incendis, el de la noia continua estabilitzat?
3: Sí, continua estabilitzat i aquí sí que som optimistes i sí que treballem per donar-lo per controlat. No li puc dir sempre o no, però sí que estem treballant perquè una mica també l'objectiu, per nosaltres la situació és bona avui, però sobretot el que ens preocupa és que serà un altre dia de molta feina i esperem, però ojalà m'equivoqui, que no tinguem altres, tinguem ignicions, esperem que siguin les menys possibles i sobretot esperem que qualsevol altre incendi que surti tingui capacitat per controlar-lo i contenir-lo abans de que es faci un gran incendi forestal. Però el que preocupa ara, sobretot, és tornem a tenir altres incendis que obligui al no poder dedicar-li tants recursos a l'incendi de Sant Benet, per exemple.
0: I les altres bones notícies és que el de les Gavarres ja està controlat i aquests incendis que vam tenir ahir, Torrefeta i Florejacs i Savallà del Comtat, aquests estabilitzats. És a dir, que aquí, aquesta és la part positiva de tot plegat, no?
3: Sí, si no estic equivocat, algun d'aquests inclús l'hem donat ja per controlat. Ara es donarà la informació oficial, vull dir que la situació és molt bona, però, per exemple, el d'ahir de Lleida de Florejacs, el de Segarra, doncs ho vam veure les imatges de l'inici, la columna, avui, la capacitat que tenen els incendis d'avançar, i també era un incendi que es preocupava moltíssim, perquè si arriba, es va poder contenir en una àrea d'unes 130 hectàrees, però si arriba a saltar, podia agafar una direcció molt important cap a Solsonès, i bueno, és el que comentava abans, que a més de mantenir un ull per suposat posar en Sant Benet, sobretot el que hem de fer és intentar mantenir la capacitat per evitar que altres incendis ens faci gran. O sigui, aquest equilibri en el que hem de moure'ns durant tots aquests dies, entre continuar treballant els incendis per donar els controlats i per restablir la normalitat, per entendre's en aquelles zones, i a la vegada no descuidar que qualsevol altre incendi tenen capacitat per controlar-lo ràpidament.
0: El José Luis López és inspector dels Bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que tingui molt bon dia.
3: Un regreso a vostès. Gràcies.
0: Per tant, tenim el de Sentmenat, que encara no està estabilitzat. És un foc que continua actiu. Tots els altres o estan controlats o estabilitzats. Però ara és important el que ens deia l'inspector dels Bombers. Apareixeran incendis nous, pràcticament segur. Hi haurà ignicions noves, ens deia ell, perquè les condicions meteorològiques continuen sent molt delicades. El que passa és que en aquests incendis, que d'alguna manera ja es comença a girar full, ja es mira cap endavant. És el cas, per exemple, de l'incendi de la Pobla de Claramunt, Montse Gené.
4: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
5: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
4: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. Salvador Gràcia.
6: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà han centrat.
4: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers. Montse Gené arriba a Catalunya Ràdio, la Pobla de Claramunt.
0: I l'incendi de les Gavarres finalment es pot donar per controlat. Aquest és un dels primers grans incendis que ens han aguitejat en el que portem de mes de juliol. I és allà on els propietaris forestals també miren cap endavant, diguem-ne, i proposen encapçalar un projecte per restaurar aquestes hectàrees afectades, que recordem, són tranquil·lament 2.000, Laia Claret.
7: Seria 4 anys vist amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cio Soler, president del col·lectiu.
8: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
7: Ahir es van reunir amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls la proposta, que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Laia. Amb tots aquests incendis s'han superat ja els 150 focs forestals en l'últim mes. 150 incendis entre l'1 de juny i el 5 de juliol. Pol Foradada, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Aquesta xifra s'apropa als 186 incendis de l'any passat, en aquest cas una mica més de temps perquè arribava fins al 7 de juliol.
9: Són dades d'agents rurals i d'agricultura consultades per l'Agència Catalana de Notícies. En total, més de 3.000 hectàrees s'han vist afectades en l'últim mes. És el quart any més negre des del 2010. Per sort, s'està lluny, això sí, dels registres de l'any passat, amb més de 8.000 hectàrees, sobretot pel foc que hi va haver a la Segarra. Avui el periòdico destaca en portada que Catalunya estudia doblar les franges antiincendis que hi ha a les urbanitzacions. Ara són de 25 metres.
0: Ja estava cantat que això tindria pota política. Ja hi ha partits que demanen la compareixença de la consellera Paneque, que demanen responsabilitats al govern. De fet, això ho veurem segur avui al Parlament, on hi ha ple i sessió de control. Àlex Giral Robert.
10: Bona part de l'oposició considera que la consellera de Territori ha de sortir a aclarir, entre d'altres, l'origen de les flames al Baix Empordà. Creuen que el govern s'ha esforçat a ocultar que les hauria provocat amb una radial el treballador d'una companyia subcontractada per la Generalitat, Salvador Vergés de Junts i Dani Cornellà de la CUP.
11: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
12: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori.
10: Paneque no va tancar la porta a comparèixer al Parlament, però va reclamar respecte pels tempos judicials i alhora va insistir a posar límits als boscos catalans.
13: Cal fer un canvi de mentalitat per tallar aquesta continuïtat de massa forestal.
10: A la reunió d'ahir a Palau hi eren tots els grups, menys Vox i Aliança, que van rebutjar ser-hi. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: No només el Parlament de Catalunya sortirà aquesta qüestió. Avui mateix el Parlament Europeu debat la preparació de la Unió, la preparació del continent, davant les onades de calor i davant dels incendis, perquè evidentment en tenim repartits per tot el continent. De fet, a la Catalunya del Nord continua l'incendi. No està estabilitzat tampoc aquest incendi, tot i que aquí també hi ha bones notícies, perquè l'últim que sabem, Joaquim Albalate, és que evoluciona bé.
14: Els bombers veuen ja avui la llum al final del túnel i asseguren que el massís dels Aspres ja està fora de perill. Encara, però, queden alguns punts que calents en zones de difícil accés i també preocupen la calor i el vent. Sobre el terreny hi treballen encara uns 800 efectius dels bombers i aquest matí ja poden tornar a casa els veïns de 10 municipis més, que se sumen als dels dos pobles que van poder-ho fer. A més, al migdia s'anunciaran més poblacions. També es reobre a les 9 del matí la carretera departamental 66, que travessa tota la Catalunya del Nord i que estava totalment tallada des de dissabte. Joaquim Albalate pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joaquim. Recordem que més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi. És el doble que ahir. És el doble de municipis que estan en risc màxim d'incendi. Tot això arran d'aquestes altes temperatures, d'aquesta calor, que ha fet que hi hagi un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, i que el govern també hagi aprovat noves restriccions.
15: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi. S'ha prohibit l'ús de del material pirotècnic en aquests municipis.
0: És el que deia el subdirector de programes de protecció civil, Sergio Delgado. Tot això fa que es prenguin diverses mesures, també en l'àmbit laboral, per exemple, els treballadors de la neteja, que han d'estar moltes hores a sota el sol. És el cas de les Terres de l'Ebre, Jordi Barranca.
16: La Vall de l'Ebre és un dels punts on fa més calor del país. A municipis com Flix, a la Ribera d'Ebre, les piscines municipals, per exemple, són gratuïtes i, a més, hi ha refugis climàtics oberts durant aquestes onades de calor. A més, també es canvia l'horari de la brigada municipal. Francesc Barberón és l'alcalde.
17: Sí, ara mateix estem, doncs, aquests dies començant a 6:45 la jornada laboral per evitar, doncs, que a les hores de més insolació no hi hagi cap tipus d'activitat. Per tant, s'acaba abans, pleguem abans del que seria normal, diguem, i evitem segons quines feines.
16: Algunes companyies i consistoris també han repartit polseres intel·ligents pels treballadors que estan al carrer perquè els avisin en cas de cops de calor. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La calor i el risc d'incendis, que és un dels temes del dia amb el qual comencem aquest dimecres al matí de Catalunya Ràdio.

0: Però malauradament també tenim una altra notícia d'aquestes últimes hores que es fa referència a la mort d'una nena ahir a Balaguer, ofegada a les piscines municipals. Se la va intentar reanimar, però els equips no se'n van sortir. Júlia Albacar.
1: Els fets van passar ahir a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal. Les instal·lacions compten amb serveis de socorrista i, segons ha pogut saber esta emissora, quan se la va treure de l'aigua, se la va intentar reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi van desplaçar unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. Ja ho dèiem, que aquesta notícia la coneixíem ahir a última hora i també és un dels grans temes més comentats en aquestes últimes 24 hores. Aquest esborrany, a Barcelona. Els tècnics avui han de revisar aquest mateix matí aquest forat que es va obrir al barri del Putxet de la capital catalana per avaluar si els veïns desallotjats poden tornar a casa. Són centenars de persones que han hagut de dormir fora de casa aquesta nit passada. Aquesta mitjanit, els operaris, en teoria, han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat, segons diuen des de les mateixes administracions, per les obres de la línia 9 del metro. Anem cap al Putxet en directe per veure les novetats. Anna Escura, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs sí, els tècnics han començat a arribar minuts abans de les 8 del matí per avaluar l'estat d'aquest esborany. Estan aquí a la pizzeria Verona, al carrer Teodora, a la Madrid. És allà on es va ensorrar, recordem, el lavabo. Recordem, 93 persones han hagut de dormir fora de casa avui. La majoria, per sort, han pogut fer-ho a casa de familiars, tot i que alguns, un parell, han hagut de dormir al centre d'emergències socials de l'Ajuntament. Nosaltres hem parlat amb el Francesc. Recordareu que ahir el Catalunya Vespre avançava que les monges del convent de les Mercedàries fa un mes que van alertar que havien aparegut esquerdes. Doncs bé, en Francesc viu davant del convent i ens explicava això.
3: Jo vi justament davant del convent de les monges i ahir teníem a casa, tenim esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant la tornada d'hora, les esquerdes estaven fent més grans. I nosaltres estem tranquils. Un cop ja ha passat la tornada d'hora, que per casa i el convent ja ha passat, per Sant Joan i a Casoles ja ha creuat i està aquesta alçada aquí, pues, i nosaltres estem tranquils, la veritat.
2: Un camió dels bombers ha passat tota la nit aquí al costat d'on es va produir l'esborany i a les 12 del migdia avui està prevista aquí mateix una nova atenció als mitjans de comunicació per actualitzar la informació que tenim sobre l'estat d'aquest esborany.
0: Gràcies, Anna. Tornem d'aquí una estona al Putxet. Fins ara.
2: Fins ara.
0: 93 pisos són els que s'han hagut de desallotjar aquesta nit, o el que els ha dit els seus veïns que han de dormir fora de casa. Ho deia l'Anna, eh? Segons ha sabut aquesta casa, segons ha sabut Catalunya Ràdio, hi ha veïns de la zona que ja havien alertat setmanes enrere que els hi havien aparegut esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora de les obres del Metropol.
4: És el cas, per exemple, de les religioses mercedàries que tenen un convent a tocar dels edificis afectats. La Maria Carlina és una de les monges que hi viu.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
4: Territori estava al cas d'aquestes denúncies dels veïns. De fet, assegura que s'havien estudiat.
6: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, anàlisi.
4: Així ho deia la responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco.
0: Carrasco també deia que hi ha una certesa, que és que aquest forat, de fer-se més gran, no es farà.
7: Aquesta cavitat que s'ha produït en superfície ja no pot evolucionar més en profunditat, d'acord? S'ha produït aquesta cavitat i ja no evoluciona més. Té la dimensió que té i es manté estable en aquestes dimensions.
0: Apuntem-ho això, eh? Aquest forat en principi no s'ha de fer més gran, segons diuen des de les administracions, segons diuen des del Departament de Territori. És un dels missatges que està donant a les últimes hores el govern. L'altre missatge que s'està escarrassant a donar des de l'executiu és que això no té absolutament res a veure amb el Carmel, que és evidentment un dels referents que hi va sortir a molta gent quan va aparèixer aquesta notícia, ja fa més de 20 anys. D'entrada és veritat que aquella esborany era monumentalment més gran, eh? Però el que diuen des del govern és que les mesures que es van prendre arran d'aquella crisi, de la crisi del Carmel, aquelles mesures precisament són les que garanteixen que això sigui diferent, que això no torni a passar.
4: Diu el govern que amb la tècnica actual, a mesura que es va perforant el túnel, a mesura que va passant la tuneladora, se'n van revestint les parets, es van reforçant. Així s'assegura que no hi hagi moviment de terres.
8: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
4: Així ho explicava la consellera Sílvia Paniquet. De fet, la tuneladora ja havia passat pel punt on s'ha produït l'esvoranc i el túnel ja estava completat.
0: Són les 8:22. Avui tornarem al Putxet, analitzarem aquesta situació, parlarem amb veïns, parlarem amb experts per veure com està aquesta situació. El que passa és que això també ha coincidit amb un altre cas, que evidentment no té res a veure, però que té alguns punts en comú, que és a Nova York. A Nova York, diversos carrers del centre de Manhattan han hagut de ser desallotjats aquesta matinada d'urgència pel risc de col·lapse estructural d'un gratacels on s'estan fent obres, que està sent renovat.
4: L'edifici afectat està situat prop de l'estació Grand Central i la seu de l'ONU.
9: Els primers bombers que han arribat han trobat problemes estructurals al pis 21. Dues columnes estructurals s'han deformat, a més de moltes esquerdes i terres enfonsats. L'edifici és inestable. Des que han arribat, han vist més moviments en una de les columnes compromeses. És una situació molt greu.
4: Així en parlava l'alcalde de Nova York. L'edifici és una antiga torre d'oficines de 37 pisos que s'estava reformant per convertir-la en apartaments de luxe.
0: Doncs déu-n'hi-do, si veieu les imatges, veureu com es dobleguen les vigues. Fa por com es dobleguen les vigues d'aquest edifici. En fi, aquests són alguns dels principals temes amb els quals comença el dimecres. De seguida repassem els bàsics del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vuit i 24 minuts. Repassem els bàsics del matí amb el Pol Foradada, el Marc Jurado i la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Notícia que us avança aquest programa. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018 amb 30 milions d'euros, però des de llavors a la baixa.
4: Són dades que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a transparència i que contrasten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de la loteria de Nadal de la Loteria Espanyola.
0: És una informació de la Sílvia Solanes.
13: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just postprocés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any. Però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18% amb 428 milions d'euros de vendes amb butlletes l'any passat.
0: És la informació de la Sílvia Solanes dels 8:25. Altres notícies de les últimes hores passen perquè els Estats Units i l'Iran han tornat a intercanviar-se atacs aquesta matinada.
4: La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha atacat amb míssils i amb drons diverses bases militars nord-americanes a Bahrein i a Kuwait. Això després que els Estats Units hagin bombardejat aquesta matinada una vuitantena d'objectius de l'Iran en resposta a l'hora dels atacs contra petroliers que havia fet Teheran a l'estret d'Hormuz. Aquests atacs creuats es produeixen dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre tots dos països, recordem, enmig d'un fràgil acord d'alto al foc.
0: Això coincideix amb l'OTAN, que celebra avui la jornada principal de la cimera de Turquia. Fa només uns minuts, el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha justificat aquests atacs dels Estats Units contra l'Iran. Enviat especial en aquesta cimera encara, Bruno Forte Amires, què tal? Bon dia. Bruno, bon dia.
14: Hola, bon dia, Freddy.
0: Com ha justificat Rutte aquests atacs d'aquesta matinada?
14: Hola, bon dia.
0: Sembla que tenim algun retard una mica. Mirarem d'afinar aquesta connexió. De moment el que explicarem, i que també té a veure, evidentment, amb l'actualitat internacional, és que aquesta nit Marine Le Pen ha confirmat que es presentarà a les eleccions presidencials franceses, encara que l'hagin condemnada a portar un braçalet electrònic arran d'aquell cas de malversació de fons públics europeus. París, Isabel Galí.
15: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació i això suspèn temporalment les penes imposades aquest dimarts, com la del control electrònic. Però conscient que el Tribunal Suprem francès pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, farà campanya juntament amb l'eurodiputat Jordan Bardella.
16: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
15: El Tribunal de Cassació ha avançat que com a molt tard al gener haurà pres una decisió que farà aleshores Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet. Potser tot dependrà de les enquestes. Des de París, París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'extrema dreta, Nigel Farage, al Regne Unit, diu que deixa el seu escó de diputat, tot i que forçarà unes eleccions a la seva circumscripció per tornar-se a presentar, després de confirmar-se que ha rebut regals en criptomonedes. Londres, Quim Olivares.
12: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada, i la líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics en referència al fet que Farage renunciï a l'escó que va guanyar el 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport popular. Sentim Farage.
17: I have done nothing wrong.
18: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
12: El líder de l'extrema dreta està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre diverses donacions milionàries. Farage reconeix que va acceptar regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals, i ha demanat que siguin els votants de la seva circumscripció els que el jutgin. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Tornem ara mateix a Turquia, tornem encara, on avui aquesta jornada principal de la cimera de l'OTAN, on el secretari general de l'Aliança ha parlat dels atacs entre els Estats Units i l'Iran d'aquesta nit. Tornem, dèiem, encara. Bruno, endavant.
19: Hola, bon dia, Freddy. Sí, Marc Rutte ha dit que després dels suposats bombardejos de l'Iran contra vaixells que passaven per l'estret d'Hormuz, els atacs nord-americans són legítims.
20: Han estat absolutament necessaris, perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
19: Aquesta represa dels bombardejos a l'Orient Mitjà amenaça d'eclipsar avui el dia clau de la cimera de líders de l'Aliança Atlàntica, i que arriba marcat per les crítiques que ahir Donald Trump va llançar contra els seus aliats europeus, precisament per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Avui Rutte ha minimitzat aquests retrets i ha recordat a Trump que les tropes nord-americanes han pogut sortir des de bases europees durant el conflicte amb l'Iran.
0: Gràcies, Bruno. Fins ara.
19: Adéu, fins ara.
0: Amb aquesta cimera de la OTAN avui a Turquia, de la qual n'estarem molt pendents. Avui, ja que parlem de declaracions polítiques, tenim un autèntic embolic amb el Partit Popular i les baixes, perquè ara resulta que diu que les vol canviar. Els de Feijóo volen que els treballadors cobrin menys quan estiguin de baixa. El líder popular ho ha plantejat com una solució contra l'absentisme laboral en una trobada amb empresaris bascos, i a partir d'aquí, doncs, déu-n'hi-do l'embolic. En fi, Madrid, Tani Tapia, explica'ns, bon dia.
21: Què tal, bon dia? Sí, unes declaracions que porten cua, ho deies, criticant l'absentisme laboral, qualificant-lo directament de càncer. Feijóo ha posat al mateix sac les baixes justificades, aquelles que no ho estan, i ha insinuat que si governa, impulsarà reformes perquè un treballador de baixa cobri menys que treballant.
22: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos.
21: La llei ja preveu reduir el salari en aquests casos, però molts convenis completen fins al 100% del sou. Unes declaracions a les que ha sortit el pas Pedro Sánchez, també els sindicats, el president espanyol a xarxes, ha replicat Feijóo i li ha dit que els drets no es retallen, sinó que es defensen, i ha afegit que el seu govern es posa al costat dels que matinen, treballen i mereixen protecció quan la salut es falla.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
21: Fins ara.
0: Dos quarts de nou. De seguida repassem algun titular més que ens deixa l'actualitat, però abans actualitzem com tenim la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia.
23: Bon dia,
0: veiem petites incidències. Espera, ara et sentim. Endavant.
23: Veiem petites incidències a la mitjana i llarga distància. El tren Lleida-Pirineus amb destinació a l'estació de Sants, que havia d'arribar a les 8:37, acumula una demora de 30 minuts. També l'AVE, que ha sortit de Madrid-Puerta de Atocha i que estava previst que arribés a Sants a les 10, va 10 minuts tard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb força normalitat. Tot i això, veiem que el vol compartit d'Iberia-Vueling cap a Madrid, que estava programat per marxar a les 8:50, porta 30 minuts de demora.
0: Això pel que fa al transport públic i a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
24: Hola, bon dia.
0: Punts vermells?
24: Doncs mira, la situació més complicada, com és habitual, eh? Aquesta hora la tenim a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
24: Punts taronja en tenim a vies habituals, també a força densitat en trams de la P7, a Mollet en sentit nord, també la C58 a Sabadell i Montcada en direcció Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues també cap a la capital catalana, i a l'A2 de Pallejà a Cornellà sentit Barcelona.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
24: Fins ara.
1: Bon preu Esclat Online. El supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina i aquesta calorada, Tomàs, que encara en tenim per dies.
2: Encara en tenim per dies, sí. De moment, avui, doncs, tornem a parlar d'aquestes temperatures que s'enfilaran per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, però també en moltes àrees del litoral de les comarques gironines arribaran fins al Gironès i fins i tot àrees del Vallès. Per tant, doncs, atenció, avui les temperatures que estaran per sobre dels 40 graus amb un dia de sol i una tarda amb tronades que afectaran sobretot el Pirineu, però que poden arribar també fins i tot en àrees del Segrià.
1: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:45. Encara alguna cosa més que volem explicar del dia d'avui? Per exemple, avui es reactiva la segona pota del cas Koldo.
3: El jutge Ismael Moreno ha citat avui a declarar un subtinent de la Guàrdia Civil que va dir al judici contra l'exministre Avalos que Víctor Aldama tenia un accés prioritari al Ministeri de Transports i també declararà el propietari de l'empresa Soluciones de Gestión, sobre la qual sembla que pivotava la trama de les mascaretes. La següent tongada de declaracions serà el dia 20 i, entre altres, està citat l'exparella d'Avalos, Jessica Rodríguez.
0: Parlant de tribunals, es reobre el cas dels Mossos que van ajudar a fugir el president Puigdemont el dia que va quedar investit el president Illa.
3: Els deixen, de fet, a un pas de judici. El jutge ha acceptat els recursos de la Fiscalia, de Vox i d'Azteoir i tomba l'arxivament de la causa que havia dictat la jutgessa d'instrucció. Segons l'Audiència de Barcelona, hi ha indicis que els tres agents, que aquell dia feien festa, el van ajudar a marxar. Els jutges parlen d'un vídeo on se'ls veu a tots tres i sostenen que no era casual la seva presència i afegeixen que, tot i estar de festa, el seu deure era detenir-lo perquè hi havia una ordre de detenció. Junts ha carregat contra aquesta decisió judicial.
0: Dels tribunals també, l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'exculpa del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya durant la pandèmia.
5: A la seva declaració davant del jutge ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
0: Un parell de coses més. Han detingut dos homes a Barcelona per robar una escultura de Chillida i una altra obra en dues galeries d'art diferents.
5: Les dues peces sostretes estan valorades en 230.000 euros i, com explica La Vanguardia, van ser robades dilluns i dimarts a la Galeria Villa de l'Arte, al Passeig de Gràcia i a la Mayoral de Consell de Cent. A més de detenir els lladres, la Guàrdia Urbana va aconseguir recuperar les dues peces.
0: I el petit Nicolás no entrarà a la presó. Això tot i que l'han condemnat a més de 2 anys, en concret a 25 mesos i 15 dies.
5: El jutge de l'Audiència Provincial de Madrid li ha concedit la suspensió de la pena de presó, tot i que ho condiciona el fet que no torni a delinquir en els pròxims 4 anys i li fa pagar una multa de 1.800 euros. És la condemna al pequeño Nicolás per haver accedit a les bases de dades policials.
0: I de seguida parlem dels esports i del Mundial, però té una altra derivada d'aquesta història, que és que milers de palestins van desfermar l'eufòria des de Ramala per celebrar els 2 gols d'Egipte contra l'Argentina en el partit de 8-10. Ramala, Jordi Brascó.
6: Es pot jugar al Mundial sense haver-s'hi classificat. A Palestina senten que, quan juga un país àrab, ells també estan representats al camp. Ho explica el Rami.
25: En primer lloc, perquè som àrabs, així que donem suport a Egipte. També per la situació política, perquè sabem que Egipte fa costat a Palestina. I tots som musulmans, així que també donem suport a Egipte, al Marroc.
6: La decepció egípcia ha ressonat a Ramala, on milers de presents s'han quedat amb la boca oberta. Per sort, encara els queda el Marroc. Des de Ramala, Jordi Beresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. De seguida repassarem la informació del Mundial, però abans també un parell de coses més. Una d'elles ens fa molta il·lusió. El col·laborador d'aquesta casa, el col·laborador del matí de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, Premi Difusió a la Setmana del Llibre en Català.
3: El premi reconeix la divulgació i la projecció de l'edició i la literatura en català. La Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre, també ha atorgat el Premi Trajectòria a l'escriptor Ramon Solsola.
0: Parlem de premis, que avui sabrem els nominats als Emmy.
3: Els guardons més prestigiosos de la televisió dels Estats Units. L'Acadèmia d'Arts i Ciències de la Televisió anuncia avui els nominats i els guanyadors es sabran el 14 de setembre.
0: I avui comença el Cruïlla.

0: David Byrne, líder dels Talking Heads, dissabte.
1: Yo penso positivo perquè son vivo, perquè son vivo. Yo penso positivo perquè son vivo e perquè son vivo.
0: Jovanotti, a banda de Rigoberta Bandini, els Pets o la Ludwig van. Ja no ho anirem explicant, però que sapigueu això, que el Cruïlla comença avui. Vinga, dos quarts i mig de nou, el que deia, anem al Mundial, va. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Leo Messi i l'Argentina van ser capaços de fer possible l'impossible. 3 gols en 13 minuts i van acabar guanyant, ho dèiem ara, contra Egipte.
2: Sí, sí, gran remuntada de l'Argentina de Messi, partia 0-2 a 11 minuts pel final del partit. Va acabar guanyant Egipte 3-2, això sí, el descompte. Messi va fallar un penal, però amb una assistència i un gol va liderar la remuntada que classifica els argentins pels quarts de final.
3: Ara que sí, que increïble terminar així, d'esta manera, este sufrimiento una vez más, pero bueno, la verdad que felices porque terminó bien, porque seguimos y porque sacamos una brava adelante.
2: Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
4: Bueno, el fútbol tiene estas cosas, para eso yo me hice entrenador, recién le decía a ellos que yo me hice entrenador para cuando dejé de jugar tener estas emociones. Pero las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a nosotros los argentinos un partido de fútbol, yo creo que es inigualable. Sing about that whole love is a brittle madness. Sing about it and know my sadness.
0: Not falsified to say that I found God's soul. L'Argentina tindrà com a rival Suïssa als quarts de final, que ahir, aquesta nit, vaja, ha eliminat Colòmbia, eh?
2: Sí, després d'un empat a 0 al final de la pròrroga, els suïssos van superar els colombians a la tanda de penals. Suïssa jugarà uns quarts de final després de 72 anys. John Arias, jugador de Colòmbia.
5: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
2: I anoteu perquè han quedat definits tots els quarts de final del Mundial. Avui, jornada de descans, agenda, a banda d'aquest Suïssa-Argentina, que juga la matinada de diumenge a dilluns a les 3, França-Marroc, demà a les 10 del vespre, Espanya-Bèlgica, divendres a les 9 del vespre, i Noruega-Anglaterra, dissabte a les 11 de la nit.

0: Va, parlem de Mercato, que fa dies que no ho fem. Dues incorporacions per l'Espanyol.
1: L'equip blanquiblau aconsegueix la cessió del lateral esquerre Hartman, que ve del Barley. Avui es fa la seva presentació oficial. També va ser presentat en aquest cas ahir l'extrem Àlex Calatrava, que ve del Castelló. El noruec Thorsten surt com a líder a l'etapa d'avui del Tour de França, una etapa plana. A Wimbledon hi haurà un Sinner Djokovic a les semifinals. I l'exentrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, firma 3 anys com a tècnic del Fulham de la Premier League.
2: Jo no me considero amigos, conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.
5: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és, Atrapa-lo tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
10: Hola a tothom.
9: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.com/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
11: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31

0: carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.

0: Estéreo te acompaña allá donde vayas.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Abraham Orriols.
5: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
4: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Com més calor fa,
7: més fresca et fem la tarda.
6: Les millors tardes d'estiu
7: són les que es passen en bona companyia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Tu, deixa't sorprendre.
8: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
9: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
9: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
9: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
12: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el politòleg Aitor Arriaga, amb la periodista Eva Pomares, amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i amb el periodista de l'ABC Joan Guiradó.
13: I de què hem parlat fins ara, Pol, abans de treure
12: una miqueta de la calor i una miqueta de la gincama que encara han de fer els, alguns auguristes a l'estiu, tot i que sigui estiu, tot i que no hi hagi escoles, tot i que hi hagi menys trànsit,
13: sí.
12: No tothom es pot aixecar 15 minuts abans de l'Àgora per venir aquí. Un exemple, l'Eva.
13: L'Eva, sí, tu t'has hagut de matinar molt o...
14: A les 5.
13: A les 5?
14: A veure, jo he vist que entre Montblanc i Barcelona, sí? I he de reconèixer que jo a Barcelona amb aquestes onades de calor no puc dormir. Aleshores, per no trobar els embussos a la P7, la recomanació és no sortir abans de les 6.
13: Sí. Ui, té mèrit, això, llevar-se a les 5 per venir a l'Àgora.
14: Bueno, realment ho faig molt, això de quarts de 6, però sí. Però sí, sí, sí.
15: I no tens transport públic.
14: I no tinc transport públic, exactament. O sigui, la Conca de Barberà, com Mascarrà s'ho ha dit des de fa milions d'anys a totes les tertúlies, no tenim transport públic que connecti ni amb Lleida ni amb Barcelona. Zero transport públic. No freqüències, no. Zero transport públic. Hi ha un tren que surt quan vol i que, a més, ara està interromput per el robatori de coure durant 3 mesos de l'R13,
13: sí.
14: Que, clar, tardes 2 hores i mitja amb sort per fer 100 quilòmetres, la qual és absolutament inviable. Crec que és un dels problemes que si després parlem del foc i del despoblament rural, és clar, no tens transport públic.
13: Doncs en parlarem, efectivament. Però abans volem parlar d'aquest esvoran que va sortir ahir al barri del Putxet de Barcelona.

0: Anem-hi a la zona, en directe amb l'Anna Escura. Anna, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com s'aixeca el dia per aquí?
1: Mira, mica en mica, ara ja són quasi 3:15, o passat 3:15 del matí, ja comença a haver més moviments, gent que s'acosta a la carpa, curiosos que s'acosten davant de la pizzeria Verona a fer fotos. Us explicàvem abans, minuts abans de les 8 del matí, han començat a arribar els tècnics que han d'inspeccionar l'estat d'aquest esvoranc, cotxes de bombers, i una de les persones, precisament, el que hem trobat davant de la pizzeria és el seu administrador, que és el Domingo Fínez, que recordem és el que ahir es va trobar que el lavabo se li havia ensorrat. Hem parlat amb ell i ens ha explicat això.
2: Pues hombre, ha sido dura. No, la cama no podía estar. He tenido que ir a caminar y otra vez a la cama y bueno, al final me he conseguido relajar.
1: Els tècnics han arribat minuts abans de les 8 del matí. ¿Li han dit alguna cosa?
2: No, ahora mismo decía que íbamos a hablar a la carpa. No sé, estamos esperando para entrar dentro, pero de momento hablan fuera, no lo sé. Ahora estoy despistado.
1: Doncs ja ho veus, una mica despistat i descol·locat. Ell, suposo, com tots els veïns que han hagut de passar aquesta nit fora de casa, recordem, eren 93, la gran majoria, per sort, han pogut dormir a casa de familiars i només dos han hagut d'anar al centre d'emergències que ha posat a la seva disposició l'Ajuntament.
0: Gràcies, Anna. Qualsevol novetat, micros oberts. Fins ara.
1: Fins ara, bon dia.
0: Dèiem abans, ho explicàvem ahir als companys del Catalunya Vespre, que hi ha alguns veïns de la zona que havien alertat setmanes enrere que els havien aparegut esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora, perquè això sí que les administracions ho diuen, que això té, vaja, tota la pinta, que això la causa és les obres de la línia 9 del metro. És el cas de les religioses mercedàries que tenen un convent a tocar dels edificis afectats. I aquesta hora podem saludar una de les monges que viuen en aquest convent, la Maria Zambrano. Maria, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com heu passat la nit, vosaltres?
3: Nosaltres bé, perquè... Me disculpa, però voy a hablar en castellano.
0: Sí, tant.
3: Nosotras bé, preocupades, perquè és una residència de mayores, tenemos hermanas que son bastante mayores, algunas con movilidad reducida, pero bien, preocupadas, por supuesto, y con un poco de temor, esto es normal. Pero en nuestro convento sí que hay algunas fisuras, que han ido saliendo durante los días que ha pasado la tuneladora por debajo del convento, pero los técnicos han estado siempre aquí presentes controlando los movimientos y nos han dado tranquilidad, es lo que te puedo decir. Pero, por supuesto, las hermanas mayores no se enteran de mucho de estas cosas y están tranquilas. Las que estamos más preocupadas son las que estamos en el movimiento del día a día, que vamos viendo todo lo que pasa.
0: Perquè deia que havien notat esquerdes i vibracions i van avisar els tècnics, i els tècnics van venir, em deia, els tècnics van venir aquí al convent.
3: Sí, nosotros cuando sentimos las primeras vibraciones a los últimos días de mayo, inmediatamente salimos a hablar con los técnicos, porque los técnicos ya estaban en la calle, siempre estaban todos los días desde que empezó todo este movimiento, los técnicos estaban siempre controlando los movimientos, ya teníamos sensores, e inclusive dentro de nuestra casa teníamos un sensor especial y continuamente estaban pasando. Cuando pasó esto, la noche de si no recuerdo mal, el 27 de mayo, inmediatamente hablamos con los técnicos y a partir de allí hemos tenido un control continuado todos los días, incluidos los fines de semana.
0: Doncs la Maria Zambrano és una de les monges que viuen en aquest convent de les religioses mercedàries on han aparegut aquestes esquerdes. Maria, molts ànims, una abraçada ben forta i sobretot vostès, com deia vostè, que són les que estan més neguitoses. Molts ànims.
3: Muchas gracias.
0: Y esperem que no passi d'aquí. Una abraçada.
3: Esperemos que no passi d'allí, exactamente. Ayer vinieron los bomberos y nos aseguraron que no. Vamos a esperar que realmente sea así.
0: Això, els bombers els hi han dit que no han de patir, en principi?
3: Exactament. Sí, ellos revisaron el edificio, miraron las fisuras que había, pasaron por todo, lo revisaron todo. Me aseguraron de aquí no creemos que vaya a pasar, porque ciertamente ha habido movimientos, pero las grietas, pues aunque ha salido alguna fisura más pequeña, no han ido a más.
0: Doncs Maria, esperem. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
3: A vosaltres.
0: I gràcies per atendre el matí de Catalunya Ràdio. És que clar, aquí aquestes coses, per molt que t'asseguri l'administració, que tot va bé, que tot funciona bé, que no patiu, doncs home, quan surt un forat d'aquestes característiques, doncs ja neguiteja. I més encara, sí, els que ja tenim una edat, doncs recordem el que va passar al Carmel ara fa 20 anys. De fet, no és casualitat que ahir des del govern, cada cop que algú tenia un micro davant, digués, escolteu, que no té res a veure, no té absolutament res a veure amb el Carmel. Salutem també l'enginyer Albert Vilalta, que el 2005 era enginyer en cap de Barcelona i va presenciar en primer pla l'enfonsament aquell de la cua de maniobres. Sonia Vilalta, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: S'insisteix que una cosa no té res a veure amb l'altra, bàsicament, per descomptat, per la dimensió de l'esvoranc, però en segon lloc perquè arran d'això, deia ahir la consellera, es van prendre una sèrie de mesures precisament per garantir que allò no tornés a passar.
4: Sí, sí, sí, això és així, és a dir, el Carmel era un esvoranc de 30 metres de diàmetre i de 35 de profunditat i va col·lapsar el túnel. En aquest cas estem parlant de 8 de diàmetre i 3 de profunditat i aquest túnel no pot col·lapsar mai de la vida perquè simplement ja està fet. O sigui, el mètode constructiu impedeix que això passi, no? Mm. Per tant, no té res a veure el cas del Carmel amb aquest cas. Vull dir, de dimensió el Carmel va ser molt més gran que això, i conceptualment.
0: Partint d'això, si es prenen mesures perquè aquestes coses no passin, com s'explica que quan passi una tuneladora, que en principi el que ens diuen que la nova tuneladora reforça les parets a mesura que passa, com s'explica que passi una cosa així?
4: Bueno, perquè sí, el mètode constructiu impedeix que col·lapsi el túnel, va fent el forat, va enfondant tot el túnel. És possible que en aquest trajecte el forat quedin alguns buits darrere d'aquest forro de formigó, val? Que s'han d'anar omplint i tal, i per algun motiu aquí haurà quedat doncs, un espai buit de sobreexcavació entre el forro de formigó i el túnel i el terreny, i aquest espai s'ha omplert doncs, fent un assentament, un col·lapse, no? Però molt puntual, no? Llavors, bueno, realment, el terreny sempre et dona sorpreses, la natura és difícil de controlar al 100%, i el que sí que puc dir és que s'ha fet, bueno, segons entenc jo, s'ha fet tot el que s'havia de fer per fer les coses pues, ben fetes i que no passin aquestes coses. Però, bueno, a vegades, diguem-ne, hi ha petits accidents.
0: I no hauria de passar d'aquí?
4: Jo entenc que no, perquè el cas del Carmel, per exemple, va col·lapsar el túnel, és a dir, el túnel es va omplir de tot el terreny de sobre, val? En aquest cas és impossible, o sigui, no hi ha volum a sota perquè baixi res més cap a baix, no? És a dir, realment això que ha baixat doncs deu haver omplert un buit que ha quedat, però en cap cas, diguem-ne, correspon a la secció del túnel. Mm. Per tant, jo entenc que això doncs, ha de quedar aquí, m'entens? Sí, sí.
0: L'Albert Vilalta és enginyer i el 2005 era enginyer cap de Barcelona i també era una opinió que volíem recollir. Senyor Vilalta, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
4: Vale, a vosaltres.
0: Bé, insistim, eh? És a dir, és tot això són les explicacions i molt clares, però clar, Pere, el record del Carmel, els que insisteixen, els que ja tenim una edat, sí. Jo me'n recordo molt d'aquella cobertura i va ser una crisi. També és veritat que allò també va haver-hi un cert pitot perquè els veïns se'ls va dir podeu tornar a casa i després se'ls va tornar a desallotjar de pressa i corrent i allò va generar moltes coses. Eh?
5: Evident, és inevitable que se't vingui al cap pues, allò que va passar, que és d'una gravetat extrema i que va provocar una crisi política considerable i lògica, diguem, no? Però alhora, jo crec que tothom que s'ho ha mirat, tothom que hi entén, no nosaltres, que no, jo personalment, que no hi he anat, que no en sé, tothom que s'ho ha mirat i tothom que ho entén, diu, no té res a veure, ara ho acabem de sentir, jo crec que molt ben explicat, ni per magnitud, i que en bona part no té res a veure, en part també perquè allò va provocar doncs, una manera de fer diferent, alguns retocs amb la manera de treballar diferent, i que per tant és doncs, com han de ser les crisis, no? Han de servir per millorar les coses, i ara estem en una posició totalment diferent. Es comprèn la intranquil·litat de la gent, sobretot dels afectats, es comprèn que tots ens vinguin al cap aquelles imatges, i alhora crec que és molt rotunda les explicacions que han donat unànimament tots els tècnics i tota la gent que s'ho ha mirat, de que no té res a veure, el qual no treu que la gent que estan allà legítimament estigui intranquil·la, per suposat.
0: Joan.
6: Sí, jo crec que, com bé deia l'Albert Vilaltara, és molt important, sobretot, el tenir en compte les dimensions d'una i altra obra, saber que no hi ha un túnel que pugui col·lapsar sota, això dona una certa tranquil·litat, no només als veïns, sinó també els que estan al front de l'obra i de l'emergència ara mateix, perquè tens la seguretat de que no pot anar gaire més enllà del que ja tenim. A mi sí que m'ha entrat un dubte escoltant a la Maria Zambrano, que és una qüestió de dates. El 27 de maig detecten les primeres esquerdes al convent, s'informa els tècnics comencen a monitoritzar això, intenten buscar, no sé si entre el 27 de maig i el 8 de juliol, que és quan estem parlant avui, si s'han paralitzat, si s'ha fet alguna actuació per evitar que es produís l'esvoranc ahir, perquè això sí que em sembla important de cara, és a dir, unes obres així són molt complexes, són molt importants. És evident que si pares un mes i mig les obres, els retrasos i tot el que comporta això a nivell contractual pot ser molt costós tant per la constructora com per les administracions, però quan tens un avís d'aquestes característiques, crec que és important el posar fre i dir anem a mirar què està passant abans de que puguem lamentar qualsevol tipus d'incident, que per sort estem parlant de danys materials, no estem parlant de danys humans, i per tant també el retras de les obres que pugui haver-hi és també ajustat. A partir d'aquí, bueno, és important donar certesa als veïns, ho vam veure en el Carmel, que puguin tornar a casa quan realment hi hagi la seguretat de que no hi haurà incidents i sobretot que no tornen a ser desallotjats, perquè això a nivell anímic, un cop ho suportes, dos cops en poc temps, és difícil de suportar, i això ho hem vist, per exemple, amb la gestió que s'ha fet, en opinió meva, no del tot acertada, en un cas similar a Sant Fernando de Henares, a Madrid, amb el metro de Madrid. Per tant, donem aquesta certesa als veïns que quan puguin tornar ho facin sense por de viure a casa seva i sense por de que d'aquí a un mes i mig hauran de tornar a fer la maleta, que generalment ja vius amb la maleta feta d'emergència per si has de marxar corrents.
0: Eva.
1: A veure, a mi la tranquil·litat relativa, perquè encara em falten explicacions de per què ha passat. I això és bàsic. És a dir, aquí ningú ha explicat què ha passat. Tot aquest tipus d'obres que són molt complexes, com s'està dient, tenen, se suposa, i no dono per fer que és així, hi ha estudis geològics a sota de com és el subsol, no? I per tant, si aquí hi ha un control, això de les cavitats, escolti'm, com que ha sortit una cavitat? Sobretot, per donar aquesta certesa, has d'estar segur que els estudis diuen tècnics que no hi ha d'haver, no sortiran més cavitats, no? Perquè jo recordo no només el Carmel, que va ser una crisi enorme, més recentment les obres de la 27 al Coll de l'Illa, no? Que van estar, bueno, i evidentment el Ministeri tenia molts estudis tècnics i van estar una dècada a portar-se a terme perquè hi havia, de sobte, es veu que allà van aparèixer argiles expansives. Allò va causar en el poble de l'Illa doncs greus afectacions d'esquerdes als veïns, que a més, i perquè ara ja avanço la segona part d'això, a més van haver de fer fins i tot manifestacions encapçalades per l'Ajuntament per cobrar les indemnitzacions i poder reparar les seves cases, i estem parlant d'un nucli molt petit, que l'Ajuntament és Montblanc, cosa de veritat que és el meu poble també, però realment és una gran infraestructura, la 27 és una autovia que se'n va fins a Donosti, no? Per tant, jo crec que falten més explicacions de per què ha passat això, explicacions tècniques, i que també han de transmetre als polítics, per donar aquestes certeses de tranquil·litat, perquè tothom està dient, bueno, us han donat certeses als veïns, però si jo fos veïna del Putxet, diria, bueno, escolti'm, ha passat això, per tant, quan podré tornar a casa meva, sobretot, qui em repararà això i qui ho pagarà, no només en el cas dels negocis, sinó també dels veïns, i per què ha passat, i sobretot, passarà en el futur. I aquestes preguntes que són sobre la taula, jo no les he sentides, les respostes, no? Més enllà, a més, del que estava comentant. Si fa un mes i mig, com ahir va pensar Catalunya Ràdio, que se sabia que hi havia aquestes esquerdes, jo ho he llegit en un altre mitjà, concretament La Vanguardia, aquest matí, doncs que, segons diu La Vanguardia, ahir els responsables de les obres se'n van enterar que hi havia esquerdes, no? Per tant, crec que fan falta més explicacions.
0: Aitor.
7: Sí, jo anava a dir-vos que, efectivament, tots parlem de crisi, i sí, és una crisi, i totes les comparacions són odioses, però és difícil no comparar-ho amb el Carmel, tot i les distàncies, o amb les que acabes de dir tu, Eva, també amb el fet de que estigués el tripartit en responsabilitats de govern. Però sí que és veritat que en comunicació és molt important que identitat i imatge vagin de la mà, no? Estiguin ben alineades. I el problema que jo detecto, perquè a mi això ahir em va agafar en directe el Tot es mou, amb els companys de TV3, que el problema que jo detecto és que quan jo veia qui eren els primers portaveus, els primers que van anar al front, no? Que els van enviar i els van posar allà, que era bombers i una tècnica de la Generalitat, del Departament de Territori, el problema és que intentaven comunicar una seguretat i una sèrie de coses que després no casaven, no?, amb la imatge que en aquells moments havia canviat del tot per part de veïns i veïnes. Veïns i veïnes sabien que això s'estava produint en el seu barri, veïns i veïnes fins a les dates que ara ens deia el Joan estaven més o menys segurs, però començaven a no estar segurs, no? Llavors, jo què vaig veure ahir també? Doncs això, no?, que teníem uns portaveus tècnics, però que als portaveus polítics els va costar sortir una miqueta, s'ho vam prendre amb una miqueta més de calma. Teníem més pressa, per exemple, l'altre dia amb anar a la Grande Part, que em donar les explicacions. I ho dic més que res perquè, clar, jo estava allà i la portaveu tècnica jo no la coneixia, ni el nom, ni cognom, ni la seva cara. I és molt important quan hi ha una crisi que el nom, cognom i la cara siguin molt coneguts. I aquí la consellera Paneque és la coneguda, perquè no només és la responsable del Departament de Territori, sinó que també és la portaveu del govern. I una paraula que m'ha semblat molt curiosa, patologies. Clar, patologies ahir ho curava tot, no? És a dir, ahir era, ho curava tot. Però clar, tu comences a veure quina era, això és el que et diu els que intenten transmetre un missatge, però després te'n vas a veïns i veïnes comerciants i et comencen a dir esquerdes, portes que costaven obrir i tancar durant aquells dies, una terrassa que havia patit una sèrie de moviments, soroll i moviments de terra. La meva pregunta és, si hi ha un mapa de riscos, i aquest mapa de riscos ens diu cuidado perquè si passen aquesta sèrie de coses, què és el que s'hauria d'haver fet i què és el que no es va fer? Tinc la sensació que, novament, tindrem una veritat política, que no tècnica, una veritat política ahir i una veritat política dintre d'uns dies. 9 i 4...

Les 9 i 5, bon dia. Els llamps han causat un conjunt de petits incendis les darreres hores a Oliana i Bassella. La situació també ha afectat el municipi de Castellar de la Ribera. Al sud de la Tursella, risc molt alt o extrem de focs, mentre que al nord de la comarca és elevat. Tot plegat ha comportat el tancament aquest començament de setmana d'espais naturals al sud de l'Alt Urgell, on hi ha aquest risc molt alt d'incendis, i també en d'altres espais, com per exemple el Montsec, i ja fora del Pirineu, a la serra de Sant Llorenç del Munt. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha començat la renovació de les papereres del centre històric. Es preveu la substitució de 50 unitats amb una inversió de prop de 15.000 euros. Més endavant també es farà en altres indrets de la ciutat, com el passeig Joan Brodiu. La cinquena edició de Pirineu Terra de Versos vol reivindicar la poesia com a espai de trobada entre territoris. El festival promou per les llibreries cooperatives El Refugi de la Seu i la Lluerna de Ripoll comptarà enguany amb una vintena de propostes entre el 21 i el 29 d'agost. Bona valoració de la residència artística que ha fet la Barcelona Academy a Estamariu. El poble d'Urgellenc ha acollit la preparació del concert inaugural del Festival Barcelona, en què participen 37 joves de 12 països d'arreu del món. La Fundació Planescors ha donat suport a l'iniciativa, que inclou assajos oberts i la implicació de corals de la Seu. I la ruta gastrociclista Fismolir ha fet parada a Tuixent la setmana passada amb una arrossada popular que plega més de 90 persones. L'esdeveniment ha connectat enguany Barcelona amb Andorra i va néixer d'una idea de Nino Redruello, que lidera el recorregut de cada edició. El govern s'ha compromès a no tancar el port de la Bonaigua durant les obres de reparació del ferm deteriorat. Sílvia Paneca anuncia que el Departament de Territori licitarà abans d'acabar l'any l'estudi previ al projecte de construcció del túnel de la Bonaigua. Els Reis de la Pobla de Segur han desafiat un any més el riu Noguera Pallaresa en una 48a edició de la baixada marcada per la calor. Una trentena de tripulants van navegar als quilòmetres, 6 quilòmetres riu avall des de la presa de Llània en 4 reis de 3 trams.

0: I els esports, el Tour continua travessant els Pirineus amb un nou canvi de líder. Ahir s'ha situat al capdavant el Nurek Trent, després que Tadej Pogacar havia estat el guanyador de l'etapa que va travessar dilluns la Cerdanya, que va finalitzar els Angles. Avui recuperem els testimonis d'alguns dels milers d'aficionats que es van congregar a la Collada de Toses. I recordarem també que el Cadicano Kayak organitza durant tot l'estiu el seu casal d'estiu de piragüisme. Si vol participar en diferents torns setmanals, que es dona a terme fins al 4 de setembre, de dilluns a divendres al matí al Parc Olímpic del Segre. S'adreça a infants entre 8 i 12 anys i a preu reduït per alumnes de l'Alt Urgell i la Cerdanya. I pendents del temps, amb temperatures que continuen disparades i que ja han batut alguns rècords de calor a la plana de Lleida i a les Terres de l'Ebre, on ahir es va assolir els 43 graus. Tot i això, l'Alt Urgell no es queda curt perquè ahir es va superar els 40 graus a Oliana, una situació que es pot tornar a repetir avui, quan s'espera una màxima de com a mínim 37 graus aquí a la Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: Els bombers han extingit aquestes darreres hores un conjunt de petits incendis que han estat causats per llamps al centre, als termes municipals d'Oliana i Bassella. Ha estat en el marc d'una tempesta seca originada per la forta calor dels darrers dies. El més important d'aquests focs es va localitzar passats 7:45 del vespre i es va donar per estabilitzat en menys d'una hora, al cap de cap a 9:15. La sèrie d'incidents originats pels llamps també ha afectat el municipi veí de Castellà de la Ribera, el Solsonès. En tota aquesta àrea, els bombers han localitzat les darreres hores un mínim de 5 columnes de fum. El vent empenyia el cap de les flames en direcció a la carretera C14, cosa que ha permès prioritzar el flanc dret que presentava potencial d'expansió. A la zona hi han treballat 15 dotacions, dos d'elles aèries. Els tres municipis més meridionals de l'Alt Urgell, Oliana, Peramol i Bassella, es troben en situació de risc extrem d'incendis des del cap de setmana passat, mentre que Coll de Nargó i Fígols i Alinyà estan en risc molt alt, segons el mapa que actualitza cada dia el Departament d'Agricultura. Per aquest motiu, els agents rurals han decretat la restricció d'accés al medi natural en espais com la Serra d'Aubens i la Ribera Salada. També s'ha imposat aquesta limitació a la Serra del Montsec i ja fora del Pirineu estan en la mateixa situació el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, entre el Bages i el Vallès Occidental, i el massís de les Gavarres entre el Gironès i el Baix Empordà. Recordem que les Gavarres el cap de setmana passat ja hi va haver un greu incendi que ha calcinat més de 2.300 hectàrees de bosc i vegetació. Pel que fa al nord del Urgell, incloent la Seu, el risc és elevat de nivell 3 sobre 5. La poesia tornarà a ser protagonista aquest estiu en la cinquena edició del Festival Pirineu Terra de Versos. És coorganitzat per les llibreries cooperatives El Refugi de la Seu i la Lluerna de Ripoll i es farà entre el 21 i el 29 d'agost. Comptarà amb activitats per a tots els públics i estaran repartides entre les dues ciutats i amb la voluntat d'esdevenir, afirmen, un espai de trobada entre creadors, disciplines i territoris amb una pràctica viva, compartida i arrelada. A Pirineu Terra de Versos, segons s'han explicat des dels dos establiments, s'ha consolidat com a cita singular a Catalunya perquè s'impulsa des de l'economia social i cooperativa i connectant el Pirineu i per extensió als Països Catalans. Miquel Albero, soci director de la llibreria El Refugi, explica el sentit actual de Pirineu Terra de Versos i parla de novetats com, per exemple, una actuació de Cant Coral.
2: Bueno, arribem al cinquè any, no? Ja, jo crec que ja és un festival que s'ha consolidat dintre de la programació de la Festa Major de la Seu i també dintre de la programació de festivals de poesia que hi ha arreu del Principat de Catalunya, no? Després del segon any el organitzem amb una altra llibreria cooperativa de Ripoll, que té la seva, els seus dies de programació, i nosaltres també enfoquem bàsicament en introduir la poesia dintre de la Festa Major. Vam aprofitar aquest fet, doncs, per portar endavant aquest festival. I res, comentar amb la col·laboració també de l'Ajuntament de la Seu, que ens cedeix la sala Immaculada i també ens participa activament. I, bueno, aquest any sí que són 3 dies de festival i una mica de gràcia també que volíem fer aquest any era combinar el cant oral basat una mica en, bueno, i els diferents vessants que podem trobar en llengua catalana amb el que és el fet poètic.
0: La programació La Seu arrencarà el dijous 27 d'agost amb So de Cop, un espectacle del músic urgellenc Arnau Vils i el poeta i naturalista Martí Boada, que es podrà veure al mateix local del refugi en dues sessions, a les 7 del vespre i a un quart de 9. Les entrades tenen un preu de 3 euros i les places són limitades. El 28 d'agost, de les 5 a les 7 de la tarda, el refugi Canella organitzarà un laboratori de poemes per a infants al seu espai del carrer Canonges, amb entrada amb taquilla inversa, i el mateix vespre la llibreria El Refugi hi haurà una mostra de Camp Valencià d'estil amb la participació de José Mi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bell i Marc Xarau, també amb taquilla inversa.
2: I sí que començarem el dia 27 d'agost, farem dos passes amb l'espectacle de So de Cop del músic urgent Arnau Vils, que a més la gràcia és que comptarà amb la participació d'un poeta i naturalista, Martí Boada, que és bastant reconegut, i creiem que aquí podrà sortir una cosa ben xuda. Serà aquí a la llibreria. I després, amb això de combinar una mica cantorada amb la poesia, després el divendres 28 sí que és veritat que introduïm aquest any una novetat per a la canalla, no? Que les companyes del Refugi Canalla faran com un laboratori de poemes dedicats a la infància, una mica introduïm a aquesta novetat. I després des de València ens venen dos cantaors que faran una demostració de cant valencià d'estil, que era una de les novetats que volíem, o de les curiositats que volíem introduir aquest any.
0: El festival, pel que fa a La Seu, culminarà el dissabte 29 d'agost, en plena festa major, a les 6 de la tarda a la sala d'Immaculada, i hi haurà la ballada principal, que aquest any reunirà a Cesc Freixas, Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas i Blanca Llum Vidal, a més d'una actuació final de glosa càustica. En aquest cas, l'entrada té un cost de 6 euros.
2: Acabarem amb el dia gran, el dia 29 d'agost, a partir de 6, en la sala Immaculada. Doncs jo crec que aquest any hem acomodat un repertori bastant potent, no? Des del músic, però que també és poeta, Cesc Freixas, a la poeta local Roser Maura, d'aquí de la Seu, i ho combinarem també amb tres poetes més, Anna Pantinat, la Blanca Llum Vidal i la Ria Dueñas, que, per exemple, aquesta és l'últim premi amb el Déu Oller, a millor poeta jove de Principat de Catalunya. I jo crec que serà una combinació bastant, bastant guai, bastant curiosa, i serà la sala Immaculada, com ja han fet en els últims anys. Creiem que aquest espai dona també la seguretat de que se pugui fer el festival, plogui, nevi o faci un calor espectacular. I després també creiem que l'entorn dona una mica perquè sigui, ho fa especial.
0: Pel que fa als actes previstos a Ripoll, hi haurà activitats prèvies al casino de Camp de Bànol, i el 21 d'agost hi haurà un concert recital d'homenatge al poeta berguedà Jordi Cossà, amb l'actuació del grup Els Trinxats. El 26 d'agost es farà un homenatge en aquest cas a Isabel Oliva, amb l'espectacle Vinc de molt lluny, i actuaran Montse Mestre, Gemma Arimany, Òscar Serdella, Arnau Tintó, Jordi Lara i Eva Corto. Miquel Albero destaca que l'oferta està pensada per tots els públics.
2: Dona per a tots els públics, diguem, per a tots els públics, i creiem que, bueno, que és com una idea també d'aquesta idea d'intercooperació amb altra llibreria, de fer un festival col·laboratiu, no? Un festival comunitari, no? I creiem que, bueno, els preus són bastant assequibles per totes les butxaques, i ja està, i creiem que esperem que vingui molta gent a gaudir dels versos de tots els convidats i convidades que tenim aquest any.
0: A Ripoll, simultàniament a l'última jornada de La Seu, es farà la darrera sessió del festival també el 28 d'agost, en aquest cas amb la participació de Sònia Moll, Maria García Garau, Iris Hinojosa i Martí Sales. I recordem, com ja havíem comentat, que ja està en marxa el Festival de Música Antiga dels Pirineus. El FEMAP es va inaugurar el cap de setmana passat, un any més, a la Catedral de Santa Maria d'Urgell, i amb una producció pròpia, amb peces inèdites composades a la Catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar, fruit d'una recerca que s'ha fet expressament. L'Ensemble Barcelona com tal, creat també per a l'ocasió, va estrenar aquesta producció pròpia. La inauguració, l'alcalde de la Seu, Joan Verdera, donava la benvinguda a tots els participants.
3: Com sempre, és un honor donar la benvinguda benvinguda a aquesta nova inauguració, la quinzena ja d'aquest Festival de Música Antiga dels Pirineus, que com sempre doncs omple de cultura, ens omple també evidentment d'orgull que és que s'inauguri a la nostra ciutat, on va néixer i creix amb força encara. Ara comentàvem amb el nou director doncs que estem en 36 municipis, gairebé 50 concerts i 23 formacions, per tant això no para de créixer, això indica doncs que la cultura es va posant a més llocs, va arribant a més llocs i va augmentant el seu volum, per tant enhorabona també.
0: Barreda feia extensiu l'agraïment a tothom qui fa possible el FEMAP, des de la mateixa organització fins a institucions, a patrocinadors i al públic.
3: Vull expressar un agraïment a tothom qui fa possible aquest festival, als organitzadors, patrocinadors, voluntaris i, per descomptat, doncs, als músics que ens delectaran amb el seu talent. Evidentment, sense la vostra dedicació i esforç, això no seria possible. I avui voldria tenir unes paraules d'agraïment pel Josep Maria Dutrent, que enguany doncs, ha donat el relleu de la direcció del festival. Per tant, moltes gràcies, Josep Maria, moltes gràcies per tants anys de dedicació, per fer créixer el FEMAP fins al que és ara. Gràcies. I també gràcies a l'Alfons Pérez, que és la persona que ha fet aquest relleu.
0: A la inauguració també hi ha parlat la ministra de Cultura i Esports del govern d'Andorra, Mònica Bonell, que elogiava el nivell de la programació i el paper que hi té actualment a Andorra amb concerts en cadascuna de les 7 parròquies.
4: La programació que ens han preparat és completa, a més amb visites guiades i activitats patrimonials que conviden el públic a descobrir els espais des d'una mirada més pausada. Aquesta és una de les fortaleses del FEMAP, no? Entendre que el patrimoni no és només allò que contemplem, sinó que allò que vivim. Des del govern d'Andorra continuem apostant per iniciatives com aquesta perquè ens permeten apostar la cultura de qualitat a la ciutadania, posar en valor el nostre patrimoni, reforçar Andorra com a destinació de turisme cultural i impulsar projectes amb un clar retorn social. En aquest sentit, cal destacar també el programa del FEMAP Social, també se n'ha parlat, que fa arribar la música a persones que sovint tenen més dificultats per accedir a l'oferta cultural. I permeteu-me acabar felicitant l'equip organitzador del festival. Aprofito doncs, per agrair la feina del fins ara director, en Josep Maria, i també desitjar molts encerts doncs, a la nova direcció. També doncs, felicitar els municipis participants, els músics, els tècnics, els patrocinadors, doncs, que també és molt important doncs, perquè aquest festival sigui una realitat, a totes les institucions que el fan possible. Gràcies al vostre compromís, el FEMAP continua demostrant que la cultura és una eina de cohesió, de desenvolupament del territori i de cooperació entre pobles.
0: I en representació de la Generalitat, Xavier Sester parlava de la singularitat del FEMAP, que ofereix concerts en general de petit format i en espais singulars d'arreu del Pirineu.
5: Un festival que és necessari també per tota la part d'imbricació territorial, d'extensió, perquè amb xifres sí, hem aguantat això, tens i pico d'ajuntaments, de localitats. Ja de les xifres és un esforç d'articulació d'un territori, d'un país, una part molt important del país, a través de la cultura. Per tant, són dues eines, territori i país, que han d'anar juntes i el qual el FEMAP ha fet una acció de primer nivell des de bon començament. Després hi ha tota la part, evidentment, d'acció social, perquè ara mateix la cultura, com ja sabem, ara està molt de moda parlar dels drets culturals i és necessari parlar dels drets culturals, però els drets culturals és un terme que des d'allà fa molts anys molta gent està portant a la pràctica sobre el terreny i el FEMAP és una de les iniciatives que està duent a terme de forma admirable tota aquesta tasca de treballar amb col·lectius, amb centres, amb residències, amb escoles.
0: Xavier Sester és el director de l'Institut Català d'Empreses Culturals. I com sentíem fa un moment, aquest FEMAP també està marcat per el relleu a la direcció. Des d'ara i al llarg dels 2 anys vinents, Alfons Pérez assumirà gradualment la direcció del festival en substitució de Joan Maria Dutrent, que ha estat al capdavant al llarg de molts d'aquests 15 anys del FEMAP. Pérez parla de l'oferta que hi ha d'entrades i paquets turístics.
6: Avui encara no hi ha cap sold out, però hi ha alguns concerts que s'hi estan apropant. I en aquest sentit estem molt contents. Només ho diré una curiositat. El dia que vam posar a la venda les entrades, ara fa un mes i escaig, doncs aquell mateix dia ja va haver compres des del País Basc. Hi ha gent que espera en el festival per poder venir, o aprofiten també els packs turístics que estem muntant des de fa uns anys, que funcionen molt bé, i els ofereix l'oportunitat de tancar en un mateix preu doncs, les entrades a un o dos concerts, o tres, amb l'hotel. Llavors ja es desentenen de la logística, i poden gaudir del Pirineu i de la música.
0: El FEMAP ofereix fins al dia 23 d'agost un total de 49 concerts en 36 municipis d'arreu del Pirineu Català i d'Andorra. A la seu n'hi ha diversos de programats, a part de l'inaugural, i també n'hi ha a d'altres poblacions de l'Alt Urgell. I una de les poblacions que acollirà concerts del FEMAP és Estamariu, que encara en l'àmbit musical està en notícia aquests darrers dies perquè ha acollit una residència artística per assajar el concert inaugural del Festival Barcelona. L'organització del certamen i la Barcelona Academy han valorat molt positivament aquesta estada al poble, en què hi han participat 37 joves cantants i músics d'una dotzena de països d'arreu del món. La Fundació Planescor s'ha donat suport a l'iniciativa, que ha inclòs assajos oberts per gaudir del procés de preparació de les cantates de Johann Sebastian Bach. A banda, membres del cor de cambra Caterva, la coral Signum i Encoratjades, les tres corals de la seu, han pogut participar en un assaig conjunt amb els joves de forma directa en una sessió a l'Espai Joan Planes aquest dilluns passat. Durant el cap de setmana passat, els músics també han ocupat d'altres espais del poble, com l'Església de Santa Cecília i Cal Parramon, i tota aquesta feina preparatòria ha culminat aquest dimarts amb un concert que s'oferia ahir al vespre a l'Auditori de Barcelona. Daniel Tarrida, director del Festival Barcelona, ha qualificat de molt enriquidor el desenvolupament dels assajos abans d'aquesta actuació ahir a Barcelona.
7: Doncs, a veure, jo trobo que l'entorn és molt inspirador. També és una cosa molt senzilla, però pels de Barcelona no tant. L'altre dia caminava i sentia les meves passes, hi havia un silenci i una presència, que això és com una mena de descompressió que et permet anar entrant i fer un treball i una concentració que normalment no pots tenir. Per una banda, diguem, hi ha els assajos, hi ha el treball i tot el component pedagògic, però per una altra banda hi ha aquesta convivència que dona una volada molt diferent a aquest treball. Si féssim només els assajos a Barcelona, hi hauria un punt més impersonal, en canvi així aquesta convivència realment té un valor molt important.
0: També elogiava aquesta possibilitat de fer els assajos previs a l'Alt Urgell a Lluís Vilamajor, que és el director del cor de cambra de la Barcelona Academy.
8: Hi ha un lloc que és increïble, tant l'indret com el poble, com les vistes cap al Cadí, etcètera, etcètera. I a més hi ha possibilitats, perquè a través de la fundació hi ha espais per assajar i tal. I és el que volem. O sigui, les acadèmies han de ser llocs vivencials, no només l'estona d'assaig, sinó que siguin llocs que estiguin quasi bé aïllats, com perquè professors, alumnes, tots, ens obliga a estar junts tot el dia, no només a l'assaig, sinó dinem junts, sopem junts, després ens anem a passejar al riu. Tot això forma part de l'acadèmia, no només les hores d'assaig. I amb un altre, en segons quin lloc no ho podríem fer. Seria assajos més pràctics, això, un marxa a casa, l'altre, i aquí no ens quedem. I quan acabem, seguim, anem a aprendre alguna cosa, comentem, vivim. I Estamariu és un poble, no sé què feu, però és que és extraordinari.
0: Lluís Vilamajor parla dels joves músics que han estat seleccionats per aquest projecte.
8: Està destinat l'acadèmia a tots els alumnes que siguin joves. Són joves que estan ja o estudiant superior o han acabat, o estan fent el màster a Holanda, aquí i allà, o sigui, gent que ja porta estudis superiors, i és el pas abans de professionalitzar-nos, no? I el que els hi fem és una mostra de durant uns dies treballar, sempre barrejat amb professionals de llarga trajectòria, que són, hi ha 4 caps de cor de l'orquestra, i després hi ha 4 cantants, que són els fansolistes, que també són els professors. I llavors el que fem és mostrar-los, a part de les qüestions tècniques, que és evident, de consells i tal, és tota l'experiència que portem, no? Els que fem anys que fem música, i hem tingut la sort de poder dedicar-nos a això i entrar en un festival, doncs anar-los dient com ho hem de fer, quin tipus de preparació. Per exemple, aquí quan venen tenim 2 dies i pico de preparació, però ells han passat unes audicions abans i tenen el material abans. Això vol dir que tot el treball que hi ha abans de que comenci aquí a Estamariu, hi ha tot un recorregut de treball, cadascú a casa, audicions, etc. I com com treballar, com preparar-se les partitures, tot això és el que els hi volem dir perquè siguin bons professionals.
0: La directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer, es mostra molt contenta d'haver pogut acollir aquesta residència artística.
9: Bueno, per Estamariu penso que ha sigut una cosa meravellosa, un luxe total, tenir aquest grup de joves aquí que no només han tocat i han fet el seu assaig, sinó que han estat convivint normalment amb la gent del poble, han fet excursions, els hem acompanyat al riu, a sopar un entrepà al Roc dels Cabrers, vam anar a la Creu de la Boiga, vam estar ensenyant també, cada matí molts músics han anat a córrer o a caminar per aquests camins perquè diuen, és que nosaltres no tenim aquestes oportunitats normalment per fer aquest tipus de coses, no? I, bueno, superbé, estem molt contents, aquest espai s'ha destapat com un espai que està ple de música, té una sonoritat meravellosa, no ho sabíem, i bueno, en això pensem que en Joan Planes tenia raó, que aquest espai el va com dissenyar ell i que havia de ser un espai polivalent i que també és un espai de música i el veiem aquí constantment, el sentim que està aquí i que d'alguna manera doncs està orgullós de que estiguin passant aquestes coses que ens agradaria que repetíssim, que es poguessin repetir any rere any.
0: Ferrer també ha parlat de l'oportunitat que hi ha hagut d'assajos oberts i de la participació de corals de la Seu.
9: Ha sigut una meravella. Jo dic no tornaré mai més a un concert perquè vaja, és que no té res a veure formar part, no, de la manera en què es viu la música. No és només anar allà a sentir-la i estar, sinó que, ostres, estàs a dintre, no?, i participes. I el Lluís Vilamajor et fa participar d'una manera que et fa ballar, et fa que se't posi una flauta aquí, un tenor aquí i una flauta darrere, i aleshores, bueno, vius la música d'una manera meravellosa.
0: De la seva part, la presidenta de la Fundació, Teresa Cors, ha fet un agraïment especial als músics i cantants que han participat de l'estada i ha lloat que hagin triat Estamariu per compartir aquests dies de treball, aprenentatge i convivència abans del concert que teníem programat a Barcelona. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, tot seguint les indicacions de Protecció Civil, ha tornat a activar aquests dies les mesures especials per onada de calor, que inclouen com a decisions més destacades l'habilitació de refugis climàtics en edificis públics i l'accés gratuït a la piscina municipal per a infants menors de 12 anys i per a gent gran majors de 65 anys. Aquesta activació es manté com a mínim fins avui dimecres, tot i que podria allargar-se perquè l'onada de calor pot continuar. Pel que fa als refugis climàtics operatius, des del consistori recorden que en cas que sigui necessari, tothom qui vulgui pot accedir a diversos edificis municipals que disposen d'aire condicionat en els seus horaris d'obertura habitual. Són la Biblioteca Sant Agustí, l'Oficina de Turisme, l'Espai Armengol i el mateix edifici consistorial, a més d'altres espais públics climatitzats com el Sant Hospital i el Consell Comarcal. L'Ajuntament també recomana fer ús d'espais sense aire condicionat, però amb zones d'ombra on es pot gaudir de la fresca, concretament el claustre del Racionero, el Parc Olímpic del Segre i el Polisportiu Municipal. Pel que fa a la piscina, els menors de 12 anys i els majors de 65 hi poden accedir de franc aquests dies a partir de les 12 del migdia. En el cas dels infants, hi han d'anar acompanyats d'una persona major de 18 anys. S'hi pot entrar sempre i quan no s'arribi al límit oficial de cabuda de la instal·lació. I encara en l'àmbit municipal, l'Ajuntament de la Seu ha començat els treballs de renovació de les papereres del centre històric amb la instal·lació de les primeres 9 unitats. Aquesta primera actuació es fa al Pati Palau, la plaça del Deganat, el Parc del Cadí, la plaça dels Soms i l'entrada a l'edifici consistorial. La instal·lació de les noves papereres és executada pels operaris de la Brigada Municipal d'Obres. La renovació forma part d'un projecte que preveu la substitució de 50 papereres al centre històric amb una inversió de gairebé 15.000 euros i els treballs continuen més endavant a d'altres espais de la ciutat, entre ells el passeig Joan Bordiu. Avui, els següents informatius, comentarem més coses que han passat les darreres hores, com, per exemple, que s'ha presentat, o coincidint amb la festivitat de Sanot, a la Seu, el cartell i el programa de l'iniciativa solidària Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell. Consistirà en l'acolliment a la ciutat de 55 infants i adolescents d'Ucraïna d'entre 6 i 16 anys, que s'hi estaran una setmana, la setmana que ve, del 12 al 19 de juliol. La presentació ha comptat amb la presència de Sor Lucía Caram, que impulsa diverses accions solidàries amb Ucraïna actualment, i també hi han estat presents el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano, i l'alcalde de la Seu, Joan Barreda. N'escoltarem les valoracions avui al migdia en una jornada de cenot que ha estat marcada un any més per la tradicional ballada de sardanes que s'ha fet al vespre a la plaça del Soms, davant mateix de la catedral, amb la música a càrrec de la cobla Vents de Riella. Prèviament hi ha hagut un concert del duet Stolen Tunes a la sala de la Immaculada, en un acte organitzat per la Germandat de Sant Sebastià, i també una missa ahir a la tarda en què s'ha fet per primer cop des del 2022 una ordenació de preveres per part del bisbat d'Urgell. Han estat els diaques mossèn Edison Josep Sales i mossèn Gilbert Gea, que han rebut la imposició de mans per part del bisbe Josep Lluís Serrano. Les 9:32, el municipi de Josa i Tuixén va acollir aquest divendres passat una de les parades més especials de la quarta edició de la Fismuller. Fismuller és una ruta gastrociclista que uneix restaurants del grup Fismuller. En arribar en bicicleta, l'equip de cuiners va organitzar una arrossada popular també oberta als veïns de Josa i Cadí de Tuixén, que va congregar més de 90 persones al voltant de la taula. La Fismuller va néixer de la idea de Nino Redruello, que lidera personalment el recorregut de cada edició com una manera d'unir amb bicicleta els restaurants del grup. Cada etapa parteix d'un establiment de la cadena i acaba en un altre. La primera edició va unir Madrid i Barcelona, la segona va ser al revés, de Barcelona a Madrid, i la tercera va anar de Madrid a Lisboa, i la quarta es fa de Barcelona a Andorra, tenint en compte que el grup ha inaugurat fa poc temps un nou local al Principat. Dels 17 participants que enguany fan la ruta en bicicleta, Tuixén ha estat el punt escollit per a una de les trobades més emotives per l'entorn natural, la bellesa paisatgística i la riquesa cultural del municipi, segons han destacat des de l'organització. L'alcaldessa de Josa i Tuixén, Marta Poc, ha manifestat que des del consistori s'afegeixen amb satisfacció a iniciatives com aquesta, que posen en valor la zona, la força de la comunitat i la solidaritat.
10: Pirineu.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha compromès a no tancar el port de la Bonaigua durant les obres de reparació del tram de la C-28 que darrerament s'ha esfondrat. Les obres necessàries encara no s'han determinat i s'està estudiant la millor solució en aquest punt, que presenta moviments de terres d'ençà que va cedir un bocí d'escullera. La consellera també ha dit que es dona resposta a la reclamació dels alcaldes del Pallars Sobirà de començar a treballar per construir en el futur el túnel de la Bonaigua. Concretament, abans d'acabar aquest 2026, es licitarà l'estudi previ per la seva construcció, que seria la primera passa per avançar en aquest projecte del qual se n'ha parlat des de fa molts anys. Paneque parla, pel que fa al més immediat, de l'objectiu de no tancar la Bonaigua mentre s'hi facin les obres de reparació.
11: No, tancar no. Sempre totes les infraestructures que millorem intentem que no hi hagi un tancament total en tots els eixos, ferroviaris també, viaris també, i que per tant les obres puguin ser complementàries amb el trànsit, encara que sigui amb un sol carril, és a dir, que no sigui doble, sí. I en l'àmbit de la C28 hem tingut diferents reunions, també amb el Consell General, amb la delegada també n'ha participat, i estem amb tots els estudis previs per veure quina perspectiva temporal podem donar per tal de fer un arranjament el més global possible en l'eix. Estem en aquests treballs, hem tingut, si no recordo malament, unes 3 o 4 reunions, i per tant, quan puguem determinar exactament el calendari, la infraestructura i els recursos, doncs vindrem també a Territori novament a explicar.
0: Pel que fa a la possibilitat de construir un túnel sota el port de la Bonaigua, que ha quedat en punt mort moltes vegades perquè seria una obra força costosa, a Paneque explica que el primer que cal és un estudi informatiu.
11: I per veure una infraestructura finalitzada, primer s'ha de fer el que és un estudi informatiu, que perquè la gent ens entengui és un estudi previ al constructiu. Per tant, amb els alcaldes sí que ens varen traslladar aquest neguit, el varen atendre, i el compromís és tenir a licitar aquest estudi informatiu ja en aquest 2026, i per tant, sense tenir un calendari tancat tampoc, això vol dir que a partir d'aquí s'obre tot el procediment de redacció de projecte constructiu. Això habitualment són entre 12 i 18 mesos pel cap baix, licitació i execució. Per tant, això ens situava en un calendari doncs, a partir del 28-29, per iniciar l'execució.
0: Sílvia Paneque ha visitat aquest dilluns Vielha per presentar el pla d'inversions destinat a l'Alt Pirineu i Aran en els nous pressupostos de la Generalitat, amb una partida de 35 milions d'euros, i també per presidir el Consell Rector de l'IDAPA. De la inversió total, 18 milions, més de la meitat, es destinaran directament a la xarxa viària, i entre les actuacions previstes s'ha destacat la nova fase de modernització del port de Comiols i millores en el manteniment de carreteres existents que han patit un deteriorament acumulat.
11: I aquesta és la presentació que farem per traslladar que a l'Alt Pirineu i Aran són 35 milions d'euros d'inversions reals que arribaran al el territori, i d'aquests destaca una partida molt especialment, no és habitual que ens passi això, però aquí és molt necessari, 18 milions d'euros destinats a la xarxa viària. Aquí tenim l'inversió de Comiols a destacar, però tenim també totes les millores que hem de fer a la xarxa viària existent, manteniment de carreteres, per tant, són 18 dels 35 que aniran a aquesta xarxa viària. La resta, on aniran, hi ha algunes actuacions de biodiversitat, de millora dels paisatges i entorns. Hi ha també una partida destinada a tenir sostenibilitat i visitants i desestacionalitzar el turisme a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i aquí doncs, hi ha algunes millores d'estacions d'esquí per anar més enllà de la pròpia temporada de neu i d'esquí. I finalment hi ha una partida també de millores ferroviàries a la línia de Lleida a la Pobla.
0: Durant aquesta reunió del Consell Rector, la fins ara directora de l'IDAPA, Amàlia Sanz, ha anunciat que deixa el càrrec per motius personals. Sobre aquesta decisió, la consellera ha valorat la feina desenvolupada per l'Institut els darrers anys per impulsar actuacions diverses amb impacte directe a les comarques pirinenques. També s'ha informat de les principals actuacions que impulsarà l'IDAPA aquest any. Una d'elles és la constitució de la taula de mobilitat de l'Alt Pirineu en el marc de les Jornades per l'Excel·lència, que es faran a Esterri d'Àneu el 2 i 3 d'octubre, i el seu objectiu s'ha de promoure polítiques de mobilitat ajustades a les particularitats del Pirineu. I també s'ha anunciat la celebració de l'Assemblea General de la Taula d'Habitatge el 23 de setembre a Sort, mentre que el 29 d'octubre a Puigcerdà hi haurà la Jornada d'Habitatge Rural i de Muntanya. Entre les accions que s'impulsaran enguany hi ha una nova línia de subvencions per l'elaboració d'inventaris de camins i d'altres línies de subvencions habituals. L'IDAPA també dona suport a la dinamització de les àrees digitals. N'hi ha una per les comarques del Pirineu i una altra per la Vall d'Aran. L'objectiu és reforçar l'ecosistema empresarial i tecnològic, desenvolupar el talent digital i aplicar tecnologies avançades a sectors com l'agroforestal, ambiental i de muntanya. Aquest cap de setmana passat s'ha celebrat la 48a Diada dels Reis de la Pobla de Segur. Les altes temperatures no van impedir que un nombrós públic s'aplegués a la zona del pont de Claverol. Aquest any hi havia una trentena de tripulants que van navegar uns 6 quilòmetres des de la presa de Llània a bord de 4 reis. Cal recordar que la baixada dels Reis és des de fa 4 anys patrimoni cultural i material de la humanitat, reconegut per l'UNESCO, i a Catalunya comparteixen aquest reconeixement la Pobla de Segur i Coll de Nargó, on la baixada es fa aquests darrers anys per Setmana Santa. Tres dels participants, el Roger, el Lluc i l'Aleix, valoren com ha anat la baixada d'enguany.
10: Molt bé, la veritat que ha sigut una bona baixada. Sí, sí, hem baixat rapidets i no hi ha hagut gaire ensurt. És alguna tromba, algun trombo que hem fet, aplicada, però bé. Depèn de l'any, home, hi ha anys que es complica la cosa, sí. Però aquest any, la veritat que tothom ha baixat molt bé, ha anat aquella experiència al rai i tothom molt content, la veritat.
12: Molt bé, la veritat. Aquest any, bueno, hem baixat tot perfecte, en contrari hi havia altres anys que sempre tenim algunes dificultats, però aquest any perfecte, no hem jugat en cap moment, inclús i tot hem fet mitja volta ahir al boc, que se li diu, i la baixada perfecta, la veritat. I hem arribat tots quatre, que és l'important.
13: Sí, aquest any ha anat tots perfecte, hi havia bastanta aigua i per sort ningú s'ha fet mal i han arribat tots bé.
0: Un altre dels participants, Isaac Böller, explica que en el seu cas és la primera baixada que feia de Reis i explica que cal relleu generacional.
14: Doncs, per curiositat, no? Veus de petit, vens a veure la baixada dels Reis, estàs intrigat per saber com funciona aquest ofici perdut, no? I dius, jo tinc ganes d'entrar en aquest món, i aquest any vam començar a fer redortes, després a retorce i acabes muntant els Reis i emocionat per provar de fer la primera baixada. Comença a ver-n'hi, sembla que n'hi comença a veure una mica. Potser hi ha una generació que ja porta molts anys i molta implicació en el món raier, que ja potser es voldrien començar a retirar, i necessitem començar a portar més gent per poder, això, que hi hagi un relleu de qualitat, no? Que aprenguin una mica com se fa cada feina i després poder ensenyar un altre cop a les següents generacions.
0: La majoria d'aficionats i visitants es van reunir a la zona d'arribada dels Reis, tot aprofitant els espais d'ombra que hi ha en aquell punt.
15: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
16: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Tot seguint més notícies, les que trobem a la premsa aquest matí, el líder d'Andorra destaca que el Node, la nova seu central d'Andorra Telecom, obrirà en un mes ja la botiga de l'empresa parapública. Estarà situada a la façana sud del nou edifici. La companyia preveu un primer trasllat de personal aquest agost i també obrir la denominada plaça sud. El periòdic explica del seu part que l'Hospital de Meritxell celebra un nou pas endavant en els procediments cardiològics amb la creació del servei d'intervencions. Es tracta d'un espai adequat amb tecnologia puntera que ja ha respost amb èxit a patologies coronàries de 17 pacients d'Andorra.

La mañana també es fa ressò d'aquesta qüestió i d'altres, com per exemple es fa ressò de les temperatures de rècord en alguns casos que s'ha arribat aquest dimarts, especialment a la plana de Lleida. A Torres de Segre, el Pol i Maials van arribar a 43 graus, però també destaca la màxima de Sant Romà d'Abella, el Pallars Jussà, que també ha superat àmpliament els 40 graus.

I Roger t'explica que un camp de treball que es fa aquest estiu al Solsonès recupera la història dels presos que van ser obligats a construir la carretera de Coll de Jou. En aquesta comarca es consolida així la recerca i la divulgació de la memòria democràtica al Solsonès i participen una quinzena de joves d'arreu de Catalunya. A l'agenda recordem que ja està en marxa el servei de bibliopiscina a la piscina municipal de la Seu, organitzat per la Biblioteca Sant Agustí. Ofereix préstec de documents, activitats i tallers als usuaris. Mentrestant, la piscina funciona fins al 28 d'agost, de dilluns a divendres, de les 5 a les 7 de la tarda. Campanya de donació de sang a la Seu. Això és avui mateix, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit, al Centre Cívic El Passeig. Es pot fer inscripció prèvia. Espai d'experimentació sensorial a la Sala Sant Domènec, també avui, en aquest cas dins del programa d'activitats imaginari, a partir dels quarts de 7 de la tarda i fins a les 8 del vespre a la Sala Sant Domènec. Xerrada informativa sobre la nova convocatòria de Just Líder a l'Alt Urgell i Cerdanya. Avui a dos quarts de la tarda també al setup a la tercera planta de l'edifici de les Monges. Taller de parkour dins el programa Insomni aquest dijous a les 5 de la tarda a la plaça Llateria. S'organitza l'àrea de joventut de la Seu. Visita teatralitzada al jaciment arqueològic de les Monges. Famílies al passat, el tresor del pati de les Monges, aquest dijous a les 7 del vespre. I avui n'hem parlat aquest dilluns al programa Carretera i Manta. En la musicòleg, el músic Enric Riu, ofereix per primer cop un concert a la Seu amb el seu espectacle Pedres Mortes, acompanyat de Morfosis Duo. Aquest dijous a les 10 de la nit al pati de la Biblioteca Sant Agustí, organitza l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la Seu. Les il·lustracions són a càrrec de justament el tècnic de l'àrea de cultura, Albert Galindo. Curs sobre benestar mental i cerebral a partir dels 50 anys a la UNED de la Seu, del 13 al 17 de juliol, de les 9 del matí a les 2 del migdia. Concert de Totes Abelinha a Arsèguel aquest divendres a dos quarts de 8 de vespre, a Espai per Determinar. I també Arsèguel el concert del grup La Baula, divendres mateix a dos quarts a la mateixa hora, a la plaça Major. Exposició de pintures d'Oriol Garreta es podrà veure del 10 de juliol al 29 d'agost a la sala Exposicions La Cuina. S'inaugura aquest divendres a les 8 del vespre. I aquest cap de setmana, festivitat de Sant Cristòfol a la Seu, se celebra, de fet, el centenari de la festa de Sant Cristòfol a la Seu. Dissabte, jocs per la canalla Passeig Joan Bordiu, a dos quarts d'11 de la nit es revella a la plaça de les Monges amb el grup Banda Sonora. Diumenge, a dos quarts de 12 del migdia, missa a la catedral, en sofregi dels companys difunts i la benedicció dels clauers, jocs per la canalla Passeig Joan Bordiu, i a l'una al migdia es farà la benedicció i concurs de vehicles engalanats també al passeig. Taller Rastres i Petjades a la Seu dissabte a les 10 del matí a la Casa dels Parcs dels Pirineus. Taller de cianotípia amb Gemma Pla de Tocotum Fotografia a Estamariu dissabte al matí a l'Espai Joan Planés dins el cicle d'Estet d'Oficis. Taller de música de Cap Verd amb Totes Abelinha dissabte a dos quarts d'11 del matí a l'Escola Folk del Pirineu. Concert del grup Polifem Consort al Seminari Diocesà, diumenge a dos quarts d'una del migdia. I diumenge al vespre, ballada sardanes amb la Vell Puigcobla a dos quarts de 8 del vespre a la plaça del Camp del Codina. També diumenge, concert del grup Aires Extemporae a Rebell, al municipi de Montferrer i Castellbó, diumenge a les 8 del vespre, concert inclòs al FEMAP. Aquests i més temes al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El Tour de França travessa els Pirineus durant aquesta setmana i aquest any ha estat marcada l'estrena perquè les tres primeres etapes han transcorregut íntegrament en territori català i la de dilluns va travessar totalment el Ripollès i la Cerdanya. En aquest jornada de dilluns, el primer dia d'alta muntanya, el protagonista va ser el vigent campió Tadej Pogačar de l'UAE, que es va posicionar per revalidar el títol agafant el liderat, tot i que ahir ja el va perdre. La jornada de dilluns va sortir des de Granollers, els ciclistes van avançar per poblacions com Caldes de Montbui, Vic, Manlleu i Torelló, i van arribar a Ripoll, on van agafar l'N260 cap a Planoles. Des de Planers es van desviar per la carretera local cap a Toses, la GI4016, i van seguir pujant fins a la collada de Toses, 1.778 metres, primera categoria, que era el pas més exigent de la jornada, i també el que va congregar més públic. Milers d'aficionats es van concentrar en aquest indret, la collada de Toses, tenint en compte, a més, que s'havia restringit l'accés a la meta final dels Angles. Un dels aficionats, Josep Requesens, explica per què havia anat fins a la collada.
2: Sí, volíem veure les Angles, que són acabava. El que passa que ens van dir que hi havia un incendi a 60 quilòmetres o així i que no podia haver-hi públic i tal. I aleshores van dir, pues, anem a Catalunya, que ho mirem detallar. Tenim allí l'Airbnb i tot, estàvem allà. El que passa que ahir per la tarda va sortir la notícia de que no podria haver-hi públic en tota l'etapa de la part de França. I bueno, vam dir, pues, aquest matí ens aixequem abans d'aquest any les carreteres i venim cap a Catalunya.
1: Un altre dels aficionats, Miquel Sirvent, explica que, de fet, ell està implicat en l'equip ciclista Orbea i que ha seguit en viu les tres primeres etapes. Recordem que la primera va ser pels carrers de Barcelona i la segona va anar de Tarragona a Barcelona, a tots resseguint el litoral.
3: Som dos xavals que som enginyers d'innovació a Orbea, la marca de bicis, i jo sóc català, jo sóc d'aquí, i vam pillar festa aquests dies per venir a veure la sortida del Tour a Barcelona. Doncs vam fer les dues primeres etapes a Barcelona i ara hem pujat d'aquí i a veure el Tour aquí passar per casa. A un festival. Ahir vam estar dalt a Montjuïc a la rampa del castell. Des de les 11 del matí passaven a les 5 de la tarda i va ser un festival de ciclisme. I avui aquí suposo que també, perquè la gent de la comarca està a tope mobilitzada per venir a veure els ciclistes. Així que disfrutar.
1: Sirvent hi afegia que, tot i que ell forma part d'un equip ciclista, en rutes com aquesta animen tots els corredors.
3: El Lotto, que és l'equip que porta Orbea, pues, és l'equip que animem més, no? Però al final el ciclisme és una festa per tothom i el que gaudim és de veure'ls passar per aquí per casa, que no sempre tenim l'oportunitat de veure'ls tan a prop.
1: Molts dels aficionats hi van amb tota mena d'indumentàries i és algunes força particulars. És el cas de l'Aleix Canudes, veí de Berga, que s'ha fet conegut perquè va a les curses disfressat de dimoni, tot imitant un costum que ja s'ha fet popular a les etapes dels Alps.
4: El Tour hi havia anat algun any, però ara feia molt temps, i sí que a la Volta a Catalunya, o que molts que es passa per allà a Berguedà últimament, doncs sortíem. I mira, doncs m'agrada l'ambient, la gent allà sempre m'ho demanen, va, surt, vesteix-te de dimoni, i els nens els agrada, i dic, va, com que passa pel costat de casa, tornem-nos a disfressar, que no costa res. I la disfressa va sortir d'un carnestoltes, allò del Didi Semf, no?, de copiar-lo, doncs vam disfressar el Tour de França, i després hi ha una prova molt que s'ha agafat popularitat a Berga, que es diu la Portal l'atac, i la primera edició em vaig vestir així per fer ambient i per no anar a fer la pena, bueno, o sí, i al final, doncs, ja es va quedar. La gent, torna't a disfressar, i mira, és com la icona de... Bueno, icona no, però és un element més de la Portal l'atac, i els nens ho esperen.
1: L'etapa de dilluns va continuar després de la collada per la Molina amb un ràpid descens fins a Alp. Va continuar per Queixans i Puigcerdà i des de ja ja va entrar a l'Alta Cerdanya a través de l'RN20 a Ur. També es va poder veure per poblacions com Angostrina, Vilanova de les Escaldes, Targassona, Eguet i, finalment, a Font-Romeu. Ja el seu nucli urbà, 1.727 metres, van seguir pujant fins al punt més alt d'aquest nucli urbà, el Coll del Calvari, 1.836 metres. Allà el belga Renko Evenepoel liderava el grup capdavanter, però finalment va ser Tadej Pogačar qui a l'última pujada, amb un 6% dependent, va agafar l'iniciativa i va guanyar l'etapa als Angles, situant-se líder. Un liderat, però, que ja ha canviat aquest dimarts mateix, perquè a l'etapa que s'ha disputat entre Carcassona i Foix, el guanyador ha estat el danès Pedersen, de l'equip Lidl Trek, i al seu torn, el noruec Thorstein Trent, s'ha situat com a nou líder. Ara té un avantatge, té el mateix temps, de fet, que el nord-americà Quinn Simmons i físic a l'espanyol García, de l'equip Movistar, mentre que Tadej Pogacar, en la Jana Dalt, ha caigut ara al quart lloc i té un desavantatge de gairebé 8 minuts sobre Train. També estan en aquesta situació Jonas Vingegaard, en cinquè lloc, i els belgues de Bruin Jevenepoel en el sisè i el setè lloc. Recordem que el Tour continua encara als Pirineus. Avui hi ha una etapa més plana. Surt de la Namesa, uns 50 quilòmetres de la Vall d'Aran, i arribarà a la ciutat de Pau, i demà hi haurà l'última i la més exigent de les etapes pirinenques, serà entre Pau i Gavarnie, que inclourà el pas pel Coll d'Espen, a gairebé 1.500 metres, primera categoria, i l'emblemàtic Tourmalet de 2.115 metres, categoria especial. I encara en esport, recordem que el Club Cadí Canoe Kayak organitza el seu casal d'estiu de piragüisme. L'activitat es fa al Parc Olímpic del Segre i va començar el 22 de juny passat, però les inscripcions continuen obertes perquè hi ha un total d'11 torns setmanals que finalitzaran el 4 de setembre, just abans de la disputa de la prova de Copa del Món. Per tant, n'hi continua ben al llarg de tot el juliol i l'agost. Cada torn és de dilluns a divendres, en horari de matí, de 9 a 1, i aquest és un dels casals més singulars que s'organitzen a l'estiu a la Seu i al Pirineu perquè serveix per iniciar-se en el piragüisme. La formació s'adreça a infants entre 8 i 12 anys, és a dir, nascuts entre els anys 2014 i 2018. Per alumnes escolaritzats a l'Alt Urgell i la Cerdanya hi ha un preu especial d'inscripció, 70 euros per una setmana i 120 euros per dues setmanes, mentre que el preu general per apuntar-s'hi és de 100 euros per una setmana i 180 per dues setmanes. Es pot confirmar l'inscripció, demanar més informació al correu promos.cadicanoikeak@gmail.com o bé al perfil del club a Instagram.

0: Vam començar parlant d'alguns incendis causats per la calor dels darrers dies, entre altres factors, i la calor que segueix sent protagonista absolut del temps, amb una temperatura que a aquesta hora a la seu ja arriba als 24 graus. Al matí, a les 8 del matí, era de 19 graus. Hi ha 24 graus a Organyà i a aquesta hora ja arriben a gairebé 30 graus a Oliana, mentre que a Alinyà n'hi ha 25. Més dades del Pirineu a aquesta hora al matí, 22 graus a Puigcerdà, 26 a Sort, 25 a Tremp, 20 al Pont de Suert i 24 a Viella. I també valors relativament alts a alta muntanya, amb 17 graus al Pic de Salòria, 16 a la Tosa d'Alp, 20 als refugis de Prat de Quiló i de Malniu, també a Port del Comte, 17 a Cert d'Escan, 19 a la Bonaigua o 16 a 8 a Ullespot. I és que la previsió del Meteocat preveu que avui es pugui tornar a assolir o superar els 40 graus en punts no només de l'interior del país, sinó també al Pirineu. A Tremp arribaran com mínim fins als 41 graus, segons la darrera previsió, mentre que aquí la seu s'arribarà almenys fins als 37. Ahir es va arribar als 39, recordem. S'espera 36 graus a Sort i al Pont de Suert, 34 a Viella i 32 a Puigcerdà. I aquesta calor sí que pot generar algunes tempestes aquesta tarda. El dubte és si portaran pluja o si seran tempestes seques, cosa que suposaria un risc, com hem comentat fa un moment, amb aquests petits incendis que hi va haver ahir a Oliana i Bassella. En la mateixa situació per demà dijous, matí ben assolellat, la calor puja encara un grau més, es pot arribar a 38 graus a la seu i 41 a Tremp, i nova tongada de tempestes a la tarda que, com dèiem, poden, el dubte és si seran amb pluja o tempestes seques. Per divendres, de moment, el Meteocat anuncia la mateixa situació. Cel ja mitja nubulat al matí, però a la tarda ja no hi haurà precipitacions. La possibilitat de ruixats és més probable avui i demà. La farmàcia de guàrdia a la seu és la Marcinyà, carrer Major 34. I som a punt d'arribar a les 10 i tanquem ja l'informatiu de Ràdio Seu. D'aquí un moment, notícies en xarxa, i a les 11 actualitzem el temps amb Néstor Gómez. Després arribarà novament el programa Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat, al Vallès Occidental, no generi nous conats. Gemma Permanyer, des del Centre de Comandament Avançat, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, 70 efectius terrissos dels bombers i ara s'hi han afegit també els mitjans aeris. En total, 240 persones segueixen treballant per poder estabilitzar aquest incendi que va començar el dilluns al migdia i ara mateix ens deia el cap de l'operatiu que no descarten nous conats fora del perímetre en zones de molta vegetació i que les condicions climàtiques d'avui no acompanyen en absolut. Estem parlant d'un incendi amb 200 hectàrees cremades ja a hores d'ara i es troben també amb unes temperatures que es preveu que la humitat continuï baixant, que la temperatura segueixi pujant i això afavoreix aquesta aparició de focus secundaris. Es preocupa especialment com evolucioni doncs, el flanc dret, concretament el cap del flanc dret i la part mitja del flanc esquerre. El flanc esquerre és el que ahir va impactar a la urbanització de Gualba, va afectar a dues construccions i ara també estan pendents que el grup d'estructures col·lectives de bombers valori quina afectació ha tingut en aquestes dues construccions. Això ho sabrem al llarg de les properes hores, així com també sabrem si s'aconsegueix estabilitzar, que és l'objectiu que tenen els bombers al llarg del dia d'avui.
1: Doncs Gemma Permanyer, moltes gràcies. Anirem seguint aquest incendi. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el Parlament agraeix i ret homenatge, ho ha fet fa uns minuts, als bombers, ADFs i pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontratada a Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. Un incendi que ja s'ha donat per controlat després de cremar 2.200 hectàrees, tot i que continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades, tot plegat en un context de risc extrem d'incendis, amb el Pla Alfa nivell 4, més de 200 municipis. En aquestes poblacions s'han limitat moltes de les activitats al carrer. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies. Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
5: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
6: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
5: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
6: Una cosa així com carretera i manta.
5: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
7: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
4: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Suposo que t'arris.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers centren els esforços a evitar que l'incendi que dilluns es va declarar a Sant Menat al Vallès Occidental no generi nous conats que puguin afectar la urbanització del Farell i del nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, on es manté el confinament d'unes 300 persones. El foc segueix sense estar estabilitzat i ja ha cremat unes 200 hectàrees. També hi ha 240 efectius que segueixen treballant a la zona amb mitjans aeris que s'han reincorporat amb la sortida del sol. El cos no veu tenir estabilitzat l'incendi, com a mínim fins la tarda. Escoltem l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
2: Al migdia, que sabem que se'ns tornarà a complicar perquè bufarà marinada, farà molta calor i sabem que tornarem a tenir moments i situacions difícils.
1: I aquest matí el Parlament ha agraït la feina dels bombers, ADFs i també pagesos que treballen per apagar els incendis de Catalunya. El president de la Carme de la Cambra, Josep Rull, ha obert la sessió amb aquestes paraules ovacionades per tothom.
3: També voldria traslladar en nom de la institució la gratitud immensa, infinita, als servidors públics i voluntaris que han treballat i continuen fent-ho en les feines d'extinció d'aquests focs, en les tasques de seguretat i d'emergències per protegir les persones i el territori. La seva dedicació mereix el reconeixement de tota la nació.
1: El president Salvador Illa ha assegurat que el govern no va cometre cap negligència amb l'empresa subcontractada Les Gavarres, de la qual un treballador va utilitzar una radial que va produir l'incendi. I tot plegat amb el pla Alfa activat al nivell més alt amb més de 200 municipis i amb l'onada de calor que arriba aquest dimecres al seu punt màxim amb temperatures que poden enfilar-se fins als 43 o 44 graus a ponent les Terres de l'Ebre i la Conca de Tremp. La calor també serà intensa a la nit amb mínimes tropicals i fins i tot roents al litoral. L'onada de calor es pot allargar almenys 10 dies. De fet, gairebé 100 persones ja han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor només durant la primera setmana de juliol, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Són 97 defuncions en 7 dies, una xifra que ja supera el balanç de tot el mes de juliol de la majoria d'anys des de 2015. Al juny ja se n'havien registrat 126. I una nena de 6 anys ha mort ofegada a la piscina del complex esportiu Barri de Secà de Balaguer. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc abans de les 8 del vespre i tot i l'actuació dels socorristes i del SEM no es va poder salvar la vida de la menor. Protecció Civil indica que és la quarta víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
5: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
6: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia, a les 11 i 3 minuts. Us parla Aleix Godinho. La Seu d'Urgell torna a activar els refugis climàtics i la gratuïtat de la piscina per a infants i gent gran. Es pot accedir a espais públics amb aire condicionat com la biblioteca, l'Espai Ermengol, l'Ajuntament, el Sant Hospital i el Consell Comarcal. La mesura es manté fins aquest dimecres a causa de l'onada de calor. I en plena onada d'incendis a tot Catalunya, els llamps causen un conjunt de petits incendis a Oliana i Bassella. La situació també ha afectat el municipi de Castellar de la Ribera, al sud de l'Alt Urgell, i a risc molt alt o extrem de focs, mentre que al nord de la comarca és elevat. I la cinquena edició de Pirineu Terra de Versos reivindica la poesia com a espai de trobada entre territoris. El festival, promogut per la llibreria Cooperatives El Refugi de la Seu d'Urgell i la Lluerna de Ripoll, comptarà amb una vintena de propostes entre el 21 i el 29 d'agost. El programa inclou homenatges, recitals, música, cant tradicional i activitats familiars. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell comença la renovació de les papereres del centre històric. Es preveu la substitució de 50 unitats amb una inversió de prop de 15.000 euros. Més endavant també es farà en altres indrets de la ciutat, com el passeig Joan Brudieu i d'altres zones de la ciutat. Bona valoració de la residència artística de la Barcelona Academy a Estamariu. El poble alturgellenc ha acollit la preparació del concert inaugural del Festival Barcelona, en què hi participen 37 joves de 12 països del món. La Fundació Planes Corts ha donat suport a la iniciativa, que ha inclòs assajos oberts i la implicació de corals de la Seu d'Urgell. I la ruta gastrociclista Fismer Fismuller fa parada a Tuixén amb una rosada popular que aplega més de 90 persones. L'esdeveniment ha connectat enguany Barcelona amb Andorra i la prova va néixer d'una idea de Nino Rodruello, que lidera el recorregut en cada edició. El govern de la Generalitat es compromet a no tancar la Bonaigua durant les obres de reparació del ferm deteriorat. Sílvia Paneque anuncia que Territori licitarà abans d'acabar l'any l'estudi previ per al túnel de la Bonaigua. Viella ha acollit el Consell Rector de l'IDAPA, on s'ha informat del desplegament de l'estratègia del Pirineu i s'ha anunciat que Amàlia Sanz deixa de ser directora de l'ENS. Mentre el Tour de França 2026 travessa els Pirineus aquesta setmana, en un inici que enguany ha estat marcat perquè el primer cop les tres primeres etapes s'han fet a Catalunya. El vigent campió Tadej Pogačar va guanyar dilluns l'etapa entre Granollers i les Angles, que va passar pel Ripollès i la Cerdanya, però aquest dimarts ja li han pres el liderat el noruec Trostentrein en el recorregut entre Carcassona i Foix. Milers d'aficionats es van congregar dilluns al migdia a la Collada de Toses, que va ser el punt més difícil de la tercera jornada, i també el que va concretar més espectadors.

0: I des de Peusa es comunica la interrupció programada del subministrament elèctric aquest dijous 9 de juliol de 2026 a partir de les 6 hores fins les 7 hores, on no hi haurà subministrament elèctric en les zones següents. A l'Avinguda del Valira 19-25, a l'Avinguda del Salòria 90-100 i 105. També es comunica als seus clients que el proper divendres 10 de juliol de 2026, entre les 7:30 hores i les 9:30 del matí, hi haurà talls de subministrament elèctric al Pont de Bar. Altres pobles on també quedarà interromput el subministrament elèctric el proper divendres, 10 de juliol de 2026, a partir de les 6 hores, serà a la població d'Arsèguel. És per això que Peusa avisa als seus clients d'aquest subministrament i aquesta comunicació d'interrupció programada del subministrament elèctric. Fins aquí l'avançament informatiu de les 11 del migdia. Anem ara pel temps en un dia avui bastant assolellat i amb alertes, però nada de calor.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Bon dia, doncs avui el temps al Pirineu estarà marcat per la calor intensa. El matí començarà amb domini del sol i alguns núvols poc importants, però a mesura que avanci la jornada, creixeran nuvolades d'evolució a zones de muntanya. Durant la tarda augmentarà la possibilitat de ruixats i tempestes, especialment al Pirineu de Lleida i en punts del Pirineu Occidental. Algunes d'aquestes tempestes poden descarregar amb força, acompanyades de llamps, ratxes de vent i localment calamarsa. Les temperatures continuaran molt elevades per l'època i a moltes valls del Pirineu s'assoliran els 32 o 33 graus i als sectors més càlids del Prepirineu es podran fregar o superar els 39 graus de temperatura. Per aquest motiu hi ha activada una alerta taronja per calor extrema durant les hores centrals del dia. El vent serà fluix al matí amb predomini de les brises del vall, però a la tarda es reforçarà de manera irregular a zones afectades per les tempestes. En definitiva, una jornada de ple estiu, molta calor, matí tranquil i assolellat i amb una tarda amb més estabilitat i risc de xafes i tempestes. Cal extremar les precaucions davant la calor, hidratar-se sovint, evitar l'exposició al sol durant les hores de màxima insolació i estar atents a l'evolució de les tempestes a la muntanya. Avui, com bé recordava el nostre ajuntament, hi ha piscina gratuïta per tots aquells col·lectius vulnerables, menors de 12 anys i majors de 65 anys. Així doncs, que passeu molt bon dia i gràcies per escoltar-nos un dia més.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món, 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany, 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
1: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany, 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours. Ràdio Seu.
3: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
6: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fa...

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Ara sí, 3:45 del migdia i ja som aquí al carrer Manta de Ràdio Seu 107.2 en aquest dimecres 8 de juliol. Vinga, va, que ja som a dimecres, com qui no vol la cosa, en aquesta setmana en què entremig doncs, hem tingut aquesta celebració de Sanot, que vam celebrar ahir aquí a la Seu, i ja tornem a ser aquí per completar la setmana, una setmana força intensa, ja som en ple juliol i ara sí, la maquinària ja està tota marxa aquí al carrer Manta i a la Seu, perquè hi ha moltes activitats i avui en seguirem parlant. Avui, d'aquí un moment, presentarem les nostres convidades d'avui, perquè tenim convidades, perquè avui parlem de la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple, que es fa un any més a la Seu, serà la segona part del carrer Manta, i en parlem amb les membres del col·lectiu Dos Papallones Entre Mil i també amb el Centre Activa't, que són les dues entitats que organitzen aquest any el Mulla't per l'esclerosi múltiple, i a més li volen donar més contingut. Elles mateixes ens ho explicaran, d'aquí un moment les presentarem aquí al carrer Manta, a Ràdio Seu 107.2. Com diem, a la segona part, en aquest dimecres 8 de juliol, perquè la primera estarà dedicada a vosaltres. D'aquí un moment obrem el concurs. Abans, però, evidentment, doncs, ens hem de presentar la gent que fa el carrer Manta. Aquí a l'estudi de Ràdio Seu us parla Ignasi Cervera i tenim el control tècnic, l'Aleix Godinho. Aleix, molt bon dia.
1: Molt bon dia, un dia més.
0: Aleix, com va el dia i com ha anat el dia d'ahir, també?
1: Doncs molt bé, un altre dia molt calorós, i ahir, doncs, amb la celebració de Sanot, que vam ser també presents en la vigília de tarda, les sardanes, i, doncs, com no, com a urgellencs, doncs, en aquesta celebració no hi podíem faltar.
0: Molt bé, va anar bé aquesta celebració a la plaça dels Oms?
1: I tant, la plaça dels Oms ben plena de gent, les sardanes que donaven un molt bon ambient i un pica-pica allà per tothom, que la veritat va estar molt i molt bé.
0: I a més que es fa al vespre, que en aquests dies s'agraeix, perquè la veritat és que durant el dia fa una calor bastant forta i al vespre ve de gust doncs, sortir al carrer i gaudir una mica de fresca, no?
1: I tant, ahir pues, feia una mica de fresqueta a les 8, quan va acabar la missa de Sant Tot, i la veritat que molt i molt bé, ja s'agraeix aquesta fresqueta una mica.
0: Fantàstic, doncs l'activitat, com diem, que no s'atura, avui parlem d'aquest Mulla't per l'esclerosi múltiple a la segona part del carrer Manta, i ja podem avançar que aquests dies tindrem més coses per explicar, perquè ara sí que l'agenda d'activitats aquí a la Seu i a la comarca per extensió no para, ho anirem comentant. Abans, però, evidentment, el protagonisme per vosaltres, perquè, com dèiem, avui parlem del Mulla't, això es fa a la piscina municipal, dissabte, no és diumenge, sinó dissabte, alguns anys havia fet diumenge, però aquest cop es fan dissabte, dia 11, i es fa a la zona esportiva, i per això avui, a la incògnita del dia, per guanyar premis directes del carrer Manta, hem triat un personatge del món de l'esport. Això és el que sabem de moment. De seguida obrim el telèfon per si voleu participar i si voleu, ja ho sabeu, el 973-36-017. Ara posem alguns consells dels nostres patrocinadors i de seguida ens hi posem. Recordem carrer Manta amb el suport de Cadí Tours, la casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, PEUSA, CIMAC, Electrònica i Estiu 3000 APNAU. També la col·laboració, sempre l'agraïm, de Turisme Alt Urgell i de Turisme Seu, i ja que doncs, avui parlem d'esport, res millor que regalar una altra motxilla del Camí a Pirineus, de Turisme Alt Urgell. Si voleu un altre premi, si l'encerteu i voleu un altre premi, també ens ho podeu dir, no hi ha problema. Vinga, va, pausa, i de seguida obrim el telèfon. Fins ara.
2: I tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat.

0: seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Les 11:53, molt bé, doncs avui parlem la segona part del Carretera i Manta, com hem anunciat, amb Mireia Portals i Marta Bové, del col·lectiu Dos Papallons Entre Mil, i Nerea Mendieta, del Centre Activat Project. Són al capdavant d'aquest any del Mulla per l'esclerosi múltiple, que es farà dissabte a la piscina municipal de la Seu, i avui l'esport protagonista, perquè, doncs, com dèiem, això es farà a la zona esportiva, i el personatge que tenim avui a la incògnita és un personatge del món de l'esport. Per cert, estàvem sentint de fons ara la música de Doctor Prats, que ha estat la banda sonora d'aquest fet històric, que ha estat aquesta estrena del Tour de França a Catalunya. 3 etapes senceres en territori català, una cosa que no s'ha vist mai, i que, de fet, dilluns, mentre fèiem el programa, van estar ben a prop d'aquí, passant pel Ripollès i la Cerdanya, i amb la meta als Angles, al Capcí. Ja n'hem parlat d'això, farem una mica de balanç avui a l'informatiu migdia, però ara el que ens ocupa és el concurs, i ja podeu marcar el 973-36-06-17, perquè estem buscant avui justament, doncs, un personatge del món de l'esport, i a més bastant conegut, no hem triat cap personatge allò molt rebuscat, és un personatge del món de l'esport bastant conegut, i a partir d'aquí podeu trucar-nos al 973-36-06-17. Estem oferint com a premi una motxilla molt xula del Camino a Pirineus, un dels premis destacats que tenim aquest any, gentilesa de Turisme al Turgell, del Camino a Pirineus, o si ho preferiu, doncs ja que avui estem molt esportius, us oferim, si voleu, la invitació d'aquesta nova setmana pel Parc Olímpic del Segre. Si voleu guanyar-la, doncs ara és l'oportunitat. 973-36-06-17 per practicar rafting o alguna altra activitat del Parc del Segre, i està ben fresquets, perquè la veritat és que això ve de gust, aquesta època amb la calorada que està fent. Sila, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
1: A veure, és espanyol?
0: És espanyol, i de fet és de Catalunya.
1: És català, vale.
0: Sí. Vols dir algun nom?
1: No sé, el Puyol, per exemple.
0: Carles Puyol. No és Carles Puyol, Dolors.
1: Vale, venga.
0: Doncs molt bé, aquest personatge, de moment ja sabem que és del món de l'esport i és de Catalunya mateix. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Ja podeu marcar el telèfon de Ràdio Seu, 11:55. I a partir d'aquí, doncs, podeu mirar d'endevinar-ho. Ja sabem una cosa més. Aquest personatge del món de l'esport que estem buscant és de Catalunya mateix, i ja podem dir que és un nom bastant conegut, com podria ser el que ens ha dit la Dolors, Carles Puyol, en aquest cas del Pirineu mateix. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, soc Montse Díaz.
0: Montse Díaz, digues.
2: Marc Márquez?
0: No és Marc Márquez, Montse.
2: Vale.
0: Gràcies. Doncs, moment, no és Carles Puyol, per cert, que és gairebé veí nostre avui en dia, perquè, com sabeu, és nascut al Poble de Segur, però a més actualment està vivint a Andorra. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Tere Jové.
0: Tere Jové, lo digues.
3: Hola. És home o dona?
0: És una dona.
3: Aitana Bonmatí?
0: Aitana Bonmatí no és Aitana Bonmatí, Tere.
3: Vale,
0: gràcies. Doncs ja sabem una cosa més. Aquest personatge del món de l'esport és una esportista, és una dona. 973-36-06-17, i ja podem dir que és un nom bastant conegut, com el que ens acaba de dir la Tere, l'Aitana Bonmatí, la conegudíssima jugadora del Barça, i que ja ha guanyat 2 cops la pilota d'or. 973-36-06-17, 11:57. Doncs aquest personatge del món de l'esport que estem buscant és una dona, i és de Catalunya mateix. 973-36-06-17. A partir d'aquí, a veure si, doncs, algú ens endevina quin és aquest personatge del que parlem avui. Com sempre, quan l'endevineu, hi aprofundim una mica més, explicem 4 coses d'aquest personatge que hem escollit avui, i ben escollit, de fet, perquè és, doncs, un personatge que ha fet una bona trajectòria en el món de l'esport. 973-36-06-17, les 11:57, endavant. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
1: És de natació?
0: És de natació, efectivament.
1: Vale, la Iris Tió?
0: No és l'Iris Tió, Dolors.
1: Vale, venga.
0: Gràcies, doncs, vinga, va, que ja sabem una cosa més i estem anant bastant ràpid avui, Ara ja sabem que es dedica a la natació, aquest personatge que estem buscant avui, i, per tant, doncs, a veure si ja ho tenim bastant a prop. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. No sentim a ningú, no passa res. Tornem a agafar el telèfon. Endavant, sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Tere Jové.
0: Tere Jové, novament, digues.
3: La Ona Carbonell.
0: Ona Carbonell, no és Ona Carbonell, Tere.
2: Merci.
0: Gràcies. Fins ara. No és tampoc una Carbonell, doncs almenys ja sabem bastantes coses d'aquest personatge que estem buscant. És catalana, es dedica a la natació. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb el Joan.
0: Joan, hola, digues.
4: Podria ser la Mireia Belmonte?
0: No és Mireia Belmonte, Joan.
4: Molt bé.
0: Gràcies. No és tampoc Mireia Belmonte, la nedadora de Badalona, amb un gran palmarès, ara ja doncs, més retirada de l'alta competició. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. No sentiva ningú. Ara sí, torna a sonar el telèfon. Endavant, sí, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Amb el Jordi Bach.
0: Jordi Bach, digues.
5: Pot ser la Jessica Vall?
0: No, no és la Jessica Vall, Jordi.
5: Molt bé. Pues fins ara.
0: Gràcies. Fins ara. No és tampoc Jessica Vall. Ja veieu que doncs, Catalunya aquests darrers anys ha donat molt bones nedadores, també bons nedadors, però sobretot molt bones nedadores, i és el cas d'aquest nom que estem buscant. Sí, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Tere Jové.
0: Tere, digues.
6: La Gemma Mengual?
0: No és la Gemma Mengual. Gràcies, Tere. Fins ara tampoc és Gemma Mengual. Vinga, va, que això ja gairebé ho tenim. A veure si en les pròximes trucades surt aquest nom que estem buscant. Nova trucada. Sí, hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Amb el Joan.
0: Joan, digues.
7: Pot ser l'Iris Tió?
0: No és l'Iris Tió, Joan.
7: Merci.
0: Gràcies. No és l'Iris Tió. Em sembla que ens l'havien dit fa un moment, l'Iris Tió. Quina és aquesta nedadora catalana que estem buscant? Ja ens n'han dit unes quantes i, per tant, doncs, la resposta hauria de ser bastant a prop. Endavant, sí, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
8: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
8: L'Andrea Fuentes?
0: Tere Jové és Andrea Fuentes, efectivament. Felicitats, Tere. Com se t'ha acudit el nom d'Andrea Fuentes?
8: Bueno, per descartar.
0: Per descartar, no? Perquè ja s'havien dit molts. La coneixes, l'Andrea Fuentes?
8: Sí, sí, ara és entrenadora, no?
0: Sí, exacte, ara és entrenadora. Molt bé, i segur que l'has vist molts cops a la tele. Doncs, Tere, tenim aquest premi, tenim per donar la motxilla del Camí a Pirineus o l'invitació del Parc del Segre, què prefereixes?
8: La motxilla.
0: La motxilla, molt bé. Doncs t'ho apuntem i ja està, adjudicada.
8: Vale.
0: Fantàstic. Gràcies, Tere. Sí. Felicitats. Doncs Tere Jovens ho ha endevinat, és Andrea Fuentes. Teníem més pistes per donar, com per exemple que està especialitzada, s'ha dedicat a la natació sincronitzada. Una cosa és la natació de, podríem dir, de velocitat, de nedar simplement, i l'altra és la natació sincronitzada. Andrea Fuentes s'ha fet famosa sobretot en la natació sincronitzada, i teníem algunes dades més, com per exemple que ha estat medallista olímpica, i no una vegada sinó tres, i que actualment és entrenador de l'equip espanyol. Anteriorment també ho ha estat de l'equip dels Estats Units. No tenim temps de més perquè són les 12 i un minut, hem de donar pas a les notícies, però després del butlletí explicarem quatre coses més d'Andrea Fuentes perquè val la pena. Avui, ja que avui doncs, parlarem de la piscina, doncs què millor que haver triat aquest personatge. Notícies, ens posem al dia i tornem de seguida. Fins ara.
9: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
10: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.

0: Molt bon dia, a les 12 i un minut us parla Aleix Godinyó. La Seu d'Urgell torna a activar els refugis climàtics i la gratuïtat de la piscina per a infants i gent gran. Es pot accedir a espais públics amb aire condicionat com la biblioteca, l'espai Ermengol, l'Ajuntament, el Sant Hospital i el Consell Comarcal. La mesura es manté fins aquest dimecres a causa de l'onada de calor. I en plena onada d'incendis a tot Catalunya, els llamps causen un conjunt de petits incendis a Oliana i Bassella. La situació també ha afectat el municipi de Castellar de la Ribera. Al sud de l'Alt Urgell hi ha risc molt alt o extrem de focs, mentre que al nord de la comarca és bastant elevat. I la cinquena edició de Pirineu Terra de Versos reivindica la poesia com a espai de trobada entre territoris. El festival, promogut per les llibreries cooperatives El Refugi de la Seu d'Urgell i La Lluerna de Ripoll, comptarà amb una vintena de propostes entre el 21 i el 29 d'agost. El programa inclou homenatges, recitals, música, cant tradicional i activitats familiars. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell comença la renovació de les papereres del centre històric. Es preveu la substitució de 50 unitats amb una inversió de prop de 15.000 euros. Més endavant també es farà en altres indrets de la ciutat, com el passeig Joan Brudieu. Bona valoració de la residència artística de la Barcelona Academy Estemariu. El poble alturgellenc ha acollit la preparació del concert inaugural del Festival Barcelona, en què hi participen 37 joves de 12 països del món. La Fundació Planes Corts ha donat suport a la iniciativa, que ha inclòs assajos oberts i la implicació de corals de la Seu d'Urgell. La ruta gastrociclista Fismuller-Fismuller fa parada a Tuixent amb una rosada popular que aplega més de 90 persones. L'esdeveniment ha connectat enguany Barcelona amb Andorra. La prova va néixer d'una idea de Nino Rodruello, que lidera el recorregut en cada edició. I el govern de la Generalitat es compromet a no tancar la Bonaigua durant les obres de reparació del ferm deteriorat. Sílvia Paneque anuncia que Territori licitarà abans d'acabar l'any l'estudi previ per al túnel de la Bonaigua. Viella ha acollit el Consell Rector de l'IDAPA, on s'ha informat del desplegament de l'estratègia del Pirineu i s'ha anunciat que Amàlia Sanz deixa de ser directora de l'ENS. I el Tour de França 2026 travessa els Pirineus aquesta setmana en un inici que enguany ha estat marcat perquè per primer cop les tres primeres etapes s'han fet a Catalunya. El vigent campió Tadej Pogačar va guanyar dilluns l'etapa entre Granollers i Els Angles, que va passar pel Ripollès i la Cerdanya. Aquest dimarts ja ha pres el lideratge el noruec Trusting Train en el recorregut entre Carcassona i Foix. Milers d'aficionats es van congregar dilluns al migdia a la Collada de Toses, que va ser el punt més difícil de la tercera jornada i també el que va concentrar més espectadors. Torna aquest estiu l'Espai de Joc, un recurs d'acompanyament i cura d'infants a la Seu d'Urgell. El servei municipal gratuït estarà disponible del 9 de juliol al 5 de setembre al Centre Cívic El Passeig. La iniciativa s'adreça a infants de 3 a 12 anys i vol facilitar la conciliació familiar, laboral i personal. Acord de patrocini esportiu de Gust de Lleida amb el Cadí La Seu. La Diputació ha formalitzat un conveni amb un total de 14 clubs de la demarcació per promocionar la marca. La presentació de la iniciativa ha reunit prop de 400 assistents a INEF Lleida. IPEUSA comunica la interrupció programada del subministrament elèctric el proper dijous 9 de juliol de 2026 a partir de les 6 hores fins les 7 hores del matí als carrers Avinguda del Valira 19-25 i Avinguda Salòria 90-100 i 105. També es comuniquen nous talls de subministrament al Pont de Bar, Castellnou de Carcolze, Sorri, Casa Perutxo a part del Vinyer, La Vinya, Granja Palomo del Pont de Bar i també al municipi d'Arsèguel. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Seguim amb el Carretera i Manta, amb Ignasi Cervera, i també moltes gràcies per escoltar-nos un dia més.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs molt bé, les 12 i 10 minuts, ja tornem a ser aquí a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, després de posar-nos al dia i saber de què parlarem a la una a l'informatiu migdia de Ràdio Seu, però encara tenim tota una hora per endavant amb el Carretera i Manta i al vostre costat. D'aquí una estona tenim l'entrevista, com diem, avui conversarem amb Mireia Portals, Marta Bové i Nerea Mendieta sobre la jornada Mulla per l'esclerosi múltiple, que recordem aquest any és en dissabte, aquest dissabte 11 de juliol, a la piscina municipal de la Seu d'Urgell, i ens havia quedat pendent de parlar una mica més d'aquest personatge que us proposàvem d'endevinar i que ha endevinat la Tere Jové, que s'ha emportat així una motxilla del Camí a Pirineus, que podeu passar recollint en aquest cas aquí als estudis de Ràdio Seu. Aprofitem per recordar que ja hem repartit uns quants premis i no us oblideu d'anar-los recollint. Alguns s'han de recollir en els mateixos establiments patrocinadors, com és el cas de la Casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc del Segre, entre altres, però n'hi ha alguns que els podeu recollir als estudis de Ràdio Seu, com és el cas d'aquesta motxilla gentilesa de Camina a Pirineus, menys a Turisme al d'Urgell. Doncs parlem una mica d'aquest personatge que havíem amagat avui i que és ni més ni menys que Andrea Fuentes i Fache, nascuda a Valls el 7 d'abril de 1983, nedadora de natació sincronitzada i que es va formar al Club de Natació Calípolis i va integrar en el seu moment el que va arribar a definir-se com el Dream Team de la natació sincronitzada de l'equip espanyol, que era íntegrament català, perquè el formaven Andrea Fuentes juntament amb Gemma Mengual, Iona Carbonell i la germana d'Andrea Fuentes, Tina Fuentes. Als Jocs Olímpics d'Atenes 2004 van quedar en quart lloc en la modalitat per equips ja. Després, als Jocs de Pequín 2008 va participar en les modalitats de duet juntament amb Gemma Mengual i per equips. En tots dos casos van obtenir medalla de plata i a Londres 2012 va guanyar la medalla de plata un altre cop, aquest cop en categoria duet i al costat d'Ona Carbonell. I també als mateixos Jocs de Londres va guanyar el bronze en la modalitat d'equips. El 2013 va anunciar ja la seva retirada de la competició professional amb 30 anys. Ja se sap que la natació sincronitzada és d'aquells esports en què la carrera passa molt ràpid, comença amb molt joves i també acaba amb força joves, però després va seguir vinculada a aquesta activitat. L'any 2017 ella i el seu marit, el també olímpic Víctor Cano, van emprendre un projecte per donar a conèixer la natació sincronitzada arreu del món per fer-la més popular i van crear una revista en línia que es diu synchrolovers.com. L'any 2022 va exercir d'entrenadora de l'equip dels Estats Units i als Estats Units va adquirir força popularitat perquè en un moment donat va rescatar la natació Anita Álvarez, que s'havia desmaiat dins la piscina, i això va tenir un gran ressò als Estats Units i després també, finalment, a nivell mundial. A part d'aquestes medalles als Jocs Olímpics, també ha aconseguit 3 medalles d'or als Campionats d'Europa, va ser l'any 2008, també una medalla de plata al Campionat d'Europa del 2010. Aquestes són les dades més destacades d'aquest personatge que havíem triat avui, Andrea Fuentes, nedadora i actualment també entrenadora de natació sincronitzada, avui que parlem bastant de la piscina municipal, on s'hi fa aquest mullet aquest dissabte. Doncs nosaltres que continuem aquí al 107.2 i tornem a obrir el telèfon abans d'anar per l'entrevista, perquè tenim bateria de preguntes, podeu seguir participant, i ens havíem quedat dilluns, recordem que ahir no vam tenir programa, era festiu, preguntant, aquesta no recordem si ens l'havien respost, qui va escriure la saga de llibres del Senyor dels Anells, conegudíssima sobretot els darrers anys per la pel·lícula que se n'ha fet, però que abans ja era molt coneguda com a llibre. Endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Joan, no el digues.
1: Al Tolkien.
0: A Tolkien, exacte. Moltes gràcies, Joan. Doncs sí, va ser John Ronald Tolkien, J.R. Tolkien, l'autor d'aquesta saga de llibres, El Senyor dels Anells, que en el seu moment ja tenia una gran popularitat, però que aquesta popularitat va esclatar del tot quan es va fer la pel·lícula de les pel·lícules, en plural, del Senyor dels Anells, que s'han convertit en pel·lícules de culte, amb una posada en escena espectacular, rodada majoritàriament a Nova Zelanda, en alguns dels paisatges més increïbles de Nova Zelanda, banda i que doncs han adquirit una gran popularitat i que prova d'això és que encara se segueixen emetent molt sovint per la tele. 9-7-3-36-06-17, més preguntes. Com es diu el grup musical que aquest any ha inaugurat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAPI, que de fet és un grup que s'ha creat expressament per a l'ocasió? 9-7-3-36-06-17, com es diu el grup musical que aquest any ha inaugurat el FEMAPI amb un concert que va tenir lloc aquest divendres passat a la Catedral de la Seu? Més temes. Quina entitat financera patrocina actualment els que són els dos principals equips esportius d'Andorra, el de futbol i el de bàsquet? 9-7-3-36-06-17. Quina entitat financera coincideix actualment que patrocina els dos principals equips esportius d'Andorra? Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. Amb qui parlo?
1: Amb Joan.
0: Joan, digues.
1: El Morabanc Andorra.
0: Morabanc, exacte. Moltes gràcies, Joan.
1: Merci.
0: Fins ara. Doncs sí, és Morabanc. De fet, en el cas del bàsquet és bastant obvi perquè el nom de l'equip és Morabanc Andorra, però a més també patrocina actualment l'equip de futbol, que està a la segona divisió. Hem demanat també com es diu el grup musical que ha inaugurat aquest any el FEMAP i també més preguntes. A quina població es farà aquest any la Fira Carcolze? Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, sóc la Fanny.
0: Fanny, digues.
2: Escolta, podria ser el grup de Family?
0: Com, perdó?
2: De Family?
0: No, no sé què, Juani.
2: De Ladis, tampoc?
0: No, tampoc.
2: Vale, vale, gràcies.
0: Gràcies. Fins ara. Com es diu el grup? És un quintet, de fet, que ha inaugurat aquest any el FEMAP amb un concert que es va fer aquest divendres passat a la Catedral de Santa Maria d'Urgell. 9-7-3-36-06-17. I hem demanat també a quina població es farà aquest any la Fira Carcolze, una fira de formatges que es fa a l'estiu. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. La Dolors.
0: Dolors, digues.
3: A veure, aquest grup era l'Ensemble Barcelona com tal?
0: Correcte, Dolors. Ensemble Barcelona com tal.
3: Vale.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, era l'Ensemble Barcelona com tal, amb un conjunt de peces que s'han rescatat dels arxius aquests darrers temps i que havien estat composades bàsicament o a la Catedral de Barcelona o a la coneguda Església de Santa Maria del Mar, també a Barcelona. 9-7-3-36-06-17. Hem demanat fomment a quina població es fa enguany la Fira de Formatges Fira Carcolze. 9-7-3-36-06-17. I ja que aquests dies hem parlat bastant del Tour, demanem quan va ser el segon i, de fet, l'últim any en què la Seu va acollir la meta del Tour? Quan va ser l'última vegada que la Seu va ser meta del Tour de França? 9-7-3-36-06-17. Quin any la Seu va ser per última vegada meta del Tour de França? 9-7-3-36-06-17, a les 12:18 minuts. Preguntes. Com es diu el projecte de Pirineu amb el Sàhara per acollir que acull infants saharauis a l'estiu? Com es diu, quin és el lema d'aquesta acollida d'infants saharauis a l'estiu? I que, de fet, ara també serà el lema d'una acollida, en aquest cas, d'infants d'Ucraïna, que justament s'ha presentat aquest dimarts. Endavant, sí, bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: A la Dolors.
0: Dolors, digues.
3: Escolta, aquesta de la Fira Carcolze a Pont de Bar?
0: No és el Pont de Bar, Dolors.
3: Bueno, vale.
0: Gràcies. Fins ara. No és el Pont de Bar, però és ben a prop. A quina població del Berguedà també es farà aquest any la Fira Carcolze? Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
1: La del Tour, m'assembla que és el 74.
0: Correcte, va ser l'any 1974. Moltes gràcies, Joan. Fins ara. Doncs sí, va ser l'any 1974 que hi va haver una arribada del Tour aquí. Les cròniques de l'època expliquen que, entre altres coses, això va servir per asfaltar l'avinguda Salòria, que en aquella època encara no estava tan edificada com ara, ni molt menys, i va servir, entre altres coses, doncs, per això, per pavimentar l'avinguda Salòria. I ha estat l'última vegada ja que el Tour ha fet meta aquí a la Seu. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
2: La Fira Carcolze pot ser que es celebri aquest any a Arsèguel?
0: És Arsèguel, Juani, exacte.
2: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, pot semblar estrany, perquè el nom és Fira Carcolze, s'ha fet des de ja fa força temps, des dels inicis a Castellnou de Carcolze, però aquesta vegada passarà a fer-se a Arsèguel, explicant des de l'organització, doncs, per tenir un indret més fàcil d'arribar-hi i que pugui atraure més gent. Això serà el mes d'agost, s'acostuma a fer a mitjan agost. 9-7-3-36-06-17. Hem demanat també quin és el lema del projecte de Pirineu amb el Sàhara, amb què cada estiu fan acollida d'infants saharauis. 973-36-06-17. I més preguntes. De quina ciutat és el grup Figaflaues, que va ser cap de cartell l'any passat dels concerts de la Festa Major de la Seu? De quina? I que aquest estiu segueix actuant en molts llocs. De quina població, de quina ciutat és el grup Figaflaues? 973-36-06-17. I ja que parlàvem fa un moment del Bàrida, ara preguntem a quin municipi pertany el bonic poble d'Estana. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Hola,
0: Adrià, digues.
4: Figaflaues de Valls.
0: Són de Valls, efectivament. Moltes gràcies, Adrià.
4: De res.
0: Fins ara. 12 i 21, doncs sí, són de la capital de l'Alt Camp, de Valls. Mira, precisament ara parlàvem d'Andrea Fuentes, que també és de Valls, doncs casualment els Figaflaues també ho són. Endavant, sí, bon dia.
5: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
5: Del Sàhara, caminem junts pel Sàhara?
0: Això és la caminada que faran... de fet, és un dels lemes, però en tenim un altre, però bé, ho donem per bo, Dolors.
5: Vale.
0: Gràcies. La Dolors ens ha dit no anava mal encaminada, perquè és el lema de la caminada que faran d'aquí pocs dies. També en parlem en el seu moment, està programat per d'aquí una setmana, pel dia 16. Però quin és el lema global d'aquesta campanya que fa Pirineu amb el Sàhara a l'estiu? Sí, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb Teresa Graell.
0: Teresa Graell, hola, digues.
6: Mira, el municipi d'Estana és Montellà i Martinet.
0: Correcte, Montellà i Martinet. Moltes gràcies. Doncs sí, Estana segurament un dels pobles més fotografiats de tota la zona del Cadí, que pertany a aquest municipi, el de Montellà i Martinet, un extens municipi i que fa frontera amb l'Alt Urgell. Endavant, sí, bon dia.
7: Hola, bon dia a tots, Adrià.
0: Hola, Adrià, digues.
7: Primer, el Sàhara vol dir vacances en pau.
0: Vacances en pau, correcte, Adrià.
7: Vale.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, són ja les 12 i 22 minuts. Haurem de fer una pausa per als nostres patrocinadors i just després arriba l'entrevista al dia. Com dèiem, parlem amb Mireia Portals i Marta Bové, que conformen el col·lectiu Dos Papallones Entre Mil, i amb Nerea Mendieta, del Centre Activa Project, que estan al capdavant d'aquesta jornada Mulla per l'esclerosi múltiple, que si voleu hi podeu participar i col·laborar aquest dissabte vinent a la piscina municipal de la Seu, però el millor és que ens ho expliquin elles mateixes. Les escoltem d'aquí un moment i després encara tornarem amb més preguntes. Fins ara.
8: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.
9: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
10: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
11: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
10: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
11: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
10: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
11: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
10: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
12: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
13: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
14: Ràdio Seu.
12: A carretera, mentre seguim repassant temes d'actualitat d'aquest estiu, i avui parlem de la piscina municipal perquè aquest dissabte, dia 11, acollirà un any més la jornada a favor de l'acció Mulla't per l'esclerosi múltiple. Aquest any amb novetats, i per això hem convidat perquè ens en parlin, d'una banda, Marta Bové i Mireia Portals, del col·lectiu Dos Papallones Entre Mil. Molt bon dia.
15: Bon dia.
12: I ens acompanya també Nerea Mendieta, del centre Activa't Project. Molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
12: Moltes gràcies per acompanyar-nos amb totes tres, la Marta, la Mireia i la Nerea, parlem d'aquesta campanya Mulla per l'esclerosi múltiple, ja fa molts anys que es fa també a la Seu, però ens comentàveu abans de començar l'entrevista que aquest any arriba amb novetats, oi?
15: Sí, aquest any no només serà la venda d'entrades per anar lliure a la piscina, i això s'envia a Barafem, sinó que aquest any hem volgut fer una jornada molt més familiar, que la gent de la Seu pugui gaudir a la piscina, a la vegada que fan un acte solidari, perquè tots els beneficis d'aquell dia, tant de les entrades com de la venda del merchandising oficial del Mulla't, aniran directament a la Fundació d'Esclerosi Múltiple de Catalunya.
12: Perquè recordem que des del vostre col·lectiu i també des d'Activa Project, anteriorment ja heu fet algunes activitats dedicades molt especialment a l'esclerosi múltiple, i ara hi voleu seguir col·laborant, oi?
15: Sí, sí, sí. Amb qualsevol cosa que facin Dues Papallones sempre estarem disposats a col·laborar.
12: Molt bé, doncs entrem en matèria. Quines són les activitats que heu programat? Primer de tot, en quin horari fareu les activitats? Perquè recordem que la piscina funciona durant gairebé tot el dia. I què teniu previst?
16: Doncs està una mica repartit, estan tant per part d'adults, així poden participar els pares i fins i tot també els nens. Començarem la jornada a les 10:30, i sí que hem intentat repartir una miqueta diferents activitats perquè no sigui molt repetitiu entre el matí i la tarda, i entre elles, doncs, per exemple, hem creat una que es diu Pesca Ànex. També hi ha una part de contacontes, que és perquè d'aquesta manera integrar una miqueta aquesta malaltia que és l'esclerosi múltiple des de ben petits, que puguin entendre'ns, i no només nosaltres com a pacients, sinó dir la nostra experiència, sinó que ho associar-ho amb un conte també és una mica més dinàmic. La recerca del tresor, i a les 12 sí que és com l'hora oficial, farem el salt solidari, tots ens ficarem en fila a la piscina, posarem la música oficial que és Llença't, i tots farem el salt en honor a aquesta malaltia. I sí que després hi haurà una pausa pel dinar, i per la tarda hi ha alguna activitat diferent, com el repte de globus d'aigua, i alguna més repetitiva, però que Pot ser que s'allargui o no, però tenim pensat de finalitzar la jornada a 5:30 més o menys, 6.
0: I a part d'aquest sol col·lectiu que és a les 12 del migdia, la resta d'activitats es fan al llarg de tot el dia o tenen alguna hora concreta? O...
16: Sí, ho hem repartit, que en els pròxims dies hi hauran diferents cartells repartits per tota la Seu d'Urgell, en el qual constarà tot el programa d'activitats i també l'anunci oficial d'aquesta jornada.
0: Molt bé, doncs això serà al llarg de tot dissabte a la piscina municipal de la Seu, de les 10 del matí a 6:15 de la tarda aproximadament, i des del Centre Activat Project, com hi col·labora, quina implicació hi teniu en tots aquests actes?
17: Nosaltres doncs estarem allà ajudant una mica a la Marta i a la Mireia a organitzar una mica les activitats i ajudar-les amb elles a poder-les portar durant tot el dia.
0: Perquè aprofitant que estàs aquí, ens pots explicar aquest Centre Activat Project i quines activitats oferiu habitualment?
17: Vale, el Centre Activat és un centre de recuperació muscular, fem entrenaments personals, entrenaments grupals a gent gran i fem una mica de readaptació muscular.
0: Molt bé. I si algú us vol posar, aprofitant, es vol posar en contacte amb vosaltres, on es pot trobar?
17: A Passeig Joan Brudieu, ara... o per l'Instagram, Activat Project.
0: Molt bé, perfecte.
17: O l'Instagram de Gerard Bullic.
0: Molt bé. Doncs tornem a parlar d'aquesta jornada, perquè aquesta jornada del Mollet ja fa molts anys que es fa. Sovint és doncs, simplement que la gent que va a la piscina, qui vulgui, pugui col·laborar. I ara li heu volgut donar a vosaltres una mica més de contingut, oi?
15: Sí, a més, el que volia també dir, que una de les activitats que és aquesta ja d'adults, que és a les 12:15 del matí, que justament serà després del salt, es farà una carrera a la piscina gran, la d'adults, no? Llavors, tots els que vulguin participar, doncs, es podran apuntar i, bueno, llavors, doncs, farem com diplomes com simbòlics, no?, pels guanyadors, bueno, doncs, que han participat en aquesta cursa del primer... Sí que és el número 33 de Mollet, que s'ha fet durant tots aquests anys, però, bueno, el primer Mollet, doncs, com més dinàmic, no?, amb més activitats. Llavors, doncs, aquesta activitat sí que no només... O sigui, ja no és pels nens, que potser les altres sí que ho són molt més, però és ja més dedicada als adults, per tots els que vulguin participar. I després, com ha dit la Marta, doncs el conte que explicarem és d'una... El va escriure una persona que té esclerosi múltiple també, i el va fer especialment doncs per això, per poder traslladar a les criatures què significa la nostra malaltia, perquè de vegades és molt complicat. Jo sóc mare de dues nenes i m'és molt difícil explicar-los què és el que m'està passant quan em trobo malament. Llavors, jo ja he començat a explicar-los a casa aquest conte i facilita molt més les coses. I trobo doncs, que al final, si des de ben petits doncs, coneixen que malauradament doncs, això pot passar i les malalties existeixen, doncs, pels pares o pels familiars doncs, els és més fàcil poder doncs, això, no comunicar-se amb els nens.
0: Sí, perquè també hem parlat de la jornada de solidaritat, però no hem parlat del tema central, que és l'esclerosi múltiple. Ens en podries fer una explicació? Segur que molta gent ja n'ha sentit a parlar, però ens en podries fer una explicació de quines són les causes, com es pot identificar i com es pot tractar?
15: L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa. A dia d'avui no té cura i realment no hi ha unes causes exactes que ens portin a tenir aquesta malaltia. Sí que hi ha factors, no? Doncs l'estrès, la contaminació que respirem, el dèficit de vitamina D, també ara amb la investigació s'ha descobert que amb la malaltia del petó, que no sé la Marta si em pot dir exactament el nom així més tècnic, bueno, doncs la malaltia del petó és la causa necessària, no?, per poder, és a dir, si tu has tingut aquesta malaltia, pots tenir esclerosi múltiple, que no vol dir que perquè l'hagis tingut després desenvoluparàs l'esclerosi múltiple, però que sí que és un factor necessari. Llavors, doncs, al final és això, no? Són molts factors que ens porten a tenir-la. A més, és una malaltia autoimmune, que és que el teu propi cos ataca. Llavors, bueno, jo crec que és molt important fer totes aquestes activitats que es fan per recaudar el màxim de diners, perquè així la Fundació doncs, pugui invertir-ho en la investigació i tard o d'hora trobar una cura o, si més no, frenar al màxim doncs la malaltia, perquè fins ara només hi havia medicaments per la remitent recurrent, que és la que tenim la Marta i jo, però, per exemple, per la progressiva doncs, no hi havia tanta medicació. I ara amb la investigació, fa poc han dit que havien trobat doncs un medicament, no? Doncs per això és molt important al final que la gent sàpiga, i després el tema d'empatitzar, que la societat entengui què significa tenir una malaltia invisible, perquè els nostres, o sigui, els símptomes que tenim no es veuen. Jo hi ha dies que estic superfatigada i no se'm veu, però realment és que soy un alma en pena, vull dir, és que no em puc moure. Llavors, doncs per això creiem que és tan important la nostra feina.
16: I afegint el que deia la Mireia, sí que és veritat que, aviam, com tota persona que potser no té una malaltia que és tan visiblement física, no fa falta portar un rètol en què posi esclerosis múltiple. I sí que és veritat que és conscienciar sobretot el tema de la societat, ja sigui a nivell laboral com social, en el sentit de que d'això, que també ens hem de permetre un dia poder estar malament i potser l'altra persona de tia de nosaltres, i no per això està constantment justificant-nos. I respecte a la malaltia que ja ha mencionat del petó, és la mononucleosi infecciosa, més coneguda en certs casos Epstein-Barr. Però és veritat que hi ha tanta cosa associada que hi haurà casos que potser no l'han patit i altres casos que sí. Al final afecta el sistema immunològic i les nostres pròpies defenses, en lloc de protegir-nos, ens ataquen.
0: I la Fundació Esclerosi Múltiple, en activitats com aquesta, quins són les principals finalitats a les quals destina els recursos? Quins són els seus objectius principals?
16: Bueno, nosaltres finalment ens vam... Jo soc d'Andorra i la Mireia finalment es va traslladar de Barcelona aquí, i per situacions de la vida doncs ens vam conèixer, i com totes dues teníem el mateix objectiu i teníem clar que el dia de demà, si tot tirava endavant, pues acabaríem sent una associació que estem pendent de formalitzar-la, però que segueix endavant i que crec que té molt futur, dues papallones entre mil, i més amb tota la gran rebuda que hem tingut. És veritat que a dia d'avui, amb la principal intenció de que tots els beneficis vagin a la FEM, perquè principalment on tenen els centres al SEMCAT, i allí a nivell d'investigació és tots els recursos econòmics ho estan destinant allí amb el tema de la recuperació.
15: Bueno, al final, a part de la investigació, que sí que és cert que ara jo he tingut visita amb la neuròloga i quan li vaig explicar tot el que em fèiem, doncs em va felicitar perquè em va dir, ostres, gràcies a molts diners de gent com vosaltres, no?, que doneu allà, poder, per exemple, contractar gent perquè segueixi investigant. Però més enllà de la investigació, també és important que la gent sàpiga que la FEM tenen uns serveis, com per exemple servei de psicologia, servei de fisioteràpia, que està pels pacients i sobretot també pels familiars i cuidadors, que com sempre dic els deixem oblidats, però el paper del cuidador és molt dur i molts cops jo crec que es troben amb la incertesa de no saber com actuar, perquè jo ho dic, o sigui, hi ha vegades que jo quan em trobo malament a mi em canvia l'humor, i hi ha dies que és que no m'aguanto ni jo, llavors clar, després penso amb la distància i dic, ostres, com els meus familiars ho han d'estar passant quan ni jo pròpiament m'estic aguantant. Llavors és molt important això, saber que hi ha un servei de psicologia, perquè al final l'esclerosi múltiple està molt lligada a la salut mental, i si la salut mental falla, doncs la cosa es complica més. Llavors sapiguem que tinguem això, que és un recurs que gràcies a tots aquests diners que es donen, doncs és possible.
0: La Nerea estava aquí escoltant atentament, no sé si ens vol comentar també alguna cosa sobre tot el que han explicat des del teu punt de vista del centre activat.
17: Bueno, a mi m'agradaria també que la gent entengui, perquè quan tu li dius a una persona que té esclerosis múltiple és com que ja pensen que totes les persones han de tenir els mateixos símptomes. I sí que és veritat que moltes vegades no tenen ni l'empatia ni la rebuda com haurien de tenir. Directament els cataloguen com uns malalts que no tenen solució, i la veritat que nosaltres des d'Activat, per exemple, tenim a la Mireia entrenant, i sincerament et puc dir que és molt més funcional que moltes de les persones que es pensen que ella no pot arribar amb això. Hi ha dies que el Gerard m'ho diu que li sorprèn, tot el que pot arribar a fer als entrenos. Sí, sí, sí.
0: Molt bé. A banda d'aquesta activitat d'aquest dissabte, el Mollet, a la piscina municipal, darrerament heu organitzat algunes activitats més. Recordem, per exemple, una caminada que vau fer fa poc temps. Com va anar?
17: Molt bé, la veritat que vam tenir una molt bona rebuda, ens ho vam passar molt bé i estem molt agraïts a tota la gent que va voler participar, tant la gent del poble com totes les botigues, i molt contents. Sí, sí, va ser un dia diferent.
15: Bueno, després la Marta explicarà també que a part de la caminada vam fer també, bueno, el torneig de golf, però això potser no ho vam encara tant a Andorra, no? Però sí que la Cistella Solidària van participar tant la Seu d'Urgell com, bueno, com més enllà de la Seu d'Urgell realment, perquè estic recordant que va haver-hi gent com de Guissona, per exemple, que també van participar, i ara ella que expliqui també doncs, la part d'Andorra.
16: Sí, clar, al venir a Andorra sí que hi ha certa part de que hi ha molta gent, pues, això, que a lo millor sap el teu cas i es sensibilitza tant que al final volen participar, i estic parlant de petites empreses que vulguis o no tu dius sí, sí, compta amb mi sense problema. I en un futur sí, bueno, sí que al Nadal vam fer la Cistella Solidària i vam tenir molt bona rebuda, i segur que aquest any hi ha moltes més activitats que puguem participar, que puguin participar aquestes petites empreses, i fins i tot el simple fet que just aquest any cau la marató de malalties neurodegeneratives, ja, ja siguin activitats a nivell social com per exemple una xocolatada o certs altres tipus d'activitats com fem a nivell educatiu, que són xerrades a diferents centres com la Salle, a l'institut. El nostre objectiu és això, la divulgació, i si podem començar des de ben petits, doncs si el dia de demà es troben algun cas amb un familiar proper, almenys que sàpiguin el qui és i tinguin certes nocions.
15: Al final també una mica és evitar, bueno, jo parlo ara per mi, el que a mi em va passar, que quan em van dir tens esclerosi múltiple, la meva imatge va ser aniré en cadira de rodes, i va ser estar 7 mesos que no m'aixecava del llit, m'anava del llit al sofà, sofà al llit, i que per mi la vida se m'havia acabat, perquè acabava de ser mare de la meva segona filla i jo ja no li trobava el sentit. Diu, bueno, ara què serà de mi? M'estan dient que tinc una malaltia neurodegenerativa, que sona molt fort, que al final és una malaltia greu, i clar, què serà de mi el dia de demà? I jo trobo que si tenim la informació doncs necessària, i saber que hi ha molts, la majoria de casos no acaben en cadira de rodes, i què significa tenir això, doncs facilita molt més al pacient i a la seva família. També és cert que és una malaltia que vivim amb una incertesa contínua, perquè sabem com estem avui, la Marta també ho sap, que sabem com estem avui, però demà no sabem com ens trobarem, i en un futur doncs tampoc, no? I aprens a viure el dia d'avui i t'ajuntes o et reuneixes amb gent que t'entengui en això. Perquè això també és una altra cosa que no tothom ho entén. És a dir, que jo potser que avui estic bé, demà he de fer una superfesta, però ja em trobo malament i t'ho estic dient, i tu ho has d'entendre, no? I ho has d'acceptar. I, bueno, llavors, al final jo crec que la societat, doncs, el que dèiem, i em repeteixo tota l'estona, que si a poc a poc van coneixent què significa, doncs serà més fàcil entendre'ns.
0: Molt bé, doncs queda clar. Ens has comentat una mica així per damunt ara fa un moment que encara que falta bastant, però la pròxima edició de la Marató de B3 i Catalunya Ràdio estarà dedicada a les malalties neurodegeneratives. Pot ser una bona ocasió doncs, per amplificar, perquè més gent conegui aquesta realitat, oi?
16: Sí, al final sí que sempre hem dit de que, clar, és un ventall de moltes malalties, però ja de només que en un medi com és el TV3 i tot el que organitzen amb la Marató i la recollida que fan de diners, doncs sabem que hi ha moltes malalties més, però que una d'elles és l'esclerosi múltiple. I al final nosaltres ja en un principi, quan vam començar a fer actes, vam dir, bueno, lo poc que recolectem nosaltres ja era per nosaltres una milionada, i vam començar a créixer, i ara a dia d'avui portem un any i ens fiquem la visió en com estàvem l'any passat i no creiem que haguéssim crescut igual. I és veritat que és això, penso que a nivell massificat com és la Marató es pot arribar a aconseguir moltes coses.
0: Molt bé, doncs hem fet un bon repàs tant a la jornada d'aquest dissabte com a tot el que es vol donar a conèixer a través de la campanya Mulla't. No sé si ens quedaran més coses per comentar.
15: No, jo crec que això, bueno, animar a tothom que vingui aquest dissabte a la piscina, que ens ho passarem tots molt bé, que al final és un dia solidari, i bueno, jo espero que l'any que ve, amb més temps, puguem organitzar-ho d'una altra manera i hi hagi doncs, molta més gent de la Seu que vulgui participar, perquè al final en molts llocs es fan mullats doncs, molt especials, on fan, per exemple, castells, on fan trobades amb els gegants, on fan moltes activitats, i al final final doncs, això crida, no, a la població, i a més et sents gratificant perquè veus que molta gent doncs, està amb tu, empatitza i vol participar en actes tan bonics com aquest. Així que animo a tothom doncs, això, a que vingui, i en un futur doncs, que hi hagi molta més edicions del Mullat i puguem fer moltes activitats aquest dia.
0: Molt bé, doncs recordem, Jordà.

0: nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.
1: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973-35-23-18.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
4: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-00-92. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com. 107.2 FM.
6: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

Doncs era aquesta interessant entrevista. Mireia Portals, Marta Bové i Nerea Mendieta. Recordem, campanya Mulla per l'esclerosi múltiple, aquest al llarg d'aquest dissabte, dia 11, a la piscina municipal de la Seu. Aquests dies s'està fent també campanyes semblants a moltes altres piscines catalanes, però en el cas d'aquí la Seu serà aquest dissabte. Dit això, 10 minuts per la una, i encara ens queden uns minuts per tornar a obrir el telèfon i tornar-vos a escoltar, si així ho voleu vosaltres també. 973-36-06-17. Ens havíem quedat preguntant què signifiquen les sigles CAFE, que són els estudis que ofereix Xinef Pirineus. Coincideixen amb una beguda molt coneguda, el cafè, però no té res a veure. Què

0: Signifiquen les sigles CAFE, que identifiquen els estudis que ofereix des de ja fa 5 anys aquí a la seu INEF Pirineus. 973-36-06-17, 973-36-06-17, i parlem d'una efemèride, perquè aquest any, fa aquests dies, hi ha un aniversari rodó d'un festival que en el seu moment va revolucionar el Pirineu i especialment a les Valls d'Àneu. Quin any es va celebrar la primera edició del Doctor Music Festival, que potser molts de vosaltres recordeu, perquè en el seu moment va ser, doncs, com dèiem, va causar un gran impacte veure un festival com aquest al cor del Pirineu. Quin any es va celebrar la primera edició del Doctor Music Festival? 973-36-06-17. Hem demanat també què signifiquen les sigles CAFE, els estudis que ofereixin els Pirineus, i parlem d'actualitat perquè que malauradament hem de parlar de molts incendis que hi està havent també a casa nostra aquests dies. Però abans tenim trucada. Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi Ubach, digues.
1: De les cicles cafés, o vol dir ciències de l'activitat física i de l'esport.
0: Correcte, ciències de l'activitat física i de l'esport. Moltes gràcies, Jordi.
1: Fins ara.
0: Doncs sí, són les sigles que identifiquen CAFE, uns estudis que de fet ja fa molts anys que es fan, però que després se'ls ha posat aquestes sigles. 973-36-06-17. Molta gent diu llicenciat en INEF. No, en tot cas, llicenciat en CAFE, que aquesta és la distinció. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
2: Perdona, has demanat al doctor Musi?
0: Ah, sí.
2: L'any que es va actualitzar.
0: Quin any es va fer la primera edició?
2: El 1998?
0: Una mica abans, Juani.
2: Vale.
0: Gràcies. Fins ara. Quin any es va celebrar la primera edició del Doctor Music Festival? I em dic que aquest any justament se'n fa un aniversari, se'n commemora un aniversari de rodó. 973-36-06-17, 12:52 minuts. D'això en parlem aquests dies a l'informatiu, perquè és una efemèride important. 973-36-06-17. Quin any es va celebrar la primera edició del Doctor Music Festival amb el seu nucli central a Escala, arreu, les Valls d'Àneu? 973-36-06-17. Hem demanat també, o si no, ho demanem ara, o no, m'ha demanat, de fet, a quina comarca és la població de Sentmenat, una de les poblacions que malauradament està sent notícia aquests dies pels incendis forestals, perquè en aquest cas encara continua. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Jordi.
0: Hola, Jordi, digues.
1: El del Doctor Music Festival va ser l'any 96.
0: L'any 1996, correcte.
1: Pues molt bé.
0: Moltes gràcies. Fins ara, doncs sí, el 1996, i realment va ser una revolució perquè va permetre veure, doncs això, a escalar-hi, al mig de les Valls d'Àneu, artistes de talla mundial. Ara ens venen al cap, per exemple, dels que van impactar més, doncs, per exemple, Iggy Pop, Lou Reed, Sepultura i un llarg etcètera. Encara avui, doncs, molta gent se'n recorda del que va ser el Doctor Music Festival aquí al Pirineu. 973-36-06-17, les 12:53 minuts. Més preguntes. Quants mundials de trial consecutius ha guanyat Toni Bou, el pilot de trial català, però establert ja fa força anys a Andorra, aquí al costat, i que està fent una marca històrica i que serà molt difícil que algú la torni a superar, perquè no només per la quantitat de mundials que ha guanyat, sinó perquè els ha guanyat consecutivament. 973-36-06-17. Quants mundials de trial consecutius ha guanyat Toni Bou? 973-36-06-17. Hem demanat també quina comarca és la població de Sentmenat, i seguim amb més preguntes. Com es diu el nou espectacle que ofereix aquests dies el Cirque du Soleil a Andorra? S'ha inaugurat fa pocs dies i ara ja es pot anar veient durant aquests dies a Andorra la Vella. 973-36-06-17. Com es diu el nou espectacle que ha ofert, que ha estrenat aquests dies el Cirque du Soleil a Andorra? 973-36-06-17. Tenim 5 minuts per la una del migdia, podeu seguir trucant. I ara una pregunta totalment diferent. A quina ciutat hi ha la que és la principal borsa d'Alemanya? La borsa de referència d'Alemanya, i podríem dir que gairebé d'Europa. 973-36-06-17. A quina ciutat a Alemanya hi ha la principal borsa d'aquell país? 973-36-06-17. Les 12:55 minuts. Ara ens anem encara més lluny per preguntar com es diu l'estret, l'accident geogràfic que ha originat l'actual enfrontament entre els Estats Units i l'Iran, i que de moment sembla que encara no s'arregla, eh? Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
3: l'estret és a l'estret d'Ormuz.
0: Estret d'Ormuz, exacte. Moltes gràcies, Joan.
3: Sí.
0: Fins ara, doncs sí, arran d'això segur que molta gent ha situat aquell lloc al mapa, entre altres coses, perquè ens toca la butxaca, perquè ha provocat que pugés la benzina, i és efectivament l'estret d'Ormuz, aquest punt a Orient Mitjà, que és per on passen un gruix molt important de petroliers, de vaixells de transport de petroli, i això és el que ha originat doncs aquesta crisi que hi ha ara mateix en marxa i que encara no s'ha acabat de resoldre. 936-06-17. Seguim aquí al 107.2. Hem demanat, ja que parlem d'economia, a quina ciutat hi ha la principal borsa d'Alemanya i, de fet, una de les principals d'Europa i del món. 973-36-06-17. I també hem demanat com es diu el nou espectacle que programa aquest estiu el Cirque du Soleil a Andorra, amb una col·laboració estiu-redestiu ja molt consolidada i que aquest any doncs té un altre espectacle amb un nom que fa referència a un element històric de la història contemporània d'Andorra molt, molt recordat. Sila, bon dia.
4: Hola, bon dia, soc l'Adrià.
0: Adrià, digues.
4: El Cirque du Soleil a Andorra és Ràdio Andorra.
0: Ràdio Andorra, ni més ni menys, exacte, Adrià.
4: D'acord.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, un espectacle que no cal dir-ho, a la gent de ràdio ens fa molta il·lusió perquè és un homenatge també, d'alguna manera, a la ràdio. I en aquest cas el record per aquesta emissora que en el seu moment, a la segona meitat del segle XX, doncs va tenir una gran popularitat, no només a casa nostra, sinó a nivell, podríem dir, gairebé europeu, aquesta emissora de Ràdio Andorra, en una mitjana. 973-36-06-17. Hem demanat fa un moment a quina comarca és la població de Sentmenat i tampoc ens han respost a quina ciutat hi ha la principal borsa d'Alemanya i una dels principals d'Europa. 973-36-06-17. Més preguntes. Aquesta d'actualitat immediata, perquè preguntem a quin barri de Barcelona hi ha hagut fa poques hores un esfondrament per la construcció d'una línia de metro. Les informacions que tenim és que han afectat 5 edificis, o sigui que poca broma, no ha estat una cosa menor. A quin barri de Barcelona hi ha hagut un esfondrament fa poques hores per la construcció d'una línia de metro? 973-36-06-17, podeu seguir marcant el telèfon de Ràdio Seu, som en directe, va passant gent per aquí al carrer, nosaltres ens encanta fer el programa en directe aquí a peu de carrer, aquí a l'estudi de Ràdio Seu, i si voleu truqueu ara perquè estem ja a punt d'arribar a la una del migdia. Aprofitem ja per donar-vos les gràcies per un cop més les moltes trucades que hem rebut un dia més. Esperem un segon a veure si n'arriba algun altre, i si no, tranquil·lament anirem arribant fins a la una del migdia, en què donarem pas a l'informatiu a migdia que ens portarà un dia més Marta Pujol Antell, ara l'estiu, i res, ens posem al dia i parlem d'alguna d'aquestes coses que hem formulat justament en aquesta bateria de preguntes, també. Res, que arribem ja al final de la jornada. Carretera i Manta, amb el suport de Caditurs, la Casa del Matalàs, Menjalà d'Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica, Estiu 3000 amb nou. Per cert, aprofitem per recordar que, ara que fa aquesta glot tan bèstia, Caditurs ja ha començat les sortides a la platja, eh? Recordeu que i sapigueu que cada diumenge, si voleu, Caditurs us porta a la platja, a Salou, a autocar d'anada i tornada, a molt bon preu, sense que hagueu de patir ni pel cotxe ni per aparcar, que ja sabeu que aquesta època Salou està a petar de gent, doncs us deixen a peu de platja, només us heu de preocupar de posar allà la tovallola, la sombrilla, el que vulgueu, i gaudir del dia, i després us tornen a casa. Ja us veu, Caditurs, al carrer Major 77 i el telèfon 973-350235. I a més tenen una pàgina web, caditurs.com, molt completa, on hi ha tota la informació. I ara també, si voleu, podeu contactar-hi a través de WhatsApp, que una fórmula que també està tenint molta resposta, ens comentaven des de Caditurs mateix. El número concretament és el 616-00-9159. Repetim, 616-00-9159. Molts mitjans per posar-se en contacte amb Caditurs, ja ho sabeu. Doncs no ens enrotllem més, perquè mira, entre pitos i flotes, com es diu, ja hem arribat a la una del migdia i hem de donar pas a les notícies. Moltes gràcies, fins demà. Es busca catalana per poder anar al concert que no vulgui d'alars quan m'acompanyi el carnet. A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos
5: sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
6: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
5: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
7: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
8: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
9: Molt bon dia, en aquests moments la 1:02.

0: La Seu d'Urgell serà un dels punts en què hi haurà l'activitat, concretament Vacances en Pau. Acollirà la nostra ciutat 55 joves ucraïnesos. La iniciativa solidària promoguda per la Fundació del Convent de Santa Clara compta amb el suport del Bisbat d'Urgell i la col·laboració de l'Ajuntament urgellenc. L'objectiu és oferir del 12 al 19 de juliol una experiència als infants de convivència lleure i recuperació emocional. Serà la notícia que obrirà el nostre informatiu, n'hi ha d'altres.
1: Titulars.
0: Continuen activats els refugis climàtics a la nostra ciutat i la gratuïtat de la piscina per a infants i gent gran. Es pot accedir a espais públics amb aire condicionat com la biblioteca, l'Espai Armengol, l'Ajuntament, el Sant Hospital i el Consell Comarcal. La mesura es manté fins avui a causa de l'onada de calor. I els llamps que han causat un conjunt de petits incendis a Oliana i Bassella. La situació també ha afectat el municipi de Castellar de la Ribera. Al sud de l'Alt Urgell hi ha risc molt alt o extrem de focs, mentre que al nord de la comarca és elevat. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha començat la renovació de les papereres del centre històric. Es preveu la substitució de 50 unitats amb una inversió de prop de 15.000 euros. Més endavant també es farà en altres indrets de la ciutat, com el passeig de Joan Brutieu. La cinquena edició de Pirineu Terra de Versos reivindica la poesia com a espai de trobada entre territoris. El festival promogut per les llibreries cooperatives al refugi de la Seu d'Urgell i la Lluerna de Ripoll comptarà amb una vintena de propostes el mes d'agost, entre el 21 i el dia 29. El programa inclou homenatges, recitals, música, cant tradicional i activitats familiars. Bona valoració de la residència artística de la Barcelona Academy a Estamariu. El poble alturgillenc ha acollit la preparació del concert inaugural del Festival de Barcelona, en què hi han participat 37 joves de 12 països del món. La ruta gastrociclista Fismuller ha fet parada a Tuixén amb una arrossada popular que ha plegat més de 90 persones. L'esdeveniment ha connectat enguany Barcelona amb Andorra. El govern es compromet a no tancar la Bonaigua durant les obres de reparació del ferm deteriorat. Sílvia Panec ha anunciat que Territori licitarà abans d'acabar l'any l'estudi previ per al túnel de la Bonaigua. Viella ha acollit el Consell Rector de l'IDAPA, on s'ha informat del desplegament de l'estratègia del Pirineu i s'ha anunciat que Amàlia Sanz deixa de ser directora de l'ENS. El Tour de França 2026 travessa els Pirineus aquesta setmana, en un inici que enguany ha estat marcat perquè per primer cop les tres primeres etapes s'han fet a Catalunya. Aquestes les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: El claustre de la Catedral de Santa Maria d'Urgell ha acollit aquest dimarts, solemnitat de Sant Tot, la presentació del cartell i del programa de la iniciativa solidària Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell. La proposta, promoguda per la Fundació del Convent de Santa Clara, compta amb el suport del Bisbat d'Urgell i la col·laboració de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i de diverses entitats socials i institucions del territori. N'ha parlat d'aquesta iniciativa Sor Lucía Caram.
3: Jo crec que una de les coses que avui sembla que no té valor és la paraula. No. Entre la gent d'església té força la paraula. Quan diem paraula no necessitem signar cap acord. Havien dit que volien col·laborar i avui aquí estem. Per què? Per fer realitat el somni de molts nens. Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares. Nens d'Ucraïna que arribaran a la Seu d'Urgell amb una petita maleta. Intentarem que vagin amb una maleta més gran de tornada, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena que pot canviar per sempre la seva vida. I malgrat tot, aquests continuen sent infants. Infants que necessiten córrer sense por, riure amb ganes, jugar amb l'aigua. Al mar no poden anar perquè està minat i els rius estan minat. Per tant, estan privats també de l'aigua. Tenen dret a descobrir les muntanyes, a fer nous amics, a dormir una nit sencera sense despertar-se. I durant una setmana, la Seu d'Urgell obrirà els seus braços, el seu Pirineu, la seva catedral, el Parc Olímpic, perquè ells puguin gaudir d'aquests dies i d'aquesta tranquil·litat.
0: Caram, ha volgut agrair la implicació de totes les entitats col·laboradores i especialment el suport rebut per part del bisbat d'Urgell, que ha fet possible sumar esforços en aquest projecte d'hospitalitat, diu, i també de solidaritat.
3: Les gràcies immenses al senyor bisbe, al bisbat, a l'Ajuntament, al Principat d'Andorra, a totes les entitats col·laboradores, als voluntaris i a totes les persones que fan possible aquest gran somni. Per ells era impossible que jo pugui ser una realitat. En aquest moment ells sobreviure cada dia. I cada activitat del programa, la benvinguda, el piragüisme, les excursions, la piscina, els jocs, la celebració final, té un objecte molt profund i és oferir-les uns dies d'oci. Retornar-los, encara que sigui només per una setmana, a això que la guerra els ha pres, que és la infància.
0: Sor Lucía Caram, que també fa esment al fet que aquests nens també deixaran petjada la nostra ciutat.
3: L'important és que quan contemplem, que això és la dimensió contemplativa, impacti en el nostre cor. I que quan impacti en el nostre cor ens podem preguntar, i amb el que soc i amb el que tinc, què puc fer perquè algú estigui millor? Al quilòmetre zero, però també als altres que també han esdevingut germans nostres. Estic convençuda que a aquests nens se'ls donarem molt. Però estic convençuda que ells deixaran aquí, venint de la guerra, plantada una llavor de pau, que ha de créixer perquè la Seu continuï sent una terra de pau i una terra d'acollida.
0: Com dèiem, en el marc de l'acció de solidaritat, del 12 al 19 de juliol, la Seu acollirà aquests 55 infants i adolescents ucraïnesos entre 6 i 16 anys que arribaran acompanyats d'adults. Els joves provinents d'una zona marcada per la guerra podran gaudir durant una setmana d'un espai de convivència, descans i esperança allunyats de la realitat del conflicte que viu en el seu país. Pel que fa a aquesta iniciativa, com dèiem, suport del bisbat d'Urgell, el bisbe Josep Lluís Serrano, content de la iniciativa.
4: Per fer-vos ressò d'aquesta iniciativa que amb Sor Lucía Caram i el seu equip, doncs, la Seu d'Urgell, amb l'Ajuntament i el nostre bisbat, doncs, volem donar aquesta possibilitat de viure en pau, perquè som ciutadans d'un món que necessita d'aquesta pau per poder créixer com a persones. Voldria felicitar i congratular-me amb aquesta iniciativa Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell. Coneixem tots a Sor Lucía Caram i el seu vocació de fer que les persones visquin i visquin d'una manera bella, d'una manera bonica, d'una manera donada als demés.
0: Joan Barrera, per la seva banda, com a alcalde de la Seu d'Urgell, també ha mostrat tota la predisposició a donar suport a aquesta iniciativa.
5: Sabem que al llarg dels segles, aquí justament a casa nostra, hi ha hagut guerres contínues per on ens trobem en aquesta cruïlla de camins, aquesta proximitat amb les fronteres de França i també d'Andorra. Per tant, coneixem aquí el que és també la Guerra Civil, tota la cruesa de la guerra, i nosaltres, més que ningú, hem de ser exemple d'acollida, hem de ser exemple d'inclusió i hem de ser exemple d'una ciutat en pau i en pau. I per tant, doncs, aquesta iniciativa, evidentment, casa amb el que és amb el que ha de ser la nostra ciutat, i nosaltres com a Ajuntament hem col·laborat i col·laborarem sempre en qualsevol iniciativa que vagi en aquest sentit a ajudar a tothom a rebre, al final, doncs, a acollir a persones que ho estan passant malament, i evidentment, doncs, la guerra d'Ucraïna és una cosa especial, i a més ara que està en una situació molt, molt beligerant, com deia Sor Lucía, i per tant, doncs, és un bon moment per rebre'ls a casa nostra.
0: Com dèiem, aquest dimarts, la presentació del cartell del programa Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell, una presentació que va comptar amb la presència del bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano, acompanyat de l'alcalde Joan Barrera i la directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram. També hi van assistir el vicari general i rector de la parròquia de Sanot, mossèn Ignasi Navarri, el secretari general del bisbat, mossèn David Codina, el regidor de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de la Seu, Jordi Mas, el president de l'ONG Cruzada por la Alegria, Pere Mentruit, la directora de la Llar d'Infants Francesc Xavier, Diana Aguilar, els representants d'Ambús, José Luis Vinceiro i Ana Maria Amballe, així com l'equip que acompanya Sor Lucía Caram en el desenvolupament d'aquesta iniciativa. Vacances en Pau d'Ucraïna, la Seu, que vol oferir als infants una experiència de convivència, lleure i recuperació emocional. Alhora, la proposta vol fomentar la cultura de la pau, la solidaritat i el compromís també comunitari.
1: Les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, tot seguint les indicacions de Protecció Civil de la Generalitat, té activades mesures especials per onada de calor. Inclouen com a decisions més destacades l'habilitació de refugis climàtics en edificis públics i l'accés gratuït a la piscina municipal per a infants menors de 12 anys i per a gent gran majors de 65. Aquesta activació es mantindrà fins avui. Quan als refugis climàtics operatius, des del consistori recorden que en cas que sigui necessari, tothom qui vulgui pot accedir a diversos edificis municipals que disposen d'aire condicionat en els seus horaris d'obertura habitual. Són la Biblioteca Sant Agustí, l'Oficina de Turisme, l'Espai Armengol i el mateix edifici consistorial. També es pot accedir a d'altres espais públics climatitzats com són el Sant Hospital i el Consell Comarcal de l'Alt Urgell. L'Ajuntament també recomana fer ús d'espais sense aire condicionat però amb zones d'ombra on es pot gaudir de la fresca, concretament el claustre del Racionero, el Parc Olímpic del Segre i el Poliesportiu Municipal. I dir que els bombers han extingit aquest dimarts un conjunt de petits incendis que han estat causats per llamps als termes municipals d'Oliana i Bassella en el marc d'una tempesta seca originada per la forta calor dels darrers dies. El més gran d'aquests focs es va localitzar passats 8:15 del vespre i es va donar per estabilitzat en menys d'una hora cap a 9:15. La sèrie d'incidents originats pels llamps també va afectar el municipi veí de Castellar de la Ribera, al Solsonès. En tota aquesta àrea, els bombers han localitzat les darreres hores un mínim de 5 columnes de fum. El vent empenyia el cap de les flames en direcció a la carretera C14, cosa que va permetre prioritzar el flanc dret que presentava potencial d'expansió. A la zona van treballar 15 dotacions, dues elles aèries. Els tres municipis més meridionals de l'Alt Urgell, Oliana, Peramola i Bassella, es troben en situació de risc extrem d'incendis des del cap de setmana passat, mentre que Coll de Nargó i Fígols i Alinyà estan en risc molt alt, segons el mapa que actualitza cada dia el Departament d'Agricultura. Per aquest motiu, els agents rurals han decretat la restricció d'accés al medi natural en espais com la Serra d'Auvens i la Ribera Salada. També s'ha imposat aquesta limitació a la Serra del Montsec i, ja fora del Pirineu, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, al massís també de les Gavarres, on al cap de setmana ja hi va haver un greu incendi que va calcinar més de 2.300 hectàrees de bosc i de vegetació. Tornant al Pirineu, hi ha risc elevat d'incendi a tot el nord de l'Alt Urgell, incloent la Seu, a bona part del Pallars Sobirà i del Berguedà i al sud de l'Alta Ribagorça i del Ripollès. Pel que fa al Pallars Jussà, hi ha risc extrem als municipis de Tremp i de Sant Esteve de la Sarga, molt alt a la resta de la conca de Tremp i elevat a la Vall Fosca. Només es mantenen amb risc moderat la totalitat de la Cerdanya i la Vall d'Aran, el nord del Pallars Sobirà, la Vall de Boí i la comarca del Ripollès. 17 minuts passen de la una del migdia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha començat els treballs de renovació de les papereres del centre històric amb la instal·lació de les primeres 9 unitats. Aquesta primera actuació es du a terme al Pati Palau, la plaça del Deganat, el Parc del Cadí, la plaça dels Oms i l'entrada de l'edifici consistorial. La instal·lació de les noves papereres és executada pels operaris de la Brigada Municipal d'Obres. La renovació forma part d'un projecte que preveu la substitució d'un total de 50 papereres al centre històric amb una inversió de gairebé 15.000 euros. Un cop finalitzada aquesta primera fase, els treballs continuaran en d'altres punts de la ciutat, començant pel passeig de Joan Brudieu.
1: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: La poesia tornarà a ser protagonista aquest estiu en la 5ª edició de Pirineu Terra de Versos. És un festival coorganitzat per les llibreries cooperatives El Refugi de la Seu d'Urgell i La Lluerna de Ripoll. L'esdeveniment cultural, que tindrà lloc del 21 al 29 d'agost, comptarà amb activitats per a tots els públics repartides entre les dues localitats, amb la voluntat d'esdevenir un espai de trobada entre creadors, disciplines i territoris i de reivindicar el gènere poètic com una pràctica viva, compartida i arrelada. De l'explicació d'aquesta nova edició de Pirineu Terra de Versos ens en parla Miquel Albero.
6: Bueno, arribem al 5è any, no? Ja, jo crec que ja és un festival que s'ha consolidat dintre de la programació de la Festa Major de la Seu i també dintre de la programació de festivals de poesia que hi ha arreu del Principat de Catalunya, no? Després del segon any organitzem amb una altra llibreria cooperativa de Ripoll, que té la seva, els seus dies de programació, i nosaltres també enfoquem bàsicament en, bueno, en introduir la poesia dintre de la Festa Major. Vam aprofitar aquest fet, doncs, per portar endavant aquest festival. I res, comentar amb la col·laboració també de l'Ajuntament de la Seu, que ens cedeix la Sala Immaculada i també ens participa activament. I, bueno, aquest any sí que són 3 dies de festival, i una mica de gràcia també que volíem fer aquest any era combinar el cant oral una mica amb, bueno, i els diferents vessants que podem trobar en llengua catalana amb el que és el fet poètic.
0: Miquel Albero, que destaca precisament aquesta apartat de cant coral. Hi haurà un espectacle del músic Arnau Viols i el poeta i naturalista Martí Boada. També hi ha previst un laboratori de poemes per a infants i una mostra de cant valencià. Miquel Albero.
6: I sí que començarem el dia 27 d'agost. Farem dos passes amb l'espectacle de So de Cop, del músic urgent Arnau Viols, que, a més, la gràcia és que comptarà amb la participació d'un poeta i naturalista, Martí Boada, que és bastant reconegut, i creiem que aquí podrà sortir una cosa ben xuda. Serà aquí a la llibreria, i després, amb això de combinar una mica el cant oral amb la poesia, després, el divendres 28... Sí que és veritat que introduïm aquest any una novetat per a la canalla, no? Que les companyes del Refugi Canalla faran com un laboratori de poemes dedicats a la infància. Una mica introduïm a aquesta novetat. I després, des de València, ens venen dos cantaors que faran una demostració de cant valencià d'estil, que era una de les novetats que volíem, o de les curiositats que volíem introduir aquest any.
0: La mostra de cant valencià d'estil serà a càrrec de José Mi Sánchez i Trini Carballo. També hi participaran Guillem Bel a la guitarra i guitarró i Marc Xarau al violí. L'entrada és a taquilla inversa. El festival culminarà el dissabte 29 d'agost a les 6 a la Sala de la Immaculada.
6: Acabarem amb el dia gran, el dia 29 d'agost, a partir de les 6 a la Sala Immaculada. Doncs jo crec que aquest any hem acomodat un repertori bastant potent, no? Des del músic, però que també és poeta, Cesc Freixas, a la poeta local Roser Maura, d'aquí de la Seu, i ho combinarem també amb 3 poetes més, Anna Pantinat, la Blanca Llum Vidal i la Ria Dueñas, que, per exemple, aquesta és l'últim premi amb el Déu Oller, a millor poeta jove de Principat de Catalunya. I jo crec que serà una combinació bastant, bastant guai, bastant curiosa, i serà la Sala Immaculada, com ja han fet en els últims anys. Creiem que aquest espai dona també la seguretat de que se pugui fer el festival, plogui, nevi o faci un calor espectacular. I després també creiem que l'entorn dona una mica perquè sigui, ho fa especial.
0: L'oferta per a tots els públics.
6: Dona per a tots els públics, diguem, per a tots els públics, i creiem que, bueno, que és com una idea també d'aquesta idea d'intercooperació amb altra llibreria, de fer un festival col·laboratiu, no? Un festival comunitari, no? I creiem que, bueno, els preus són bastant assequibles per totes les butxaques, i ja està, i creiem que esperem que vingui molta gent a gaudir dels versos de tots els convidats i convidades que tenim aquest any.
0: Recordem, doncs, aquesta activitat Pirineu Terra de Versos del 21 al 29 d'agost, i és que, en relació amb la programació de Ripoll, es desenvoluparà al Casino de Camp de Bànol i s'iniciarà precisament el dia 21 amb un concert recital d'homenatge a Jordi Cusà. També hi haurà un homenatge a Isabel Oliva i participarà en una jornada el dia 28 Sònia Moll, Maria García Garau, Iris Hinojosa i Martí Sales. Culminarà la trobada amb un espectacle poètic de Sònia Molla. I no deixem la cultura, perquè Estamariu ha acollit fins al dia 6, aquest dilluns, una residència artística per assajar el concert inaugural del Festival BAC Barcelona. L'organització del certamen i la Barcelona Academy han valorat molt positivament l'estada al poble alturgellenc. Així s'expressava el director del Festival Barcelona, Daniel Tarrida.
7: Doncs, a veure, jo trobo que l'entorn és molt inspirador. També és una cosa molt senzilla, però pels de Barcelona no tant. L'altre dia caminava i sentia les meves passes, i hi havia un silenci i una presència, que això és com una mena de descompressió que et permet anar entrant i fer un treball i una concentració que normalment no pots tenir.
0: Tarrida ha detallat que un factor important de l'estada és el de la convivència entre els joves.
7: Per una banda, diguem, hi ha els assajos i el treball i tot el component pedagògic, però per una altra banda hi ha aquesta convivència que dona una volada molt diferent a aquest treball. Si féssim només els assajos a Barcelona, hi hauria un punt més impersonal. En canvi, així, aquesta convivència realment té un valor molt important.
0: Per la seva banda, el director del Cor de Cambra de la Barcelona Academy, Lluís Vilamajor, ha subratllat la qualitat dels joves intèrprets que han pres part en aquesta estada. També ha remarcat que s'ha gaudit molt amb el treball preparatori.
8: Està destinat l'acadèmia a tots els alumnes que siguin joves. Són joves que estan ja o estudiant superior o han acabat, o estan fent el màster a Holanda, aquí allà, o sigui, gent que ja porta estudis superiors, i és el pas abans de professionalitzar-nos, no? I el que els hi fem és una mostra de durant uns dies treballar, sempre barrejat amb professionals de llarga trajectòria, que són, hi ha 4 caps de corda a l'orquestra, i després hi ha 4 cantants, que són els fansolistes, que també són els professors. I llavors el que fem és mostrar-los, a part de les qüestions tècniques, que és evident, de consells i tal, és tota l'experiència que portem, no? Els que fem anys que fem música, i hem tingut la sort de poder dedicar-nos a això i entrar en un festival, doncs anar-los dient com ho hem de fer, quin tipus de preparació. Per exemple, aquí quan venen tenim 2 dies i pico de preparació, però que ells han parat unes audicions abans i tenen el material abans. Això vol dir que tot el treball que hi ha abans de que comenci aquí a Estamariu, hi ha tot un recorregut de treball, cadascú a casa, audicions, etc. I com treballar, com preparar-se les partitures, tot això és el que els hi volem dir perquè siguin bons professionals.
0: Membres del Cor de Cambra, Caterva, la Coral Signum i Encoratjades, tots ells establerts a la Seu, han pogut participar també aquest dilluns amb els joves de forma directa en una sessió a l'Espai Joan Planes. Durant el cap de setmana els músics també han ocupat altres espais del nucli, com ara l'Església de Santa Cecília i Cal Parramon Cowork. Tota aquesta feina preparatòria ha culminat aquest dimarts amb un concert a l'Auditori de Barcelona. Lluís Vilamajor ha valorat l'indret.
8: Hi ha un lloc que és increïble, tant l'indret com el poble, com les vistes cap al cadí, etcètera, etcètera. I a més hi ha possibilitats, perquè a través de la fundació hi ha espais per assajar i tal. I és el que volem. O sigui, les acadèmies han de ser llocs vivencials, no només l'estona d'assaig, sinó que siguin llocs que estiguin quasi bé aïllats, com perquè professors, alumnes, tots, ens obliga a estar junts tot el dia, no només a l'assaig, sinó dinem junts, sopem junts, després ens anem a passejar al riu. Tot això forma part de l'acadèmia, no només les hores d'assaig. I en un altre, en segons quin lloc no ho podríem fer. Seria assajos més pràctics, això, un marxa a casa, l'altre, i aquí no ens quedem. I quan acabem, seguim, anem a aprendre alguna cosa, comentem, vivim. I Estamariu és un poble, no sé què feu, però és que és extraordinari.
0: La presidenta de la Fundació Planes Corts, Teresa Corts, ha fet un agraïment especial als músics i cantants que han participat en l'estada. La direcció de la Fundació, Montse Ferrer, també ha expressat la seva bona valoració d'aquest esdeveniment.
9: Bueno, per Estamariu penso que ha sigut una cosa meravellosa, un luxe total, tenir aquests grups de joves aquí que no només han tocat i han fet el seu assaig, sinó que han estat convivint normalment amb la gent del poble, han fet excursions, els hem acompanyat al riu, a sopar un entrepà, saps? El Roc dels Cabrers, vam anar a la Creu de la Boïga, vam estar ensenyant també, cada matí molts músics han anat a córrer o a caminar per aquests camins, perquè diuen, és que nosaltres no tenim aquestes oportunitats normalment per fer aquest tipus de coses, no? I, bueno, superbé, estem molt contents, aquest espai s'ha destapat com un espai que està ple de música, té una sonoritat meravellosa, no ho sabíem, i, bueno, en això pensem que en Joan Planes tenia raó, que aquest espai el va com dissenyar ell i que havia de ser un espai polivalent i que també és un espai de música, i el veiem aquí constantment, el sentim que està aquí i que d'alguna manera doncs està orgullós de que estiguin passant aquestes coses, que ens agradaria que repetíssim, que es poguessin repetir any rere any.
0: I per la seva banda, el municipi de Josa i Tuixén ha acollit aquest divendres passat una de les parades més especials de la quarta edició de la Fismuller, la ruta gastrociclista que uneix restaurants del grup Fismuller. En arribar en bicicleta, l'equip de cuiners va organitzar una rossada popular oberta a tots els veïns i veïnes que va congregar més de 90 persones al voltant de la taula. La Fismuller va néixer de la idea de Nino Redruello, que lidera personalment el recorregut de cada edició com una manera d'unir en bicicleta els restaurants del grup. Així, cada etapa parteix d'un establiment de la cadena i acaba en una altra. La primera edició va unir Madrid i Barcelona, la segona Barcelona i Madrid i la tercera Madrid i Lisboa. La quarta edició ha connectat Barcelona amb Andorra, on el grup ha inaugurat fa poc temps un nou local. L'alcaldessa de Josa i Tuixén, Marta Poc, ha manifestat que des del consistori se sumen amb satisfacció a iniciatives d'aquest tipus que posen en valor el territori, la força de la comunitat i també la solidaritat. Doncs bé, continuem també parlant de més Pirineu, perquè la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha compromès a no tancar el port de la Bonaigua durant les obres de reparació del tram de la C-28 que s'esfondre. Les obres necessàries encara no s'han determinat i s'està estudiant la millor solució per a aquest punt que presenta moviments de terres d'ençà que va cedir un bocí d'escullera.
10: I aquesta... No, tancar no. Sempre totes les infraestructures que millorem intentem que no hi hagi un tancament total en tots els eixos, ferroviaris també, viaris també, i que per tant les obres puguin ser complementàries amb el trànsit, encara que sigui amb un sol carril, és a dir, que no sigui doble, sí.
0: Ara s'està duent a terme l'estudi informatiu.
10: I per veure una infraestructura finalitzada, primer s'ha de fer el que és un estudi informatiu, que perquè la gent ens entengui és un estudi previ al constructiu. Per tant, amb els alcaldes sí que ens varen traslladar aquest neguit, el varen atendre, i el compromís és tenir licitar aquest estudi informatiu ja en aquest 2026, i per tant, sense tenir un calendari tancat tampoc, això vol dir que a partir d'aquí s'obre tot el procediment de redacció de projecte constructiu. Això habitualment són entre 12 i 18 mesos pel cap baix, licitació i execució. Per tant, això ens situava en un calendari doncs, a partir del 28-29, per iniciar l'execució.
0: Paneque ha presentat el pla d'inversions destinat a l'Alt Pirineu i Aran amb una partida de 35 milions d'euros en els pressupostos 2026 que s'han aprovat aquesta setmana passada. La consellera ha dit que l'executiu reafirma el seu compromís amb el territori i assegura que hi ha un increment notable respecte a les xifres del 2023. De la inversió total, 18 milions, més de la meitat de la inversió real, es destinaran directament a la xarxa viària. Viella va acollir també divendres el Consell Rector de l'IDAPA, on es va informar del desplegament de l'estratègia del Pirineu. També es va anunciar que Amàlia Sanz deixa de ser directora de l'ENS per motius personals.
11: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
12: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: El Tour de França 2026 travessa els Pirineus aquesta setmana en un inici que enguany ha estat marcat perquè per primer cop les tres primeres etapes s'han fet a Catalunya. El vigent campió Tadej Pogačar ha guanyat aquest dilluns a l'etapa entre Granollers i els Angles, que va passar pel Ripollès i la Cerdanya, però aquest dimarts ja li ha pres el liderat el noruec Torstein Train en el recorregut entre Carcassona i Foix. Milers d'aficionats es van congregar dilluns al migdia a la collada de Tosses. Un d'ells Josep Recasens.
13: Sí, volíem veure Les Angles, que és on acabava. El que passa que ens van dir que hi havia un incendi a 60 quilòmetres o així i que no podia haver-hi públic i tal. I llavors van dir, pues, anem a Catalunya, que ho mirem de talla. Teníem allí l'Airbnb i tot, estàvem allà. El que passa que ahir per la tarda va sortir la notícia de que no podria haver-hi públic en tota l'etapa a la part de França. I bueno, vam dir, pues, aquest matí ens aixequem abans que tallin les carreteres i venim cap a Catalunya.
0: Entre els assistents també hi havia persones vinculades directament al ciclisme, com per exemple Miquel Sirvent, que és enginyer de la firma basca de bicicletes Orbea.
14: Som dos xavals que som enginyers d'innovació a Orbea, la marca de bicis. I jo sóc català, jo sóc d'aquí, i vam pillar festa aquests dies per venir a veure la sortida d'altura a Barcelona. Doncs vam fer les dues primeres etapes a Barcelona i ara hem pujat d'aquí i a veure l'altura aquí passar per casa. A un festival. Ahir vam estar dalt a Montjuïc a la rampa del castell. Des de les 11 del matí passaven a les 5 de la tarda i va ser un festival de ciclisme. I avui aquí suposo que també, perquè la gent de la comarca està a tope mobilitzada per venir a veure els ciclistes.
0: Molts dels aficionats hi assisteixen amb vestits singulars i un dels que va cridar més l'atenció és Aleix Canudàs, un veí de Berga que s'ha fet conegut perquè va a les competicions ciclistes disfressat de dimoni.
15: El Tour hi havia anat algun any, però ara feia molt temps, i sí que a la Volta a Catalunya, o que molts que es passa per allà a Berguedà últimament, doncs sortíem, i mira, doncs m'agrada l'ambient, la gent allà sempre m'ho demanen, va, surt, vesteix-te de dimoni, i als nens els agrada, i dic, va, com que passa pel costat de casa, tornem-nos a disfressar, que no costa res. I la disfressa va sortir d'un carnestoltes, allò del Didi Semf, no? De copiar-lo, doncs vam disfressar el Tour de França. I després hi ha una prova molt que s'ha agafat popularitat a Berga, que es diu la Porta a l'Atac. I a la primera edició em vaig vestir així per fer ambient i per no anar a fer la pena, bueno, o sí. I al final, doncs, ja es va quedar. La gent, torna't a disfressar. I mira, és com la icona de... Bueno, icona no, però és un element més de la Porta a l'Atac i els nens ho esperen.
0: El Tour continua als Pirineus, avui dimecres, amb una jornada més plana que surt de l'Amnamesa, a uns 50 quilòmetres de la Vall d'Aran, i arriba a la ciutat de Pau. Aquest dijous també hi haurà l'última i més exigent etapa pirinenca entre Pau i Gavarnir, que inclourà el pas del Coll d'Aspen i l'emblemàtic Tourmalet. 5 minuts passen de 2:15. I parlem de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Per què fa a les activitats que es duen a terme avui, destacar la campanya de donació de sang a la Seu avui dimecres de les 6 a les 10 de la nit al Centre Cívic El Passeig. Hi ha també un espai d'experimentació sensorial a la nostra ciutat, a la Sala Sant Domènec, de 6:45 a les 8, organitzada per l'Àrea d'Infància i Educació de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a la Sala Sant Domènec, recordem. I xerrada sobre els ajuts líder a casa nostra, a l'Urgell i la Cerdanya, a 6:45. Una xerrada que es farà al setup a l'Urgell, a tercera planta de l'edifici de les Monges. Avui també un taller de parkour per divertir-se superant reptes. Serà a partir de les 5 a la plaça Lleteri. És una activitat organitzada per Joventut La Seu. Demà, visita teatralitzada a Famílies al Passat, el tresor del Pati de les Monges, serà a les 7 a la plaça de les Monges. I dijous també concert Pedres Mortes d'Enric Riu a Morfosis Duo, a les 10 de la nit al Pati de la Biblioteca Sant Agustí. La farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, la Mar Sinyac, al carrer Major número 34, telèfon 973 35 01 20.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Doncs bé, pel que fa a la previsió meteorològica, continuem en onada de calor. Durant el matí, cel serè arreu o transitoriament o enterenyinat en algunes franges de núvols alts. A partir de migdia, nuvolades possibles a Pirineu i Prepirineu, que deixaran el cel mig o molt ennuvolat. A partir del matí, possibles ruixats a punts de l'extrem nord del Pirineu, però d'intensitat feble. Temperatura mínima que serà lleugerament més baixa al litoral prelitoral, en canvi al Pirineu, Prepirineu i a Ponent serà lleugerament més alta aquesta mínima. La màxima serà lleugerament més baixa en general, puntualment es podran assolir 40 graus a la zona de Ponent. La visibilitat entre bona i excel·lent, i aquesta és la predicció que es pot trobar a través del Servei Meteorològic de Catalunya. Finalitzem aquí les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, unes notícies que es poden consultar i ampliar tant en imatges com en vídeos com en text a través de la nostra pàgina web radioseu.cat i a les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les dues connectem amb Catalunya Ràdio. Molt bon dia.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: estan pendents encara de l'esvoranc d'ahir, provocat, segons tots els indicis, per les obres a la línia 9 del metro. Els afectats no podran tornar a casa almenys fins dissabte.
1: Connectem amb el punt on hi va haver aquest esvoranc, Anna Escura.
2: Calen 3 dies per comprovar que el comportament del terreny és estable i que, per tant, és segur que els veïns puguin tornar a casa. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
3: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius.
1: I avui a la Cultura arrenca el Festival Cruïlla. Dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona, hi actuaran artistes com ara Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa.
0: El cartell l'obre el terrassenc Galgo Lento a 4:45 de la tarda, en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Hesley. Els Pets, que actuaran dissabte, i Alice, Mishima, Sidoní, la Ludwig Van o Masoni són altres dels protagonistes catalans d'aquest Cruïlla.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
4: Bon dia.
1: Amb la imatge de Leo Messi plorant després de classificar l'Argentina.
4: És la fotografia dels quarts de final del Mundial, uns quarts de final que ja han quedat definits. Messi plorant desconsoladament després de remuntar un partit que perdien al minut 80 amb Egipte per 2-0. Repassarem com queden aquests quarts de final que comencen demà i els analitzarem al Catalunya Mitjà amb el Ricard Torquemada. L'Espanyol ha presentat el lateral esquerre neerlandès Hartman. En bàsquet s'han sortejat les fases de grup de la Champions amb la Penya i l'Eurocup amb el Manresa i avui, cinquena etapa del Tour de França.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora les retencions ja en punts habituals, sobretot els accessos a Barcelona, Ronda de Dalt en trams intermitents, sobretot sentit Besòs, i a la Litoral en tots dos sentits de la marxa. Un apunt pel que fa al transport públic, perquè des de fa poc més de mitja hora la circulació a la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre el Figaró i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
1: I ens falta el temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Néstor Gómez, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Avui en el pic de l'onada de calor, perquè estem tenint temperatures de rècord.
7: Temperatures de rècord, com per exemple la que hem tingut aquesta nit i matinada a Portbou, una temperatura que no ha baixat dels 32,5 graus. És la temperatura mínima més alta des que hi ha registres des de la xarxa meteorològica del Servei Meteorològic. I pel que fa a les temperatures actuals, ja per sobre dels 40 graus, nombrosíssimes poblacions. Destaquem en 41 graus el Dover, Cabanes, i Espolla i Girona. I atenció, perquè encara tenen recorregut per pujar més. Màximes de 33 i freguen pràcticament els 34, el que esperem cap a les comarques de l'interior, Ponent i interior de les Terres de l'Ebre, i a la resta del país aquest sol que és una mica abrasador. I el que sí que esperem aquesta tarda és la formació. De fet, ja estan descarregant alguns petits ruixats localment en tempesta a l'àrea de l'Alta Ribagorça, i aquesta situació es mantindrà de cara a demà. Demà potser afluixa una mica la temperatura, però no pas gaire. Afluixarà una miqueta més de cara a divendres i dissabte.
1: Gràcies, Néstor. Bon dia.
7: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. A la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia, el president dels Estats Units ha desqualificat els líders iranians i ha assegurat que l'acord provisional firmat amb el règim de Teheran era fa 3 setmanes per la fi de la guerra, ha quedat sense efecte. Ara bé, defensa que els negociadors puguin continuar parlant. Enviat especial Ankara a Turquia, Bruno Forte Amiras, bon dia.
8: Hola, bon dia. Primer, Trump deixa caure la bomba i liquida la treva amb l'Iran.
9: A part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menyspreable. Saps què és gent menyspreable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
8: Però tot seguit, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim iranià.
9: Deixaré que els nostres meravellosos negociadors continuïn parlant, si volen. Però jo no ho veig. A mi no m'agrada aquesta gent. Els negociadors poden parlar amb ells, però perden el temps. Són una colla de mentiders.
8: Trump ho ha dit al costat del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que ha justificat els atacs dels Estats Units contra l'Iran.
10: Han estat absolutament necessaris, perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant amb vaixells que són atacats, crec que és crucial

0: que els Estats Units reaccionin amb força. Forcefully
1: react. El líder de l'Aliança Atlàntica no s'ha pronunciat explícitament sobre el possible trencament de la treva amb l'Iran, però el cert és que fins ara preservar aquest alto el foc ha estat una de les grans prioritats dels països europeus de l'OTAN.
2: Paraules, doncs, gens conciliadores, ja ho heu vist, de Donald Trump. Tampoc no auguren res positiu les declaracions de la diplomàcia iraniana, que considera que les accions dels Estats Units i el fet que no els retirin les sancions deixen sense efecte parts claus del memoràndum d'entesa. En un comunicat avisen els països del voltant amb bases nord-americanes que tornen a estar al punt de mira, Albert Manyà.
3: De fet, Bahrain i Kuwait han patit les represàlies de Teheran, accions posteriors a la 80ena d'objectius atacats per Washington a l'Iran, sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. L'ofensiva, que ha provocat la mort d'un membre dels Guardians de la Revolució, anava destinada a assegurar el trànsit a Hormuz, on encara hi ha 6.000 mariners bloquejats, segons l'ONU. Tot plegat és l'enèsim entrebanc que viu el procés negociador.
2: Doncs veurem com evolucionen les coses, però de moment aquest canvi de situació a l'Orient Mitjà ja ha passat factura als mercats. Ha disparat el preu del petroli i fa baixar les borses, Jordi Canal.
0: Sí, el barril de cru Brent, que dilluns costava 71 dòlars, ja es va començar a encarir amb els atacs d'ahir i aquest migdia s'ha enfilat fins als 78 dòlars. I és el preu més alt des de mitjans de juny, quan els Estats Units i l'Iran van anunciar el memoràndum que suspenia la guerra. Emili Bizuete és director del màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
4: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida, no? Llavors, aquests dies podem esperar una mica d'incertesa fins que no s'aclari el senyor Trump i el senyor Iran.
0: A les borses aquesta incertesa es tradueix en números vermells al voltant del 2% als principals índexs europeus. L'IBEX 35 espanyol és el que més cau un 2,4%, amb només una companyia en verd, que és Repsol, beneficiada per l'augment del preu del petroli. Entre les que més baixen n'hi ha de relacionades amb els viatges, com són IAG o Amadeus, i amb el consum, com Inditex.
2: Però més enllà de l'Iran, Donald Trump ha aprofitat de nou aquesta cimera anual de l'OTAN, encara a Turquia, per carregar contra Espanya. Trump acusa el govern espanyol de ser un soci terrible perquè no compleix els nous compromisos en defensa. El president dels Estats Units ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Tornem encara a Bruno Fortea.
5: És el segon cop en pocs mesos que Trump amenaça de trencar el comerç amb Espanya. La primera vegada tot plegat va quedar en no res.
6: Espanya és un soci terrible, a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
5: I això que el comerç és una competència de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat els líders espanyols de ser mala gent i uns aprofitats, diu. El líder de l'OTAN, Marc Rutte, estava al costat de Trump i li ha hagut de recordar que el govern espanyol ja gasta el 2% del PIB en defensa i compleix així el primer objectiu de despesa militar que es va fixar l'OTAN.
0: I tu menciones Espanya, però fins i tot has aconseguit que Espanya pagui el 2%. Han fet un gran pas endavant aquest últim any. Hi ha problemes que hem de solucionar, però fins i tot Espanya ha arribat al 2%.
5: El que passa és que aquest 2% encara és lluny del nou objectiu de gastar el 5% en defensa. L'OTAN el va pactar per la pressió de Trump, però el govern espanyol ja ha dit que no pensa complir-lo.
2: I és que el govern espanyol treu ferro a aquestes amenaces de Donald Trump. Li recorda una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. A la Moncloa es mostren tranquils amb els atacs del president nord-americà i insisteixen que són uns socis fiables de l'OTAN. Madrid, Dani Sainz de Aja.
7: Bon dia. A la Moncloa no sorprenen les amenaces de Trump, que ni són noves ni fins ara s'han concretat. El govern espanyol repeteix el mateix argumentari. Les relacions amb els Estats Units són meravelloses i Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea. Per tant, els tractes comercials es fan en Brussel·les, no en Madrid. El ministre Óscar López ha tret ferro a la polèmica.
8: Espanya és un soci fiable que cumple con sus compromisos con la OTAN, que cumple con su socio de la Unión Europea y que tiene una relación extraordinaria bilateral con Estados Unidos y va más allá del último objetivo que utiliza el señor Trump.
7: Tot això, el PP acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà. Sentim Elías Bendodo.
9: ¿Qué pasa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
7: Està previst que Pedro Sánchez comparegui esta tarda davant dels mitjans. Fons de la Moncloa han avançat que el president espanyol ha defensat davant dels aliats que Espanya complix els seus compromisos amb l'OTAN amb una inversió en defensa del 2% del PIB per sota del 5% que reclama Trump.
2: D'aquí dia 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Les altes temperatures de les últimes hores i la baixa humitat situen més de 200 municipis de 24 comarques catalanes en risc extrem d'incendi, el doble dels que teníem ahir mateix. En aquelles localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, és el nivell més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals. Des d'avui ja són 7 els espais que estan tancats al públic. L'últim a afegir-s'hi és Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Just allà hi ha la Montse Poblet. Montse, bon dia.
10: Bon dia. Avui aquí ja no es pot sortir a caminar ni tampoc fer excursions en bicicleta de muntanya. Tot el parc està tancat per risc extrem d'incendi forestal. Hi ha cintes que impedeixen el pas a les zones d'aparcament al costat de la carretera i les barreres de tots els pàrquings estan baixades. Si algú, malgrat tot, ho intenta...
11: So it's closed. You cannot park here. No, Montserrat, nowhere. All this area has a...
12: Too dangerous. Very...
11: Yes, exactly.
12: Okay, no, we understand.
10: L'UVAC s'ha afegit avui als altres 6 parcs naturals tancats. Hi ha influït la proximitat de l'incendi de Sentmenat, però sobretot la voluntat de reduir al mínim el risc que comporta la presència de gent en un moment tan delicat. David Gàmiz és sotinspector dels agents rurals.
13: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
10: El que sí que estan obertes són les carreteres, així que és possible moure's en cotxe, moto o bici de carretera per la zona. I avui, malgrat la calor, déu-n'hi-do als ciclistes que hem vist pujar. L'Alfa 4 està activat a 210 municipis de 24 comarques. En aquests pobles i ciutats se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres, se suspèn també la sega de cunetes i, evidentment, no es poden fer barbacoes ni tampoc festes de falles. En definitiva, cap activitat que pugui originar un incendi.
2: I, mentrestant, l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental continua actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sentmenat, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una norantena de dotacions terrestres, 9 mitjans aeris i més de 380 efectius. Sentmenat, Marta Vallès.
14: Bon dia. Les pròximes hores seran determinants per l'evolució d'aquest incendi forestal que des de dilluns crema en aquesta zona del Vallès i que encara continua actiu. Forta calor amb temperatures cap amunt, humitat molt baixa i el vent fan una combinació que complica moltíssim la feina d'extinció i pot generar noves represes del foc, com ja va passar ahir. Jordi Martínez, el cap d'intervenció dels bombers.
15: Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes.
14: Unes revifades que, com ja va passar també en les jornades anteriors, generen molta preocupació, especialment perquè puguin portar el foc fins a zones habitades.
15: L'impacte hi va ser-hi ahir, en la zona de Guanta, on hi havia diverses edificacions que des del primer dia ja va ser doncs, evacuada, i també tenim doncs, el nucli del barri de Caldes de Montbui, que és el Farell, que són aquestes dues zones d'impacte directe que l'incendi un sí que ja ha succeït i l'altre que podria succeir si se'ns descontrola la part dreta de l'incendi, que sigui el flanc dret.
14: I en aquest sentit, bombers confirma que a Guanta, a Sentmenat, hi ha 3 cases afectades pel foc. Els bombers esperen poder estabilitzar aquest incendi forestal avui, però encara queden moltes hores de feina per endavant. Si no hi ha cap imprevist, es podria aconseguir cap al vespre. Aquest foc ha cremat fins ara 181 hectàrees, segons els agents rurals. Un incendi que començava dilluns quan una excavadora es va cremar en una zona agrícola.
2: Aquest foc de Sentmenat és el que més amoïna els bombers, però de fet estan treballant en l'incendi de Carme, a l'Anoia, que està estabilitzat després de cremar prop de 500 hectàrees i on hi ha 25 dotacions terrestres. Però també es mantenen les tasques a altres 3 focs que de moment estan controlats. El de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i el de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. coses relacionades amb la calor i amb l'estiu. Una notícia que us avança al Catalunya Migdia. L'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones per culpa de la calor. Unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III a Catalunya atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que això sí, preocupen. Mònica Mas, bon dia.
16: Bon dia.
2: Per què preocupen?
16: Doncs, segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, perquè en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens, i en canvi aquest any no està sent així. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell, i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
16: Estem parlant de, en només una setmana, més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais, 150 hidratacions i 300 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més les pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
2: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, al Parlament de Catalunya el president Salvador Illa nega cap negligència del govern en l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, el de les Gavarres a l'Empordà. La principal hipòtesi és que el foc el va provocar un operari que treballava per una empresa contractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial. El cas està en mans d'un jutge i per primera vegada el govern assegura que va comunicar a l'empresa les restriccions a què estava obligada a seguir. Parlament, Albert Prat.
18: La Generalitat mira de cobrir-se les espatlles mentre la justícia investiga les causes del foc de la Bisbal i mentre l'oposició pressiona perquè es depurin responsabilitats. El president Salvador Illa ha sigut contundent davant les crítiques de la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales.
19: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
20: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
18: L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada pel Departament de Territori i per primera vegada avui fons del govern han demostrat a Catalunya Ràdio que l'autorització de la Generalitat posa per escrit que quan el risc d'incendi és màxim s'han de suspendre els treballs. A més, des de l'executiu confirmen que en aquell cas també es va enviar un missatge a l'empresa advertint de les restriccions. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha acusat a la consellera Sílvia Paneque de falta de transparència.
21: Quan l'administració pública amaga la informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
22: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
18: Aquesta tarda, Paneque i també el conseller de la presidència, Albert Dalmau, es reuneixen amb els alcaldes de la zona de les Gavarres per començar a calcular els danys d'aquest primer gran incendi que ja està controlat.
2: El que també ha acabat derivant en picabaralla política és l'esvoranc que va haver-hi ahir al Putxet. El diputat de Junts, Josep Rius, ha demanat la dimissió de la consellera de Territori i d'Habitatge, Sílvia Paneque, per l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro. Rius ho ha comparat amb l'esvoranc del Carmel de l'any 2005, però la consellera ha volgut marcar-hi distàncies.
23: Vostè és una consellera atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis. I vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
22: La tecnologia que s'està utilitzant en aquests moments en la perforació de la línia 9 del metro no té res a veure amb la que s'havia utilitzat en el passat. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
2: Doncs precisament sobre aquest esvoranc, els veïns dels 93 habitatges desallotjats no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per poder certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Des de primera hora del matí estem seguint les novetats l'endemà d'aquest esfondrament amb José Antonio Muñoz i Anna Escura. Bon dia.
24: Bon dia, doncs ho explicaves tu ara. A causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora de matinada. El director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, en Ramon Ramírez, ha explicat que un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
25: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són
0: positius, però insisteixo molt en que cal tres mesures, tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran tres dies de supervisió contínua.
24: Ahir, com recordareu, al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio, les monges del convent de les Mercedàries van explicar que fa un mes que ja van avisar que estaven apareixent esquerdes. Avui, aquest matí, en Francesc Oliver, veí que viu davant del convent, ho ha corroborat.
1: Jo vi justament davant del convent de les monges. I ahir teníem, a casa tenim esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant la zona de dona, les esquerdes estaven fent més grans.
24: Sobre això s'ha pronunciat la directora de projectes de territori, Begoña Castiblanque.
3: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
24: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic Vila Florida per informar i atendre els veïns afectats que ho necessiten.
2: D'aquí a 7 minuts seran 2:15 de la tarda. Fem una pausa i en tornar, nou tiroteig a Barcelona.
4: Catalunya migdia. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
6: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
4: Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
6: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
25: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
27: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
28: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
30: Abraham Orriols.
31: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
30: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com dèiem, tenim un nou tiroteig a Barcelona. Ha passat poc abans de les 6 del matí i no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra han explicat que la persona a qui anaven dirigit els trets de moment no ha volgut posar cap denúncia a Marriera.
32: Veïns del carrer Ferran Puig han sentit aquests trets i han avisat la policia. Els Mossos s'han desplaçat fins la zona i han obert una investigació per un incident amb arma de foc a la via pública. Aquest és el 6è tiroteig en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Fa menys d'una setmana va morir a trets un menor de 15 anys al Parc Pegaso.
2: Coincidint amb aquests increment de tirotejos, els sindicats de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans per fer front a l'escalada de la violència armada.
32: Insisteixen que la proliferació d'armes de foc és un problema greu de seguretat i cal una estratègia adaptada a aquesta realitat. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Valentina Nadó, un portaveu del sindicat SICPOL.
33: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies, determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
32: La llei de les policies locals té més de 35 anys i reclamen adaptar-la als nous fenòmens delictius.
2: Doncs precisament els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un grup criminal juvenil violent que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. A què es dedicava aquest grup, Toni Fortesa?
34: Doncs els
5: investigadors atribueixen al grup tràfic de drogues, agressions amb armes blanques, robatoris violents i fins a 4 temptatives d'homicidi. Segons l'investigador dels Mossos d'Esquadra, José Merino, en els últims temps la violència exercida pel grup havia augmentat exponencialment i això els va obligar a accelerar la investigació.
7: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
5: La violència estructural i el control del territori eren dos dels factors definitoris del grup investigat. L'ús de les xarxes socials era l'altre. Juan Guzmán és intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
8: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
2: I què ha significat aquesta operació policial?
5: Doncs primer de tot ha servit per desarticular completament l'organització i alhora ha permès als cossos policials obtenir coneixements que han de servir per fer polítiques policials i preventives davant el fenomen dels grups juvenils violents, una tendència que han dit està a l'alça a Barcelona i a Catalunya.
2: 2 minuts i seran 2 quarts. Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat 3.680 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç oficial. Entre les víctimes mortals hi ha 36 persones de nacionalitat espanyola. Tots els esforços dels equips d'emergència s'han centrat a la zona turística de La Guaira i un centenar de poblacions rurals n'han quedat al marge. És el cas del municipi El Junquito. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
9: Bon dia. El dia del terratrèmol, El Junquito era ple de turistes de les ciutats de Caracas, València i Barcelona. Miguel Rodríguez, Joana Torres i Enrique Martínez esperen amb impotència que els ajudin a reconstruir les seves vides en aquesta petita parròquia del municipi Libertador.
10: Que venga el Estado a recoger los escombros de momento, por lo menos para arrancar otra vez.
11: Sí, hay descontento, hay rabia, hay tristeza, hay frustración, hay de todo, porque estamos así, como tú lo ves, abandonados. Y es que la gente puede decir mucho, pero es que los hechos hablan más que mil palabras. Mira, estamos abandonados. Aquí tú no ves nadie ayudándonos, nada.
12: Las máquinas son de empresas privadas, entonces no hay apoyo de ningún tipo. Sí. Lo mismo que ha pasado en todos lados. No han venido a supervisar los edificios, los que quedaron en pie, a ver si están habitables, si no están habitables, si están en situación de riesgo. Y bueno, aquí seguimos esperando.
9: No els van deixar ajudar a les persones atrapades, els policies, i per la nit els agents van saquejar els comerços. 18.000 persones han perdut casa seva, segons les dades de l'administració veneçolana. Els satèl·lits de la NASA i dels de l'Agència Espacial Europea coincideixen a estimar en 59.000 els edificis afectats.
2: I a la política espanyola, el govern espanyol i els sindicats majoritaris carreguen contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per aquestes paraules polèmiques sobre les baixes laborals.
13: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
2: Ni tan sols les patronals han acabat de tancar files amb el líder del PP. Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també hi estiguin d'acord. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
14: Bon dia. Feijóo aposta que, per defecte, els treballadors de baixa cobrin menys, agradi o no, als sindicats. Avui la patronal ha celebrat que Feijóo obri el debat perquè asseguren les empreses paguen cada any 17.000 milions en baixes. No entren a valorar la paraula càncer, però sí que deixen clar al líder del PP que tot canvi ha de ser en el marc dels convenis col·lectius i comptant amb els sindicats. Se Sánchez Llibre, Foment, Antonio Garamendi, de la COE.
15: Jo respecto les opinions del senyor Feijóo. Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
16: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
14: Mentrestant, els sindicats han sortit en tromb a criticar les paraules de Feijóo i l'han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comissions.
17: Absolutament desafortunades, no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
19: No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
14: Una crítica que s'ha sumat al govern espanyol. Arcadi Espanya és titular d'Hisenda.
0: Bueno, hay veces en que cuando uno habla sin pensar dice lo que piensa, ¿no? Yo creo que el único proyecto que ofrece a los españoles el señor Feijóo es el de los recortes.
14: Segons les dades darreres de l'Institut d'Estadístic Espanyol, hi ha 1 milió de treballadors de baixa, un 5% dels ocupats.
2: El Tribunal Suprem ha decidit no portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinari d'immigrants a Espanya. També ha resolt no suspendre cautelarment aquest procés, tal com li demanaven la Generalitat Valenciana i el govern de l'Aragó. Madrid, Pol Marçà.
1: El Tribunal Suprem resol quan fa 8 dies que es va tancar el període de sol·licituds de regularització. El Tribunal no suspèn ni atura aquest procés extraordinari de regularització de migrants i tampoc en plantejarà una qüestió prejudicial a Europa. El Suprem torna a avalar així aquest procés i no atén les peticions de mesures cautelars que havien fet via recurs al País Valencià i l'Aragó. De fet, la Sala Tercera manté la línia que ja va marcar amb el primer intent d'aturar aquest procés. El govern espanyol sempre ha defensat que s'ajusta a la legalitat i que tenia els avals necessaris per tirar-lo endavant. El PP en recela i sosté que la regularització va contra el Pacte Europeu d'Asil i Migracions, signat recentment a Europa. No només ha mirat de frenar-lo al Suprem, sinó que també ha engegat una ofensiva política al Congrés dels Diputats per qüestionar-lo.
2: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Catalunya migdia.
2: Passant 4 minuts de 2:45 de la tarda, avui arrenca el Festival Cruïlla. Per tant, des d'avui fins dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona, una 60 d'artistes i grups passaran pels seus escenaris amb una programació eclèctica i el seu cartell més complet liderat per noms com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa. Valerio Vareda, bon dia.
18: Bon dia.
2: Repassem aquest primer dia d'estrena.
18: Estrelles internacionals i talent local es passen el testimoni en aquesta edició del Cruïlla. El tret de sortida el dona avui el talent jove de Galgo Lento i Bacilos. I a l'espera de veure la cap de cartell del dia, la nord-americana Halsey, el festival ofereix, entre d'altres, les actuacions de Greta, la germana bessona de la Muixca, o l'indie pop del gallec Sen Senra.
2: Això només avui, però a partir d'avui... Què hem d'esperar dels altres dies del Cruïlla, Valèria?
18: El llistó no baixa. Demà dijous serà un dia dedicat a la nostàlgia amb els sons que van marcar la música dels anys 80 i 90. Destaquen els nord-americans Pixies i Garbage i els britànics Suede. També el retorn dels catalans Stan Steel i les actuacions de Sinodí, Mishima, Mazzoni i Alosa. L'endemà serà el torn de l'incombustible David Byrne que sentim, Alice, Dan Peralbo i el Combo o de Black Crowes, entre d'altres. I dissabte destaquen Rigoberta Bandini, l'italià Jovanotti, John Batiste, els Pets, Svetlana i la Ludwig Van.
2: I no deixem de parlar de música, tot i que amb estils diferents.
20: Yo estoy hecho de pedacitos de ti.
2: Perquè aquesta tarda comença a La Garrotxa el festival Vall Viva, una alternativa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, però que a més destina tots els beneficis a la recerca oncològica. A Girona, Fèlix Martín.
21: A la Vall d'en Bas, fins diumenge hi seran Antoni Orozco, Ana Torroja o els Teràpia de Xoc, que tornen als escenaris 10 anys després. Avui per a l'estrena han triat la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. I tot amb un objectiu molt clar, que la música serveixi també per col·laborar en la recerca que fan l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ara també a l'Hospital Trueta de Girona. Ho recorda Quim Morera, president de la fundació que organitza el Vall Viva.
22: És un festival íntegrament solidari, per tant, tot el benefici que generem el destinem a les malalties del càncer. Llavors hem fet un conveni durant 3 anys amb Vall d'Hebron, però aquest any hi hem afegit el Trueta per un tema de proximitat.
21: A més, el festival ofereix també 3 espais amb una àmplia oferta gastronòmica, en el que no hi falten restaurants amb estrella Michelin, com el Vidamar, l'Aliança d'Anglès, les Cols o Can Jovany.
2: I ara el grec. La companyia Malpelo debuta al teatre grec amb la seva coreografia Inventions, la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa, la música i l'arquitectura, Marta Vives.
6: Ovació a Malpelo en el seu debut al teatre grec, tot i ser una de les companyies veteranes del festival, mai havien actuat en el seu espai emblemàtic, un lloc per desplegar aquest Inventions elegant i bellíssim, que té la música de Bach a l'epicentre. Des de les cantates fins a l'art de la fuga, interpretada per un quartet de corda, però també uns cantants, un cor i 10 ballarins inspirats en personatges que semblen sortir del bosc en un univers de fulles, de cavalls salvatges, de pedres, serres i una bufadora de partitures. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz, les ànimes de Malpelo, hibriden disciplines, dansa, música, però també teatre, text o projeccions, i les posen totes en solfa en un dels muntatges imperdibles d'aquest festival grec.
2: I ara una exposició.
7: ¿Sabes lo que es? Esto de que han dado la autonomía para Cataluña.
8: No, no, ni idea.
7: ¿Sabes hablarlo bien o catalán?
2: Demà s'inaugura al Museu d'Art Contemporani de Barcelona El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i per preservar la memòria històrica. La proposta connecta la producció audiovisual de la transició amb la de l'actualitat. Barcelona, Montse Mas.
23: L'exposició principal mostra l'arxiu de Vídeo Nou, un grup que va gravar al carrer les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80, uns fets que la televisió solia ignorar. S'hi inclouen 30 vídeos, la meitat inèdits, que van servir per donar veu als ciutadans, com explica el cocomissari de la mostra, Dani Gasol.
24: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia, i no només de registrar el contingut, sinó de passar el micro. De passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
23: La mostra també commemora els 100 anys del cinema està Pere Portavella a través de 5 dels seus films de resistència contra la dictadura, com informa General, un retrat de l'Espanya just després de la mort de Franco. Per acabar, s'exhibeixen 7 vídeos d'artistes internacionals sobre temes actuals com la crisi migratòria a la Mediterrània.
2: I abans dels esports, 3CAT i les associacions de productores audiovisuals catalanes, PROA, i productors audiovisuals de Catalunya han arribat a un acord per enfortir el sector de la producció audiovisual catalana. Les noves condicions afavoreixen la capacitat financera de les productores, promouen la producció audiovisual en català i s'incrementa la valoració dels drets d'antena de llargmetratges d'animació i ficció i de documentals en versió original catalana. Aquest nou acord forma part del nou marc de relació entre 3CAT i el sector de la producció que va arrencar el mes de maig de l'any passat. En els últims 3 anys, 3CAT ha incrementat la seva aportació al sector, passant dels 38 milions i mig d'euros a 70 milions.
25: Catalunya migdia.
2: 20 minuts i seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
26: Bona tarda.
2: Amb protagonisme pel Mundial de Futbol i per la classificació agònica de l'Argentina pels quarts de final.
26: Que ens ha deixat, a més, una de les imatges d'aquests 8 anys. Leo Messi plorant després de remuntar el partit.

0: tenim els quarts de final del Mundial definits. Són França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. De seguida analitzarem aquests quarts de final amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia, però abans revivim la festa de la selecció argentina després d'un partit èpic, també agònic, com deia l'Òscar, els vuitens de final. Així explicaven els companys argentins el 3-2 contra Egipte i també així ho celebraven al vestidor de l'Albiceleste.
1: ¡Vamos! ¡Una más!
2: ¡Gol! ¡Argentino! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Messi!
3: ¡Va Lautaro Martínez con el centro y está!
2: Argentina, llora Messi, lloramos todos. Llora Messi, lloramos todos.
4: Llora como un bebé Messi, no para de llorar. Es que el partido tuvo de todo, dramatismo.
5: 0-2 abajo en el minuto 79 y esta selección de escaloneta decidió escribir otra página más de gloria.

0: Doncs aquests eren els sons del vestidor de l'Argentina, dels jugadors, també les narracions als companys d'ESPN, Ràdio La Red, Ràdio Mitre i Telefe, que són els d'un partit emocionant com ara sentíeu i amb una gran remuntada. Roger Busà.
1: Sí, és que el que vam viure ahir va ser una bogeria i segurament de moment és el partit amb majúscules d'aquest Mundial. L'Argentina va aixecar un 0-2 en contra quan semblava que quedava eliminada. Va sobreviure quan tot estava perdut i va remuntar de manera èpica. Egipte va fer el primer gol molt aviat, el va fer Ibrahim al minut 15. Messi va fallar un penal, que és el segon que falla en aquest Mundial, i Egipte va fer el 0-2 al 67. El va fer Zico i a partir d'aquí, quan faltaven 10 minuts per al final del partit, el 79, gol del Cuti Romero de cap, després d'una gran centrada de Messi, era l'1-2, va tornar a aparèixer ell, Leo Messi, que va empatar el 83 amb un xut fortíssim a l'interior de l'àrea. És, per cert, el 8è gol que fa l'argentí, i a l'afegit l'Argentina va fer el gol de la victòria, gol d'Enzo Fernández, que va culminar un contraatac per a la història. És una de les remuntades més extraordinàries de la història dels Mundials i és històrica perquè és la primera selecció que remunta un 0-2 en contra en una eliminatòria d'un Mundial perdent de 2 gols al 78 i que acaba guanyant dins dels 90 minuts sense necessitat de pròrroga. Va ser una tarda de moltes emocions a Atlanta, just quan l'àrbitre va xiular el partit. Al final, ho deies, al final del partit es va posar a plorar Leo Messi celebrant aquesta victòria i deixava clar després del partit que sentia orgull.
2: Yo siento que y creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
1: I ja és habitual que s'emocioni el seleccionador Lionel Scaloni. Això ja no és notícia, fins al punt que d'aquesta manera els jugadors argentins han batejat el seu entrenador.
3: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble, ¿eh?
1: I a l'altre costat, la selecció d'Egipte va acabar molt empipada, es queixa de dues jugades, un no penal xiulat a Salah i una falta que no xiulen a la jugada d'un dels gols de l'Argentina, i fins i tot Zico, un dels golejadors, va insinuar que el Mundial està dirigit perquè el guanyi la selecció argentina.
4: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
1: I ja veus, Laia, que tenim himne oficiós, d'aquesta Argentina en aquest Mundial. És la cançó que sentíem ara a l'inici, cantada pels jugadors, al vestidor. Es diu La Quarta Estrella, l'ha compost el cantautor Palmito i ja s'ha instal·lat a l'entorn d'aquesta selecció que pot tornar a fer història.
0: Els argentins que sempre ens deixen alguna cançó en cada Mundial, en cada competició, aquest any és aquesta cançó que deia l'Arbusada, Palmito. Bé, doncs la seguirem sentint. Segurament Leo Messi, que bé, va tornar a ser determinant per la classificació de l'Argentina en aquest Mundial, i ho segueix fent Josep Gaya trencant rècords.
5: Leo Messi no para de batre rècords en aquest Mundial. Amb el partit contra Egipte, Messi s'ha convertit en el jugador amb més assistències de tota la història dels Mundials, amb 9, superant a Diego Armando Maradona. És el primer jugador que ha marcat en 9 partits mundialistes consecutius, fent 13 gols, i és l'únic futbolista que ha aconseguit 15 trofeus d'MVP. S'ha consolidat com a màxim golejador històric en solitari amb 21 gols, 8 d'ells en aquesta edició, i és el jugador que més gols ha marcat havent superat els 35 anys, fent-ne 15. És l'internacional amb més partits a la Copa del Món, amb 31 aparicions, també és el que més victòries ha aconseguit, 21, i té el rècord de participació en mundials compartit amb Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa amb 6. Leo Messi continua batent rècords amb 39 anys, les dades el consoliden com el millor jugador de tots els temps.
0: Doncs l'Argentina, que jugarà els quarts de final del Mundial, ho farà contra Suïssa, que de mica en mica s'ha colat entre els grans equips d'aquest Mundial. Els suïssos han superat aquesta matinada la invicta Colòmbia als penals, després que no hi hagi hagut gols ni al partit ni tampoc a la pròrroga, Montserrat.
6: Sense cedir terreny per cap equip, el duel viscut entre suïssos i colombians ha anat amb molta prudència durant els 120 minuts, amb unes 4 ocasions mínimament clares per a cada equip. I això que l'equip suís no comptava amb la seva estrella Mazambi per lesió. Ja als penals, Colòmbia ha fallat un llançament de Davinson Sánchez i el porter suís Kobel ha aturat el de Cucho Hernández. 4-3 als penals per als suïssos i el porter Gregor Kobel ha elegit millor jugador del partit. Fa ni més ni menys que 72 anys que Suïssa no es classificava per a uns quarts de final d'un Mundial. De fet, des del 2014 que l'equip de la Creu Vermella ha jugat fases finals, però no passaven dels vuitens. El seleccionador suís Murat Yakin parlava de trencar amb la maledicció.
7: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
6: Aquest diumenge, dia 12, Argentina-Suïssa per un lloc a les semifinals del Mundial, un partit que jugarà a les 3 de la matinada a Kansas City.
0: Avui hi ha jornada de descans del Mundial, demà comencen els quarts de final i, per tant, és un moment perfecte per analitzar aquests quarts amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia.
0: Ara analitzem aquests quarts, però abans et vull preguntar per els vuitens de final que vam tancar ahir, que ens ha deixat doncs, partits i imatges com les que ara en comentàvem, aquesta remuntada de l'Argentina, segurament també l'eliminació de seleccions que a priori havien de ser favorites com Portugal. Amb què et quedes o què és el que més t'ha sorprès d'aquests vuitens?
8: Mira, diré tres coses. Primer, per enllaçar els 10 minuts de bogeria de l'Argentina, Egipte i de la remuntada, els moments més emocionants del Mundial els està donant la selecció de Messi. Després, el festival de Haaland en l'eliminació del Brasil, en el partit de Noruega-Brasil, que escenifica la tendència de la caiguda de les seleccions històricament dominadores com Brasil, Alemanya, Itàlia, respecte a les noves seleccions i al nou futbol, aquells dos gols de Haaland. I després em quedo amb el comiat alegre de Mèxic en un partidàs a l'Azteca contra Anglaterra, contra una Anglaterra liderada per Kane i Bellingham, la millor Anglaterra, i el complement de Gordon, que ara intentaran continuar avançant.
0: Doncs a veure, a partir d'ara, què ens ofereix aquest Mundial amb aquests quarts de final que ja estan definits i que els anem repassant amb tu. Primer, demà comencen a les 10 de la nit el primer partit de quarts, França-Marroc.
8: Candidata clara a la selecció francesa, que potser és la millor del Mundial, però compte perquè és la repetició de la semifinal del Mundial 2022 i l'eliminatòria desitjada pel Marroc. Tornar a jugar contra França. Pel Marroc crec que l'eliminatòria és gairebé un Mundial per intentar donar la sorpresa després d'un excel·lent campionat i la confirmació del bon nivell dels marroquins.
0: Divendres a les 9, Espanya-Bèlgica.
8: Favorita Espanya i contra una Bèlgica, això sí, que ha canviat, que Rudi García ha trencat les jerarquies de De Bruyne, de Lukaku, de Doku, que són suplents, que estan al seu millor moment. Bèlgica ha anat de menys a més, tot i que encara potser es queda curta pels recursos que té la selecció espanyola, que és l'única que no ha rebut cap gol.
0: Dissabte a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra.
8: El partit per veure si Anglaterra fa el pas endavant definitiu, probablement com a clar candidata, però clar que no es distreguin, perquè els noruecs, amb Haaland i amb Nilan a la porteria, han dominat les àrees i poden fer un ensurt a qualsevol.
0: I tancaran els quarts de final, Argentina, que juga amb Suïssa i ho fan diumenge a la matinada a les 3.
8: No sé si molta gent ho veurà en directe, però val la pena sempre veure l'Argentina de Messi al Mundial 2026, emoció garantida, contra la selecció amb menys encant del Mundial. No conec ningú que vulgui que guanyi Suïssa, però no el Mundial, cap partit, però que s'ha convertit com un rellotge suís en la més fiable, clàssica ja en els quarts de final d'Eurocopes i Mundials, la més divertida contra la més avorrida. Veurem qui guanya.
0: Doncs aquesta anàlisi del Ricard Torquemada, aquests quarts de final que ens esperen en aquest Mundial de Futbol, comencen demà els quarts de final. Gràcies, Ricard.
8: A tu, Laia.
0: I en encara del Mundial una cosa més. Avui a les 7, ja sabeu, el Tot Costa, com cada dia, hi ha protagonista especial. Avui entrevista al porter de la selecció espanyola. Amb entrevista al Tot Costa, Unai Simón. Deixem el Mundial, però seguim amb el futbol, perquè avui l'Espanyol ha presentat el segon fitxatge de la temporada i arriba amb el repte de substituir Carlos Romero, un dels millors jugadors de la temporada passada, Sergi Andreu.
9: Sí, té, per cert, d'entrada, té un nom de pila un pèl complicat i avui hem sabut que li hem de dir Kiu. Kiu Harman té 24 anys, és un lateral esquerre neerlandès que arriba cedit pel Burnley, que és l'equip de la mateixa propietat d'Alan Pace. Era un secret a veus que la seva arribada acabaria sent una realitat. De fet, ell mateix, durant la presentació, ha explicat que feia mesos que parlava amb Alan Pace. És internacional pels Països Baixos, es va formar al Feyenoord, és un lateral esquerre versàtil, amb arribada i amb bon peu, bo tècnicament. I arriba, ara ho deies, amb la difícil faceta de substituir el que va ser segurament el millor jugador de l'Espanyol la temporada passada, Carlos Romero.
10: I've seen a lot of games and he was one of the best players, I think.
11: He vist molts partits i ell era un dels millors jugadors. És un repte molt gran per a mi ser el seu substitut. Això em dona més confiança perquè el club busca un jugador que s'apropi al seu nivell. Intento enfocar-ho d'aquesta manera i ell ho va fer tan bé que li va permetre estar a l'equip de la temporada. Això em demostra que pots aconseguir si fas bé les coses.
9: I un parell de punts més en clau blanc i blava. Un amistós que s'havia de jugar a Palamós el dia 21 de juliol a les 7 de la tarda canvia d'horari i de lloc. És contra l'equip francès del Pau i es jugarà 7:45, mitja hora més tard, a Peralada. És un amistós del primer equip de l'Espanyol. I pel que fa al femení, ha anunciat avui la incorporació de Carla Morera, una defensa de 31 anys de Cerdanyola del Vallès, que signa per una temporada amb el femení blanc i blau.
0: I encara en futbol, Arbeloa, exentrenador del Madrid, ja té nou equip, és el nou tècnic del Fulham, ha fitxat per les pròximes 3 temporades. 6 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Sona el nou Micra.
14: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i CAES fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponés.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut. Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
19: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTRM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda, el Tour, canvi de líder.
23: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
24: Energia.

0: I cinquena etapa també del Tour de França. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
1: Doncs mira, una etapa que ha començat tard, fa amb prou feines 40 minuts, poques novetats, pocs moviments. Baptiste Vestrofa, el ciclista francès que ha arrencat en solitari i ara mateix està rodant tot sol, amb 3 minuts de marge respecte del gran grup, on, com deies, el mallot groc és en unes altres mans. Thorsten Train, el noruec, és el nou líder del Tour.
0: I aquest canvi de líder, el fet que no sigui Pogacar, fa que sigui una situació preocupant per l'eslovè?
1: Ni molt menys. De fet, la fuga d'ahir amb Train i d'altres ciclistes va ser totalment consentida per Pogacar i el seu equip, que van arribar a perdre 13 minuts. Ara la general Pogacar és quart a 8 minuts del nou líder, però hauria de recuperar diferències. Thorsten Train, noruec, va patir un càncer testicular ara fa 4 anys. Se'n va sortir, a més, relativament ràpid. L'any passat ja va ser líder a la Vuelta i aquest any, com veiem, és líder al Tour. I és que hi va ser un dia de noms propis, com el d'Àlex Molinar. L'olotí es va quedar ben a prop. No ho va aconseguir, però va lluitar per recuperar el mallot de líder de la muntanya.
2: Hemos intentado otra vez el mallot de la muntanya, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar en algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ja seria la hòstia.
1: Avui etapa amb poques dificultats, demà Pirineus, en final a Gavarnir, una etapa que superarà el Tourmalet.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Bàsquet, deixem aparcat provisionalment tot el tema de fitxatges, de mercat de fitxatges, perquè avui s'han fet sortejos. El Manresa i la Penya ja saben els seus rivals a Europa per la propera temporada, Ernest Macià.
4: Doncs sí, podem dir que, per exemple, en el cas del Manresa no hi ha hagut sort. És un grup de 8 equips, en passen 4 i és un grup duríssim. Al grup hi ha la Roma de Luka Doncic, el jugador de la NBA que ha adquirit en part en propietat aquest club, el multimilionari projecte del Pau Grec entrenat per Andrea Trinchieri del Mónaco, un ex-Final Four d'Euroliga, complementat amb el Başakşehir, un dels equips amb més pressupost d'aquesta competició, i el Lietkabelis lituà i el Balkan Botevark Bull de Bulgària. Això vol dir que el Manresa hauria de ser un dels 4 millors. En aquest grup no és fàcil. Es passaria aleshores a vuitens. Això és un canvi de format de competició. Quarts, semifinals i final, tot a 3 partits. I el Joventut ha quedat enquadrat a la Champions League, el mateix grup que un equip d'Israel, el Bnei Plinik Herlitza, també el Basketbon, el Telecom Basketbon i el Porto.
0: En tenis, Novak Djokovic és el primer semifinalista de Wimbledon després d'imposar-se a Félix Auger-Aliassime en el partit de quarts més llarg de la història del torneig.
5: El partit va durar 5 hores i quarts, sent el més llarg de la història dels quarts del Wimbledon. Ja tenim les primeres semifinals, Sinner contra Djokovic.
0: I acabem, Marcos, encara amb alguna cosa més?
6: Doncs sí, el COI confirma que Rússia competirà als Jocs Olímpics de Los Angeles i en futbol sala ja tenim grup pel Barça a la Champions de la propera temporada, el Semei del Kazakhstan, el Luchenets d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa, primera ronda de la Champions de l'any que ve.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 tot costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit Especial Mundial i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Radio Seu 107.2 FM.
8: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
9: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
10: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
9: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.

Però que voldries tenir Pocket Money, man. Només vull veure bitllets de 100 Pocket Money, man. Sona del dòlar dintre la ment Pocket Money, man.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: és inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
1: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Ràdio Seu.

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Marta Prat. Nova tarda d'incendis simultanis a diferents punts del país, a Gavà, al Baix Llobregat, a Aiguamúrcia, a l'Alcamp, a Navarcles, al Bages i també el de Sentmenat, al Vallès. El foc de Gavà han confinat 6.000 persones dels voltants i han desplaçat 33 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Gavà, Àlex Giral, Robert, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Sí, dels 7 mitjans aeris que hi actuen hi ha 2 avions amfibi de l'exèrcit espanyol. Preocupen alguns focus secundaris que han sorgit, però sobretot la possibilitat que el foc s'escampi per la Serra de Ferreres, al flanc esquerre d'aquest incendi. Els bombers parlen d'una zona de 14 hectàrees. En Jason, un veí de la urbanització de Can Tries de Gavà, explicava que la sequedat del bosc que té a tocar de casa seva i el soroll nocturn dels grills li feia tema un foc com el d'ara.
6: Vengo subiendo y veo el humo y yo qué pasó acá. Es que cuando va a haber incendio, por lo general siempre es seco y los grillos están el día y la noche chillando. Y ya hace dos noches yo vengo escuchando.
5: Alguns veïns de la zona apunten a més que s'han quedat sense electricitat. Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Gavà.
4: Més informacions amb Txell Vallespí.
7: El Pla de Manlleu al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, l'avís del foc s'ha rebut poc després de les 4 de la tarda i treballen ara mateix 15 dotacions, entre les quals hi ha un mitjà aeri. El foc afecta vegetació a tocar de la carretera TP2442 al punt quilomètric 2 i de moment no s'ha informat de persones afectades. Anem cap allà. Tarragona, Jordi Barranca, bona tarda.
8: Bona tarda, sí, com bé dieu, el foc s'ha originat a la zona del Pla de Manlleu. Això és entre Aiguamúrcia, l'Alcamp i Sant Jaume dels Domenys, a la comarca del Baix Penedès. És un foc de alta intensitat en paraules dels bombers i, per tant, els preocupa l'evolució que tot plegat pugui tenir. L'avís s'ha rebut fa menys d'una hora des d'una zona propera en aquesta carretera, la TP2442, i de moment els bombers hi treballen amb 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
7: Pel que fa a un altre incendi, a Navarcles, als marges del pont de Cabrianes, on s'hi han desplaçat 25 dotacions dels bombers, d'aquests 3 són mitjans aeris. L'avís s'ha rebut a 3:15 de la tarda i el foc ha generat alguns focus secundaris. Els bombers informen que el flanc dret ha pogut quedar ancorat en un camí i no l'ha superat, mentre que els esforços se centren ara en el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i afecta massa forestal.
4: I encara un altre foc, el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que segueix actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és, recordem-ho, evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sentmenat, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Unitat mòbil a Sentmenat, Matilde Seoane i Maria Costa, bona tarda.
9: Bona tarda, sí, un incendi que té més bona perspectiva. Els dos flancs de l'incendi ja s'han trobat. L'objectiu ara és contenir el foc i estabilitzar-lo. Això obliga a mantenir el confinament de la urbanització del Farell, que està força a prop de les flames. Els veïns hi estan confinats des de dilluns a la tarda. La policia local és l'encarregada de fer-li arribar menjar o medicament als veïns que ho necessitin o alimentar els animals de companyia que van quedar a dalt a la urbanització. Maria Costa, Unitat Mòbil, i Matilde Seoane, Catalunya Ràdio, Sentmenat.
7: I a aquesta hora també expliquem que Donald Trump adverteix l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit després de donar per trencat aquest matí l'alto el foc, tot i que ha deixat en suspens la continuïtat de les converses amb Teheran. El president nord-americà ho ha dit en una reunió amb Vladimir

0: que els negociadors nord-americans podrien continuar parlant amb Teheran. Ho ha dit des de Turquia en aquesta cimera de l'OTAN que ja s'ha acabat enmig dels retrets públics de Trump contra la resta de líders europeus. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, encara.
1: I el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar el creixement de l'economia global, una previsió que es va fer abans de la represa de les hostilitats a l'Orient Mitjà. L'organisme situa el creixement mundial al 3%, una dècima menys de l'últim informe, perquè veu riscos econòmics en l'eufòria dels mercats, tant amb la intel·ligència artificial com en un nou conflicte a l'estret d'Hormuz que s'ha acabat produint. Informació de servei viari. La línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà està tallada per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit de trens a través de les xarxes socials. Adif diu que treballa per solucionar el tall el més aviat possible. De moment hi ha transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels usuaris. I els esports amb en Joan Fitó.
2: Alexia Putella jugarà al London City de la Premier League, així ho ha fet oficial fa pocs minuts al club anglès. De fet, Alexia l'estan presentant a aquesta hora a Manhattan. A l'Espanyol, Gabriel Moscardó és nou jugador blanquiblau, migcampista brasiler de 20 anys i format al Corinthians. Arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Les dues últimes temporades Moscardó ha jugat cedit a l'Estadi Reims francès i al Braga de Portugal. És el tercer fitxatge de l'Espanyol de cara a la propera temporada. També en futbol, jornada de descans al Mundial abans dels quarts de final que comencen demà i on s'enfrontaran França i Marroc, Espanya i Bèlgica, Noruega i Anglaterra i Argentina i Suïssa. En ciclisme, avui cinquena etapa del Tour de França, pràcticament plana de 158 quilòmetres a falta de 35 pel final. Només un corredor ha escapat, el francès Baptiste Biestrofer, que té una mica menys de 2 minuts de marge respecte al gran grup. I en futbol sala, el Barça ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del pivot Igor Ribeiro de Sousa. Té 28 anys, arriba del Benfica i signa per les dues pròximes temporades.
3: Fins aquí les notícies.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, som a 5 i 7. La Seu d'Urgell serà un dels 23 primers municipis de Catalunya on es construiran habitatges de lloguer públic assequible en el nou pla que du a terme el Departament de Territori. Concretament seran 111 pisos protegits que hi ha previstos al carrer Guillem de Plandolit, a l'Horta del Valira, i que s'adjudicaran a l'empresa Landetic. Es tracta d'una zona del municipi on hi ha dos solars que van obtenir la resolució favorable d'inscripció a la primera convocatòria de reserva de sol. L'alcalde Seu, Joan Barret, ha valorat de forma molt positiva l'avenç de la licitació i ha destacat que es tracta d'una bona notícia per la ciutat, especialment de cara a la gent jove i les famílies que vulguin viure i arrelar a la Seu, tenint en compte que un 30% d'aquests pisos es preveu que estiguin reservats per joves. Els bombers han extingit aquest dimarts un conjunt de petits incendis que han estat causats per llamps als termes municipals d'Oliana i Bassella en el marc d'una tempesta seca originada per la forta calor dels darrers dies. El més gran d'aquests focs es va localitzar ahir cap a 7:45 del vespre i es va donar per estabilitzat en menys d'una hora. La sèrie d'incidents originats pels llamps també han afectat el municipi veí de Castellar de la Ribera, al Solsonès. En tota aquesta àrea els bombers han localitzat un mínim de 5 columnes de fum. El vent empenyia el cap de les flames cap a la carretera C14 i això ha permès però prioritzar el flanc dret que presentava un potencial d'expansió molt més gran. Els tres municipis més meridionals d'Alt Urgell, Oliana, Peramola i Bassella, segueixen en situació de risc extrem d'incendis des del cap de setmana passat, mentre que Coll de Nargó i Fígols i Alinyà estan en risc molt alt, segons l'actualització que fa cada dia el Departament d'Agricultura. Per aquest motiu, els agents rurals han decretat la restricció d'accés al medi natural en espais com la Serra d'Auvens i la Ribera Salada. També s'ha imposat aquesta limitació a la Serra del Montsec i, ja fora del Pirineu, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, entre el Bages i el Vallès Occidental i el Massís de les Gavarres, on recordem el cap de setmana passat ja hi va haver un greu incendi amb més de 2.300 hectàrees afectades. També hi ha risc molt alt

en a bona part de la Noguera i molts municipis del Bages, la Segarra i la Conca de Barberà i les Terres de l'Ebre. Tornant al Pirineu, hi ha risc elevat d'incendi a tot el nord de l'Alt Urgell, incloent la Seu, a bona part del Pallars Sobirà i del Berguedà i al sud de l'Alta Ribagorça i del Ripollès. La catedral de la Seu ha acollit aquest dimarts festivitat patronal de Sanot, l'ordenació presbiterial de mossèn Gilbert Bea i mossèn Edison José Salas, amb la imposició de mans per part del bisbe d'Urgell Joan Lluís Serrano. Prop de 350 fidels s'hi han aplegat amb la presència de preveres d'arreu de la diòcesi, familiars dels ordenats, religiosos i representants d'institucions civils encapçalats per l'alcalde Joan Barrera. El nomenament serà efectiu a partir de l'1 de setembre vinent. Mossèn Salas esdevindrà vicari de les parròquies de poblacions com Bellví, Salpol, Els Arcs, Térmens o Vallfogona de Balaguer, la Noguera, mentre que mossèn Bea assumirà diverses parròquies del Pallars Sobirà, entre les quals hi ha les de Sort, Enviny, Malmercat, Montardit, Rialp, Llessuí, Sorre, Surp o Sant Gerri de la Sal. I d'altra banda, el bisbat d'Urgell participa juntament amb l'Ajuntament urgellenc en un programa d'acollida de 55 joves d'Ucraïna que s'ha titulat Vacances en Pau. Seran a la ciutat al llarg de la setmana vinent, del 12 al 19 de juliol. Són un grup d'infants i adolescents d'entre 6 i 16 anys que arribaran acompanyats d'adults i provenen d'una zona, una de les zones on ja està havent més conflicte per la guerra amb Rússia. Podran gaudir d'una setmana d'un espai de convivència, descans i esperança, segons han explicat, allunyats de la realitat del conflicte que viu el seu país. La presentació s'ha fet aquest dimarts i ha comptat amb la presència de la directora de la Fundació Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram.

0: pel que fa a infraestructures, la línia de tren de Puigcerdà i R3 ha quedat tallada, com sentíem fa un moment, avui a bona part del recorregut, i és que aquest tall afecta des de la capital sardana fins al Figaró, ja a la comarca del Vallès Oriental, i inclou la resta d'estacions de tot aquest tram, el pas per la Cerdanya, el Ripollès i Osona. La companyia Renfe, operador de Rodalies Catalunya, ha informat que l'aturada és d'una incidència de la infraestructura, mentre que el gestor de la via DIF ha detallat que la incidència afecta sistemes de regulació del trànsit en tota una part que va des de la Garriga fins a Puigcerdà, és a dir, un 120 dels 166 quilòmetres que conforma la connexió entre la Cerdanya i Barcelona, tres quartes parts del recorregut. Com sol passar en aquests casos, s'ha establert servei de transport alternatiu per carretera. És d'una circumstància que actualment també els usuaris també han de desviar-se amb transport per bus en el tram inicial des de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona. I els esports, el Tour de França a través dels Pirineus aquesta setmana, en un inici que enguany està marcat perquè per primer cop les tres primeres etapes s'han fet a Catalunya. Recordem que el vigent campió Tadej Pogacar va vèncer l'etapa d'abans d'ahir a meta als Angles, després de passar pel Ripollès i la Cerdanya, però ahir ja va perdre aquest liderat i el va agafar el noruec Thorstein Trent, que de fet va agafar un avantatge de fins a 8 minuts en el recorregut entre Carcassona i Foix. Milers d'aficionats van seguir l'etapa de dilluns, especialment a la Collada de Toses, que és on es van concentrar més seguidors. Avui és a punt de finalitzar ara mateix l'etapa que ha sortit de la Namesa, uns 50 quilòmetres del Vall d'Aran, i arriba a la ciutat de Pau. I demà hi haurà l'última etapa pirinenca i la més exigent, perquè anirà de Pau a Gavarnie, inclourà el pas pel Coll d'Espen, de gairebé 1.500 metres, primera categoria, i l'emblemàtic Tourmalet, de 2.115 metres, categoria especial. Fins aquí les notícies. Abans un apunt pel temps, perquè hi ha cel ennuvolat ara mateix a la Seu, però segueix la calor molt intensa, i és que, de moment, tot i l'amenaça de pluja, no ha plogut a la Seu. Si ho fa, podria fer-ho de manera intensa, tot i que el meteorògic ja adverteix que en tot cas seran ruixats dispersos, que no afectaran la totalitat del Pirineu, però que poden ser localment intensos. La mateixa situació per demà, matí ben assolellat, tornant a enfilar-se les temperatures, que poden arribar fins als 36 graus a la Seu o 41 a Tremp, i a la tarda pot haver-hi una nova tongada de ruixats que ja no repetirien gairebé de cara a divendres.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a 1:00 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: casa del matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, M6Z, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. La Seu d'Urgell, un dels 23 primers municipis de Catalunya, no es construiran habitatges de lloguer públic assequible, fruit de la cessió de solars per part dels ajuntaments a la Generalitat. El projecte ha fet una passa definitiva amb la licitació impulsada pel Departament de Territori, que a través de l'Agència de l'Habitatge ha adjudicat oficialment la construcció en el futur de 111 pisos protegits que anirà a càrrec de l'empresa Landetic SL. La promoció es farà en una parcel·la ubicada al carrer Guillem de Plandolit, a la zona de l'Horta del Valira, on el municipi, recordem, disposa de dos solars que van tenir la resolució favorable d'inscripció a la primera convocatòria de reserva de sòl. Aquesta planificació ha permès a la Seu formar part d'un primer paquet d'actuacions que es fan arreu de Catalunya i que preveu de moment la creació de prop de 2.000 habitatges, com diguem, més d'un centenar a la Seu. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, s'ha mostrat avui molt content per aquest avenç en la licitació i destaca el fet que es tracta d'una bona notícia per a la ciutat, especialment pensant en la gent jove i en famílies que vulguin arrelar a la ciutat, tenint en compte també que es preveu que un 30% d'aquests nous pisos estigui reservat a gent jove de la ciutat.
1: Estem molt contents per l'adjudicació de l'empresa d'aquests 111 pisos que al final posaran a disposició de la ciutadania doncs, molts pisos, molts habitatges de lloguer, que també és important a preu públic, a preu de protecció oficial, doncs per començar a pal·liar d'alguna manera aquesta manca tan alarmant de pisos d'habitatges que tenim a casa nostra. Per tant, contents de que tot això doncs, funcioni, contents de que el Pla de la Generalitat hagi inclòs la Seu d'Urgell doncs, com a la seva, una de les primeres destinacions d'aquests pisos que s'han de construir, i contents de posar el nostre gra de sorra com a equip de govern per treballar en un tema que ja es fa molt temps que se'n parla, però que nosaltres no parlem, sinó que ho fem possible.
0: L'anunci d'impuls d'aquesta futura promoció ja va despertar en el seu moment força expectació. Per això, Joan Barrer avança que quan sigui el moment ja s'explicarà com apuntar-s'hi. Un dels requisits imprescindibles serà estar empadronat a la ciutat.
1: Celebrar aquesta decisió i ara doncs, seguir treballant ara amb l'empresa que ha guanyat aquest concurs per fer-ho realitat, com deia. A partir d'aquí doncs, ja s'anunciarà també públicament tot el tema de les inscripcions quan toqui, perquè al final, doncs, com hi ha aquesta manca, doncs, hi ha aquesta també necessitat d'informació. Ja anirem anunciant per mitjans de l'Ajuntament i també per Ràdio Seu tot com va i les inscripcions quan s'han de fer. Per tant, doncs, ara seguir treballant i seguir remant.
0: La promoció a licitada s'emmarca en un concurs pioner a escala de país. Es basa en una fórmula que se centrarà en el dret de superfície o concessió per un període de 75 anys. Mitjançant aquest model, expliquen, es combina la iniciativa pública, l'Ajuntament i la Generalitat aporten el sòl i fixen les condicions, amb la capacitat operativa del sector privat, en aquest cas a través de l'empresa Landetic, que s'encarregarà de la construcció. Els bombers van extingir un conjunt de petits incendis que han estat causats per llamps als termes municipals d'Oliana i Bassella en el marc d'una tempesta seca originada per la forta calor dels darrers dies. El més gran d'aquests focs es va localitzar passats 7:45 del vespre i es va donar per estabilitzat en menys d'una hora al cap d'un 8:15. La sèrie d'incidents originats pels llamps també ha afectat el municipi veí de Castellar de la Ribera, ja al Solsonès. En tota aquesta àrea, els bombers s'han localitzat les darreres hores un mínim de 5 columnes de fum. El vent empenyia el cap de les flames en direcció a la carretera C14. Això, però, va permetre prioritzar el flanc dret, que presentava potencial d'expansió més gran. A la zona hi van treballar 15 dotacions, dues d'elles aèries, i algunes encara hi han estat treballant aquest matí per assegurar que el foc no revifés. Els tres municipis més meridionals de l'Alt Urgell, Oliana, Peramola i Bassella, estan en situació de risc extrem d'incendis des del cap de setmana passat, mentre que Coll de Nargó i Fígols i Alinyà estan en risc molt alt, segons el mapa que actualitza cada dia el Departament d'Agricultura. Per aquest motiu, els agents rurals s'han decretat aquests dies la restricció d'accés al medi natural en espais com la Serra d'Aubens i la Ribera Salada. També s'ha imposat aquesta limitació a la Serra del Montsec i, ja fora del Pirineu, en espais com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, entre el Bages i el Vallès Occidental, o el Massís de les Gavarres, on, recordem, el cap de setmana passat hi va haver un greu incendi que ha calcinat més de 2.300 hectàrees de bosc i vegetació. Estan en risc extrem bona part de la Noguera i molts municipis del Bages, la Segarra, la Conca de Barberà i el nord de les Terres de l'Ebre.

0: apuntem que ara mateix ha plogut, ha fet algun ruixet ja en algun punt de la comarca, per exemple a Organyà mateix, i hi ha cel força ennuvolat a la Seu. D'aquí un moment ho repassem a la previsió del temps. La catedral de Santa Maria d'Urgell ha acollit aquest dimarts, festivitat patronal de Sanot, l'ordenació presbiterial de mossèn Gilbert Bea i mossèn Edinson José Salas amb la imposició de mans per part del bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano. Prop de 350 fidels s'hi van aplegar amb la presència de preveres d'arreu de la diòcesi, familiars dels ordenats religiosos i religioses i representants d'institucions civils encapçalats per l'alcalde de la Seu, Joan Bardà. El nomenament serà efectiu a partir de l'1 de setembre vinent i, concretament, mossèn Salas esdevindrà vicari de les parròquies de poblacions com Bellvís, El Poal, Els Arcs, Térmens, Menàrguens i Vallfogona de Pelaguer, a la Noguera. De la seva part, mossèn Bea assumirà diverses parròquies del Pallars Sobirà, concretament en poblacions com Sort, Enviny, Malmercat, Montardit, El Tron, Llessui, Saurí, Arcalís, Estac, Gerri de la Sal o Montcortès. L'orgue, a mans del canonge organista mossèn Jordi Miquel i les veus del cor, van acompanyar la celebració presidida pel bisbe d'Urgell i concelebrada pel bisbe emèrit Joan Enric Vives. També per els vicaris generals, mossèn Ignasi Navarri i mossèn Joan Maria Mauri, el vicari d'acció pastoral mossèn Antoni Elvira, el rector del seminari diocesà mossèn Gabriel Casanovas i una quarantena de preveres. Després de l'homilia va tenir lloc el ritus i l'ordenació presbiterial i després de la promesa i el cant de les lletanies va arribar un dels moments àlgids de la celebració, la imposició de mans i la pregària d'ordenació del bisbe. D'aquesta manera eren incorporats al presbiteri i ahir mateix ja van participar en els altres signes sacramentals de l'ordenació. I també ahir el claustre de la catedral va acollir la presentació del cartell al programa de la iniciativa solidària Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu. És una proposta que ha promogut la Fundació del Convent de Santa Clara amb el suport del bisbat d'Urgell i de l'Ajuntament de la Seu i consisteix en que aquesta setmana que ve, del 12 al 19 de juliol, 55 infants i adolescents d'Ucraïna d'entre 6 i 16 anys faran una setmana, una estada d'una setmana a la Seu. Provenen d'una zona marcada especialment per la guerra i podran gaudir durant aquests dies un espai de convivència, descans i esperança allunyats de la realitat del conflicte que encara viuen al seu país. La presentació ha comptat amb la presència de Sor Lucía Caram, directora de la Fundació Convent de Santa Clara, que parlava d'aquesta i d'altres iniciatives que ha impulsat en solidaritat amb Ucraïna.
1: Jo crec que una de les coses que avui sembla que no té valor és la paraula. No, no, no. Entre la gent d'Església té força la paraula. Quan diem paraula no necessitem signar cap acord. Havien dit que volien col·laborar i avui aquí estem. Per què? Per fer realitat el somni de molts nens. Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares. Nens d'Ucraïna que arribaran a la Seu d'Urgell amb una petita maleta. Intentarem que vagin amb una maleta més gran de tornada, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena que pot canviar per sempre la seva vida. I malgrat tot, aquests continuen sent infants. Infants que necessiten córrer sense por, riure amb ganes, jugar amb l'aigua. Al mar no poden anar perquè està minat i els rius estan minats. Per tant, estan privats també de l'aigua. Tenen dret a descobrir les muntanyes, a fer nous amics, a dormir una nit sencera sense despertar-se. I durant una setmana la Seu d'Urgell obrirà els seus braços, el seu Pirineu, la seva catedral, el Parc Olímpic, perquè ells puguin gaudir d'aquests dies i d'aquesta tranquil·litat.
0: Sor Lucía Caram espera que aquesta estada deixi empremta i agraeix el suport de tothom qui ha col·laborat.
1: Les gràcies immenses al senyor bisbe, al bisbat, a l'Ajuntament, al Principat d'Andorra, a totes les entitats col·laboradores, als voluntaris i a totes les persones que fan possible aquest gran somni. Per ells era impossible que jo pugui ser una realitat. En aquest moment ells sobreviure cada dia. I cada activitat del programa, la benvinguda, el piragüisme, les excursions, la piscina, els jocs, la celebració final, té un objecte molt profund i és oferir-les uns dies d'oci. Retornar-los, encara que sigui només per una setmana, això que la guerra els ha pres, que és la infància. L'important és que quan contemplem, que això és la dimensió contemplativa, impacta.

0: impacte en el nostre cor. I que quan impacti en el nostre cor ens podem preguntar i amb el que sóc i amb el que tinc, què puc fer perquè algú estigui millor. Al quilòmetre zero, però també als altres que també han esdevingut germans nostres. Estic convençuda que a aquest nen se'ls donaran molt, però estic convençuda que ells deixaran aquí, venint de la guerra, plantada una llavor de pau, que ha de créixer perquè la seu continuï sent una terra de pau i una terra d'acollida.
1: A la presentació també ha intervingut el bisbe d'Urgell, Xavier Serrano, que es mostra content d'aquesta iniciativa.
2: Per fer-vos ressò d'aquesta iniciativa que amb Sor Lucía Caram i el seu equip, doncs, la seu d'Urgell, amb l'Ajuntament i el nostre bisbat, doncs, volem donar aquesta possibilitat de viure en pau, perquè som ciutadans d'un món que necessita d'aquesta pau per poder créixer com a persones. Voldria felicitar i congratular-me amb aquesta iniciativa Vacances en Pau d'Ucraïna a la seu d'Urgell. Coneixem tots a Sor Lucía Caram i el seu vocació de fer que les persones visquin i visquin d'una manera bella, d'una manera bonica, d'una manera donada als demés.
1: Serrano, jo afegia que des de meu volen exercir de portadors de pau al món.
2: Aquest estiu, doncs, tindrem aquí entre nosaltres a partir del proper diumenge, doncs, vora 50 nens, adolescents, que compartiran uns dies el nostre Pirineu català. Coneixeran el nostre país, les nostres muntanyes, i gaudiran, i els hi volem fer gaudir, d'aquest do que Déu Pare Creador ens ha donat. Hem estat creats per ser portadors de pau en el món. Hi ha persones que en són conscients d'això.
1: I també hi ha intervingut l'alcalde de Sant Joan Barrera, que ha dit que com a lloc de frontera la seu pot sentir empatia envers la situació ucraïna.
3: Sabem que al llarg dels segles aquí, justament a casa nostra, hi ha hagut guerres contínues per on ens trobem en aquesta cruïlla de camins, aquesta proximitat amb les fronteres de França i també d'Andorra. Per tant, coneixem aquí el que és també la guerra civil, tota la cruesa de la guerra, i nosaltres, més que ningú, hem de ser exemple d'acollida, hem de ser exemple d'inclusió i hem de ser exemple d'una ciutat en pau i en pau. I per tant, doncs, aquesta iniciativa, evidentment, casa amb el que és amb el que ha de ser la nostra ciutat, i nosaltres com a Ajuntament hem col·laborat i col·laborarem sempre en qualsevol iniciativa que vagi en aquest sentit a ajudar a tothom a rebre, al final, doncs, acollir a persones que ho estan passant malament. I, evidentment, doncs, la guerra d'Ucraïna és una qüestió especial, i, a més, ara que està en una situació molt, molt beligerant, com deia Sor Lucía, i, per tant, doncs, és un bon moment per rebre'ls a casa nostra.
1: Va desplegar com a col·laborador de l'Ajuntament.
3: Com a Ajuntament col·laborem posant a disposició les nostres instal·lacions, piscina, Parc del Segre, activitats i tot el que hagi de ser, portes obertes, ja ho sabeu, i per tant, doncs, ens alegrem que aquests 50 nens i nenes i joves, doncs, puguin passar aquesta setmana aquí a casa nostra, i esperem, doncs, que no calgui tornar perquè hi hagi guerra. Que tornin quan vulguin, perquè serà casa seva, però que no tornin perquè hi hagi guerra.
1: A la presentació també hi han estat presents, entre altres, el vicari general mossèn Ignasi Navarri, el secretari general del bisbe mossèn David Codina, el regidor de Solidaritat Jordi Mas, el president de l'ONG Cruzada per l'Alegria Pere Mentruit, la directora del Llar d'Infants Francesc Xavier Diana Aguilar, els representants d'Ambús, José Luis Vinceiro i Anna Amballe, i l'equip que acompanya Sor Lucía Caram en aquesta iniciativa. L'Ajuntament de la Seu torna a posar en marxa aquest estiu l'Espai de Joc. És un servei municipal gratuït de cura puntual d'infants adreçat a nens i nenes de 3 a 12 anys. L'objectiu, facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal en aquests mesos d'estiu, tot garantint un entorn segur, educatiu i de lleure. L'espai està ubicat al centre cívic al Passeig. Està disponible a partir de demà dijous, 9 de juliol, i fins al 5 de setembre. Funcionarà de dilluns a divendres, de 5:15 a 9:15 de la tarda, i els dissabtes de 9:15 al matí. a 2:45 de la tarda. Per utilitzar el servei cal inscripció prèvia i un cop formalitzada les famílies poden reservar plaça sempre que ho necessitin, això sí, amb una antelació mínima de 48 hores. Hi ha l'opció de fer-ho per WhatsApp, el número és el 697-107-855, però també per correu a espaidejoclaseu@gmail.com. Estamariu ha acollit del 3 al 6 de juliol una residència artística per assajar el concert inaugural del Festival Barcelona. L'organitzador del certamen i de la Barcelona Academy han valorat molt positivament l'estat del poble, en què han participat 37 joves cantants i músics d'una dotzena de països d'arreu del món. La Fundació Planescors ha donat suport a la iniciativa, que ha inclòs assajos oberts per gaudir del procés de preparació de les cantates de Bach, i hi han pres part també el Cor de Cambra Caterva, la Coral Signum i encoratjades les tres corals de la seu, amb una sessió conjunta a l'Espai Joan Planès. Tots plegats servia per preparar un concert que ja ha tingut lloc aquest dimarts mateix al vespre a l'Auditori de Barcelona. Daniel Tarrida, director del Festival Barcelona, ha qualificat de molt enriquidora aquesta estada a Estamariu.
4: Doncs, a veure, jo trobo que l'entorn és molt inspirador. També és una cosa molt senzilla, però pels de Barcelona no tant. L'altre dia caminava i sentia les meves passes, hi havia un silenci i una presència que això és com una mena de descompressió que et permet anar entrant i fer un treball i una concentració que normalment no pots tenir. Per una banda, diguem, hi ha els assajos, hi ha el treball i tot el component pedagògic, però per una altra banda hi ha aquesta convivència que dona una volada molt diferent a aquest treball. Si féssim només els assajos a Barcelona, hi hauria un punt més impersonal, en canvi així aquesta convivència realment té un valor molt important.
1: I el director del Cor de Cambra de la Barcelona Academy, Lluís Vilamajor, ha qualificat d'extraordinari l'indret que han pogut escollir per fer aquests assajos.
5: Hi ha un lloc que és increïble, tant l'indret com el poble, com les vistes cap al Cadí, etcètera, etcètera. I a més hi ha possibilitats, perquè a través de la Fundació hi ha espais per assajar i tal. I és el que volem. O sigui, les acadèmies han de ser llocs vivencials, no només l'estona d'assaig, sinó que siguin llocs que estiguin quasi bé aïllats, com perquè professors, alumnes, tots, ens obliga a estar junts tot el dia, no només a l'assaig, sinó dinem junts, sopem junts, després ens anem a passejar al riu. Tot això forma part de l'acadèmia, no només les hores d'assaig. I en un altre, en segons quin lloc no ho podríem fer. Seria assajos més pràctics, això, un marxa a casa, l'altre, i aquí no ens quedem. I quan acabem, seguim, anem a aprendre alguna cosa, comentem, vivim. I Estamariu és un poble, no sé què feu, però és que és extraordinari.
1: Vilamajor ha parlat també dels joves músics que formen part d'aquesta actuació.
5: Està destinat l'acadèmia a tots els alumnes que siguin joves. Són joves que estan ja o estudiant superior o han acabat, o estan fent el màster a Holanda, aquí allà, o sigui, gent que ja porta estudis superiors, i és el pas abans de professionalitzar-nos, no? I el que els hi fem és una mostra de durant uns dies treballar, sempre barrejat amb professionals de llarga trajectòria, que són, hi ha 4 caps de corda a l'orquestra, i després hi ha 4 cantants, que són els fans solistes, que també són els professors. I llavors el que fem és mostrar-los, a part de les qüestions tècniques, que és evident, de consells i tal, és tota l'experiència que portem, no? Els que fem anys que fem música, i hem tingut la sort de poder dedicar-nos a això i entrar en un viral, doncs anar-los dient com ho hem de fer, quin tipus de preparació. Per exemple, aquí quan venen tenim 2 dies i pico de preparació, però que ells han parat unes audicions abans i tenen el material abans. Això vol dir que tot el treball que hi ha abans de que comenci aquí a Estamariu, hi ha tot un recorregut de treball, cadascú a casa, audicions, etc. I com treballar, com preparar-se les partitures, tot això és el que els hi volem dir perquè siguin bons professionals.
1: La directora de la Fundació Planescors, Montse Ferrer, es mostra molt contenta d'aquesta experiència.
6: Bueno, per Estamariu penso que ha sigut una cosa meravellosa, un luxe total, tenir aquests grups de joves aquí que no només han tocat i han fet el seu assaig, sinó que han estat convivint normalment amb la gent del poble, han fet excursions, els hem acompanyat al riu, a sopar un entrepà al Roc dels Cabrers, vam anar a la Creu de la Boiga, vam estar ensenyant també, cada matí molts músics han anat a córrer o a caminar per aquests camins, perquè diuen, és que nosaltres no tenim aquestes oportunitats normalment per fer aquest tipus de coses, no? I, bueno, superbé, estem molt contents, aquest espai s'ha destapat com un espai que està ple de música, té una sonoritat meravellosa, no ho sabíem, i, bueno, en això pensem que en Joan Planes tenia raó, que aquest espai el va com dissenyar ell, i que havia de ser un espai polivalent i que també és un espai de música i el veiem aquí constantment, el sentim, sentim que està aquí i que d'alguna manera doncs, està orgullós de que estiguin passant aquestes coses que ens agradaria que repetíssim, que es poguessin repetir any rere any.
1: I encara pel que fa a la música, demà explicarem que Enric Riu presenta a la Seu d'Urgell el seu concert Pedres Mortes. El músic ofereix per primer cop una composició pròpia a la capital del Urgell. Estarà acompanyat del grup Morfosis Duo i amb fotos d'Albert Galindo. L'actuació amb entrada gratuïta és demà a les 10 de la nit al pati de la Biblioteca Sant Agustí. N'hem parlat en una entrevista a Ràdio Seu i demà ho recuperarem també l'informatiu. I el municipi de Josa i Tuixén va acollir aquest divendres passat una de les parades més especials de la quarta edició de la denominada Fismuller. Fismuller és una ruta gastrociclista que uneix en restaurants del grup Fismuller. En arribar en bicicleta, l'equip de cuiners organitza una rossada popular que va estar oberta en casa a tots els veïns de la Vall de la Vansa i Tuixén. La idea va néixer de Nino Redruello, que lidera personalment el grup Fismuller i el recorregut de cada edició. A la primera van anar de Madrid a Barcelona, a la segona de Barcelona a Madrid i la tercera ha estat va ser de Madrid a Lisboa, sempre connectant a restaurants que formen part d'aquest grup. Fa poc han obert un establiment a Andorra i per això aquest cop han decidit fer una ruta de Barcelona a Andorra amb parada a Tuixén. L'alcaldessa Marta Poch ha expressat la satisfacció per iniciatives d'aquest tipus i perquè hagin decidit fer parada a Tuixén com a cruïlla de camins que sempre ha estat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha compromès a no tancar el port de la Bonaigua durant les obres de reparació del tram de la C-28 que a darrer moment s'ha comprovat que s'esfondra després que va caure un tros d'escullera. Les obres necessàries encara no s'han determinat i s'està estudiant la millor solució per aquest punt.
7: No, tancar no. Sempre totes les infraestructures que millorem intentem que no hi hagi un tancament total en tots els eixos, ferroviaris també, viaris també, i que per tant les obres puguin ser complementàries amb el trànsit, encara que sigui amb un sol carril, és a dir, que no sigui doble. Sí. I en l'àmbit de la C-28 hem tingut diferents reunions, també amb el Consell General, amb la delegada també n'ha participat, i estem amb tots els estudis previs per veure quina perspectiva temporal podem donar per tal de fer un arranjament el més global possible en l'eix. Estem en aquests treballs, hem tingut, si no recordo malament, unes 3 o 4 reunions, i per tant, quan puguem determinar exactament el calendari, la infraestructura i els recursos, doncs vindrem també a Territori novament a explicar-ho.
1: Paneque també ha dit que en resposta a una reclamació que han fet darrerament els alcaldes del Pallars Sobirà, licitaran abans d'acabar l'any l'estudi previ per estudiar en el futur la construcció d'un túnel sota el port de la Bonaigua.
7: Per veure una infraestructura finalitzada, primer s'ha de fer el que és un estudi informatiu, que perquè la gent ens entengui és un estudi previ al constructiu. Per tant, amb els alcaldes sí que ens varen traslladar aquest neguit, el varen atendre i el compromís és tenir licitar aquest estudi informatiu ja en aquest 2026, i per tant, sense tenir un calendari tancat tampoc, això vol dir que a partir d'aquí s'obre tot el procediment de redacció de projecte constructiu. Això habitualment són entre 12 i 18 mesos pel cap baix, licitació i execució. Per tant, això ens situava en un calendari doncs a partir del 28-29, per iniciar l'execució.
1: En una visita a Viella per presidir el Consell Rector de l'IDAPA, Sílvia Paneque ha presentat el pla d'inversions destinat al Pirineu i ara en els nous pressupostos de la Generalitat, que ara tot just s'han aprovat, i que preveuen 35 milions d'euros d'inversió directa. I ha destacat la modernització del port de Comiols i el manteniment de carreteres existents.
7: I aquesta és la presentació que farem per traslladar que a l'Alt Pirineu i Aran són 35 milions d'euros d'inversions real que arribaran al territori, i d'aquests destaca una partida molt especialment, no és habitual que ens passi això, però aquí és molt necessari, 18 milions d'euros destinats a la xarxa viària. Aquí tenim l'inversió de Comiols a destacar, però tenim també totes les millores que hem de fer a la xarxa viària existent, manteniment de carreteres, per tant, són 18 dels 35 que aniran a aquesta xarxa viària. La resta on aniran hi ha algunes actuacions de biodiversitat, de millora dels paisatges i entorns. Hi ha també una partida destinada a tenir sostenibilitat i visitants i desestacionalitzar el turisme a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i aquí doncs, hi ha algunes millores d'estacions d'esquí per anar més enllà de la pròpia temporada de neu i d'esquí. I finalment hi ha una partida també de millores ferroviàries a la línia de Lleida a la Pobla.
1: En aquesta reunió, d'altra banda, la fins ara directora de l'IDAPA, Amèlia Sanz, ha anunciat que deixa el càrrec per motius personals. I encara pel que fa a infraestructura, la línia de tren de Puigcerdà R3 ha quedat tallada avui a bona part del recorregut, concretament des de la capital Cerdana i ben bé fins a la Garriga, al Vallès Oriental. Això inclou la resta d'estacions que hi ha al pas per la Cerdanya, el Ripollès i Osona. Renfe, operador de Rodalies Catalunya, ha informat que l'aturada es deu aquest cop a la incidència de l'infraestructura i Adif ha detallat que es tracta dels sistemes de regulació del trànsit des de la Garriga fins a Puigcerdà, és a dir, uns 120 dels 166 quilòmetres que conformen la línia, a tres quartes parts del recorregut. Renfe habilita d'un servei de transport alternatiu per carretera, com sol fer en aquests casos. Es dona la circumstància que ahir mateix s'havia restablert el pas de trens entre la Garriga i la Tor de Querol, però avui el segon dia de restabliment ja ha tornat a fallar. A més, això coincideix amb que actualment es continua fent transbordament en bus des de l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, poc després de l'inici de la línia, amb connexions directes amb poblacions com Granollers, Canovelles, la Garriga, Vic, Ripoll, Planoles i Puigcerdà. I els esports, el Tour de França travessa els Pirineus aquesta setmana en un inici que enguany ha estat marcat perquè per primer cop les tres primeres etapes s'han fet a Catalunya. Recordem que dilluns el vigent campió Tadej Pogačar va guanyar l'etapa entre Granollers i Els Angles, però ahir mateix ja va perdre el liderat que va agafar el noruec Torstein Tren en el recorregut entre Carcassona i Foix i que ha mantingut avui a l'etapa entre la Nemesan i Po. Milers d'aficionats es van congregar dilluns a la Collada de Toses, que va ser el punt més difícil de la tercera jornada i també el que va congregar més espectadors. Molts d'ells hi havien anat pel fet que l'organització havia restringit l'accés a la meta dels Angles per això es van concentrar més aficionats a la Collada. Un d'ells era Josep Requesens.
8: Sí, volíem veure les Angles, que és on acabava. El que passa que ens van dir que hi havia un incendi a 60 quilòmetres o així i que no podia haver-hi públic i tal. I aleshores van dir, pues, anem a Catalunya, que ho mirem de talla. Teníem allí l'Airbnb i tot, estàvem allà. El que passa que ahir per la tarda va sortir la notícia de que no podria haver-hi públic en tota l'etapa de la part de França. I bueno, vam dir, pues, aquest matí ens aixequem abans que tallin les carreteres i venim cap a Catalunya.
1: Entre els assistents també hi ha persones molt vinculades directament al ciclisme, com per exemple Miquel Sirvent, és enginyer de la firma basca de bicicleta Sorbea, però més enllà d'això és també un molt aficionat a aquest esport i no s'ha volgut perdre in situ les tres etapes del Tour que hi ha hagut a Catalunya.
9: Som dos xavals que som enginyers d'innovació a Orbea, la marca de bicis, i jo sóc català, jo sóc d'aquí, i vam pillar festa aquests dies per venir a veure la sortida del Tour a Barcelona. Doncs vam fer les dues primeres etapes a Barcelona i ara hem pujat aquí i a veure el Tour aquí passar per casa. A un festival. Ahir vam estar dalt a Montjuïc a la rampa del castell. Des de les 11 del matí passaven a les 5 de la tarda i va ser un festival de ciclisme. I avui aquí suposo que també, perquè la gent de la comarca està a tope mobilitzada per venir a veure els ciclistes.
1: Molts dels aficionats que hi assisteixen...
10: El Tour hi ha anat algun any.
1: Molts dels aficionats que hi assisteixen hi van amb vestits singulars i un dels que va cridar més l'atenció en aquesta etapa de la Collada és l'Aleix Canudes. És un veí de Berga que s'ha fet conegut perquè va a les competicions ciclistes disfressat de dimoni, un costum que es va fer popular a les etapes del Tour als Alps i que ell va incorporar a la ja coneguda cursa urbana Porta l'Atac, que es fa el setembre a la capital del Berguedà.
10: Un any, però ara feia molt temps, i sí que a la Volta a Catalunya, o que molts que es passa per allà a Berguedà últimament, doncs sortíem, i mira, doncs m'agrada l'ambient, la gent allà sempre m'ho demanen, va, surt, vesteix-te de dimoni, i als nens els agrada, i dic, va, com que passa pel costat de casa, tornem-nos a disfressar, que no costa res. I la disfressa va sortir d'un carnestoltes, allò del Didi Semf, no?, de copiar-lo, doncs vam disfressar el Tour de França. I després hi ha una prova molt que s'ha agafat popularitat a Berga, que es diu la Porta a l'Atac, i a la primera edició em vaig vestir així per fer ambient i per no anar a fer la pena, bueno, o sí, i al final, doncs, ja es va quedar. La gent, torna't a disfressar! I mira, és com la icona de... Bueno, icona no, però és un element més de la Porta a l'Atac i els nens ho esperen.
1: A l'etapa d'avui, entre la Nemesan a uns 50 quilòmetres del Vall d'Aran i la ciutat de Pol, guanyador ha estat el neerlandès Olaf Koij i segueix mantenint el liderat el noruec Torstein Tren, segon és Sean Quinn, tercer Matías Bajek i el vigent campió Tadej Pogačar és quart, això sí, a 8 minuts de Tren, a la mateixa distància hi ha en cinquè lloc Jonas Vingegaard. Recordem que el Tour continuarà demà amb l'última i més exigent etapa pirinenca, que serà entre Po i Gavarnie, inclourà el pas pel Coll d'Espen de gairebé 1.500 metres, primera categoria, i l'emblemàtic Tourmalet de 2.115 metres, categoria especial. I abans que comentem que aquest dimarts s'ha formalitzat un acord de patrocini esportiu entre Gust de Lleida, una marca de la Diputació, i el Cedis Bàsquet, juntament amb 13 clubs més de la demarcació de Lleida. D'aquesta manera es vol promocionar aliments locals. Se n'ha parlat el president de la Diputació, Joan Talarn. No podem escoltar aquestes declaracions. Expliquem que el diputat de Promoció Econòmica, Jordi Baduí, ha afegit que aquest patrocini vol ser una aposta de la Diputació per fer arribar la iniciativa a més gent i fer-ho de mà dels clubs que competeixen en categories d'elit, com és el cas del Cadí La Seua. I abans de que no pompe el temps, perquè hi ha cel ennuvolat des de ja fa estona a la Seu, hi ha hagut alguns ruixats ja a la comarca, per exemple, a Organyà, en un dia, això sí, que les temperatures s'han tornat a tocar sostre amb algunes de les més altes dels darrers anys. De fet, ja estem parlant d'en alguns casos de rècords de calor. S'ha arribat a gairebé 40 graus a la Seu, novament. Ahir ja es va arribar a 40 a Organyà i s'ha arribat també per primer cop a superar els 40 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona. És la dada més alta en 133 anys d'observació en aquest conegut observatori de la capital catalana. El Meteoca preveu una situació per demà molt semblant a la d'avui, matí assolellat i amb temperatures que aniran pujant molt ràpidament fins a arribar com mínim als 36-37 graus a la Seu, i a la tarda poden tornar a aparèixer ruixats dispersos a qualsevol punt del Pirineu. Amb això tanquem ja l'informatiu de Ràdio Seu. Bon vespre.
11: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: A banda dels dos incendis actius que preocupen ara mateix, n'hi ha hagut un a Gavà que ja s'ha pogut estabilitzar i el de Sentmenat que encara crema però que té bon pronòstic. Avui tornem a tenir un gran desplegament per poder passar en directe per tots els punts on hi ha incendis importants i també per Bellaterra, a la seu dels bombers, on se centralitza tota la informació.
1: L'onada de calor és molt contundent, té efectes en la salut de les persones més delicades i tornen a créixer el nombre de municipis amb el risc més alt d'incendis i, per tant, també creixen les restriccions. Entrevistarem en directe Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i aprofitem ja per donar entrada a la Gemma Puig amb un primer titular, perquè realment les temperatures ens tenen a tots esturats. Gemma Puig, bona tarda.
2: Bona tarda, doncs sí, avui hem tingut aquest punt àlgid de l'onada de calor, d'aquesta segona onada de calor, amb rècords de temperatura en 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, de més de 20 anys de dades, on s'ha registrat aquesta temperatura de rècord i, sobretot, destacant l'Observatori Fabra, amb una temperatura de 40,7 amb més de 100 anys de dades. Mai s'havia registrat aquest valor. Avui els 40 han sigut a moltes comarques i, a més, no només als llocs una miqueta més habituals, Ponent o Interior de l'Ebre, sinó en trams de la costa, fins i tot o del prelitoral. Aquesta onada de calor que no s'acaba, aquesta propera nit i matinada, mantindrem aquests avisos de calor nocturna, nit torri de la costa central, nit roent, altre cop cap a l'Empordà, en un dijous que tornarem a tenir temperatures elevades. Sí que els 40 graus no seran tan extensos, però hi arribarem i els tornarem a passar.
0: Uns incendis que també estan causant talls i problemes en algunes vies. Tia Garriga.
3: Doncs sí, hi ha afectacions a 8 carreteres i 5 d'aquestes vies estan completament tallades. Els talls tenen a veure, sobretot, de moment, amb els focs de Navarcles, Aiguamúrcia i Carme. La repassem molt ràpidament. Pel de Navarcles, la C25, l'eix transversal, està tallada entre Sallent i Artés i també està allà la sortida 57 de la C16 cap a l'eix. En aquest cas, doncs, alerta, perquè és una via principal i, de moment, no tenim alternativa com a tal establerta. Pel d'Aiguamúrcia, la T224, a Aiguamúrcia mateix, i també la TP2442 des de Montmell, i pel de Carme la BB-2131, en aquest cas és la carretera que uneix Carme amb la Pobla de Claramunt. També ens consten algunes afectacions per a diverses vies al voltant de Sentmenat i de les Gavarres, però en aquests dos casos sí que s'està permetent la circulació pels veïns, per exemple, entre Cassà i Cruïlles, entre Forallac i Calonja o entre Quart i Madremanya.
1: I l'actualitat internacional avui passa per Donald Trump, que torna a estar de mal humor i ha repartit amenaces. La més greu, tornar a atacar l'Iran aquesta mateixa nit.
4: Els hem colpejat amb força aquesta nit passada. Molt probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
1: En la cimera de l'OTAN també ha apuntat contra Espanya, l'ha descrit com un membre horrible de l'organització transatlàntica. Pedro Sánchez també des d'Ankara ha optat per no inflar la polèmica.
5: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
6: Al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político, muy, muy positivas.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet no podran tornar a casa com a mínim fins al cap de setmana. Després de l'esvoranc que es va obrir ahir per les obres del metro, es faran mesuraments de l'estabilitat del terreny durant 3 dies.
1: I ja tenim en marxa un dels grans festivals, el Cruïlla. Avui amb actuacions de Sense Senra, Greta i segurament el plat fort per molts, els que sentiu Halsey, i passarem en directe.
0: I també passarem per la celebració del 50è aniversari del Festival Grec. Un dia més, si parlem de teatre, ho farem amb Marta Vives.
1: I abans d'arribar a les 9, com sempre, als esports, un primer titular, David Ubach.
7: Avui amb un nom propi, el d'Alexia Putellas, l'excapitana del Barça, que ja és oficialment nova jugadora del London City, en un acord que s'ha oficialitzat avui. A més, ja l'han presentada a Nova York. Alexia, entre els motius que l'han dut a fitxar pel London City, ha destacat que és un equip exclusivament femení, que no té el seu homòleg masculí. A London City, doncs, nou destí d'Alexia Putellas, tot i que no s'ha especificat la durada del nou contracte.
1: Perfecte, després ho ampliem.
7: Molt bé, fins ara.

0: Giral, Robert, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Què han explicat des d'aquí, Àlex?
1: Doncs mira, de moment els bombers que parlen d'una afectació d'unes 100 hectàrees amb aquest global d'incendis d'avui, però amb potencial per a milers d'hectàrees. Els cossos d'emergències, com apuntaves, els inquieta especialment els focs de Navarcles al Bages, que ha provocat el confinament de 9.000 veïns de la zona, encara en actiu, i el del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que avança cap al Penedès i que manté 1.600 habitants tancats a casa seva. El primer preocupa pel potencial que pot tenir i el segon també perquè ha afectat instal·lacions urbanes. El de Setmanat encara està actiu amb bon pronòstic, però i el de Gavà hauria quedat ja estabilitzat. Aquest últim, per cert, sembla que l'hauria originat l'ús de pirotècnia. Com comentàveu, el centre de comandament de bombers, Núria Parlon, el conseller d'Interior, David Borrell, cap dels bombers, acaben de compareixer, han explicat que en total estan treballant gairebé 700 efectius dels bombers amb 200 vehicles terrestres, 20 mitjans aeris. A David Borrell, cap dels bombers, explicava que la combinació de diversos factors està posant al límit el cos de bombers.
2: Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
1: Per tot plegat, la consellera Parlon ha demanat molta consciència, molta precaució a la població, que col·labori i que faci efectius els confinaments que continuen en actiu.
3: Per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
1: La consellera Parlon i el mateix David Borrell, cap de bombers, està previst que tornin a comparèixer per actualitzar les informacions d'aquí aproximadament una hora, i ens han explicat, ja ens han dit, que el decurs de les pròximes dues hores marcarà l'evolució d'aquests incendis que estan en actiu i que avui han marcat l'agenda dels bombers de la Generalitat.
4: Molt bé, moltes gràcies, Àlex. Doncs tornem a connectar amb tu quan comenci aquesta nova compareixença d'actualització, perquè, com dèiem, mentrestant continua actiu i descontrolat l'incendi que crema des d'aquesta tarda a la serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions, tres de les quals són aèries. Les flames han calcinat una setantena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals, i també hi ha una ordre de confinament sobre unes 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Busquem l'última hora amb l'unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca. Bona tarda.
5: Hola, Agnès, molt bona tarda. Sí, mira, nosaltres ens trobem just al nucli d'Aigua Viva, pertany al municipi de Montmell, al Baix Penedès. Estem just, diguem-ne, a la cruïlla entre la sortida d'aquest nucli amb la TV baixa 2442, que és el punt en què els Mossos tallen, diguem-ne, impedeixen l'accés a tot el que és la zona més propera a l'incendi. El que us podem explicar ara mateix és que fa l'última connexió que fèiem, explicàvem que hi havia dos focus clarament identificats. Ara un d'aquests, ara tot es concentra en un focus. Hi ha alguna petita flamarada que sobresurt en algun punt, però bàsicament els esforços de bombers i dels equips d'emergència se centren sobretot en un dels dos flancs d'aquest incendi, per entendre's el que estaria més a tocar del nucli del poble del Pla de Manlleu. Com dèieu, hi ha unes 1.500 persones que s'han hagut de confinar a casa seva d'aquests diversos nuclis, tant d'aquí del Pla de Manlleu com de diversos nuclis i cases aïllades d'Aiguamúrcia, fins i tot també al municipi de la comarca veïna de l'Alt Penedès, en aquest cas a Pontons, unes 1.500 persones confinades, i deia aquesta tarda l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, les recomanacions i sobretot què és el que més preocupava a les autoritats. Sentim-lo.
6: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals, i si es té que declarar fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
5: Fins fa una estona, aquest punt on ens trobem nosaltres era una anar i venir de camions de bombers que marxaven o que anaven a buscar aigua. També hem vist sobrevolar durant tota la tarda, per exemple, a l'helicòpter de bombers i també diversos altres mitjans aeris, com ara hidroavions. Aquí amb nosaltres, just al costat, us explicàvem fa uns minuts que hi ha unes 1.500 persones que estan confinades i també, diguem-ne, que no poden tornar a casa. Un d'ells és el Marcos, que el tenim aquí amb nosaltres. Marcos, bona tarda i gràcies per atendre'ns.
7: Bona tarda.

0: No sé, tu vius al, tens, no? Vius al Pla de Manlleu, si no vaig errat. No sé què és el que t'han dit, en quina situació està.
1: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa, i li he dit als Mossos que em deixessin passar. No m'han deixat passar, perquè diu que no. He tornat a repetir que tinc amb un pare amb 80 anys. M'han dit que no. Una de les situacions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili. I res, aquí esperant que em deixin passar per anar, més que res, per anar a veure com està el pare i a veure com està la situació allà al poble.
0: No sé si a banda del seu pare ha pogut parlar amb altres veïns del poble que l'hagin pogut transmetre quina és la situació?
1: No, he trobat amb un veí que viu aquí prop que està, em sembla que està fotut també amb això de l'ADF, de l'Ajuda de Defensa Forestal, i m'ha dit que provés, que estava bastant controlat, però veu que no, que encara no estava controlat de tot i, bueno, doncs res, patint una miqueta per veure el que passa al poble i a la família.
0: Això li anava a preguntar ara, eh? Dic, a banda d'aquest patiment i d'aquesta preocupació lògica pel tema familiar, també li volia preguntar, diguem-ne, per la preocupació de com pot acabar, diguem-ne, tot aquest entorn natural de la Serra del Montmell aquí a la zona del Pla de Manlleu.
1: Home, a veure, estem rodejats de boscos secs, i dic que en qualsevol moment una flamarada tonta pot arribar a saber bon. Ja sabem com està tot el país. Tot el país estem igual. I clar, estem entremig de dues muntanyes. És a dir que, no ho sé, la veritat que és que fixem arribi a casa i vegi l'estat de com està tot, doncs, no sé què dir. Més ja no puc dir.
0: Doncs, Marcos, moltíssimes gràcies. Esperem, diguem-ne, que el més aviat possible pugui tornar a casa seva i veure quina és la situació tant a la família com al poble. Gràcies.
1: De res, a vosaltres, i que vagi tot bé. Moltes gràcies.
0: I recordem, diguem-ne, ara, aquest testimoni ens parlava d'aquestes muntanyes. Precisament la Serra del Montmell Marmellà és una dels espais naturals que demà no s'hi podrà accedir, segons l'última actualització que han fet aquesta tarda els agents rurals del Pla Alfa.
2: Moltes gràcies, Jordi. A Navarcles, al Bages, tenim aquest altre incendi forestal que crema la zona del pont de Cabrianes i que avança cap a la població d'Artés. Les flames ja han calcinat una indústria de gestió de residus sense danys personals, això sí. Fins ara s'haurien cremat unes 20 hectàrees aproximadament, i recordem que hi ha unes 9.000 persones que estan confinades sobre el terreny des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages. I tenim la Maria Costa. Bona tarda, Maria.
3: Bona tarda, doncs. Sí, som a Sant Fruitós de Bages, que és on s'ha muntat aquest centre de comandament. Des d'aquí encara veiem una columna important de fum. Recordem un incendi que crema, que ha començat a la zona del pont de Cabrianes, que s'ha dirigit cap a la població d'Artés. Fins ara, segons l'últim balanç dels agents rurals, s'han calcinat prop de 30 hectàrees. Un incendi que ha començat a 3:15 de la tarda des d'aquest pont de Cabrianes. El foc ha arribat mentre anava cap a Artés a una empresa de gestió de residus, on ara per ara ha cremat material, un camió i també palets. Els que fan els cossos d'extinció, els bombers, és intentar protegir tota aquesta empresa. Ens explicava el mateix responsable de premsa, que és aquí mateix al centre de comandament i que es mira, doncs, tot aquest escenari amb molta incredulitat, doncs, que es tracta d'una planta de reciclatge, Vilavilà. És una empresa familiar des de fa una cinquantena d'anys, doncs, que es dedica, entre altres coses, a gestionar residus. En aquest cas, doncs, podien haver residus des de fusta, ferralla, ens deia, i també electrodomèstics. Els efectius el que estan fent és, d'una banda, lluiten contra aquest flanc dret que s'hauria estancat a un camí. En un principi no l'ha saltat, tenint aquest focus, que és aquesta indústria que ja està cremat i que llença, diuen altres, focus secundaris, i per altra banda, doncs, el flanc esquerre, que és el que es dirigeix, doncs, cap a Artés i que ha travessat un camp de rostolls i també afecta, doncs, ja vegetació forestal. Tot plegat ho explicava Enric Forcada, alcalde d'Artés, aquí mateix, a 3CAT Info.
4: Hi ha hagut moments que semblava que estava més a prop, sí que llavors ha afectat una empresa de gestió de residus i s'han cremat materials que han fet que sortís un fum molt fosc i que, per tant, dificultessin també les tasques dels equips aeris.
3: Protecció Civil, per tot plegat, el que ha fet és enviar un missatge, és alerta als mòbils. Hi ha un ordre de confinament, recordem, a tota la zona de Cabrianes, també al polígon industrial Berenguer, a Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. Això afecta unes 9.000 persones. Per això l'alcalde d'Artés demanava a la població que segueixi les recomanacions dels cossos d'emergència.
4: Estar tranquils, estar confinats tal com ens diuen, i esperar que els equips d'emergència, doncs, faran la seva feina, segur, com estan fent aquests últims dies a Catalunya, a tota la resta del país, els ADFs, bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra, i que realment hi ha bona coordinació, que he estat allà.
3: Artés ens explicava el mateix alcalde, que de fet s'hi estava fent un campus de bàsquet amb uns 150 nens i joves que s'han hagut d'evacuar. De la mateixa manera explicaven des de l'Ajuntament que s'ha habilitat el pavelló municipal per possibles altres desallotjats o criatures que s'hagin de quedar la nit i els pares o mares no els puguin venir a buscar. La C25, que passava justament per aquesta de les dues, aquesta via entre Sallent i Artés, en un moment s'ha tallat. Ara ens acabaven d'informar que ja torna a estar oberta aquesta via. Per tant, molt pendents de la situació d'aquest incendi. El cert és que les temperatures, com la resta de punts de Catalunya, no són fàcils. En aquesta zona en concret s'han arribat a temperatures màximes d'uns 40 graus. Actualment la temperatura és de 36 graus. Hi ha aquesta marinada que encara afecta i veurem si per aquesta nit la baixada de la marinada i el fet de que pugi la humitat pot ajudar de bon grat a les tasques d'extinció dels bombers.
5: Gràcies, Maria. Són les 8 i 17 minuts. En paral·lel a la tasca d'extinció dels incendis, acabem de saber que el govern es compromet a tirar endavant el pla director de gestió de les Gavarres, que el consorci, que és qui gestiona la zona, està acabant d'enllestir. Ara mateix s'acaben de reunir responsables del govern amb alcaldes i membres del Consorci de les Gavarres, així que busquem tota la informació en connexió amb la Bisbal d'Empordà, amb Josep Lluís Blázquez i Laia Claret. Bona tarda, Laia.
6: Hola, bona tarda. Sí, ens ho acaben d'explicar ara mateix. Ha estat una reunió llarga, de més de dues hores, i el conseller de la presidència ha remarcat que es buscarà el finançament a través de govern, diputació i Consell Comarcal per poder-lo tirar endavant.
7: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
6: Per tant, en què han quedat avui? En què es tornaran a trobar d'aquí dues setmanes? Hi haurà una junta rectora extraordinària de les Gavarres per analitzar concretament les intencions i el finançament. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, també present a la reunió, ha remarcat que en la zona cremada hi haurà ajudes específiques, però que aquest pla serà per les 30.000 hectàrees del massís.
8: Respecte a la zona cremada, aquí sí que pot haver-hi tant les tasques d'urgència que en aquest moment ja s'estan realitzant per part del Consorci, com ajudes a la restauració d'aquest espai. Però aquest pla director té una visió global. No tindria sentit que féssim un pla director només per una zona de les Gavarres. És un pla global.
6: Alguns dels punts que ja ens han dit que sí que s'abordaran en aquesta reunió d'aquí 15 dies, per exemple, és la delimitació dels camins del massís o abastar de dipòsits d'aigües tot el massís per si cal una nova actuació dels bombers.
2: Gràcies, Laia. I una dada que podem avançar aquí a Catalunya Ràdio és que l'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor. Són unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que preocupen, evidentment. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens, i en canvi aquest any no està sent així. Són declaracions, com dèiem, aquí a Catalunya Ràdio.
9: Tens el 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
2: En una setmana han atès més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais i 150 deshidratacions i 39 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més les pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
5: I ja són 219 els municipis que estan en risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, també les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, és el del Montmell Marmellà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsell Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç de Munt i Lubac. Sant Llorenç de Munt i Lubac, justament, Montse Poblet, bona nit.
10: Hola, bona nit. Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan baixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
11: Oh. So it's closed, you cannot park here, you've not Montserrat, nowhere, all this area is
12: very...
11: Yes, exactly.
12: Oh, okay. Okay, now, we understand.
11: Yep. Okay. Okay, thank you.
12: Yes, thank you.
10: Bye-bye. David Gamis, sotinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
13: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà siguent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
5: I què passa, Montse, si algú se salta la prohibició?
10: Doncs si l'enganxen, les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
2: Doncs falten 8 minuts per arribar a 8:45 del vespre. És evident que les temperatures que estem tenint aquests dies són indicadores de moltes coses i per això volem parlar ara en directe amb Sarai Sarroca, que és directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Sarai Sarroca, bona tarda.
14: Bona tarda.
2: D'entrada, tenim informació constant en l'època que vivim i se'ns havia advertit molt que venia una onada de calor, però n'acabàvem de passar just una altra. No sé si els registres que estem explicant avui, que ara els comentarem, si us han acabat sorprenent o què?
14: Doncs he de confessar que una mica sí. No tant per un registre en concret, sinó perquè n'hi ha molts. Avui mateix hem batut 10 rècords absoluts amb sèries de dades molt llargues. O sigui, la de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona i avui ha sigut així. Però és que la sèrie de dades que tenim al Servei Meteorològic com a mínim són dades de més de 20 anys de dades. Llavors, que més de 20 anys avui hagi sigut el dia més càlid a molts punts del territori, no només al litoral i prelitoral, sinó també en algun indret de les Terres de l'Ebre, doncs és molt significatiu.
2: Clar, ara ens ho deia vostè, 40,5 graus a l'Observatori Fabra, però si busquem la màxima del dia, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han superat els 44 graus.
14: Sí, i ahir també. De fet, és que és molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus i amb registres també inèdits durant les nits. És a dir, que això és molt significatiu i associat al fet que enguany també venim d'una primavera històrica. La primavera d'aquest 2026 és la més càlida mai registrada a Catalunya i això va associat també a aquest inici d'estiu que està sent excepcional. Amb aquesta segona onada de calor, perquè la primera va ser la de la setmana de Sant Joan, aquesta onada de calor que es preveu encara més intensa, però sobretot molt llarga. Estem parlant que es pot mantenir encara fins al dia 15-17 de juliol. Per tant, més d'una setmana amb registres molt elevats de temperatura, fins i tot superiors als 40 graus, i amb nits que són tòrrides. També la dada d'avui, d'aquesta passada nit a Portbou, és molt i molt espectacular.
2: Sí, perquè és la mínima registrada mai a Catalunya més alta, no? 31,9 graus de mínima.
14: Sí, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya estem començant a treballar un projecte que creiem que ens ha d'ajudar a preveure millor una mica els ascens de temperatura nocturna, perquè està molt vinculat a les marinades. Volem acabar de constatar si realment és veritat que darrerament, no, fruit d'aquest ascens de la temperatura de l'aigua del mar, està facilitant que les marinades perdin intensitat i que a sobre entrin més tard a la tarda.
2: Clar. Ara feia vostè aquella comparació amb els 30 graus, no? Que per nosaltres, si haguéssim parlat fa uns anys i haguéssim volgut dir que feia molta calor, diríem que estàveu a 30. Ara això haurem de començar a dir als 40, no?
14: Sí. Sí, sí. De fet, també tenim un projecte al Servei Meteorològic de Catalunya per deduir o intentar saber quan arribaran els primers 50, perquè les projeccions climàtiques ja hi ha alguns escenaris en què comencen a marcar els primers 50 a Catalunya.
2: Clar, això, ara quan imaginem allò, països amb molta calor, no sé si diríem alguns llocs del Marroc, del desert, Egipte, o no sé on hauríem d'anar... El que esteu veient aquí, com ho descriuríeu? És a dir, si sempre havíem parlat de clima mediterrani, està canviant el patró, el paràmetre?
14: Sí, fa poques setmanes, vam publicar el butlletí anual d'indicadors de canvi climàtic i aquí ja assenyalàvem com la tendència és clara. Preveiem una Catalunya més seca, més càlida i amb menys períodes de vent, i això es manté durant els últims anys. És una tendència que ja hem observat i que es va mantenint de cara als propers anys. És veritat que en referència a les projeccions climàtiques que teníem fins ara, perquè ara les estem actualitzant, doncs les que teníem fins ara, l'escenari actual el preveiem per passat el 2030. És a dir, que s'està avançant el pronòstic que havíem fet fa uns anys. Per això ara també estem actualitzant aquestes projeccions climàtiques.
2: Clar, ha dit vostè la xifra dels 50, que aquí ens ha posat els pèls de punta a tots. No sé quin ha estat mai el rècord de temperatura a Catalunya, però vostè veuria com impossible, per exemple, que aquest estiu mateix arribéssim a acostar-nos a uns 50 graus?
14: Sí, sí, vull pensar que a tan curt termini no serà, però el màxim de temperatura aquí a Catalunya són els 45,1 que vam registrar el juliol del 23 a Darnius, i avui la dada de Vinebre és de 44, amb la qual cosa ja estem una mica a punt de tornar a batre el rècord de temperatura màxima a Catalunya.
2: Clar, finalment, no sé a què ens obligarà a tot això, ho estem veient aquests dies, com afecta a la salut, als incendis, als nostres boscos, però fins i tot també en les converses aquests dies ja se sent molta gent que segurament no s'ho havia plantejat mai, mirant preus per un aire condicionat o per aquests ventiladors de sostre. Ens està canviant fins i tot la manera de viure, de comportar-nos.
14: Sí, la meteorologia ens afecta a tots, ens agradi o no, i no té atura. Llavors sí que crec que hi ha un plantejament, no, de reducció d'emissions, que és el que probablement en base als estudis de l'IPCC, doncs ens hauríem d'implantar, no? Les energies renovables, tot el tema de la gestió forestal, són probablement algunes de les solucions que podem fer, malgrat no siguin d'un dia per altre, però sí que crec que els pitjors escenaris ja s'estan complint ara. Per tant, sí que tenim una feina a fer, i és intentar reduir aquesta velocitat de vertigen dels escenaris que ja més o menys havíem pronosticat, malgrat que no per tan aviat.
2: Sí, sí, el que preveiem pel 2030 ho tenim el 2026, veurem què és el que passa, però ha estat molt interessant escoltar-la. Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Una abraçada i bona tarda.
14: Una abraçada, gràcies.
5: Minut i arribarem a 9:15 del vespre. Tots aquests accidents i incendis tenen una derivada política. Avui al Parlament s'ha vist, el president Salvador Illa i el seu govern han hagut de negar cap negligència en l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, que és el de les Gavarres, a l'Empordà. Joan Vilaplana.
15: Sí, es va originar divendres passat i la principal hipòtesi és que el va causar la radial d'un operari d'una empresa contractada pel Departament de Territori en el marc d'unes tasques de manteniment a peu de carretera. Avui Catalunya Ràdio ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització dels treballs indicava que, en cas de risc d'incendi molt alt, com era el cas, s'havia de suspendre l'operatiu. Tot i això, l'oposició ha pressionat en la sessió de control perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent de Salvador Illa.
16: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi. l'incendi.
17: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
15: L'executiu ha confirmat que s'ha enviat un missatge a l'empresa advertint de les restriccions, però el diputat de la CUP, Dani Cornellà, se les ha tingut amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
18: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
19: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
15: I des del Partit Popular de Catalunya han acusat el govern d'arribar tard en política forestal.
5: Gràcies, Joan. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada reprenem el fil de l'actualitat amb la crònica internacional i les granes broncades que ha fet avui Donald Trump als líders europeus per tancar la cimera de l'OTAN.
20: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
24: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
25: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb mi BP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a mibp.es/promocatalunya.
26: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
27: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
28: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
20: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Passen 3 minuts i mig de 2:15. Després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia, enterrant la destral de guerra, sembla. Aquesta tarda ha celebrat els progressos, diu, dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. Anem cap a Turquia amb el nostre enviat especial a la cimera d'Ankara, Bruno Fortea. Bona nit.
29: Hola, bona nit, Manel.
2: Bona nit, Bruno. Trump sembla que ha acabat una mica més relaxat de sí. Com ha començat aquesta cimera, perquè ha llançat amenaces a tothom, d'entrada a l'Iran.
29: Sí, ha amenaçat l'Iran de llançar los atacs més durs aquesta nit, després d'haver donat per enterrat l'alto al foc amb Teheran aquest matí arran dels bombardejos creuats de les últimes hores entre els Estats Units i la República Islàmica. Trump avui ha dit que per ell la treva ja s'ha acabat. Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, el president nord-americà ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
30: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
29: Trump portava des d'ahir carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquesta tarda, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
31: The unity
30: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
29: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa.
30: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
29: El govern espanyol, però, continua negant-se a complir aquest objectiu del 5% impulsat pels Estats Units.
2: Sí, Trump ja sabem que és capaç de dir dues coses diferents al mateix dia, i avui, abans de tot això que sentíem, havia amenaçat Sánchez per la falta de compromís que, segons ell, té Espanya amb l'OTAN, però el president espanyol podríem dir que ja ha tret ferro, eh?
29: Sí, absolutament. Sánchez ha minimitzat l'amenaça de Trump de tallar les relacions comercials amb Espanya. De fet, és el segon cop que ho fa en pocs mesos, i la primera va quedar en no res.
0: Calma y paciencia. Y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones muy, muy positivas.
29: Sánchez diu que quan s'ha vist cara a cara amb Trump el tracte ha estat cordial i que han parlat de golf i del Mundial de Futbol. Hem de tenir en compte, a més, que tot el que afecta el comerç ho gestiona la Unió Europea i, per tant, trencar el comerç amb Espanya podria implicar per als Estats Units una represàlia a escala europea.
2: Veurem com acaba tot plegat. Gràcies, Bruno.
29: Adéu, Manel. Bona nit.
5: Doncs hem d'afegir que el Pakistan, el país mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha demanat a les dues parts que tornin al marc d'acord signat a Islamabad ara fa dues setmanes i s'atenguin els compromisos que van adquirir llavors. Des de Teheran admeten 9 militars morts pels atacs nord-americans i amenacen amb una resposta, diuen, devastadora. Ignasi Abad.
1: Sí, després del bombardeig dels Estats Units ahir a la nit a una vuitantena d'objectius iranians, la majoria militars, la República Islàmica ha atacat avui interessos nord-americans a Bahrain i a Kuwait, dos aliats dels Estats Units. Al Golf, un responsable militar nord-americà assegura que no hi ha hagut víctimes per la resposta iraniana. El principal negociador d'aquest país parla de múltiples violacions del memoràndum d'entesa per part dels Estats Units i diu que la política d'intimidació de Washington no porta enlloc. El ministre d'Exteriors de l'Iran ha respost aquesta tarda a les paraules de Trump, dient que el seu país no respon a la vulgaritat i el llenguatge despectiu, diu, amb més vulgaritat, sinó amb fets.
2: Doncs les paraules de Trump que ja tenen alguns efectes perquè l'anunci de la fi de l'alto el foc ha disparat el preu del petroli i ha enfonsat les borses, Rafael de Ribot.
3: El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha escalat un 5% i el barril ja s'ha situat per sobre dels 77 dòlars. Els inversors reaccionen així a l'amenaça d'una nova interrupció del subministrament per l'estret d'Hormuz. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, Emili Bizuete.
4: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
3: I com deies, Manel, les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Els Estats Units baixen tots els índexs de referència, el Dow Jones recula més d'un 1% aquesta hora. Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%. L'IBEX 35 ha caigut prop d'un 3% per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya.
5: Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi a Barcelona, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana com a mínim. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per tal de certificar-ne l'estabilitat. Roger Santaló, bona tarda.
30: Bona tarda. Sí, segons els responsables de la Generalitat, els controls d'avui han donat bons resultats després que ahir s'omplís l'esvoranc de formigó. Tot i això, asseguren que s'ha de comparar els mesuraments cada dia repetint el mateix mètode per veure si els canvis tèrmics afecten la solidesa del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
6: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició, i això seran 3 dies de supervisió contínua.
7: Sobre les esquerdes que han aparegut o s'han eixamplat en les últimes setmanes en habitatges de la zona, coincidint amb el pas de la tuneladora, la directora de projectes de territori Begoña Castilblanque diu que revisaran tots els casos.
8: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
7: Mentrestant, els veïns dels pisos desallotjats que necessitin entrar a casa seva ho podran fer sempre que vulguin, això sí, amb l'acompanyament dels bombers.
2: El debat sobre l'AP7 va guanyant protagonisme i el govern va concretant quina és la seva aposta per fixar un model de pagament que redueixi el trànsit per aquesta via. La consellera Sílvia Paneque es decanta pel model de vinyeta, Rafael.
3: Doncs sí, seria una tarifa plana i, segons ha explicat la consellera de Territori, serviria per circular per totes les vies ràpides.
9: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta. Similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
3: Aquestes opcions específiques, ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a l'emissions o al tonatge dels vehicles. La consellera ha afegit que Catalunya ha de disposar d'una font de finançament estable pel manteniment de les vies d'alta capacitat del país, que també permeti millorar el finançament del transport públic, i ha descartat un retorn a l'anterior model de peatges. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i també l'ampliació de les vies. La consellera recordà que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent, ha dit, que perjudica el territori i els seus usuaris. La Unió Europea, recordem-ho, permetrà aquest model de vinyeta com a mínim, perdoneu, com a molt tard, fins al 2032, i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut.
2: Gràcies, Rafael.
5: Tres minuts i arribarem a 9:15 del vespre. Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. Des de Gènova matisen les paraules de Feijóo. Diuen que es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per obrir aquest debat, però negocien amb els sindicats per trobar una solució al problema. A Madrid, Àngels Lafuente.
10: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
11: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
10: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
12: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
11: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
10: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
13: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
14: Ella ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
10: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
16: Absolutament desafortunades, no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
17: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
10: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
2: Les Nacions Unides fan una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, Marina Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe natural. Mentrestant, i sota l'atenta mirada dels Estats Units, poders econòmics internacionals pensen en la reconstrucció de l'estat de La Guaira. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque, bona nit.
21: Hola, bona nit. El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela
15: Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
18: Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien no viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
15: Sembla que amb el terratrèmol tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
2: Gràcies, Miquel. Hem arribat a 9:45. Fem una pausa molt ràpida per la publicitat i a la tornada sortim de festivals, música i teatre.
20: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bessols Energia i Fundació Vila Cases.
21: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. El Com Viatges, sabem de viatgers. L'estiu és tu.

0: Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Vespre. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Avui ha arrencat el Festival Cruïlla amb la nord-americana Halsey com a cap de cartell. El certamen omplirà de música i humor al Parc del Fòrum fins dissabte amb una seixantena d'artistes i grups que passaran pels seus escenaris en aquesta primera jornada al Parc del Fòrum. I tenim el Marc Ruiz.
3: Aquesta primera jornada és el pop qui mana al Cruïlla. Ara s'està acabant a l'escenari principal l'actuació del gallec Sencenra, que mescla pop funky i música urbana, amb un resultat que pot recordar Setangana en cançons com Wu Wu o Catriel i Paco Amoroso, fins i tot. Però la diferència fonamental amb els argentins és que Sencenra sí que s'ho creu i no deixa espai per a l'humor. En canvi, sí que hi ha lloc pel sexe i el desamor. Molt més lluminós ha estat el pop de la noruega Sigrid. Els assistents s'apinyaven a les escasses ombres que projectaven els escenaris, que s'han anat omplint de públic de mica en mica. Fins i tot Sigrid reconeixia que, com a noruega, se li feia molt difícil lluitar contra la calorada. Les seves armes han estat un somriure constant, una veu fantàstica i unes melodies optimistes, malgrat la duresa d'algunes de les lletres. D'aquí una estona el protagonisme serà per Greta, la germana bessona de Muixca, i les nord-americanes René Rapp i Halsey.

0: El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la seva relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'està celebrant ara al Teatre Grec i a partir de les 10 acollirà una conversa amb Mario Gas, que és qui va fundar el festival. La projecció de 4 curtmetratges sobre la història del festival i una ballada amb DJs als jardins del Grec ho acabaran de revelar tot plegat. Anem cap allà, Marta Vives. Bona nit.
1: Bona nit. Rebel·lia, col·lectivitat i somnis. Amb aquesta divisa va néixer ara fa 50 anys el Festival Grec. Mig segle fa que un grup d'artistes va unir-se amb un objectiu, recuperar el Teatre Grec i posar-lo al servei del poble. Es tractava d'una experiència d'autogestió que va marcar una de les fites culturals més importants de la història del país. Mario Gas, un dels instigadors de la proposta, ens ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
2: Volem fer un teatre autogestionat, donada la situació sindical de la ciutat, afavorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i un sentit vindicatiu de no retrobar-se amb tota la ciutadania.
1: Així va sortir el Grec, sinònim de llibertat i cultura i amb un llegat que arriba als nostres dies. Amb aquest esperit de reivindicar la memòria, però també el present i el futur del festival, que en els últims 50 anys s'ha convertit en tota una referència de les arts escèniques del país, es projecten 4 curtmetratges que signen 4 directors de generacions i mirades diferents. Núria Jiménez Lorang, Sílvia Munt, Jaume Claret Muixart i Marc Salicru. Una història que sona així.
3: El centre de Barcelona no era la plaça Sant Jaume, era les Rambles. Al Cafè de l'Òpera ens trobàvem Ocaña, Jaime Gil de Viedma i en Gabriel García Márquez, la Maria Aurelia Campmany.
1: La festa d'aquesta nit congregarà el món cultural de la ciutat i sobretot alguns dels protagonistes de la història del festival, des d'Enric Major a Imma Colomer o Carme Sansa, passant per Anna Rosa Sisquella, Àngels Margarit o Letícia Martín. L'actual directora del Grec, Marta Pazos, responsable de l'obra inaugural d'enguany, l'Òpera dels Tres Rals, o Josep Maria Mestres, el flamant nou director del TNC, entre tants altres. I com que no hi ha festa sense música, els irreverents Los Informals han fet la promesa de disbauxa i caos musical fins ben entrada la matinada.
4: El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor en un moment de bonança editorial i amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes hi ha el nou llibre de Laura Gost i la monumental història de les dones, Montse Camps.
5: El grup, que publica 500 títols en català l'any, confirma que el llibre juvenil es manté com un dels principals motors. Emili Rosal és director editorial de grup 62.
6: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint, columna fa una de les sèries de més èxit que de la Rebeca Yarros i per tant sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així.
5: Entre les novetats per la tardor destaca Història de les dones, una nova història de Catalunya des d'una perspectiva de gènere que han elaborat 70 autors sota la direcció de la historiadora Montserrat Duc.
7: Refer la història de Catalunya que té un dèficit crònic perquè és una historiografia avançada però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis i, per tant, excloent les dones.
5: Un altre títol important serà El preu de néixer de Laura Gost, una distopia que ja té contractada la traducció en 7 llengües i també s'han venut els drets audiovisuals a una productora nord-americana.
0: Doncs anar a buscar llibres a les biblioteques de Barcelona es pot complicar perquè la plantilla ha decidit que continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit avui en assemblea i mantenen així la decisió que van prendre el 26 de maig. Demà hi ha una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del comitè d'empresa. Un dels seus membres és Pau Solsona.
8: No és normal, això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
4: 6 minuts i arribarem a les 9, és l'hora dels esports. David Dubac, bona tarda, bon vespre.
9: Bona tarda.
4: Aviam, el destí que havíem apuntat feia setmanes per Alexia Putellas, avui, un cop la capitana ha deixat el Barça, ja s'ha confirmat.
9: Sí, és el London City, s'ha oficialitzat el fitxatge d'Alexia pel club londinenc i avui mateix l'han presentada a Nova York com a nova jugadora d'aquest conjunt. Sense especificar-ne doncs, la durada, això sí, del seu nou contracte, Alexia en la posada de llarg ha explicat un dels motius per fitxar per aquest conjunt.
10: It's a challenge, but it's...
11: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
0: I encara en futbol parlem novament de l'Espanyol perquè se segueix reforçant, eh?
9: Avui ha arribat a anunciar l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que ho farà com a cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. Moscardo ha jugat cedit les dues últimes temporades a l'Estadi de Reims francès i també al Braga de Portugal, i és el tercer reforç de l'Espanyol de cara a la propera temporada. La segona incorporació és la de lateral esquerre neerlandès Harman, la vam conèixer ahir i avui l'han presentat.
12: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
13: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi.
12: I can help to get that over the line.
13: Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
12: Give my best to try and achieve that.
9: Harman té 24 anys i arriba cedit pel Burnley anglès. També relacionat amb l'Espanyol, afegim que l'exmigcampista blanc i blau Ramon Terrats, qui després d'un any a l'equip perico com a cedit pel Villarreal, va traspassar ara al Getafe, amb un contracte fins al 2029. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i que ha tornat avui a la feina espanyola a banda, és el Girona, amb poques incorporacions, això sí, però amb l'objectiu de tornar a primera.
4: I el Tour de França ha hagut d'abandonar el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar, eh?
9: Sí, després de completar la cinquena etapa, ha pogut acabar-la, tot i que una mica més de 5 quilòmetres per a l'arribada a Pau, Molenaar del Caja Rural ha caigut i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. A l'arribada, abans de saber que hauria d'acabar abandonant, n'ha parat el seu director del Caja Rural, Josemi Fernández.
14: En el inicio de carrera tenemos claro que vamos a apostar por Gaviria, hemos decidido no meter a nadie en la fuga para que se sienta arropado y que todo el mundo estuviera con él todo lo posible. El equipo ha estado muy bien todo el día, muy bien colocado, en muy buena posición, siempre cerca de él. Hemos hecho un primer, vamos a decir, simulacro en el sprint intermedio para ver qué...
9: El triomf a l'Espina en aquesta etapa ha estat per al neerlandès Olaf Kooij del Decathlon. El Nürburgring Thorsten Train de l'equip 1X manté el mallot groc de líder de la general amb 28 segons d'avantatge sobre l'estatunidenc Sean Quinn de l'Education First. Demà, sisena etapa, entre els ports a ascendir el destacadíssim Tourmalet.
0: Això pinta ja fort, eh? I el torneig de tennis de Wimbledon, han quedat definides les semifinals tant del quadre masculí com del femení.
9: El masculí hem sabut la segona semifinal que enfrontarà Artur Ferri, atenció, el 114 del món, contra Alexander Zverev. Tots dos han derrotat en 3 sets Flavio Cobolli, això, Ferri, i Taylor Fritz ha estat víctima d'Zverev. La primera semifinal es va definir i enfrontarà Jannik Sinner i Novak Djokovic també divendres. El torneig femení, la segona semifinal, la jugaran la txeca Noskova i l'ucraïnesa Kostyuk, que han superat la belga Mertens i la italiana Paolini. La primera semifinal enfrontarà Coco Gauff i Carolina Muchova. Dues eliminatòries, en aquest cas, les semifinals femenines que jugaran demà mateix dijous, volíem dir.
4: Gràcies, David. Ara és l'hora de saber quin és el pronòstic del temps per les pròximes hores i per demà. Gemma Puig.
15: Avui aquesta segona onada de calor ens ha donat rècords de temperatura, s'han enfilat, hem tingut molts valors arribant als 40 graus o per sobre, i no només en aquests punts més càlids i més habituats cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre o Catalunya Central, sinó que moltes màximes han arribat o superat els 40 graus, fins i tot a la línia de la costa o al prelitoral. Alguns dels rècords en aquestes estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, 10 estacions amb més de 20 anys de dades, i destaquem en el cas de Barcelona de l'Observatori Fabra amb aquests 40,5. Aquesta dada no s'havia registrat mai amb aquestes més de 100 anys de dades. Per tant, una calor de rècord, una onada de calor que ens ha portat també a la nit més càlida mai registrada a Catalunya, Portbou, amb 31,9, i aquesta tarda doncs hem tingut alguns ruixats, algunes tronades. Aquesta propera nit i matinada, altre cop costarà de dormir, nit tòrrida a la costa central, nit roent cap a l'Empordà, amb avisos de calor nocturna no només a la costa i al prelitoral, sinó també cap a Ponent. En un dijous al matí amb sol, amb alguns núvols núvols poc importants. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, repetirem alguns ruixats o tronades gairebé les mateixes comarques, ruixats que poden ser localment intensos, i demà tornarà a fer calor. Mantenim aquests avisos de calor intensa, sobretot cap a Ponent o cap a l'Empordà, i moltes màximes altre cops que rondaran aquests 39 o 40 graus i les més altes cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. L'onada de calor no s'acaba, però sí que entre divendres i dissabte tindrem unes temperatures un pèl més baixes.

0: Bona nit, són les 9. A Navarcles, al Bages, un incendi forestal continua cremant. Al límit del terme municipal d'Artés, les flames han calcinat una indústria de gestió de residus sense danys personals. Fins ara han cremat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert als mòbils amb un ordre de confinament de la població a la zona que afecta unes 9.000 persones. Sobre el terreny, des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages, hi tenim la Maria Costa. Bona nit, Maria.
1: Ja ha començat el pont de Cabrianes. Té ara un molt més bon pronòstic. De moment encara no han actualitzat la informació, però tot fa pensar que aquest foc està ja en vies d'estabilitzar-se. Ha començat aquesta zona, ha anat saltant amb focus secundaris en direcció Artés i Cabrianes. Les flames, de fet, han arribat fins a una indústria, que és una planta de reciclatge de materials com fusta i ferralla, i que ha tingut una afectació important sense però que hi hagi hagut ferits. El foc ha avançat per una zona agrícola i forestal. Les zones amb camps de conreu, hi han actuat tractors coordinats pels ADFs del Bages i el Moianès, que el que han fet han estat segar els camps que encara no ho estaven per protegir algunes de les granges que hi ha entremig pendents. Per tant, ara de saber si hi ha hagut alguna afectació a aquestes naus. Com dèiem, Protecció Civil ha enviat un ordre de confinament a la població, tant a la zona de Cabrianes, a tot el municipi de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. Això afecta a unes 9.000 persones, un confinament que de moment continua. Maria Costa, Catalunya Ràdio.
2: I encara crema també des d'aquesta tarda l'incendi a la Serra del Montmell entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions i les flames han calcinat una setantena d'hectàrees segons els càlculs provisionals. També hi ha un ordre de confinament, en aquest cas, sobre unes 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Busquem l'última hora, unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca. Bona tarda, bona nit.
3: Hola, bona nit. Sí, aquí, a simple vista, la situació és millor que fa un parell d'hores. L'objectiu que tenen els bombers és mirar d'aturar l'avenç de les flames a tot el que són les vinyes que envolten aquest incendi. De fet, que tocar mateix de l'incendi i hi hagi aquests terrenys treballats és un factor que està ajudant molt en aquestes tasques d'extinció. Com bé dèieu, encara hi ha unes 1.600 persones amb ordre de confinament activa. De retruc, també el foc impedeix que a persones que viuen en aquests nuclis puguin tornar a casa seva. És el cas del Marcos, veí del Pla de Manlleu, amb el qual parlàvem fa uns minuts a Catalunya Vespre.
4: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa, i he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar, perquè diu que no, he tornat a repetir que tinc amb un pare amb 80 anys, van dir que no. Una de les solucions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili, i res, aquí esperant que em deixin passar per anar, més que res per anar a veure com està el pare i a veure com està la situació i el poble.
3: Com bé dèieu, les últimes dades dels agents rurals indiquen que ja s'haurien cremat més d'una setantena d'hectàrees. Xavier Espelt, Jordi Barranca, Unitat Mòbil, Catalunya Ràdio, aquí al Montmell.
0: A Catalunya estem vivint aquest dimecres el pic d'una segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat avui la temperatura més alta de la història, amb 40,5 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: Doncs val a dir que la màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus.
2: Donald Trump amenaça l'Iran amb atacs més intensos aquesta nit després de donar per trencat l'alto el foc pactat amb Teheran. Vicent Mifsud.
6: Trump, però, ha deixat en l'aire el futur de les converses que mantenen els seus negociadors amb els de l'Iran. Ho ha dit en una compareixença després de la cimera de l'OTAN a Turquia.
7: Els hem colpejat amb força aquesta nit passada. Molt. Probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
6: L'Iran reconeix que els últims atacs dels Estats Units han causat la mort de 9 militars i amenaça amb una resposta devastadora si el tornen a atacar. La República Islàmica hi ha atacat avui interessos nord-americans a Bahrein i Kuwait. El Pakistan, país mediador entre Washington i Teheran, ha demanat a les dues parts que tornen al marc de l'acord.
0: I Catalunya vol acollir el congrés més important del món de la indústria aeroespacial el 2029 i competirà per organitzar-lo amb Houston i Ginebra. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, creu que el sector hi trobarà vies de negoci.
8: L'aposta del govern de la Generalitat és sincera al 100%, ferma al 100%, i que volem acompanyar aquest sector perquè, a més, es generen moltes, moltes oportunitats, ja no de futur, sinó de present, perquè pugui créixer i pugui generar, a més, una ocupació de molta qualitat per Catalunya.
0: Es calcula que hi ha 83 empreses a Catalunya que hi treballen, és el triple que abans del 2020.
2: I els esports amb David Ubach.
9: Avui hem conegut que Alexia Putellas, l'excapitana del Barça, ja és nova jugadora de London City anglès. El dia que s'ha oficialitzat l'acord també l'han presentada. Ha estat en un acte a Nova York. Alexia ha explicat que un dels motius que l'han dut a fitxar per London City és el fet que es tracti d'un equip íntegrament femení, sense el seu homòleg masculí. També en futbol, l'Espanyol ha comunicat el seu tercer reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. I al Tour de França hem conegut també fa ben poca estona l'abandonament del garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar del Caja Rural. Ha caigut als últims quilòmetres de l'etapa, ha pogut completar-la, això sí, però més tard, després de passar

0: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
2: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
4: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
5: L'estiu ets tu.
6: Catalunya Ràdio.
5: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
5: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: Dijous 5 de març del 2009. A la Roca del Vallès, un grup de delinqüents reté tota la nit a casa seva el director d'una oficina de Caixa Catalunya i la seva família. L'endemà, a primera hora, el porten a la sucursal, que és a Mollet, i l'obliguen a obrir la caixa forta. A casa s'hi han quedat la dona, els avis i dos fills, encanonats per un dels segrestadors. Si els assaltants aconsegueixen els diners, la família en sortirà sana i estàlvia. Si no, el desenllaç pot ser fatal.
9: Obria l'escopeta, treia els cartutxos i el tancava. Obria, posava els cartutxos, tancava. I anava obrint, tancant i traient els cartutxos de l'escopeta i el soroll aquell se't quedava gravat. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Una família és retinguda durant 12 hores a casa seva a la Roca del Vallès. Són un matrimoni, tots dos de 56 anys, dos fills de 28 i 21 anys, l'avi de 89 i l'àvia de 83 que van cadira de rodes. Es passaran tota la nit retinguts a l'espera que a les 8 del matí soni el telèfon per saber com s'acaba tot. Sortir-ne vius o morts depèn de si els segrestadors han aconseguit els diners o no. El nostre relat d'avui té un interès molt especial perquè serà des de dins. Una de les 6 persones que van estar segrestades, un dels fills, el Lluís, que en aquell moment tenia 21 anys i ara en té 33, ha accedit a explicar-nos com va viure aquell compte enrere i quines seqüeles n'han quedat. 12 anys després, encara hi ha fils per estirar. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
11: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
11: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
1: La Roca del Vallès és un municipi a l'est del Vallès Oriental que està format per tres nuclis: La Roca, La Torreta i Sant Agnès de Malanyanes. El nucli amb més població és el de La Roca i està a una distància de 2,5 km de Sant Agnès i a 3 de La Torreta. La icona de La Roca és el castell, que està a la part nord del poble damunt d'un petit turó. A sota hi ha el nucli antic, amb les cases del poble de tota la vida i on viuen les famílies que se'n diu de sempre. Com que hi han viscut durant generacions, allà tothom es coneix i qualsevol anomalia s'acostuma a detectar de seguida. Però això no és el que va passar el dia que un grup de delinqüents va segrestar la família Borrell-Bracs. Com que al barri no havien tingut mai cap ensurt, a ningú se li va acudir que pogués passar una cosa així. La història comença cap a 11:45 del matí del dijous 5 de març del 2009. El Lluís, el fill petit de la família, que en aquest moment té 21 anys, està a l'atur i es passa els matins a casa.
2: Aquell dia al matí, a la vora del migdia, truquen al timbre pel cantó del carrer Canigó i, com que queda a sota, diguéssim, per nosaltres ha sigut sempre més fàcil treure el cap per la finestra que agafar l'interfono i preguntar qui és, no? I vaig treure el cap i hi havia un home amb accent, bueno, amb accent llatino preguntant-me per un tal Jordi, que havia quedat amb un tal Jordi. A casa no hi ha ningú que es digui Jordi i que recordi cap veí es diu Jordi ni res, no? I ell insistint, sí, que jo quedo amb el Jordi. Jo, és que no hi ha cap Jordi. No et puc ajudar perquè no hi ha cap Jordi. I ell insistint, i jo vaig tenir i vaig dir, Pere, que baixo i t'ajudo i parlem. Diu, no fa falta, ja m'arreglo, adéu. I va marxar. I no li vaig donar importància, evidentment.
1: Després d'això, el Lluís torna a ficar-se a casa. Expliquem com és l'edifici on viuen els Borrell-Bracs i qui hi havia a la casa, Lídia Oriols.
3: És una casa cantonera que té dues entrades, una pel carrer de dalt i l'altra pel carrer Canigó, dos carrers que són perpendiculars. Al carrer Canigó també hi ha el garatge. La família Borrell-Bracs acostuma a accedir a casa pel carrer Canigó. Per sobre del pis dels Borrell-Bracs hi ha un segon pis independent on hi viuen els tiets de Lluís. A aquest segon pis s'hi puja per una escala que està a l'altre carrer, al carrer de dalt, des d'on també es pot entrar a casa dels Borrell-Bracs. És una escala comunitària.
1: Quan passen els fets que estem explicant, a la casa, ja ho hem dit, hi viuen el matrimoni Borrell-Bracs, dos dels seus tres fills, el mitjà i el petit, el pare de la mare i la mare del pare, és a dir, els avis, que entre ells són consogres. L'avi, de 89 anys, sí que surt a caminar, però l'àvia, que va en cadira de rodes, no surt mai al carrer. La cuina és el centre neuràlgic de la casa i els dos avis fan vida en aquest espai. El Lluís ens explica més coses de la seva família.
2: El meu pare ha sigut treballador del banc tota la vida, però mai hem tingut cap luxe ni res, una família humil, totalment. Els meus pares han cap cotxe que cridi l'atenció, ni cap mena de luxe. I caixa forta, molt menys, a casa, no? El meu pare mai a la vida, ara en té, però mai a la vida havia tingut mòbil, a casa mai hem tingut telèfon fixe, mai de la vida.
1: El pare es diu Josep i en el moment dels fets, març del 2009, és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet del Vallès, a uns 25 minuts en cotxe de la Roca. La mare es diu Roser i treballa en una fàbrica de manipulació de plàstics de Llinars del Vallès. Sabeu les malles on van envasades les fruites i verdures que comprem al supermercat? La Roser s'encarrega de preparar les bobines perquè les xarxes quedin dividides per colors i mides. Tenen cadascun un Citroën Xara Picasso, la mare de color daurat i el pare platejat. El dijous 5 de març del 2009, el Josep té el Citroën Xara Picasso al mecànic, perquè se li ha espatllat. Ha anat a treballar amb el cotxe de la seva dona, la Roser.
2: Ma mare tenia que anar a buscar el cotxe al mecànic abans de les 8 del vespre. Jo havia quedat amb ella a les 7:30, que la portaria.
1: A les 7 del vespre, mitja hora abans del que havien acordat, el Lluís torna a casa a buscar la seva mare per dur-la al mecànic amb el seu cotxe, un Renault Clio. Quan hi arriba, veu dues coses que li criden l'atenció.
2: Quan arribo a les 7 a casa de la meva mare, jo veig aquest home a la cantonada, vestit amb un tratge negre, amb una camisa vermella i un buf així negre, i que cantava, no? Perquè no és una combinació molt normal, no? I a les 7, que és quan arribo a casa de la meva mare, jo li faig el comentari, no? Dic, ostres, hi ha un cotxe negre, molt mal aparcat aquí fora, i un home a la cantonada que m'ha fet molt mala espina. I mi mare, qui serà, no? O que estan mal aparcats, que no tiri comentari, no?
1: El cotxe és un Seat León de color negre.
2: Veig el cotxe a la cantonada, que mai a la vida allà hi aparcarà un cotxe, perquè és que no... Llavors, els cotxes que baixaven no podien fer maniobra, no? I cantava molt.
1: La conversa entre Lluís i la seva mare sobre l'home i el cotxe mal aparcat no va més enllà. Però recordeu aquest cotxe. Fixeu-vos que hem dit que tot això passa en dijous. I en aquella època, dijous és el dia que els bancs obren a la tarda. Per tant, a aquella hora, el pare encara era a l'oficina. I no plegarà fins a 9:15 del vespre. Arribarà a casa cap a 9:00. Perquè, com hem dit, entre Mollet, on hi ha l'oficina, i la Roca, hi ha uns 25 minuts en cotxe. Continuem. El Lluís deixa la seva mare al mecànic i se'n torna a casa a canviar-se, perquè a 8:00 ha d'anar a entrenar a handball en un poliesportiu que té molt a prop de casa seva, a 1 minut a peu. Abans, però, ha de portar a casa la senyora que cuida els avis. La dona viu al nucli de la Torreta, que està a uns 3 quilòmetres de la Roca. El Lluís festeja amb la filla de la cuidadora i a casa el sap greu que hagi de tornar amb transport públic. Mare i filla són brasileres. Poc abans de 8:00, just quan el Lluís està marxant a portar la senyora que cuida els avis al nucli de la Torreta, la Roser torna del mecànic i coincideixen al carrer Canigó el Citroën Xara Picasso reparat, el Renault Clio del Lluís amb la cuidadora dins i el Seat León de color negre. Són carrers molt estrets on només hi passa un cotxe i normalment només hi aparquen veïns. Al davant del Seat León, que no és dels que estan aparcats a la zona habitualment, hi ha l'home amb vestit negre i camisa vermella.
2: L'home de la camisa vermella amb el buf negre, quan va veure el cotxe el meu pare que arribava, que era la meva mare que venia del mecànic, doncs aquest home va entrar corrents al cotxe. Jo vaig entrar al meu i em vaig posar, vaig baixar la baixada, però com que havia la meva mare parada per entrar al garatge, jo em vaig quedar paral·lel amb el cotxe que estava mal aparcat, el Seat León. I en aquell moment jo els miro, ens vam clavar la mirada, no sé si van ser 5, 10 segons, però va ser molt intens. Veus que hi ha molta gent al cotxe, és una altra cosa, una altra dada important. Jo vaig veure molta gent al cotxe. No sé, no vaig saber dir quantes, però mínim 5 perquè estava el cotxe ple.
1: En una situació així, vosaltres tindríeu retentiva? Us en recordaríeu de les cares, de les matrícules? Us hi hauríeu fixat? Ja ho veurem. Un detall del cotxe, que en aquell moment tenia una finestra abaixada. Era tot ell de color negre. No només la carrosseria, sinó també els vidres, que estaven tintats, tant els del davant com els del darrere. Més coses. El Lluís espera que la seva mare entri el cotxe al garatge i després comença a circular en direcció a la Torreta. Marxa intranquil pels homes que ha vist dins del Seat León, sobretot pel de la camisa vermella.
2: Aquella cara se'm va quedar gravada, perquè va ser una cosa que em va cridar molt l'atenció. La forma dels pòmuls em va quedar molt gravada, la forma dels pòmuls, la mirada, una mirada desafiadora, una mirada xulesca, una mirada de superior. Era bastant corpulent, era bastant més alt que jo, i una mirada de superioritat, una mirada de força.
1: A 8:05, el Lluís torna de portar la cuidadora a la Torreta i aparca el cotxe. El Seat León encara hi és, però ara està buit, no hi ha ningú a dins. El Lluís té pressa per no arribar tard a Humboldt.
2: I a vestit d'entrenament vaig corrents al poliesportiu, que estava un minut de casa, i mai sabré per què. Arribo a l'entrenament, saludo tothom, i em ve una cosa al cap, mai sabré per què, que haig d'anar a casa a dir-li a la meva mare que quan havia aparcat el cotxe, quan arribo a aparcar el cotxe abans d'entrenament, el cotxe estava buit. I dir-li, mira, que abans t'he dit que hi havia gent rara per aquí, tranquil·la, que ja no estan al carrer. Vull dir, que cotxe, no hi ha ningú.
1: El Lluís saluda tothom a l'entrenament, però no s'hi queda. Gira cua i torna cap a casa. Va cap a la porta que està al costat del garatge, la del carrer Canigó, la que dona a unes escales que pugen a l'habitatge. Així que posa els peus a dins, es queda garratibat.
4: I'm ready, my lord.
0: Crims. Amb Carles Porta.
1: Ara hem de retrocedir en el temps uns minuts i ens hem de situar en el moment en què Lluís ha marxat a portar la cuidadora dels avis al nucli de la Torreta, a 3 quilòmetres de distància. Si us recordeu, abans de marxar cap a la Torreta, l'últim que ha vist el Lluís és com la seva mare entrava al garatge. Ell no ha vist el que ha passat a dins.

0: grites que te mato. No grites que te mato.
1: ¿A qué hora viene tu marido? Lo sabemos todo de su trabajo y de tus hijos. No mientas, que lo sabemos todo.
2: Un cop baixa del vehicle, l'assalta un individu que va posar amb el rostre així tapat i l'agafa fort, ella doncs es mira d'alliberar i llavors ve un altre individu que l'ajuda a reduir-la, la senyora Roser.
3: Aquest que hem sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ivan Moncusí, que és l'investigador que va portar el cas. Els dos homes han fet caure la Roser a terra, li han lligat les mans per darrere i li han posat cinta americana a la boca. Van armats i amb la culata de la pistola li han donat un cop molt fort a la cella esquerra. Li han trencat les ulleres de veure-hi. Després l'han obligat a pujar les escales fins al pis i entrar-hi.
1: ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde están los abuelos?
3: Els assaltants s'adonen que la Roser no pot parlar perquè li han tapat la boca amb cinta americana i li treuen. Ja us hem dit que els avis feien vida a la cuina. El pare de la Roser sent els crits i s'acosta a l'entrada. Un dels dos homes li clava un cop i el fa caure a terra. Li lliguen les mans amb cinta americana i van a buscar l'àvia, que està en la cadira de rodes.
2: Mentre estan allà, pues, amb la Roser, pues, li pregunten que qui falta per venir, en quina hora de venir, i que si en quina hora vindrà també el Jordi, que el Jordi fa referència a en Josep, però que ells en aquell moment estaven confosos, nerviosos, i estaven dient Jordi. I finalment, doncs, estan allà esperant i arriba el Lluís, el Lluís fill.
3: Ens havíem quedat aquí quan el Lluís torna de sobte de l'entrenament.
4: És a l'entrada de casa. I em trobo en la situació cara a cara, amb tots. Ells es queden sorpresos perquè no... Què fas tu aquí?
5: I lligats com?
4: Amb cinta americana.
5: Amb les mans?
4: Les mans, els peus... La boca no ho recordo, però... Bueno, no, la boca no, perquè ma mare va cridar quan estava tornant en si, la meva mare estava cridant.
3: Un dels segrestadors ha donat a Lluís un fort cop de culata a l'esquena.
4: Em desperto cara a terra, lligat de mans i peus, totalment. I jo molt mal d'esquena, el cop de culata, tinc una marca fins avui, i tenia molt mal d'esquena, patades en el cos. Me'n recordo que de seguida crido, li dic a la meva mare, no, estic bé, estic bé, perquè la sentia cridar, pobra, patir, i per deixar-la més tranquil·la, li deixo clar que estic bé.
3: El que acabem de sentir passa a un quart de nou del vespre del dijous 5 de març del 2009.
4: Un dels segrestadors, que era el més alt, el més corpulent i el més violent, m'agafa per l'esquena, per la camisa, com un sac de patates, tira una mica més endavant, que és on hi havia el meu quarto, obre la porta del meu quarto i em tira com un sac de patates. I entra i tanca la porta. I m'assenta en el meu llit i me recordé tota la vida el tamany de la seva mà, que era immensa, i comença a donar-me bufetades del dret, del revés, sense parar. Pa, pa, sense parar. I cridant que on està el Jordi, que el Jordi té molts diners, i jo he perdut, perquè torno a d'allò. En aquell moment no havia caigut amb el succés del matí. Però jo dient, que aquí no hi ha cap Jordi, que aquí esteu buscant, us heu equivocat. No, que tu padre trabaja en el banco, y tiene mucho dinero, y sabe lo de la caja fuerte...
3: Tingueu en compte que quan els segrestadors parlen del Jordi s'equivoquen i es refereixen al Josep, al pare.
4: Comences a lligar caps i ja dius, ah, vale, si és por el banco, vale, ahora lo entiendo. I seguia donant-me bufetades sense parar. I dic, el tamany de la mà se m'ha quedat gravada un home alt com aquesta porta i corpulent. I bé, i de cop obre una porta, entra el del tratge negre amb la camisa vermella i fa calmar el... aquest altre segrestador la calma i li diu que no ho veus que està lligat, para ja, d'una manera em va defensar, no? I bé, i mentrestant veig que estan portant els meus avis i la meva mare en el quarto del fons, que era el quarto del meu germà mitjà, i a mi m'agafen i em porten allà i tanquen la porta.
6: Crims. Amb Carles Porta.
3: A Abans de quedar tancat, el Lluís ha pogut comptar 4 assaltants. No els ha vist la cara perquè van tapats en passamuntanyes i s'ha fixat que porten guants de làtex.
4: De la camisa vermella tenia una estatura una mica normal, potser una mica més corpulent del normal, però el que sí que crida l'atenció era un altre dels segrestadors que sí que era molt més alt, molt més corpulent, més fort. Es veia molt... I aquest realment era el jefe de la banda, el de la mà grossa, el que tenia la mà grossa, que no parava de donar-me bufetades. I llavors hi havia dos nanos més, més petitons, més esquifits, diguéssim, que eren els peons, i que tenien 20, 22 anys. I un era més moreno i l'altre era... no era moreno.
3: Recordeu que abans us hem dit que la parella del Lluís i la mare d'ella, la senyora que cuidava els avis, eren brasileres?
4: Jo vaig aprendre a parlar portuguès cap al 2007, 2008. En aquell moment ja parlava i entenia el portuguès perfectament. I entre ells, jo callat, entre ells jo sentia tot el que deien, no? Una curiositat és que un dels dos peons que dic, dels dos joves que hi havia, un d'ells el tenien bastant commarginat, no? I feia molta broma amb ell. I se n'enreien d'ell i feien bromes, no? Bueno, bàsicament això, i que busca aquí, i busca darrere els quadros, a veure on talla la caixa forta, veus que van una caixa forta dins de casa. Mai sabré per què, però des de petit, que sempre, no sé, sempre m'ha cridat l'atenció a Brasil, el fet d'aprendre portuguès va ser, no sé, des dels 14, 15 anys, que quan va començar a haver internet, de seguida vaig començar a investigar, vaig comprar un diccionari, vaig començar a aprendre portuguès per la meva banda, però per casualitats de la vida vaig començar a fer amistats brasileres, vaig començar a aprendre portuguès, i el fet de tenir una parella brasilera ja em va ajudar més.
2: Per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. M'està dient present. Per tant, nosaltres ja agafem una línia que diem estem buscant brasilers, perquè l'home ho té clar, claríssim, sap que som brasilers.
3: No tots parlaven portuguès.
2: I uns altres que són argentins, perquè també, no, l'accent aquest, que això, que és argentí, etc, per la manera de parlar, etc.
4: L'argentí calmava el segrestador més violent.
3: Recordeu que els segrestadors preguntaven on era la cuina i els avis.
4: I com sabien que estaven a la cuina?
3: Entre l'accent brasiler i tots els detalls que sabien de l'organització familiar, és fàcil lligar caps, però no correm. Fa prop de 3/4 d'hora que el Lluís, la seva mare, la Roser, i els dos avis estan retinguts per 4 assaltants. Encara han d'arribar el pare i el germà del Lluís, l'Albert. Quan falten 3 minuts perquè toquin les 9 del vespre, se sent la porta del garatge.
4: De seguida comencen a tancar llums, tancar portes, i el segrestador violent obre la porta, ens amenaça amb l'escopeta, que no diguéssim res, que si no... que passaria alguna cosa, no? El meu avi estava estirat en el llit. A mi, en un primer moment, em van assentar, però com que em feia tan mal l'esquena, els vaig demanar que m'estiressin, van estirar-me al costat del meu avi, però estàvem lligats de peus i mans. No hi havia manera de poder-nos moure ni res. I la meva mare estava sentada davant de la meva iaia, que anava en cadira de rodes.
3: Al garatge, el Josep, el pare, acaba de tancar el cotxe i es disposa a pujar les escales.
4: Totes les llums apagades, al meu pare li va estranyar molt l'estrany, perquè mi mare l'esperava per sopar, i hi havia els meus avis, que els meus avis no anaven a dormir tant d'hora. I li va cridar molt l'atenció. I va començar a cridar la meva mare, Roser, on estàs, Roser?
3: Però la Roser no contesta. Llavors veu sortir de la penombra un dels segrestadors que li fa el gest de callar, al mateix temps que un altre li tapa la boca amb la mà. El Josep no pot respirar i això l'angoixa. Es regira i aconsegueix treure's de sobre el segrestador. La resposta és una trompada a la zona lumbar dreta que el tomba a terra. Amb la patacada li cauen les ulleres i se li trenquen.
4: Per salvar anant-lo a la cuina, i allà li van dir que volien els diners al banc i que ens tenien segrestats, que ens tenien, a tota la família ens tenien a retinguts a una altra ubicació. Que el meu pare de seguida es va rendir, no? Però els hi va dir que la caixa fins demà a les 8 del matí no es podia desbloquejar. No es podia obrir la caixa amb els diners. Vull dir, no podien marxar en aquell moment, anar a la sucursal, obrir la caixa, donar els diners i que s'acabi tot. Els segrestadors li van dir que nosotros sabemos que tú abres la caja cada día a las 8:30 y que a las 8:45 la tienes abierta y que sabemos que algún día llegas antes al trabajo, antes de lo normal. Vull dir que el tenien vigiladíssim.
3: Els segrestadors expliquen al pare quin és el pla per anar a robar els diners. Li expliquen que vigilaran la família tota la nit i l'endemà, a primera hora del matí, dos dels segrestadors marxaran amb ell cap a la sucursal per obrir la caixa forta i endur-se'n els diners. Els altres dos assaltants es quedaran amb la resta de la família i un cop tinguin el botí, els alliberaran a tots. Si el pla falla, les conseqüències poden ser funestes. Després d'explicar-li tot això, porten el pare de la cuina al dormitori amb la resta de la família.
4: Tota la camisa trencada per aquí davant i, bueno, es veia sense ulleres, es veia bastant abatut, pobre, no, evidentment. I vam entrar en allò al quarto, ens van tancar i el meu pare va explicar la situació, no, que tindríem que passar tota la nit allà tancats i que l'endemà se l'emportarien al banc a agafar els diners. I en aquell moment al meu pare li ve el cap que devenia el meu germà mitjà, l'Albert, que arribava cap a les 10.
3: El pare demana als segrestadors que no li facin a l'Albert el mateix que li han fet a ell, que just quan el fill obri la porta ell l'advertirà que estan retinguts i que no cal agredir-lo. A les 10 del vespre es torna a sentir la porta del garatge.
4: Se la porta, se sent ell com puja i com posa la clau, el meu pare crida i diu: Albert, no t'assustis, rendeix-te perquè estem retinguts, hi ha gent aquí a casa.
3: L'Albert obre la porta de casa a poc a poc. Els llums estan apagats.
4: Quan tanca la porta, el mateix que el meu pare, un per darrere l'agafa de la boca i li donen un cop a l'esquena i també amb una pistola li donen un cop de pistola aquí en el front que li va provocar un petit trau. Clar, jo també me recordo que quan arribàvem al quarto el meu pare com reclamant, no? Tipo, que no feia falta que li donessi un cop a la cara. Ja estava retingut, ja ens havíem entregat, no? Me recordo d'aquest moment de frustració, de que sobrava la violència. En aquell moment n'havia sobrat perquè ja ens havíem entregat.
3: Passen pocs minuts de les 10 del vespre i tota la família està retinguda a casa amb 4 segrestadors. Recordeu que al pis de sobre dels Borrell Bracs hi vivien els tiets?
4: Els tiets entren per la porta del carrer de dalt. Se sentia la porta al garatge, se sentia una trucada. És la tieta, és la que viu a dalt. Vale, ja es quedaven tranquils, se sentia la porta del carrer de dalt i se sentia la tieta com pujava. Se sentia el tiet, que també era banquer, precisament, i també arribava més tard. I s'anaven comunicant de tots els moviments que hi havia pel carrer.
3: Els segrestadors es passen tota la nit trucant. La família pensa que hi pot haver algú més a fora. La nit del 5 al 6 de març del 2009, a casa dels Borrell Bracs no passen les hores. Quarts de 12 de la nit.
4: Un obre la porta i ens pregunta on estan els puros. I clar, és una pregunta que a casa ningú fumava. I el meu pare sí que recordo que en un calaix ell sempre ha anat guardant puros que li regalen en un casament o qualsevol d'allò. I tinc la imatge que un dels calaixos del seu armari tenia puros. I com ells sabien que hi havia puros. Doncs bé, de cop apareixen fumant puros i bevent-se el whisky que hi havia en el menjador.
3: No només van beure whisky.
4: Aquella nit la meva mare havia fet una cassola de conill. Vull dir que ells van sopar el conill de la cassola i van vèncer els whiskies i van fer una bona festa.
3: Mentre els segrestadors estaven de festa, la família Borrell Bracs continuava tancada al dormitori.
4: Ens van deixar anar un cop al lavabo, vigilats per darrere, evidentment, i aigua. Ens oferien whisky, però evidentment no estaven per whiskies. I vam veure, sí, un cop sí que ens van donar aigua, però de menjar, res de res.
3: Una hora després, a quarts d'una de la matinada, puja la tensió.
4: Obre la porta de cop i volta i era l'home més gros, més corpulent, amb l'escopeta retallada, tanca la porta i ens comença a apuntar a un per un, que si va tot malament que ens matarà a tots, que volem els diners, que no diem res. Li va agafar un rampell. I de cop, un altre cop, el de la camisa vermella torna a obrir la porta i el torna a calmar, el torna a treure del quarto, ens diu que tranquils, que no, ningú prendrà mal si aconsegueixen els diners, que només volen els diners. Però clar, aquesta, clar, que t'apuntin amb una escopeta retallada en aquells moments era... no podíem estar molt tranquils, no? I ens tornen a tancar.
3: Els segrestadors no es deixen descansar en tota la nit. Es tornen a endur el Josep, el pare, unes quantes vegades a la cuina.
4: I quan li van demanar el mòbil al meu pare, i el meu pare va dir que no tenia mòbil, i van fer un comentari estil... I com un director de banco no tiene ni mòbil, no tiene caja fuerte, anda con un Citroën Picasso, vaya mierda director de banco...
3: A l'habitació on està tancada la família s'imposa un estat de terror psicològic.
4: Durant la nit, aquest, el violent, està sentat en el passadís davant de la porta del quarto on estàvem retinguts i obria l'escopeta, treia els cartutxos i el tancava. Obria, posava els cartutxos, tancava. I anava obrint i tancant i traient els cartutxos de l'escopeta. I el soroll aquell se't quedava gravat. I crec-crec, crec-crec, i crec-crec, i crec-crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
3: La família estava en estat de xoc.
4: Alguna coseta baixeta, dèiem, però no... El 99% del temps era en silenci. La meva iaia, pobreta... Sí que en algun moment li agafava algun rampell i començava a cridar. Malparits! Foteu-ho fora de casa! Foteu-ho al camp de casa! I clar, era, això també va passar dos o tres cops. I com li feies entendre a la gent, ara, com els hi feies entendre als segrestadors que la pobra dona no entenia molt el que passava, no? Però clar, ella cridant a les dues, a les tres de la nit, t'assusta, perquè a veure si passa alguna cosa, no? A veure si algú ve a veure què passa. Bàsicament perquè el segrestador violent, el corpulent, a la mínima que li semblava algun soroll o alguna cosa, entrava a l'habitació, tancava la porta i ens començava a amenaçar amb l'escopeta. Per tant, de seguida teníem clar que teníem que estar callats.
2: Pensem tota una nit amb unes persones armades, val? Aquí hi havia una pistola i hi havia una escopeta retallada, que van emmascarats, que estan traient de quan en quan pues, el senyor Josep, per tant, la família que es queda a l'habitació, la percepció de què està passant, què pot passar, què li poden fer, dic una mica tot el que et passa pel cap, i sobretot estem parlant de que hi ha dues persones d'avançada edat i que no estan en una situació còmoda ni idònia per reposar ni descansar. A part dels problemes físics que poguessin tenir a l'època, doncs també que no se'ls està, diguem, tractant correctament. Llavors, en tota aquesta situació d'angoixa, va passant la nit, els atracadors doncs, van bevent i fumant, etc.
3: En una de les ocasions en què els segrestadors s'emporten el pare cap a la cuina, l'alliçonen sobre el que haurà de fer l'endemà al matí.
4: Ell ha de fer el soroll que fa sempre en el mateix horari. S'ha d'afaitar, s'ha de vestir, s'ha de posar la corbata, ha d'obrir la porta del garatge a la mateixa hora que sempre. I tot això ho van estar parlant durant un bon rato. Després ell va tornar a l'habitació, ens ho va explicar, tot el procediment que s'hauria de fer.
3: L'activitat diària a casa de la família Borrell Bracs comença a les 5 de la matinada. Aquell dia no serà diferent.
4: Ma mare sortia a les 5 del matí a treballar i als voltants de les 5 del matí se sent la porta del garatge, que surt el cotxe de ma mare, es tanca la porta del garatge, ells fent com si fos una vida normal. I a les 5 del matí es va fer aquest moviment. Se sent la porta del garatge, se sent el cotxe de la meva mare i com treuen el cotxe i com es tanca la porta. Ho fa un d'ells. No sé si un dels que estava a casa o un dels que estava fora, perquè com que estàvem a dins de l'habitació, no, això no, és una dada que no l'hem sabut mai. I a les 6 agafen el meu pare i l'obliguen a fer la rutina, que és afaitar-se, el soroll de la afaitadora elèctrica, i la dutxa, tot el procediment de cada dia. Canviar-se, li van obligar a posar una corbata, petits detalls. Ell sempre anava en corbata, eh? Però que no, no sé. Són detalls que ells ho tenien tot mil·limetrat. Era tot molt minuciós.
3: Els segrestadors tornen el Josep al dormitori i esperen que es facin 7:15, que és l'hora que el banquer surt sempre de casa per anar a treballar.
4: Mentre arribava a les 6:30, els segrestadors no paraven de preguntar la quantitat de diners que podria haver-hi en la caixa forta, quants bitllets de 500, si hi haurien monedes o quina quantitat. Ells preocupats pels diners. Quantes bosses de basura necessitaria per posar els diners dins de les bosses i ser més fàcil a l'hora de... I quan va ser les 6:30, un dels individus va cridar «Vámonos!» i en aquell moment ens van agafar el meu pare i se'l van endur. I un dels que es quedaven li van dir «Acuérdate que me quedo con tu familia». I que et quedi clar que qualsevol cosa que facis malament, que sàpigues que jo em quedo aquí amb la teva família. Aquest era el violent, el més violent. Per tant, l'amenaça va quedar allà. I llavors el de la camisa vermella, com sempre, calmant els ànims i dient-li, no, tranquilo, que solo queremos el dinero, no le pasará nada a tu família. Vull dir, sempre el yin i el yang, no?
3: Però el de la camisa vermella marxa amb el pare.
4: Llavors baixen, treuen el cotxe del meu pare, com sempre, obren la porta al garatge, treuen el cotxe, tanquen la porta al garatge i llavors el meu pare el pugen en el cotxe negre.
3: Fixem-nos bé en els moviments que fan en aquest moment els segrestadors.
6: Els dos segrestadors que s'emporten al Josep són el de la camisa vermella i un dels dos subalterns més jovenets. I a casa dels Borrell s'hi queden el violent i el quart individu, que també sembla que es limiti a obeir ordres. El Josep el porten al garatge, sí, però no el fan pujar al seu cotxe. El fan pujar al Seat León de color negre, on hi ha un altre individu. És el cinquè dels atracadors que no ha sortit a escena fins ara. El Josep li crida l'atenció que el vehicle té els vidres entelats com si algú hi hagués passat la nit a dins. Al Seat León hi van el Josep i dos dels segrestadors. El cinquè individu, el que ha vist ara per primera vegada, condueix el Citroën Xara Picasso.
2: Seguint a la Picasso, que la condueix un dels atracadors, doncs el Seat va darrere. A les afores de, diguem, el nucli central de la Roca, doncs allí en una plaça deixen el vehicle estacionat, el Citroën Picasso, i tots pugen, bueno, puja el que queda, puja al Seat León. I amb el Seat León se'n van fins a la sucursal de Mollet del Vallès.
3: Ara ja van tots al Seat León, el Josep i els tres segrestadors que el porten a la sucursal per agafar els diners. El Josep va amb el cor encongit, està molt nerviós. Tot i això, es fixa que a la jaqueta del conductor, a l'esquena, s'hi veu una bandera. Li sembla que és la del Japó. Trigaran mitja hora a arribar a l'oficina de Mollet del Vallès. Mentrestant, a casa dels Borrell Bracs, la tensió continua en augment.
4: En aquell moment, en el meu germà i a mi ens treuen del quarto, ens treuen de l'habitació on estem amb la meva mare i la iaia i l'avi, ens posen a l'habitació del davant, amb un llit individual, els dos estirats cara avall, un al costat de l'altre, així, i amb l'escobeta retallada, apuntats. Aquí va ser el moment que més va marcar, no? Perquè estàs molt rato apuntat amb una escopeta retallada. En aquell moment no ets persona, no recordo tenir res en el cap. En aquell moment estàs allà esperant i el destí, i que vagi tot bé, però que no saps com acabarà. Perquè jo imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt, molt fàcil, no? I en aquell moment allà, estan apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Era un moment que no tenies res al cap. Simplement esperar que passés el temps i esperar. Van quedar que abans de les 8 es tenien que fer una trucada definitiva per saber si havien aconseguit els diners o no. I el resultat era clar. I si havien aconseguit els diners, ells marxarien i si no, doncs començarien a buidar l'escopeta, no?
3: Durant aquesta mitja hora, els segrestadors es truquen unes quantes vegades.
4: On esteu? Estem a l'altura de Vilanova. Estem entrant a Mollet, ja. És tot el rato comunicant-se.
3: tot el rato comunicant-se. Ja veureu per a què serveix aquest tot el rato comunicant-se. Un incís abans de continuar. Els segrestadors han pres les seues precaucions. Tota la nit han dut passamuntanyes i ara, per anar a la sucursal, s'han emblanquinat la cara i s'han disfressat.
2: Quan van al banc per obrir les caixes fortes, ells van caricaturitzats, es fiquen una perruca, es fiquen un bigot i etcètera, no?
3: Això complicarà bastant la vida dels Mossos, però ja hi arribarem. You want
6: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
3: De moment, el Josep i els segrestadors arriben a la sucursal i aparquen al davant.
2: Un cop estan a la sucursal de Caixa de Catalunya, el conductor baixa a fer unes voltes de vigilància pels voltants de la sucursal per verificar que tot està correcte, que tot està tranquil i que ningú s'ha alertat de la situació. Mentrestant, continua esperant el senyor Josep dins del vehicle fins que ja diu, bé, ja és l'hora, que més o menys jo tinc que obrir. I llavors ell baixa, se'n va cap a dins de la sucursal, desconnecta l'alarma, obre la caixa forta, pensem que la caixa forta té un retard de 10 minuts, llavors, per tant, obres la caixa forta, t'esperes els 10 minuts per poder-la, diguem, obrir, i amb unes claus que havien a la caixa forta, ell acciona el retard de 10 minuts de dos caixes automàtics que havien en aquella sucursal.
3: Mentrestant, a la Roca del Vallès, a casa, el Lluís i l'Albert estan bocaterrosa i apuntats pel segrestador més violent de la banda amb una escopeta retallada. En aquell moment, l'atracador està molt nerviós. A la sucursal, el Josep ja ha obert la caixa forta i ha començat a posar els diners en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan estan plenes, el Josep surt de l'oficina. No ho sap amb exactitud, però està segur que està portant més de 100.000 euros als segrestadors, 50.000 a cada mà. El Josep no sap la xifra exacta, podria ser superior, però al cap només hi té la família. Ha de sortir tot bé perquè té el convenciment que si alguna cosa falla, els segrestadors són capaços de tot. I en aquell moment passa una cosa que no estava prevista.
4: Es creua un company seu que feia treballar. I el meu pare, òbviament, totalment trastornat, li comença a cridar que marxés corrents a la sucursal del costat, que hi ha hagut una baixa i ha anat a suplir la baixa i que hi vagi corrents.
3: Els segrestadors observen l'escena des del Seat León. El Josep està molt nerviós i no sap si el treballador ha notat alguna cosa. Ja falta molt poc per a les 8 del matí, que és l'hora clau, i a casa dels Borrell Bracs la tensió està al nivell màxim.
4: Tot el rato s'havien comunicat, però entre les 7.50 i les 8 es van deixar de comunicar. Et pots imaginar el nerviosisme dels segrestadors que estaven a casa.
3: Sabeu com van anomenar els investigadors aquest cas?
2: El vam anomenar cas Bandits, que surt el Bruce Willis, no? I que es dediquen a atracar bancs i que fan això, no? Que segresten a la família del director i el dia següent van i obren la sucursal mentre està la família retinguda i roben el d'això. Però en aquella pel·lícula el rol dels atracadors és un rol professional, amb calma, amb tranquil·litat, etc. Aquí no, aquí de moment és tot imposar la por i l'agressivitat i sempre colpejant.
5: Doctor Àngel Cuquerella, metge i psicòleg forense. Què aconsegueixen els segrestadors aïllant tota la família en una habitació i no donant-los res de menjar durant tota la nit? O sigui, només els van donar aigua una vegada i els van deixar anar al lavabo també una vegada.
7: Bé, amb situacions de segrest, amb situacions on diguéssim, hi ha un dominant o uns dominants i uns dominats, no? Diguéssim que el que fa la deprivació sensorial o el que fa el debilitar fisiològicament a les persones és fer-les més vulnerables. Per tant, el que es aconsegueix no donant menjar, no permetent que algú dormi, no permetent o fent-ho molt puntualment que evacuïn les seves necessitats fisiològiques o que puguin moure's lliurement, controlant i minimitzant aquests fets tan necessaris, el que faran és bé anar sotmetent cada cop més a les víctimes i tenir-les més a disposició. La submissió implica el major control amb el mínim esforç per part d'agressor o agressors.
5: I amb això poden canviar la seva voluntat, també, o la capacitat crítica?
7: Si és molt intensa la pressió i si és molt intensa la privació, i això vol dir que segon a segon, minut a minut, es va visquent aquesta situació de tensió, o es perllonga, no?, hores, dies, cada hora o cada dia que es perllongui més, probablement més vulnerables seran les persones, diguéssim, sotmeses a aquest règim de pressió. Evidentment, si hi ha una situació crítica, una situació en què la supervivència es posi en joc, deixa d'actuar tant el raciocini i ja passa a actuar, diguéssim, l'adaptabilitat del subjecte al que pugui significar viure o no viure. Per tant, ja és una qüestió de supervivència pura i dura, no?
5: Clar, aquí tenim 12 hores de pressió, tota una nit, amenaçats sota pistola.
7: Bé, és una situació com aquesta, és una situació de tensió, d'alta tensió. Per tant, quan hi ha tensió i quan hi ha risc per la vida, no hi ha mediació, no hi ha diàleg, hi ha sotmetiment, per tant, adequació total al que els agressors o el grup agressor decideixi, no? Hi ha una indefensió presa, que es diu en psicologia. Quan un fa una cosa i el resultat no és l'esperat, deixa de fer-la i el resultat tampoc és esperat, és a dir, quan la resposta davant d'un estímul o d'una actuació mai és la mateixa, per tant, no podem preveure el futur, el que es fa és indefensió presa, és a dir, no ens movem i, per tant, assimilarem els cops o el maltractament d'una manera passiva perquè no hi ha manera de poder-ho evitar. Perquè ho comparem, seria una mica comparable a un llarg procés de maltractament entre éssers humans, al fi de la qual pues, ve la dona o el grup o els rehens pues, es veuen ja, diguéssim, sense cap mecanisme d'afrontament ni de resistència, perquè facin el que facin, la resta, els agressors, continuaran dominant. Per tant, és inútil fer cap gest, diguéssim, de modificació de l'entorn. No?
5: Això explicaria el que deia el fill de Lluís, que explicava que el 99% del temps van estar callats.
7: Bé, és que quan es dona una situació de desigualtat, una situació amb la que no hi ha diguéssim, equiparació entre l'emissor i el receptor, no hi ha un paral·lelisme, és millor atendre a les indicacions de la persona que en aquell moment té un rol dominant. Per què? Perquè probablement la nostra supervivència, la nostra integritat, probablement s'allargui més d'aquesta manera que mostrant confrontació, si no ens portarà res, clar.
5: En aquest grup el que observem és que n'hi havia un dels segrestadors, atracadors, que feia de dolent, que era molt agressiu amb les víctimes, i després n'hi havia un altre que el calmava. És un repartiment de rols habitual en un grup delinqüencial d'aquest tipus?
7: Si sobre la gent dominada en qualsevol situació asimètrica, no?, i d'autoritarisme, diguéssim, hi han actuacions indefinides i poc previsibles per part dels agressors, l'agredit o la persona sotmesa no sabrà com, per on va allò ni com acaba allò. Per tant, si un agressor dona una ordre i l'altre agressor en dona una altra o es comporta de manera diferent, el que segurament genera això és estupefacció i no previsió per part de les persones sotmeses. I això augmenta la vulnerabilitat. És a dir, no saber per on aniran, perquè un fa una cosa i l'altre en fa una altra, genera més inseguretat, i l'inseguretat genera dependència emocional segur.
5: Abans dèiem que la família víctima d'aquest segrest, doncs, els van tenir tancats en una habitació, no els hi van donar menjar, només aigua. En canvi, els segrestadors van fer tot el contrari, es van menjar el conill que havia preparat la Rosa per sopar i es van dedicar a beure whisky i a fumar i a regirar-ho tot. Què demostra aquesta conducta?
7: El que demostra probablement en bandes delictives és experiència, és bon maneig de la situació i davant de les víctimes, doncs, control en tot moment del que estan fent. Per tant, fins i tot una aparent posició lúdica o de relax, no? Això suposo que per les persones sotmeses sempre és perillós, perquè una persona relaxada, una persona, diguéssim, que és capaç d'actuar amb parsimònia i amb autocontrol, probablement pot arribar més lluny fent mal, no? No per als estreps, no. I això jo crec que sempre és més perillós que una persona inestable.
5: Podríem parlar que hi hagués entremig del grup de segrestadors algun perfil, algun psicòpata?
7: Bueno, podria ser que hagués o bé trets psicopàtics, o bé un perfil psicopàtic, o bé trets mixtes de personalitat. Però el maquiavelisme i la fredor emocional probablement formarien part d'un grup així, no?
8: Els atracadors de la pel·lícula Bandits ho tenien tot controlat, fins i tot els girs inesperats de guió. Els segrestadors de la família Borrell Bracs, de La Roca, ho tindran tot igual de controlat? Es deu haver adonat d'alguna cosa el treballador de Caixa Catalunya que ha aparegut accidentalment en escena? Sonarà el telèfon a les 8 a la casa de La Roca on està retinguda la família? Ho sabrem el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
9: Crims. Guionistes, Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Okay.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. A aquesta hora els bombers donen per superat el moment crític de la jornada d'avui contra els incendis amb diversos focus simultanis. Les autoritats fan una crida a la prudència davant dels dies de risc molt alt que encara han de venir. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
2: Bona nit. Els cossos d'emergències donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà i el de Sentmenat han quedat estabilitzats, mentre que a Navarcles i Aiguamúrcia les tasques d'extinció continuen amb bon pronòstic. Aquests dos últims són els que més inquietaven els bombers, que demanen, això sí, màxima prudència per als pròxims dies. David Borrell, cap del cos, i Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Dos incendis que pintaven molt malament i, per tant, doncs, haver aconseguit, no estan estabilitzats, però sí que en vies d'estabilització, diguéssim que molt satisfets.
4: Donades les altes temperatures, molta precaució, molta prudència i, sobretot, evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
2: Àlex Gerald Robert, Catalunya Ràdio, Cerdanyola del Vallès.
1: A Navarcles, al Bages, diuen els bombers que l'incendi ja està en vies d'estabilització. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees. Protecció Civil ja ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Sobre el terreny, des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages. Maria Costa, bona nit.
5: Bona nit. Si el bon pronòstic de l'incendi que ja es troba perimetrat ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Protecció Civil ha enviat el missatge és alert que demana alhora no acostar-se a la zona afectada. En parla 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del centre de comandament dels bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
5: L'actuació dels ADFs i també els pagesos ha estat clau per aturar també les flames. És que hi han vingut fins una trentena de tractors a segar els camps per protegir les granges. Maria Costa, Catalunya Ràdio, Sant Fruitós de Bages.
1: I l'incendi a la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, té bon pronòstic. Segons els cossos d'emergències, els bombers hi han treballat amb una quarantena de dotacions. Les flames han calcinat de moment una setantena d'hectàrees i Protecció Civil acaba de desconfinar les 1.600 persones de municipis com ara Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. L'última hora, unitat mòbil al Montmell, Xavier Espel i Jordi Barranca.
7: Bona nit. Aquest incendi del Pla de Manlleu al terme municipal d'Aiguamúrcia, a la comarca del Camp, té un pronòstic favorable i està en vies d'estabilització, en paraules dels bombers. De fet, en aquest sentit, fa pocs minuts s'ha enviat un missatge és alert informant de l'aixecament del confinament. Bones notícies, per tant, per veïns com el Marcos i la Jèssica, que han viscut durant tota la tarda preocupats.
8: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa, i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
9: Jo, quan he arribat, m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment, doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
7: Un espai natural aquest de la Serra del Montmell, al qual, per cert, demà no s'hi podrà accedir. Xavier Esbel, Jordi Barranca, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio del Montmell.
1: I a Mollerussa, els bombers treballen per extingir un foc d'un altre tipus. Crema, en aquest cas, a l'exterior d'una indústria de cartró ondulat. Ha cremat també un camp del costat. De moment, l'incendi només afecta l'exterior de la fàbrica. Lleida, Júlia Albacar.
10: Bona nit. El foc ha començat sobre 8:15 del vespre a l'exterior de la indústria on cremen bales de paper. De moment, no hi ha afectació a les naus de la fàbrica, però les flames sí que han arribat a un camp del costat que ha cremat. Hi treballen 18 dotacions terrestres dels bombers. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: I ara els esports amb Sergi Andreu.
11: Alexia Putellas ha estat presentada avui com a nova jugadora del London City amb una durada de contracte sense especificar. El migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, és nou jugador de l'Espanyol. Format al Corinthians, arriba cedit pel PSG. L'última temporada ha jugat al Braga, de Portugal. També en futbol, aquest dimecres tenim jornada de descans al Mundial, abans dels quarts de final, que comencen demà, i on s'enfrontaran França, Marroc, Espanya-Bèlgica, Noruega-Anglaterra i Argentina-Suïssa. En ciclisme, triomf pel neerlandès Olaf Kooi a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França. Thorstein Traen manté el mallot de líder i ha abandonat Alex Molinar per una forta caiguda en els últims quilòmetres que li ha fracturat el dit d'una mà. I la penya ha fet oficial el fitxatge d'Isaac Nogués. L'escorta torna a Badalona després d'una temporada al València. Signarà per dues temporades.
0: Fins aquí les notícies.
12: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
15: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
14: I se't transmet el fred a la mà?
15: Suposo.
14: Oh.
16: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: actual Itàlia.
1: Ja tornem a ser Itàlia, punyetero?
0: Bueno, ja no és ben bé Itàlia perquè no existeix encara. Bueno. Però som a la República de Florència, que és ben bé com ens la imaginem, eh? Una capital esplendorosa envoltada dels poblets típics de la Toscana, farcits de vinyes, oliveres i xiprers. Oh. Anchiano és un d'aquests pobles. En una austera casa de pedra, als afores, hi ha nascut el nostre protagonista.
1: Bueno. Es diu normal, un plor normal.
0: Un plor normal, sí, en principi el nen està bé. Es diu Leonardo i és el fill il·legítim d'un ambaixador florentí i una jove camperola.
1: Com de jove? Jove camperola vol dir més jove que el pare?
0: Aviam. Ell és ambaixador.
1: Val.
0: Ja saps que no és un càrrec que... fa 18 anys i l'han fet ambaixador.
1: No! No.
0: Ell és granadet. Ell ronda els 50 anys.
1: Val.
0: I ella menys, ella.
1: Menys de 50.
0: Menys de 50.
1: Menys de 50, sí,
0: però també té un 5, eh? També...
1: És el 5 va darrere?
0: El 5 va darrere, sí.
1: Bueno, no passa res.
0: No pot ser 45?
1: Sí, tant.
0: Sí,
1: però és que en aquella època era estrany tenir un fill amb 45, era molt perillós.
0: Sí, no, no.
1: Bueno, llavors deuen ser 35.
0: Bueno, no, també és perillós tenir un fill amb 15.
1: Per altres motius.
0: Sí.
1: L'ambaixador va molt fort, eh?
0: Sí que va fort. La pobra mossa no es pot fer càrrec del nen.
1: Clar.
0: De manera que el seu pare, encara que sigui un faldiller sense escrúpols, decideix endur-se-la al seu castell i cuidar-lo com si fos seu. Bueno, és seu, de fet, és seu.
1: Sí, sí, però la cara de la dona ha de ser un poema, eh? Mira, nena, porto un fill, però tranquil·la, que no és teu.
0: Per sort, el pare no té dona. Però està festejant amb una noia, això sí.
1: Sí, clar.
0: Una noia de 16 anys. Està bé, perquè és que la meva dona de 16 anys no l'aguanto. Me'n vaig amb una de 15.
1: Està insuportable l'edat, s'ha tornat insuportable.
0: Per evitar que el seu fill doni problemes, canvia d'opinió finalment a última hora i decideix fotre'l fora d'allà. El pobre Leonardo és enviat directament amb el seu avi.
1: No sé que volta aquest nen acaba de néixer.
0: Sí, tu. Per sort, aquell home el tracta bé. El bateja i l'ensenya a llegir i escriure. Passarà els primers 5 anys de vida en un ambient feliç i tranquil. Sembla que el petit Leonardo ha estat de sort i ha trobat el seu lloc al món. El problema és que l'avi es mor. Oh, sí. És el que els avis ja ho fan,
1: això. Els avis és el que passa, sí.
0: Es moren.
1: Sí, o quina l'avi es mor. Quina sorpresa, no?
0: No. L'avi
1: es mor.
0: A la que li dieu avi, ja sapigueu que el tant % de possibilitats de que mori és més alt. És més alt que quan dius germà petit.
1: És molt diferent. És molt diferent. A no ser que sigueu gitanos, que els avis són més joves.
0: És veritat. Perquè tenen canalla més joves.
1: Tenen canalla tots més joves.
0: Ah.
1: Van a fondo perquè saben el que s'ha de fer, que és tenir canalla jove. De gran car d'una mandra, nano.
0: Exacte. Ja l'altre dia vaig sentir una entrevista d'en Jordi Pujol i l'Artur Mas que ho explicaven.
1: A veure, un moment.
0: Que deien que s'ha de tenir canalla. Deien, no, en Jordi deia, no cal set com jo...
1: Bé,
0: però...
1: bé que ho digui.
0: Bé que ho digui.
1: Perquè...
0: Però... però aquell...
1: És una cosa... Parlar sobre... Exacte, dos homes parlant sobre tenir fills.
0: Sí.
1: És el que la Catalunya necessita.
0: Una... En Jordi va concloure dient una societat sense canalla és una societat morta.
1: I no és cap metàfora.
0: No.
1: Perquè
0: no.
1: És que...
0: És així, aviam, és així. En fi...
1: Aviam, en Leonardo on té ara?
0: En Leonardo, al final, l'avi s'ha mort
1: sí.
0: I se'n torna amb el seu pare.
1: Doncs, got trencat i látigo fuet, que ja doncs... sabem que els pares d'aquella època...
0: No.
1: Borratxos i...
0: T'equivoques, Jair. Te'n recordes que el pare era un faldiller i s'havia ajuntat amb una mossa de 16 anys?
1: Doncs sí.
0: Doncs resulta que aquella dona és un tros de pa i es fa càrrec d'en Leonardo com si fos fill seu.
1: Bé.
0: En Leonardo passa els següents 2 anys de vida en un ambient feliç i tranquil.
1: I la noia es mor.
0: Ui, tant que es mor.
1: Es moriran tots menys el pare.
0: Sí, noi, tu... Però en aquella casa no hi ha temps per trobar a faltar una mare. Al cap de pocs mesos, el pare se'ns ha tornat a casar amb una menor d'edat. Al llarg de... Esses són les que li agraden.
1: Bueno, n'hi ha una altra que...
0: Sí, l'altre dia ho vaig veure, també.
1: Sí.
0: Que no n'ha agafat cap que tingui més de 30 anys.
1: Nadu. És aquella malaltia que té Leonardo DiCaprio.
0: Sí.
1: Llavors què et dic? És una síndrome?
0: Mira, tots els Leonardo DiCaprio...
1: I què?
0: I no, ara pensar com es diu l'altre, no es diu pas Leonardo, no. Bé, al llarg de l'adolescència d'en Leonardo, aquell home es casa 4 vegades i té 12 fills. El nostre jove Leo s'adona que s'haurà de buscar la vida pel seu compte.
1: Acabarà de carboner el Titanic o fregant plats.

0: molt puto el segle XV.
1: Home, no. Com va acabar Carbonell el Titanic al segle XV?
0: El Titanic de l'època.
1: El Leonardo té massa talent per acabar fregant plats. Potser no us ho hem dit, però el nostre jove amic vol dedicar-se a l'art. No té clara la disciplina perquè té traça en tot. Es passa el dia dibuixant, escrivint, interessant-se per la cultura i la ciència.
2: És un adolescent renaixentista. Leonardo, què més? Com es diu?
1: Això no ho hem dit tampoc, encara. És veritat. El nostre amic es diu Leonardo da Vinci.
2: Han sortit els nens de Catalunya a aplaudir al carrer. Que el demanaven pel carrer. Però aquest personatge no l'hem fet.
1: No l'hem fet, Jair. És un personatge nou. No.
2: O sigui, portem 784 programes.
1: Sí.
2: Hem parlat de Carlos Sainz. I encara no havíem fet la biografia de Leonardo da Vinci. I ens han donat un premi Sapiens a la divulgació. Si us plau, demano perdó.
1: Perdó. I amb Carlos Sainz també va inventar coses. Bueno, estem esmenant els nostres errors, Jair. No som infal·libles, tampoc.
2: No, ja som millors que Amazon.
1: Exacte. No té res a veure que sigui o no sigui italià. Era un personatge massa important per deixar-lo escapar. Per tant, centrem-nos. Tenim en Leonardo, que vol dedicar-se a l'art. En aquella època no era com ara, que qualsevol pintamón es pot dir que és artista.
0: Ostres, va grapats, eh?
1: Som a l'any 1468.
0: Sí.
1: I el que hi ha són artesans, de moment. Mm. Per això mateix, en Leo entra d'aprenent al taller d'Andrea Verrocchio, un dels més famosos de Florència. Allà es fa amic de pintors com Botticelli o Ghirlandaio.
0: Tots eren Sant Cristos grossos de Florència, eh?
1: Sí, sí, és que és la capital de la cultura, Jair.
2: Molt bé, m'agrada molt que vegis Ghirlandaio i el pronuncis perfecte.
1: Home,
2: perquè la gent veu... No, home, no, que la gent veu una... La gent veu una G i una H i tenen un ictus,
1: eh? S'atabalen, sí, sí. Sí,
2: ah, molt bé, ara parlarem més d'Itàlia.
1: D'algo ha de servir les classes
2: d'Itàlia. No, és que ara anava a dir...
1: Al taller de Verrocchio, en Leonardo aprèn tot el que cal saber sobre l'art de la pintura.
2: Vale, i quants quadres pinta? Va, dóna'm datos ja.
1: No gaires, eh? No, de moment, el primer any se'l passa netejant els pinzells de Verrocchio.
2: Un any netejant pinzells?
1: Sí, noi.
2: T'han de cardar les mans una pudor d'aigua ras?
1: Sí.
2: Allò no marxa, eh?
1: No. I per la pell, va bé?
2: Ui, sí, va bé, l'aigua ras. Va perfecte. Queden les mans...
1: Deixa les mans ben hidratades. La preparació és lenta, però només d'estar en contacte amb els estris de pintar, en Leonardo li apareix la mirada pura i brillant. Passen 4 anys fins que en Verrocchio li deixa pintar una mica de núvol en un quadre seu, el baptisme de Crist.
2: Una mica de núvol. Sí. Noi, és en Leonardo da Vinci, eh?
1: Bueno, no, però no ho sap ningú encara, Jair. En Leonardo també li sembla poca cosa, de manera que, a més del núvol, aprofita per pintar un dels àngels que apareix al quadre. I el que succeeix a continuació us sorprendrà. Quan la gent veu el quadre, diuen... El millor de tot és aquest àngel.
2: Bé, és que es veia venir. És que no deixis que en Leonardo t'acabi el quadre.
1: Clar. En veure el quadre, Verrocchio s'adona que ha sigut superat pel seu alumne. En Leonardo només té 20 anys.
2: Ha cardat els pinzells a terra, l'altre...
1: Mira, ben aviat la seva fama com a pintor comença a despuntar. Rep encàrrecs per part de mecenes i de membres de l'Església. Pinta els seus primers quadres i de seguida pensa que pot dedicar-se a altres camps de l'art. Amb 26 anys, s'ofereix com a enginyer i arquitecte per aixecar el baptisteri de Sant Joan de Florència.
2: Amb 26 anys. Tu què feies amb 26 anys? Eres l'arquitecte del baptisteri de Florència amb 26 anys, Peyu?
1: Sí, jo no sé ni què collons és un baptisteri. El cas és que en Leonardo és un geni, però no tothom el valora de la mateixa manera. L'any 1481 s'emprenya com una mona perquè no li donen una feina.
2: Quina feina?
1: Home, la decoració de la Capella Sixtina.
2: Home! Cuidado, aquest contracte si et cau, eh?
1: Home. Home.
2: Cuidado, cuidado. Això... Aquí no ara... truques a...
1: No.
2: Això no t'ho fan.
1: No.
2: Hermanos Monedero.
1: No.
2: Carpinteria d'alumínio.
1: No. És una merda perquè ara ja no pot passar això. Ara s'enduria Ferrovial. Ara.
2: Sí. Sí, sí, però si se les pinta el sostre... No, això t'ho fa... Sí, això a CS.
1: En fi, ni tan sols en Leonardo da Vinci l'han trucat per fer aquesta feina. No el consideren digne i li encarreguen a un tal Michelangelo.
2: Aquí truquem.
1: Michelangelo. Diuen que té més experiència el Michelangelo.
2: Bueno, pues va, encarrega-li en ell. En Michelangelo, és que era una època que no es feien a dit les coses, eh?
1: No.
2: Bueno, si les feies a dit, l'encertaves igual.
1: Clar.
2: Perquè en Michelangelo, quina arma duia?
1: De les... ara, de qui parlem, ara?
2: Ara de les tortugues.
1: Ah, de les tortugues, sí.
2: De les tortugues. De les tortugues, sí. Perquè en Leonardo...
1: Sí.
2: Duia dues katanes.
1: Sí que és
2: perquè
1: veritat.
2: Era el blau. Leonardo era el blau, eh? M'equivoco, m'equivoco?
1: Tallava la pizza quan queia.
2: Tallava la pizza. I llavors, en Michelangelo què duia? Els nunchakus?
1: Els nunchakus. Sí, sí,
2: sí. O dos ganivets? No. Era un quillo. Què? Perdona? Tenim algun expert?
1: Nunchakus.
2: Michelangelo duia nunchakus, eh?
1: L'Albert
2: Ortuño de la beguda alta
1: diu que uns nunchakus.
2: Doncs ja està.
1: No ho sé.
2: Doncs ja veia Sant Rafael el dels pinxos i en Donatello era el del pal.
1: És veritat. Bona merda d'arma, també. Que toqui el pal.
2: Sí. I a Michelangelo li agrada ballar.
1: Això sí que ho sabem.
2: Això deia la cançó.
1: Sí. Michelangelo li agrada ballar. Bueno, el Michelangelo de Florència no va armat, però és l'artista més important de la ciutat i segurament del món. És lògic que l'hagin escollit a ell per decorar la capella del Vaticà. Però en Leonardo està ben emprenyat. Far de Florència, decideix marxar a Milà.
2: Sí. S'està molt enfadat per marxar a Florència.
1: Si aquí no me donen feina, me'n vaig a un altre puesto. Ja està. Allà aconsegueix feina només arribar-hi. La confraternitat de la Immaculada Concepció li encarreguen un quadre i ell pinta La Verge de les Roques.
2: Bon quadre.
1: Una de les seves obres més emblemàtiques. Quan està a punt d'acabar el quadre, en Leonardo passa la factura i els fa signar un document on demana que se li cedeixin els drets per poder-ne fer còpies.
2: Ben jugat, Leonardo. Sí,
1: però els de la Immaculada Concepció li diuen que res d'això, que aquell quadre és seu i que volen que sigui únic.
2: Ostres, tu.
1: En Leonardo diu que si no signen el contracte, no acaba el quadre i diu que portarà el cas als tribunals.
2: Però què és aquest merder?
1: Mira.
2: Què és aquest merder de pintors i d'església?
1: Mentre...
2: Clar, no hi havies GAE.
1: No hi havies GAE. Que ara està tot claríssim.
2: No, ara queda...
1: O que pesats amb les eleccions de les GAE, tu. M'arriba un correu cada dia de candidats de les GAE.
2: És que no voto per pesats, eh?
1: És que, clar, és que jo al final que ho facin els de sempre. Que no sé qui són.
2: Ja cedeixo el meu vot, home, ja està.
1: Mentre els tribunals decideixen què s'ha de fer, en Leonardo parla amb el rei de França i li diu si vol comprar el quadre.
2: Com?
1: Quan el rei li diu que sí, en Leonardo contracta dos germans pintors perquè facin una còpia de l'obra.
2: Però què és aquesta?
1: Mira,
2: què és això?
1: És un avançat al seu temps, Jair, i no vol que li prenguin el pèl. A més, està ocupat. A Milà li plouen els encàrrecs, però també té una oferta molt temptadora per tornar a Florència i posar-se les ordres de Llorenç el Magnífic.
2: Amb aquest nom pot anar o molt bé o molt malament, eh?
1: Sí.
2: Llorenç el Magnífic m'ha encarregat unes obres.
1: Veiem.
2: Aviam. Aviam.
1: En Llorenç és pràcticament l'amo de Florència. Fa tornar en Leonardo des de Milà i el nomena enginyer ducal i organitzador de festes oficial.
2: Càrrec de fantasia, eh? Sembla una feina que te l'hagi de fer Petit Nicolàs,
1: sí, noi,
2: avui en dia.
1: No sé qui ho porta, això, ara, a Catalunya. Qui és l'organitzador de festes oficial?
2: Em penso que és l'Àngel Llàcer. No, que està molt liat fent coses, però sí. Algú, rotllo, el Mago Pop, hauria de ser.
1: Sí. Algú que sàpiga.
2: Home, perdona, jo a una festa em diuen l'ha organitzat el Mago Pop.
1: Oh, i jo hi vaig, jo també.
2: Hi vaig, sí, perquè sí. Hi haurà sorpreses.
1: Sí.
3: Cuidado.
1: Amb aquest nou càrrec, en Leonardo ja té la vida assegurada. Li posen un equip d'ajudants a la seva disposició i pot decidir quin tipus d'encàrrec accepta i quin no. Com que ja és un artista de renom, no cal que treballi per comerciants capritxosos. Els seus clients són gent com el papa de Roma o el rei de Venècia.
2: Carai! Ostres, no els tenim nosaltres, aquests clients.
1: No, a mi no m'han carregat mai un formatge, eh?
2: El papa. Pensava que no, encara un monòleg encara ho és entès, però un formatge... Deu tenir tant de formatge el papa de Roma,
1: suposo,
2: tot el que vulgui.
1: Suposo que sí, clar, bueno, viu a clar, Itàlia.
2: Podríem mirar de fer-li arribar.
1: Som bons productors de formatge, els italians.
2: Però no...
1: Podríem venir a fer una fira de formatgers italians a Catalunya.
2: Això ho pots portar tu perfectament?
1: O en Salvador Illa.
2: No, no, perquè en Salvador Illa no parla italià.
1: Ara vol fer una escultura d'un cavall, el nostre amic Leonardo, tu. Sí, es dirà Il Cavallo. No s'hi ha matat amb el nom.
2: No.
1: Serà un homenatge a un dels seus benefactors. L'escultura no té misteri. És un cavall de bronze de 70 tones.
2: Perdona? 70 tones?
1: Sí.
2: On és aquesta bestiesa? Anem a veure. Com és que no...
1: Què? No existeix. Per desgràcia, quan ja té el motlle d'argila fet, apareix l'exèrcit al seu taller i li requisen tot el bronze. El necessiten per fer canons per defensar Florència dels francesos.
2: És que no falla, eh? Hi ha una desgràcia i hi ha francesos pel mig.
1: Sí, noi.
2: Deixeu-li acabar el cavall. 70 tones de bronze?
1: Jo ara no, cuidado, no faig la idea de què
2: són molts cotxes, eh?
1: Sí.
2: Quan pesa un cotxe?
1: Molt, depèn.
2: Bueno, un Twingo pesa una tona. màxim.
3: I menys.
2: I menys, no? Un Twingo? Crec que entre 4 el tombàvem, eh?
3: Un Twingo jo crec que pesa 500, com un toro deu pesar.
2: Pues
3: 500 quilos.
2: 500 quilos un Twingo. Doncs 70 són 140 Twingos.
3: Una sobre l'altra.
2: Una sobre l'altra impressiona, eh?
3: Sí, sí.
2: Hosti, és un cacho el cavallo, eh? És un cacho cavall.
1: Bé, aquest fet trasbalsa en Leonardo. Pensa que potser hauria de deixar l'art de banda i dedicar-se a estudiar enginyeria militar. La millor manera que els francesos no el tornin a molestar és inventant armes de destrucció massiva.
2: Ui.
1: Durant els següents 3 anys, en Leonardo es dedica a crear andròmines tan avançades al seu temps que els seus ajudants pensen que s'ha tornat boig. Un dia es lleva al matí i fa 4 gargots a la pissarra. Diu que ha inventat una màquina de volar.
2: S'ha tornat boig.
1: Bueno.
2: És que tu deixes un pintor sol massa estona. Eh?
1: No, sí. T'explico com funciona la màquina.
2: Sí.
1: Mira, para atenció.
2: Aviam.
1: És una construcció helicoidal.
2: Ja m'he perdut.
1: Bueno, un moment.
2: Torna a començar. Torna a començar.
3: No tan rápido, científico.
1: Té forma d'hèlix.
2: Ah,
1: ara sí.
2: Ai, comença per aquí.
1: Fa 15 metres de diàmetre.
2: Ostres.
1: I una estructura amb unes barres de ferro on hi van 4 homes enfilats que han de pedalar per moure l'hèlix.
2: Ostres!
1: És com una rodeta d'un hàmster?
2: Sí.
1: Fent anar unes hèlices.
2: Sí, però no sé si un vol Barcelona-Miami te l'aguanten, no estic pedalant, eh?
1: Has de...
2: M'he cansat.
1: Has de donar... Doncs... Molt Red Bull haurien de prendre. Red Bull té d'ales,
2: sí.
1: No?
2: Sí, piernes.
1: L'invent, contra tot pronòstic, és descartat i en Leonardo es dedica a perfeccionar-ne d'altres ja existents. Dissenya canons, ballestes, catapultes i armadures. També inventa un tanc.
2: Eh?
1: Un tanc, el que sents, era un tanc, un carro de combat blindat, una mena de piràmide de ferro i fusta amb 2 paios a dins que disparen. I has de pensar que tot això ho fa mentre pinta i fa plànols de catedrals.
2: Però en Leonardo no descansa?
1: Sí, home, sí, tant que descansa. El que no fa és dormir.
2: Què?
1: No té temps per dormir. No dorm?
2: Sí, clar, no dorm, eh?
1: Fa becaines de 15 minuts cada 4 hores. Diu que amb això ja en fa prou.
2: 15 minuts cada 4 hores?
1: Sí.
2: Però això també ho deia DJ Pastis.
3: No hace falta dormir.
2: I, bueno, ha aguantat fins ara.
1: Sí que és veritat.
2: D'aquella manera.
1: Sí,
2: però...
1: sí, és viu, és viu.
2: Sí, és viu, és viu, és viu. I abraçada des d'aquí.
1: Al cap de poc, els serveis de Leonardo són requerits a Venècia. Els venecians estan sota l'amenaça dels turcs i li demanen al mestre si pot ajudar-los amb la defensa de la ciutat.
2: Va.
1: En Leonardo dissenya una cosa revolucionària, una escafandra que permetia a un soldat submergir-se sota l'aigua i sabotejar els vaixells turcs. També inventa el submarí.
2: Però, a veure, és que estàs dient factos, aquí molt de passada,
1: sí.
2: No ens hi aturem, però posem-hi èmfasi. Leonardo va inventar el submarí i l'helicòpter al segle XV?
1: Sí, però com que els turcs al final no ataquen la ciutat, el submarí no s'acaba fabricant mai. Perquè el submarí és nostre, eh?
2: Sí.
1: És d'en Monturiol.
2: És veritat.
1: És d'un català.
2: Sí.
1: No hem fet la biografia de Narcís Monturiol?
2: Ja la farem.
1: Ja la farem.
2: Perquè tela...
1: Què?
2: No, que bé, que tela.
1: Ah.
2: Que, home, que és un personatge important, de home, pocs que en tenim, de catalans.
1: No, has inventat tu el submarí?
2: No l'he inventat jo, el submarí, ja estava inventat.
1: Com vaig néixer? Una mica fart que només el contractin per inventar armament, en Leonardo es dedica a l'urbanisme i a l'arquitectura. Funda una acadèmia que porta el seu nom, on s'encarrega d'educar joves prometedors en l'art de la pintura.
2: Però aquest senyor no deu tenir temps per estar amb la família.
1: És que no té família, Jair. No té família. En Leonardo mai tindrà dona... ni xicota, ni fills, ni parella estable de cap tipus. L'única relació és la que té amb els seus alumnes i els companys de feina.
2: Però quants anys té Leonardo ara? Per on passem?
1: Mira, en aquests moments, 51.
2: Ha pintat la Gioconda ja?
1: Eh?
2: Que s'hi ha pintat la Gioconda. És el que vol saber la gent. Però l'ha pintat o no? De submarins i urbanisme. Ha pintat la Mona Lisa, no?
1: Sí.
2: Vale.
1: Ara s'hi acaba de posar, Jair. Està començant. És un encàrrec d'en Francesco Giocondo, que tindrà ocupat en Leonardo del 1503.
2: Sí.
1: Heu vist la mida del quadre o no?
2: Sí. És petit.
1: És petit,
2: així, eh?
1: Doncs en Leonardo hi treballa del 1503
2: sí?
1: fins al 1515.
2: Hòstia. Bueno, a veure, li va quedar bé.
1: Sí, no. Home, és que després de tants anys sí queda malament, nano.
2: Hasta ha quedat, jo... sortit guenya. Hòstia,
1: jo no sé pintar, però si... si m'adones 7 i 5, 12 anys per fer un quadre, igual m'acaba sortint, també.
2: Sí, perquè pots acabar Història, l'art i Belles Arts i et sobren 4 anys per pintar-lo. Cuidado, eh? Cuidado.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Mira-t'ho així.
1: Tot i ser probablement el quadre més famós de la història, ningú li dona cap tipus d'importància, excepte en Leonardo, que cada dia hi dedica una estona.
4: Ah, una mica de césped.
1: Vinga. Vaig que canviar-li l'ull.
2: Ja està, l'he canviat i ara no va caina. Noi,
1: s'acaba convertint en una obsessió per ell. En Francesco Giocondo parla amb en Leonardo un cop l'any per dir-li si l'ha acabat. I en Leonardo sempre respon, encara no. Quins nervis.
5: No li manis la pressa, en Leonardo,
1: tampoc.
5: Bueno,
1: avui en dia el paleta te diu no, fins al mes que ve no podré venir, i tothom nerviós ja. Imagina't.
5: I el paleta no te pinta la Gioconda?
1: No. Bueno.
2: Bueno.
1: Te la cobra.
2: Si em dius...
1: S'ha dit, des del públic, te la cobra.
2: Te la cobra. Això si em diguessis el lampista encara, però el paleta encara ajusten.
1: A mesura que es va fent gran, en Leonardo abaixa una mica el ritme. En comptes de dormir 2 hores al dia, ja en dorm 4.
2: Ojo, se'ns està relaxant.
1: Ara s'ha aficionat als ocells, tu. De fet, escriu un llibre titulat Estudis sobre el vol dels ocells. Es calcula que al llarg de la seva vida escriu 50.000 documents sobre disciplines de tot tipus. Art en general, però també agricultura, matemàtiques, òptica, anatomia, música, poesia...
2: Ho treu tot, eh? Una sobretaula amb aquest home. Hòstia. Quina brasa, eh? L'altre dia vaig veure un pardal.
6: Això no és un pardal.
1: Joder,
6: perquè jo he escrit un llibre.
1: Vale, Leonardo. Et he pintat la Gioconda.
2: Al Renaixement podies engegar la gent. No has de pintar un quadro.
1: No te van encarregar un quadro, tu, fa 12 anys.
2: Deixa de menjar torró i vés a acabar el quadro.
1: El nostre amic sempre té tema de conversa, però no té temps. Ja ha fet els 60 anys i no ha parat en tota la seva vida. Decideix que potser ha arribat el moment de marxar d'Itàlia, on l'atabalen massa, i anar-se'n a França. Vinga. Marxa a França sota la protecció del rei Francesc I. Li cedeix la seva casa natal perquè hi visqui i la converteixi en el seu estudi. En Leonardo s'hi trasllada amb el seu ajudant Francesco i és nomenat pintor, enginyer i arquitecte del rei amb un sou de 10.000 escuts anuals.
2: 10.000 escuts, què és això? Dinero en el tiempo.
1: Això, mira, per l'època serien 300.000 euros. I si ho ajustem a la inflació, doncs, bueno, són força quartos per ser pintor.
2: Cuidado, eh?
1: 300.000 euros anuals...
2: I sense ser autònom.
1: Sí, per un quadre...
2: Això són 14 pagues, eh?
1: Ah, sí. Sí, sí, sí.
2: Cuidado,
1: no sé si són nets o bruts, ara, amb la nòmina del... No,
2: és igual, però és igual.
1: No sé quantes retenien a França, els 1.500.
2: Jo vaig preguntar-li al Xavier Sala i Martín. Perdoni, professor, una pregunta. Parar-ho tot, allà a Colòmbia. Al segle XV...
1: A França.
2: Quantes retenien?
1: En la nòmina si venia del rei.
5: Si em respon això, Xavier Sala i Martín, se li ha de fer una escultura a la plaça Catalunya.
1: Sí, senyor. Els últims anys de la seva vida, en Leonardo els passa escrivint i observant la natura. També dedica una estona cada dia a repassar el quadre que ha tingut sempre al taller, la Gioconda. No aconsegueix donar-lo mai per acabat.
2: I l'altre deu anar... En Giocondo deu anar trucant cada dia. Què?
1: En Giocondo ja ni se'n recorda que li van carregar el quadre, Jair. I en Leonardo no té cap intenció de donar-li. A més, durant els últims mesos no s'ha trobat gaire bé.
2: Ai, ai.
1: Ha tingut un ictus i la mà dreta li ha quedat paralitzada.
2: Oh.
1: De fet, els últims anys de la seva vida els passa tancat al seu estudi i els metges del rei li atorguen la condició de discapacitat.
2: Què?
1: Sí, noi.
2: Bon dato, aquest, eh? En Leonardo anava amb una enganxina de la cadira de rodes al carro.
1: Podia aparcar...
2: Aquí no puede aparcar, que es la de Leonardo da Vinci. No lo ve.
1: No lo ve, que és azul. El que sí que podem confirmar és que va treballar fins l'últim dia, que va ser el 2 de maig del 1519. Segons el seu testament, va voler que la seva comitiva fúnebre estigués formada per 60 captaires.
2: Oh, quina festassa i quina feinada, no?
1: Sí. Deixa tots els seus manuscrits, invents, documents i obres al seu deixeble Francesco.
2: S'ho vendrà tot i s'ho gastarà en
1: droga,
2: si ja sabem com són els deixebles.
1: Res d'això, Jair. En Francesco, fidel al mestre, s'encarrega de custodiar totes les obres de Leonardo da Vinci. No ven res fins a la seva mort. Això sí, quan es mor en Francesco, els 50.000 documents i les obres de Leonardo es dispersen pel món, venudes, robades i espoliades. Es calcula que només una tercera part de l'obra del mestre es conserva, molta en mans privades. Bill Gates, la família reial saudita o el magnat rus Dmitri Ryabovlev són alguns dels afortunats que tenen una o més peces del geni florentí a casa seva. La resta de mortals ens haurem de conformar a poder-les veure al Google Imatges o després d'esquivar caps de japonesos al Museu del Louvre. Tinc un Leonardo da Vinci a casa, tu.
2: El vols venir a veure?
1: Vols venir a veure?
5: No, doncs sí.
1: Sí.
5: Sí, Bill Gates, sí.
1: En Leonardo, el voleu veure?
2: Va!
5: Sí! Home, Leonardo, com agrada Leonardo.
1: Guaita'l, quina cara. Quina cara de pescador de l'escala que fas.
2: Sí, senyor! Sí, senyor! Te pinta la Gioconda i te ven un barril d'anxoves, eh?
1: Sí, senyor.
2: Déu-n'hi-do, Leonardo da Vinci, aviam què penseu, és digne d'entrar al búnker, sí o no?
1: Sí! Ah, que sí, home. Unanimitat absoluta per Leonardo da Vinci, que va tenir la deferència de deixar el submarí per fer... perquè se pogués penjar la medalla a un català.
5: Sí, senyor.
1: Molt
5: sí,
1: bé.
5: Sí, senyor.
1: Fort aplaudiment per Leonardo da Vinci, que entra al búnker! Sí!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: bravo.
1: Bravo, perquè el públic d'ahir, quin desastre.
2: Hòstia, sí.
3: Sisplau. Molt millor, no, Neus?
0: Home, sí.
3: Sí, ho ha encantat a temps.
0: Molt bé, estaven molt atents, eh? Molt bé. Ja o no?
3: Coneixies la faceta com a músic de Leonardo? Sabeu que també va tocar aquest tema.
0: Sí, però tampoc va tocar...
3: No.
0: Bé, jo no he tocat cap peça.
3: No sé si va fer peces, però li interessava, eh?
0: Sí, sí, això està bé.
2: Però li interessava tot, aquest home. Si va fer un tanc. Va fer un tanc.
3: Va fer un tanc.
0: Va, som-hi, comencem. Parlem de Florència, la ciutat on va passar la joventut en Leonardo.
3: Sí.
0: Ja sabeu que és la ciutat renaixentista per excel·lència, plena de museus, monuments i carrers bonics.
3: Ho tenen ben maco, ja ben net, eh?
0: Sí, tu hi has anat, eh? Molt sovint.
3: A Florència, 50.000 vegades, sí.
0: També.
2: Jo 50.000 vegades, no, jo dues.
0: Ah, bé, és suficient.
3: Suficient,
0: sí.
3: Oi que hi podries viure, a Florència?
2: No.
1: Als afores,
2: molts
1: a la muntanyeta.
2: Sí, sí, sí.
3: Hi ha com un muntanyola italià, sí, allà al costat de Florència.
2: A les ciutats, en general, per maques que siguin, no hi podria viure.
0: Una estona i
3: prou. No, no passa res, una estona.
0: Bé, el que hi has de fer, tant sí com no, si vas, és anar al Campaline...
3: Aviam.
0: Campanile de Giotto.
3: Deu ser dir, que sigui idea, raro. Campanile di Giotto.
0: Ah, di Giotto. Campanile, molt bé. Un campanar de 85 metres, amb molt bones vistes de la ciutat, però no té sensor.
3: No.
0: Llavors, amb què s'ha de pujar?
3: Oi! A peu.
0: Amb escales, molt bé.
3: Molt bé, amb escales. Ostres, grimpant seria complicat, no?
2: A força de mongetes.
0: Sí, sí. Llavors, a veure, gent d'Arbúcies, atents a la pregunta.
3: Aviam.
0: Quants esglaons té el campanile de Giotto? Di Giotto.
2: Giotto.
0: A, 288. Recordem que feia 85 metres.
3: Sí.
0: 288. Opció B, 414. I opció C, 1395. Què us sembla?
3: Heu de pensar que la gent era més baixeta abans.
2: 12 euros l'entrada he trobat aquí.
0: Ah, mira.
4: 1.200.
3: No, més. Sí, 12?
4: Vols dir?
3: Jo vaig pagar més.
0: Tu parles d'en Peyu, eh?
3: Sí, sí,
0: d'acord. No, no, és que...
2: Aquí diu 12. Qui diu 12?
5: La C.
0: La C, els 1.000... D'acord. Sí. Anem a veure si és la C.
2: Oh!
0: Us heu passat.
3: On te vas, boig?
0: 414 era la real, sí.
2: Déu-n'hi-do.
0: No sé si ha sigut... Ha sigut culpa d'en Jair, que ha dit no... Ah, no, vale.
3: 414.
2: 414.
3: Agafa un panetone i esmorza.
0: Exacte. Es veu que és ben estret, a l'estiu hi carda una calor de boig, i a més has de pagar, això, aquí 12 heu dit?
2: 12 euros.
3: Jo vaig pagar més, eh?
2: Segur.
0: Sí, eh?
3: Perquè em van estafar o vaig agafar un passe d'aigua.
2: També pots agafar un...
3: I el multipass.
2: L'aroma pass.
0: L'aroma? Déu meu.
2: No sé com ho dic. Bueno, en fi.
0: Bé, va, seguim parlant de Florència, i és que si mai hi heu anat, segur que heu passat pel Ponte Vecchio,
3: sí,
0: que és el més antic de la ciutat, que vol dir
2: Pompei. Aquelles joieries de pijos.
0: Ah, sí?
3: És veritat.
2: Home, allò fa... Allò que, bueno, aquests aparadors que hi ha un guarda de seguretat,
0: és
2: ben curiós, allò.
3: Cuidado, eh?
0: I això és perquè és l'únic que no va ser destruït pels nazis. És molt important, aquest pont. Durant la Segona Guerra Mundial, doncs no el van destruir.
3: Bueno.
0: Tots els altres sí, aquest no. D'acord? Llavors, la pregunta va per la gent de Beguda Alta.
3: Aviam.
0: La no sé què tal, no sé què tal amb els nazis, vosaltres.
3: Bé.
0: A veure, pregunta. Per què el Ponte Vecchio no va ser destruït pels nazis? Opció A. En Hitler va dir que era massa bonic. Opció B, els avis de Florència es van manifestar per evitar-ho. I opció C, la dinamita que s'havia de fer servir estava molla i no va esclatar.
5: Oh. El Hitler manava molt. El que digui ell va a missa.
2: Fas barres.
0: Hitler manava.
5: Ara no sé, no sé.
3: La C,
5: la C. Pues la C,
4: vinga.
0: La C, vinga, va.
2: No!
1: El Ponte Vecchio, no!
2: En Hitler manava molt.
0: En Hitler manava molt. I deia que era massa maco. Sí, sí. Es veu que quan els aliats ja pretenien, doncs, rebentar-ho tot, bàsicament, sí, els nazis van fer esclatar tots els ponts de la ciutat per entrar, per evitar que hi entressin.
3: Sí.
0: Però aquest va dir, oh, és que és molt maco.
3: Hitler va tenir una mica de síndrome de Stendhal.
0: Ah, exacte.
3: Sí. Perquè era artista, era artista.
0: Sí,
3: Hitler era genocida. Sí,
2: pintava,
3: era pintor.
2: Pintava quadros.
0: Sí, sí.

0: no veia arribat. Avui ens ha vingut a visitar un home que, si hem de fer una mica de lligam amb el nostre protagonista, podeu dir que li agrada l'art? No, no sé si li agrada. Sí. Jo diria que sí, el meu prejudici diu que sí. No ho sé. T'agrada l'art?
1: Sí.
0: Sí. Ja està, és que només cal això. Tenim entre nosaltres un home que quan es va reunir amb en Jair, aquest de la taula aquí, per fer una campanya electoral, aquella de la furgoneta de la CUP, on va haver-hi de guionista, en Jair, es veu.
2: Allò ho vas escriure tu?
0: Sí.
2: Bueno, sí, en part. En part,
0: en part. Doncs es veu que el nostre convidat tenia unes idees tan polèmiques que fins i tot en Jair va haver-li de parar els peus.
2: Això és veritat.
0: Alerta, sisplau.
2: David frena. David, això no és que això no es pot emetre.
0: I que parlant de peus, els qui l'esteu veient i vau escoltar el programa d'ahir, ja sabeu que una part important en el seu moment en la política va ser quan el nostre convidat ensenya una sandàlia a Rodrigo Rato.
2: Ai, que bé.
3: ¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como símbolo de humillación y desprecio al poder del poder. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo?
1: ¿A quién, a usted?
3: No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias.
0: Amenaçat, se sent directament amenaçat.
2: Rodrigo Rato, jo se m'anava, bueno, a veure què traurà ara aquest home.
0: Aquest moment acaba amb la presidenta enfadada perquè diu que sempre que parla doncs ja se li acaba el temps.
4: Recordo que se li ha acabat el temps.
3: Que nos damos en el infierno. El infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15M decía que el miedo cambia de
4: mundo. Perdoni, però senyor Fernández...
3: Hasta pronto, gánster.
4: Vostè fa sempre el mateix. Quan falten 10
3: segons,
4: llavors utilitza...
3: Està preocupat, també, com a presidenta, li trata de defensar la ciutadania i no defensa tant els banquers.
0: La senyora sense parar de parlar tampoc i li agraeixo.
2: Quan dius li agraeixo sí, és que estàs ja a les últimes, ja, no.
5: Qui era la presidenta en aquell moment?
6: La mare de la Nadal, de la Dolors Nadal.
5: Dolors Nadal.
0: Mira, veus? Mm-hmm. Bueno, és que te les tenies molt amb ella, pel que he anat veient, perquè ara sentireu moments, tots en recordeu que vam parlar dels silencis d'en David?
5: Sí.
0: Sentireu moments de silenci incòmodes en què la presidenta no pot suportar temps.
5: A veure,
3: segons el fiscal, vostè exerceix un poder omnímode a Caixa Penedès. Com ho tradueix vostè, això?
5: Ai, ai.
4: Demà, sisplau.
3: Són preguntes en plena.
4: Encara està... S'acollona el silenci, per tant...
3: Jo m'acullo el dret que m'assisteix a preguntar, senyora presidenta.
5: Clar, tu preguntes, l'altre pot no contestar, però un moment o altre algú ha de dir alguna
0: cosa. Sí, però clar, és que, i ella es posa molt nerviosa. Clar, bueno, és que és una penània més, eh?
3: Durant tant de temps i de forma continuada.
5: Hola.
4: Pot continuar, sisplau?
0: Tinc tots els reculls.
4: Pot continuar, per favor? Sí, continuï. Nosaltres no es parta.
3: L'obra social de les caixes...
0: No puc parar.
5: No.
0: A veure, una cosa és clara. El nostre convidat no té ganes de callar i sempre diu l'última paraula de manera contundent.
5: Ep.
0: És contundent d'una manera...
7: L'Anna Andreu és suau molt contundent.
5: Ara.
3: Saben que és la màfia? Doncs comprin-se un mirall aquesta tarda.
2: Hòstia!
3: Se posen al davant. I veuran la màfia i la humertà al davant. Vergonya.
5: Déu-n'hi-do, eh? Això quan t'ho escrivies, això?
6: No sé si ni si m'ho escrivia, perquè... O sigui, jo estava dels nervis en aquella comissió.
2: Clar.
0: No es notava, perquè
2: no,
0: tot la veu i el silenci.
6: No, si em posava nervi, aquests dos, que és Caixa Penedès, és que no van dir res.
5: Res?
6: Res.
5: No van contestar res.
6: Bona tarda, el meu advocat m'ha dit que no digui res, normal, perquè... Si jo, si fos el meu advocat, també els diria el mateix. Però, clar, era insuportable.
5: Clar.
0: En David sempre les diu clares i concises, fins i tot quan es parla del moment de la sandàlia.
8: Sí. Vas a apoyar a Artur Mas, perquè jo no veo ninguna diferència entre el zapato que le mandaste a rato i el que le puedes mandar a toda la cúpula de Convergència.
0: I corto que me quedé. Clar, per un programa de Polònia els va fantàstic, aquest home. Aquí ja podem sentir contestant preguntes a ell i al seu imitador.
1: Completi la frase. Si es demostra que algú de la CUP ha cobrat diners irregularment...
9: Que apreti a córrer.
5: I tant.
9: Feixista.
1: Què diria si li oferissin ser director de La Vanguardia?
9: Em exiliaria, segurament.
0: Nosaltres tenim el real, el que posa els punts a les is. Així que rebem amb un fort aplaudiment a David Fernández! Uh-huh.
5: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Bé, ja l'hem conegut una mica més. Sabem que a en Peyu li encanta l'italià,
5: sí.
0: I n'és l'únic en aquesta taula que està entusiasmat amb una llengua. En David també.
5: Ah.
0: David també té una llengua que li agrada molt. Sí, llavors, la gent d'Olot, atents a la pregunta. Quina llengua li encanta en David Fernández? Opció A, el llatí.
5: Mare de Déu.
0: Opció B, l'àrab.
5: Bueno.
0: I opció C, l'arameu.
5: Dios mío.
10: Home, déu-n'hi-do, no? És com xungo, això. El que
11: sí, ha dit,
10: tu
11: més.
10: Veus el,
11: sí.
10: Més l'aranès.
11: Sí, fa pinta...
0: L'aranès, l'aranès.
11: Arameu.
10: Ai. La D no.
11: La D
0: no existeix.
11: La D no. La més rara, la més rara, sí.
5: Àrab o arameu?
2: Torre castanyes.
0: La C.
11: Arameu.
0: La C, arameu.
5: Aviam.
2: Oh! Oh, no!
5: Estem entre l'àrab i el llatí, David.
0: Què?
5: Què?
9: L'oreb ipsum.
5: Li agrada el llatí.
9: Quins són un corda, el llatí.
0: El llatí, eh?
9: Tinc visió de futur, ja ho sabeu.
0: És que és guai el llatí. I el grec, no us agradava.
5: Parlat i escrit? O...
9: Llegit. I alguna vegada parlat.
5: Hòstia.
9: Tinc un amic que és d'Antoni Batista, musicòleg, periodista, sí. Que ens fem whatsapps en llatí.
0: Ostres,
9: us ho puc ensenyar ara mateix.
2: Aquest nivell és un honor, que veiem.
5: Tremendo, eh?
2: Tremendo.
5: Mare de Déu.
2: Mare de Déu, senyor.
5: Com es podria... saps traduir ràpid? Pots dir no l'ha encertat ningú? En llatí? No, eh?
9: Complex.
5: En fi, no l'ha encertat absolutament ningú.
0: No,
5: bé! Quin públic, de veritat. Ahir la va encertar tothom?
2: Sí, però no sabien cantar.
5: No sabien cantar.
0: Ja, es pot tenir tot.
2: En canvi, saben cantar i no saben.
5: En fi, com que la normativa del concurs és laxa, per incompetència general, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! A veure, qui s'ho emportarà, això?
2: Qui encerti la cançó de la neu, som-hi!
10: Fora amb aquesta gent, que venen de matinada!
5: Ojo que la Ju s'ha tornat boja, eh? I de qui és aquesta cançó?
10: La Marina Rossell.
5: Què? Marina Rossell?
10: No, Marina.
5: Marina del Mar Bonet, aquí davant.
9: I lletra d'en Serraïma.
0: Ja no
5: sé. Lletra de?
9: En Serraïma.
5: Mira.
0: És que l'he vist aixecant el braç, també.
5: Bueno, és que en David és el primer que l'ha copsat. Us ho haureu de repartir entre la Ju i la Marta, com ahir, tu, perquè la gent endevinen les coses a mitges. En fi, de... la Maria del Mar Bonet. Què vol? Es diu que volen aquesta gent, la cançó?
0: Sí, no?
5: Es diu així, eh? Molt bé, doncs...
9: Quan el franquisme feia saltar els estudiants per les finestres.
0: Exacte.
9: De la comissaria.
5: Sí, senyor. La Ju i la Marta s'emporten el lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per elles i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
3: Abraham Orriols.
4: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
3: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
5: Hola, molt bones a tots i totes. Soc en Martí de Sant Feliu de Codines. Res, bàsicament era per si tinc un fill adolescent que escoltem junts amb ell el programa i els pares no ens vol ni veure aquesta edat i no ens escolta gaire. Jo li intento donar consells de vida, de que estudiï, que es col·loqui, si pot ser que es faci funcionari,
6: que es col·loqui.
5: Jo soc autònom i per tant, i com que a mi no m'escolta, sa mare tampoc, és per si vosaltres ens poguéssiu fer un cop de mà als pares adolescents per ajudar-nos a guiar els fills amb un consell dels vostres. Gràcies, adéu.
7: Ja ho farem nosaltres, perquè si el que està acudit a tu és dir-li al teu fill que es col·loqui en plena adolescència...
8: Et trauran la custòdia.
7: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
8: Quin consell hem de donar? Si ja tenim fills i prou problemes, nosaltres. Sí.
7: Jo no són adolescents, els meus, encara.
9: Ja arribarà.
7: O el més gran té 6 anys. Tu sí que ja tens una mica d'adolescents.
8: Una mica, un té 14 ja.
7: 14 ja és ben adolescent, eh?
9: Tu tens fills, David, tu?
10: No, que jo sàpiga.
8: Ja vam dir-ho. No ho tornarem a dir, perquè després se'ns acusa de... està acabant amb la humanitat,
9: sí, ja,
8: perquè animem a la gent a que no es passi amb els fills. Però ja... No ho tornarem a dir.
7: No, perquè una societat sense canalla és una societat morta.
8: Ho va dir en Jordi Pujol.
7: Sí. I, home, aviam, si vas al final té raó, diguéssim.
8: Que jo, que sí.
7: Si deixa de néixer gent...
9: Sí, clarament. Oh,
10: Jordi Pujol em sona, però no sé de què.
7: Jordi Pujol.
8: És un,
7: era un jove emprenedor.
10: És d'Arran.
7: És
10: d'Arran.
8: Zerran de terra, sí.
10: No, des dels turons estan, no? En sí. Aquell llibre.
8: Que... Sí, que és veritat que li agradava molt la muntanya. Com veus el futur de la humanitat, David? Això que... Un tema lleuger, ara, per acabar.
10: Lleugeret. Negre fosc, no?
8: Sí, negre fosc, totalment,
10: sí.
8: Eh?
10: Sí.
9: Home, sí, ahir ja vam parlar que els nens també ho tenien fumut, i jo crec que els adolescents també, no? Sí,
7: anem a donar un consell als adolescents que ens escoltin,
9: sí.
7: No? Que és el que demanava aquest pare preocupat.
9: Què?
7: No ho sé.
8: No, perquè si un adolescent està perdent el temps a escoltar un programa ràdio de divulgació...
9: No és perdent el temps.
8: No.
9: S'està instruint.
8: Que està molt bé. Dic, si està perdent el temps en un programa com el nostre, molt bé. Noi, tu que ens escoltes, tu.
9: Però,
8: sí,
9: a veure, David, tu tens bastant... Sí, no, a veure, la CUP, hi ha més que gent gran, hi ha gent jovent, amb ganes.
10: Sí. Bueno, el temps passa. Vull dir que som una generació que efectivament fa 20 anys teníem menys de 30,
9: clar.
10: Però ara la CUP té... És una generació que està entre els 30 i els 50, vull dir, sí. al carril central, eh?
8: Clar.
10: I la gent jove no m'estranya perquè, no? Vull dir que nosaltres teníem referents punks en plan No Future, però aquesta generació sí que és No Future, però en fi, també veien el futur i el present fosc a Florència quan hi havia els nazis, no?
8: Clar.
10: Sí. Mira, però i s'ha de fer, no?
7: Són cicles.
10: A vegades s'han d'encendre coses.
7: Sí,
9: no? Cardeu. Contenidors?
10: Per exemple, sí, no. Bueno, i també el servei, que és més important que encendre el contenidor. A vegades canvia més encendre el servei que la ràbia segurament legítima, no?, de voler cremar-ho tot.
7: Feu el que vulgueu, però en català.
9: Aquest seria el
7: consell. És tot el que se m'acut ara mateix de cara als adolescents.
9: Perfecte.
7: Neus.
9: Mira, en Jan, de la Bisbal d'Empordà, que és un adolescent, ens dirà una pregunta, aviam.
7: Mira, Jan.
11: Tu, Neus, algun dia els teus alumnes t'han fet alguna broma o això a la classe?
7: Oh,
9: a veure...
7: Bona aquesta. T'han ficat xinxetes a la cadira, Neus?
9: No, és que jo sóc... No.
7: Perquè és de les bones,
9: sí,
7: és la mestra guai.
9: A mi m'estimen, em venen a abraçar... Però jo sí que ho havia fet, això, eh?
7: Home.
9: Vull dir, jo sí que... Però clar, és que jo vaig veure... No, jo com a alumne tenia un amic que ho feia.
7: Sí, què feia?
9: Que posava... És gros, eh? Perquè, clar, estaven fent classe de música, llavors posaven amb cola en el tamboret. a la banqueta.
8: Això és molt gros, eh?
9: A la banqueta del piano, que era de vellut, o no sé què era allò. Hòstia. I clar, no s'enganxava ningú, ja, és que no. Tu, només David, quedava pringós.
7: David, eres un alumne gamberro, diguéssim?
10: No, no massa. No?
7: Ets bon alumne?
10: Era bon alumne.
9: Home, si era el llatí, què vols?
7: Bueno, però li pot haver vingut de gran i tenir una època complicada.
9: Home, però sí, rebel, ho devia ser, David.
10: No, tot i que em van acabar expulsant.
7: Ah, aviam. Sí, aviam.
8: Centrem-nos en això.
7: Per què el van expulsar? Perquè
8: sabia massa llatí.
7: Sabia massa llatí.
9: Exacte.
10: Oh, doncs una nit...
9: Va ser per
10: gràcia, ja ho sabeu, la nit em confon. No, un Sant Medí.
7: Un Sant Medí.
10: Un Sant Medí.
7: Sant Medí és el dels carmels.
10: Amb una guerra de carmels dins de l'aula, que jo no tenia res a veure, i ja està. I va ser com l'Audiència Nacional. Van entrar i van dir, tu! I jo vaig dir, bueno, pues jo, pues ja està. I em van expulsar injustament 3 dies, i vaig dir que si m'expulsaven 3 dies no tornava. I no vaig tornar.
7: Ah! Hòstia.
9: I què?
7: La història va cada cop a pitjor.
10: Van trucar a ma mare i van dir, escolti'm, que... I ma mare... Que és la responsable penal i educativa, em va dir, no, és que té raó, si és injust, doncs no torna, i vas tornar l'any següent.
7: Oh, hòstia.
9: Però quan va ser això? Va ser el setembre o va ser més cap al
10: tard? No, això va ser el març.
9: Oh, mira, març, però si fa un trimestre encara.
10: Sí, sí,
9: escolta'm, les teves notes, com ho van fer els mestres?
10: 3 dies a 3 companys, que me'n recordo de qui eren també, i això, però en fi, però jo m'estimo molt els meus mestres, i les meves mestres,
9: doncs
10: sobretot.
9: Doncs que sàpigues que els vas fer anar molt malament, perquè això que m'hagis a mig curs no ens va pas bé, els mestres.
10: Però què passa? Que hi havia un conflicte latent, perquè acabaven de canviar l'equip directiu. Tenim un equip directiu que era una meravella. Ah. O sigui, nosaltres, a primer de BUP, bueno, BUP és de boomers, ja ho sé, però la directora va aturar totes les classes, la Lola, i ens va convocar tots al pati, era un pati de ciment, jugàvem a bàsquet, era amb barracots, eh?
9: Sí.
10: I ens va dir, us vaig explicar que és una guerra, que era la primera guerra d'Iraq, la invasió de Kuwait, hòstia, i jo ho agrairé tota la meva vida. I
9: home,
10: feia,
9: sí.
10: I ara feu vaga, i vinc a fer vaga. I vam estar 3 mesos fent vaga, que a Barcelona va passar, que aquí ja que estem a prop de Roda de Ter, el Martí Pol va fer el Diari de la Pau, una història que és superbonica. I un dia, a tercera literatura, també ens va dir, què voleu fer, literatura espanyola o fem el Quixot tot l'any?
9: Ah,
10: I vam estar fent el Quixot tot l'any.
7: Hòstia.
10: 6 mesos, ens ho hem passat pipa, l'hem llegit, no? Com tothom que
7: diu. Sí,
10: que...
7: Yeah, exacte.
10: Bueno, suposo que algú no el va llegir. I els darrers 2 mesos, superbé, ens va fer el temari de...
9: O sigui, vosaltres deia, podeu fer vaga i les coses, nosaltres parlem de Catalunya i Espanya i només per separar-los i ens venen a dir com és que parleu de Catalunya i d'Espanya de manera separada.
7: No. Ai.
9: Això passa.
10: I serveis territorials van dir, ui, aquí això s'està desmadrant massa.
9: Ah.
10: I els hi van tallar el cap a l'equip directiu, que eren 3 dones.
7: Oh. Molt bé, tu.
10: I aleshores vam muntar la primera, el primer conat de revolta, que com sempre vam fracassar i no vam guanyar.
7: Ja perdent des del principi, eh?
9: Sí,
7: eh?
10: Des del principi.
7: Clar que sí.
10: De derrota en derrota fins a la victòria final.
0: El búnquer. Nou horari. Noves sensacions.
8: Mira aquesta biografia, per començar la temporada, fluixeta, perdona, eh? Perdona,
7: no,
8: perdona.
7: Pensa no que això res. Va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus.
0: Ens n'hem anat al migdia per no haver de sentir que no hi ha programa per culpa d'un partit de l'Espanyol. El búnquer. De dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
1: Hola, bunquerins i bunquerines. Sóc el Jordi de Vallirana i en tinc una pregunta. Sovint faig servir el Google Maps si el necessito per anar d'una banda a una altra, per saber un traç o una carretera tallada, i de tant en tant em surt el missatge aquest de aquesta via és 5 minuts més lent i amb peatges. És a dir, qui és el loco que hi ha darrere fent aquestes rutes? S'ha de ser burro per oferir aquesta opció. I la pregunta és, us han intentat prendre la moto molt cop i tot i això heu estat pensant en clicar aquella opció? Bueno, salut per tothom i puta Espanya. Vagi bé.
7: Bueno. Home, jo és veritat que ho penso sempre, perquè a vegades diu a vegades no diu 5 minuts, a vegades diu 20 minuts més llarga.
9: Sí. Però tu diu.
7: Sí, sí.
8: Bueno. I n'hi ha un altre, que almenys en el Waze, que diu similar ETA.
9: Sí.
7: ETA?
9: Sí.
8: Cuidado. Sí, perquè dir? Estimated Time
10: Arrival.
7: Ah.
8: Però similar ETA fa...
7: Home,
8: no sé si passaré per aquí.
7: No ho sé, no ho sé, no ho sé.
8: Poder ser que és més ràpid.
7: Fas servir el Maps o el Waze?
10: No tinc cotxe.
7: No tens cotxe? És veritat!
10: No tinc carnet, de fet.
7: És veritat!
8: Però com has arribat aquí, avui? Bueno, és igual, no ho expliquis.
10: No ho explico. Volia amb la Renfe, però era impossible.
7: No, és que sí que
10: haguessin començat...
7: Amb la Renfe a Vic és impossible.
8: Sí que hem vist que arribaves amb motxilla.
10: No, vaig amb transport públic, normalment. I a peu, Barcelona.
7: Camines, eh? Va, perquè et mous per Barcelona. Barcelona, bàsicament.
10: Bueno, i per la Garrotxa.
7: Garrotxa,
10: bastant,
7: també.
10: Sí, sí, sí.
9: Ah, mira, veus?
10: Sí, sí, sí.
9: Bona tarda. Mira, l'altre dia a Barcelona, amb en Jair vam passar per allà.
7: I per allà,
9: Per allà a Barcelona, perquè s'havia de fer una cosa. I vam sentir un policia que estava dient... Ah, tu tampoc lo tienes, el carnet? Hay alguien aquí que lo tenga, el carnet?
7: Hòstia.
9: A dins d'un cotxe, amb quatre nanos a dins.
8: Quatre, anava pel tercer.
9: Ah, tu tampoc?
7: Bueno, cadascú és lliure de tenir el carnet o no tenir-lo. Si no el teniu, no conduïu. Això sí que és...
8: Però és un consell. Bé, seguim amb les preguntes que van quedar pendents d'ahir. Ahir ens vas dir que tenies 300 samarretes amb lemes a l'armari. Sí. Quina, ven-nos la que portes avui, de la Úrsula Leguin.
10: Ah, mira, pues, no sé si l'heu fet la biografia.
7: No.
10: Pues val molt la pena.
7: Úrsula Leguin.
10: Úrsula Leguin és meravellosa, fantàstica, pionera, feminista, ecologista, ciència-ficció, però també molt a terra de terra. I és una samarreta fantàstica de Ratzberg, que li van fer un homenatge, perquè és qui ho ha traduït tot al català. Per sort disposem de traducció al català i posa això que estima la Úrsula Caleguin i odia el capitalisme.
8: En parlarem.
7: Molt bé.
9: Molt bé, d'acord, fantàstic.
7: Sí. Molt bé. Ara una pregunta. Quants llibres llegeixes tu al mes, diguéssim?
8: Quants en tens de començats, ara?
10: Ara tinc 3 o 4.
9: En català o llatí?
10: No.
9: En català, eh?
10: En català, fonamentalment en català. Però molt a vegades és molt assaig i a vegades literatura. Però sí, em foto 2 o 3 llibres per setmana.
7: 2 o 3 llibres la setmana.
9: M'encanta, eh?
7: Mare de Déu. Bueno, i amb aquesta dada... 2 o 3 a la setmana és fatu, això. És
10: no, però, hòstia, el diumenge és una meravella.
9: Oh, que bé. Que bé.
7: Llegiu.
10: I el transport públic.
9: No
10: miro Google, vaig amb un llibre de la Mireia Calafell...
7: De fet, si vas en transport públic, posa així una 10.
10: Ara vaig amb l'últim d'Arcàdia. El que porto és el d'Arcàdia, aquest tret Moralia mínima i del Toma de l'Adorno, i és una meravella.
7: Molt bé. En fi, doncs, amb aquesta recomanació que llegiu, recomiadem del David Fernández. Gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
10: El búnquer resisteix.
7: Que vagi bé, i tornem com sempre a la 1 del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé, adéu-siau.
9: Adéu-siau.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que per primera vegada des que va començar el Mundial no s'ha jugat cap partit, primer dia de descans des del dijous 11 de juny, han passat gairebé 4 setmanes, ja tenim a punt els quarts de final, començaran demà amb el França-Marroc, divendres hi haurà l'Espanya-Bèlgica i dissabte a la nit el Noruega-Anglaterra i de matinada, entre el dissabte i el diumenge, l'Argentina-Suïssa. Encara estem una mica impactats per la remuntada de l'Argentina contra Egipte i el paper de Messi, en parlarem aquesta nit amb un número 1 argentí. Un altre número 1 argentí. El primer comptem que és Messi, però n'hi ha més. A la selecció espanyola avui hem sentit Dani Olmo, que acaba de fer roda de premsa, i Unai Simón, el porter rècord, el porter que acumula més minuts sense rebre gols en tota la història dels Mundials, que ha passat pel tot Costa amb el Jordi Costa i el Roger Arbusà en una entrevista a Catalunya Ràdio. Molt interessant. L'Espanya-Bèlgica de quarts de final repetirà el que es va donar fa 40 anys a Mèxic. En aquella ocasió va guanyar Bèlgica a la tanda de penals. El primer partit de quart serà el França-Marroc aquest dijous, demà a les 10 de la nit. França i el Marroc tenen alguns jugadors amenaçats de suspensió. Deschamps, el seleccionador francès, ha explicat avui que havien presentat recurs per la groga que va veure Olise, un dels amenaçats, però que la FIFA ha desestimat aquest recurs. Estarem distrets en el que queda de Mundial amb les sancions després del que va passar amb els Estats Units, Donald Trump i companyia. Ara parlarem de Donald Trump. Oficial, Rafa Márquez, nou seleccionador de Mèxic. Un cop acabat el Mundial per a Mèxic, eliminats als vuitens de final, Javier Aguirre plega, més o menys s'intuïa, i la Federació Mexicana ha fet oficial que el seu substitut és Rafa Márquez, l'ex del Barça, que fins ara era l'ajudant d'Aguirre i que va començar la banqueta com a entrenador a la banqueta del Barça Atlètic. Ja són uns quants seleccionadors que han plegat o els han fet plegar després d'aquest Mundial. Avui hem sabut que el seleccionador croat Zlatko Dalic deixarà de ser-ho després de 9 anys al càrrec. Croàcia va veure com s'acomiadava d'aquest Mundial contra Portugal als 16 de final. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
0: Abans de seguir amb el Mundial, tenim dues últimes hores informatives rellevants. Agnès Marqués, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: D'una banda, Estats Units, per ordre de Donald Trump, s'entén, ha tornat a bombardejar fa una estona l'Iran. I l'altra notícia és que s'ha declarat un altre incendi al país, en aquest cas aquest vespre a Guimarà, a l'Urgell.
2: Sí, mira, tot just quan els bombers informaven que s'havien aconseguit estabilitzar tots els fronts declarats avui, hem de parlar d'una última hora en aquest sentit. S'ha declarat un nou foc a Guimarà, això és a l'Urgell. Crema ara sense control, ens expliquen els bombers. L'avís s'ha emès a prop de les 9 del vespre. El vent està complicant molt en aquest cas les tasques dels cossos d'extinció i de moment el foc avança sense control per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert, ens diuen, en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços que han estat treballant al llarg de tot el dia i tota la tarda en altres incendis, que ara, com dèiem, ja estan estabilitzats, com el d'Aiguamúrcia, l'Alcamp i el de Navarcles al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia, fins a primera hora del matí. Per tant, haurem de veure com avança, perquè en fi, bufa vent i està fent avançar amb rapidesa aquestes flames. I l'altre titular a aquesta hora, efectivament, és que Donald Trump, ja avui en el tancament de la cimera de l'OTAN que s'ha fet a Turquia, ja ha donat per trencada la treva definitivament amb Teheran, i s'estan produint a aquesta hora nous bombardejos per part d'Estats Units sobre el país. De fet, és la segona nit de bombardejos, perquè ja va passar la nit de dimarts a dimecres que l'exèrcit nord-americà havia atacat alguns objectius iranians molt a prop de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik, i també en altres punts de la costa iraniana. L'última hora que ens arriba és que s'estan produint de nou aquests bombardejos, i ara sí, ja després que Donald Trump hagi verbalitzat que dona per acabada aquesta treva. Per tant, és important veure com en les pròximes hores. Avui, aquests atacs que hi havia hagut la nit d'ahir, doncs, i aquest augment de la tensió ja havia repercutit en el preu de la benzina. És previsible, per tant, que demà, doncs, es noti encara més aquesta escalada. A veure com va la nit.
0: qualsevol novetat a Guimarà o a l'Iran, l'antena oberta. Agnès, gràcies.
2: Gràcies.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit, pendents d'aquesta actualitat informativa de l'incendi declarat fa una estona a Guimarà, a l'Urgell, i d'aquest atac ordenat per Donald Trump a l'Iran, atac aeri dels Estats Units, atac militar, que tanca ja la treva entre aquests dos països que s'havia tancat feia un parell de setmanes. Això és el Mundial, el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge, a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta. És l'edició del dimecres 8 de juliol, dia 27 de Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que és dels Estats Units, seguint el Mundial. Roger, bona nit.
1: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Et localitzem a Los Angeles.
1: Sí, ara mateix a l'hotel de la selecció espanyola, on fa pocs minuts ha parlat Dani Olmo.
0: Ara el sentirem. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: A veure, qui és el número 1 d'aquest Mundial per vosaltres? Jo crec que la resposta és força evident i fàcil, no?
2: Sí, el 10.
4: Sí.
0: El 10.
4: Sí, sí.
0: Ni el citarem, perquè la gent ja sap qui és. Penseu en altres número 1 de l'esport. Els Messi del seu esport, ja l'he citat. Aquesta nit hem quedat en dos números 1 de l'esport a nivell mundial, eh? Compte, a nivell mundial, i em fa molta il·lusió. Aneu pensant possibilitats. A la producció hi ha l'Aina Grau, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, i al control central el Miquel Jario, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge, aquest dimecres.

0: de muntanya amb dos ports mítics com el Tourmalet i l'Aspen.
1: L'Espanyol no para aquests dies. Ha presentat Harman, ha anunciat un fitxatge i demà comencen els entrenaments.
0: Harman, aquest lateral esquerre neerlandès, s'ha dit pel Burnley, té 24 anys, ve a substituir Romero i això per ell, diu, és una motivació especial. D'altra banda, el club ha fet oficial l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, s'ha dit per una temporada pel PSG i format al Corinthians.
1: El Barça de Futbol Sala també ha anunciat un fitxatge.
0: És el primer fitxatge de la temporada, s'acta del pivot, mira, brasiler també, Igor Ribeiro de Sousa, 28 anys, arriba del Benfica i signa per dues temporades.
1: Arbeloa té nou equip.
0: Sí, el Fulham anglès de la Premier signa per tres temporades.
1: Saps contra qui debutarà?
0: A la primera jornada de Lliga?
1: Contra el
0: City de Guardiola. No, bueno, ja no de Guardiola. Contra qui?
1: Contra el Chelsea de Xavi Alonso.
0: Oh, boníssim.
1: I a ser morbo. Sí. I resultats del dia a Londres, precisament, que és on es jugarà aquest partit, a Wimbledon.
0: Ho hem lligat tot, eh? Ja tenim les dues semifinals definides. Ahir parlàvem de la primera, la de Djokovic amb Sinner. Doncs bé, l'altra la jugaran Zverev i Arthur Ferri. Zverev s'ha desfet en 3 sets a Taylor Fritz i Ferri, per la seva banda, ha tornat a protagonitzar la sorpresa. Ha guanyat en 3 sets a 0 Fabio Coboli. Recordem-ho que aquest tenista és el 114 del rànquing de l'ATP. Al quadre femení també s'han definides les semifinals que es juguen demà. Per una banda jugaran la txeca Linda Noskova contra l'ucraïnesa Marta Kostyuk i l'altra semifinal la disputaran Coco Gauff i Carolina Muixova.
1: Això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Com heu passat aquest primer dia sense partits al Mundial? Us sentiu una mica estranys, Ricard, Àlex, o ja us va bé descansar una mica?
1: Jo una mica descansat, sí. M'ha anat molt bé, una mica d'aire.
0: És que han estat molts partits, Àlex, eh?
2: Sí, han estat molts partits. Jo he trobat a faltar almenys un, eh? Sí que l'he trobat a faltar, però vaja, esperant el programa i, com diu el Ricard, també una mica descansa amb la mare.
1: Sergi, tu... Recompte avui, Xavi, sí? Dels que he vist 83 ara mateix.
0: 83 de 94. 96,
1: no? Sí, ara me'n faltant. Volia recuperar dos o tres més i després hi ha els 7 que
3: falten. Són molts, eh?
0: Però, home, algun de la primera fase, que potser de la primera fase n'hi ha algun d'aquests 12-13 que no has vist.
1: M'he marcat a recuperar un parell només i alguns me'ls estalviaré ja per encarar la recta final.
0: Molt bé. Ja tenim aquí els quarts de final. Tu has trobat a faltar algun partit, Sergi?
3: T'haig de dir que ha estat un dia estrany. No sé si és ben bé per la falta de partits, però ha estat un dia així una mica raro, com desubicat.
0: Desubicat.
3: Sí.
0: Has guanyat una medalla.
3: Sí, noi.
0: Ja tenim aquí els quarts de final. Comencen demà amb el França-Marroc. Al Mundial li queden 10 dies. Sembla molt avançat i que només queden les seleccions escollides. Però vull fer una prova i això no està preparat ni estan avisats. Només ho sabia el Sergi.
3: Però no ho he mirat, eh?
0: Però no ha fet trampa. És una prova per valorar realment si donem importància a arribar i jugar uns quarts de final del Mundial. A veure, Ricard, Àlex, recordeu les 8 seleccions que van jugar als quarts de final del Mundial de Qatar fa 4 anys? No ho he mirat tampoc, eh? A veure si les traiem entre tots. Són 8 seleccions i, home, a quarts sembla que ja això s'estigui acabant, però...
3: És moment decisiu, no?
0: Sí. Ens en recordem al cap d'un temps de qui ha jugat als quarts de final?
3: Jo te'n dic una, Argentina.
1: Però començarem per les semifinals, no? Les 4 semifinalistes. Sí, sí. Argentina, Croàcia, França, Marroc.
2: França, Marroc.
1: Aquestes 4 que les tenim. Anglaterra va ser quart finalista.
0: Contra qui va caure Anglaterra?
1: Contra França, potser?
0: Ara ho mirarà.
2: Contra França, sí, crec que sí.
0: Jo hi afegeixo Holanda en aquella... Em puc permetre dir Holanda, perquè en aquell moment encara no havien canviat el nom. Els Països Baixos, que va perdre amb aquell partit inoblidable els penals, han de pallar bobo de Messi, va caure contra l'Argentina.
1: Marroc va guanyar Portugal, potser, no?
0: Sí, Marroc va... I ens falta una.
1: I ens falta qui va eliminar...
2: Falta una...
0: Sergi, tu tens a mà ara el quadre?
3: Jo tinc el quadre.
0: I ja ho saps?
1: La de Croàcia, no ens falta?
3: Us falta, exacte, us falta la de Croàcia.
4: Brasil, pot ser Brasil?
3: Sí, senyor.
0: Brasil.
3: Roger. Sí, senyor. Brasil, és a dir, sí. Països Baixos, Argentina, Croàcia, Brasil...

0: Anglaterra, França, com deia el Torque, i Marroc, Portugal.
1: Escolta'm, ens ha costat una mica, però ho hem tret. Encara, encara valorem prou els equips i les seleccions que arriben als quarts de final del Mundial. Em pensava que ens costaria una mica més. A veure, ja que tenim el Sergi encès amb les dades, quants partits s'han decidit a partir del minut 40 de la segona part
2: home,
1: en aquest Mundial?
2: Molt aquest.
0: Aquest és un gran tema, Ricard?
2: Molt, molt m'interessa.
0: Mira, dels 96 partits que s'han jugat fins ara,
1: sí,
0: entre fase de grups i eliminatòries, 18 s'han decidit en els últims 5 minuts, més temps afegit, del partit. Per tant, és gairebé un 20% dels partits.
2: Ja, Sergi, una pregunta. I de les eliminatòries d'aquests 18?
0: Ara vaig. Compte, a la fase de grups són 8, per tant, el tant percent és baix perquè són 8 de 72 partits.
1: Però t'ha preguntat sí, per les eliminatòries.
0: Sí, però vull posar un context. Sí, i a les eliminatòries, Ricard, sí, són 10 partits de 24.
2: Home, boníssima aquesta.
0: 10 de 24. O sigui, gairebé, bé, gairebé el 42%, 41 llarg, 42% de partits de les eliminatòries s'han decidit en els últims 5 minuts.
2: Jo crec que el Mundial genera tendències i aquesta n'és una que el futbol fa ja dies que té comprada, que és aquests minuts finals. O sigui, cada cop els partits de futbol es decideixen més en aquests instants finals. I partits, sobretot, tots eliminatòries de Champions, partits de Lliga de transcendents. Jo crec que aquesta és una tendència que el Mundial mostra i que és una fotografia de cap a on estan en el futbol. La igualtat és tal que com a mesura que les forces queden una mica erosionades, és el moment que...
1: Hem de dir una cosa, que potser matisa una mica aquest 42%, has dit? 42%. Aquí ha sumat els partits que s'han decidit als penals. D'acord?
0: O sigui, no.
2: Vols dir que els penals els ha introduït aquí, en aquest número de minuts finals?
0: No. Les tandes no s'han inclòs. Estan incloses les pròrrogues.
1: Les pròrrogues.
0: És a dir, Argentina contra Cap Verd,
1: o sigui,
0: decideix el partit a la pròrroga. Aquest el conto, eh?
1: Sí.
0: Aquest
1: el conto. El de Colòmbia-Suïssa, que no es va decidir, per desgràcia.
0: Aquest no el conto.
1: Aquest no el comptes. Molt bé, molt bé.
0: Per les tandes.
1: Ho has fet bé.
0: Sí, sí, per una vegada, Xavi.
1: Sergi, quantes tandes de penals hi ha hagut entre els setzens i els vuitens?
0: 4 tandes, són 3 a setzens i una a vuitens.
1: Aquesta és bona, aquesta la sé. I m'imaginava alguna cosa, però no m'imaginava el que ha trobat el Sergi.
0: Tampoc quan... no era gaire difícil de trobar, eh?
1: Bé, però la dada, o sigui, a mi no estic donant valor al teu esforç, estic donant valor al resultat. Quantes tandes de penal han guanyat els equips que han començat xutant la tanda?
0: Cap!
2: Zero.
1: Sí. És bèstia, això, eh?
0: Quan? Recordem que el moment es diu que el que comença xutant té una certa avantatge, doncs no.
2: Canvi de tendència. Sí,
1: això sorprèn.
2: Sí, però sí. És veritat, però també és un... Jo crec que el futbol anava cap aquí últimament, eh? No sé per què. No sé,
1: semblava que no era tan clar, però és que
2: de
1: 0 de 4 ja no és una o dues tandes. Ja són 4, eh? I les 4 les ha guanyat l'equip que ha començat...
0: Que no ha començat
1: amb el porter a la porteria. Sí, ha fet el segon xut de la tanda.
2: Deixa'm afegir una que vaig sentir al Fermín Suárez.
1: Aquesta la tenia apuntada, la dels centrals.
2: Doncs te la deixo.
1: No, digues tu, home.
2: No, que és la dels centrals. Sí, que no sé, bé, és que ho parlo de memòria. Crec que eren dels centrals 4 de 11 gols, no?
1: Doncs 4 de 12 perquè va fallar a Kanji per Suïssa.
2: Tia, és molt bèstia aquesta.
1: Sí, sí, o sigui, dels 12 penals que les tandes han xutat centrals...
2: No posi un central a xutar penals.
1: Exacte. Només 4 han acabat en gol. Ahir van fallar Davinson Sánchez per Colòmbia i Akanji, l'ex del City, per Suïssa. És una dada que, com recordava el Ricard, la va donar Fermín Suárez, el periodista català, en la transmissió de DAZN. O sigui, hem tret algunes conclusions maques. Ara ja tenim més informació. Sí. Quan hi hagi una tanda...
3: I recorda, Xavi, aquella de... abans de la tanda d'ahir, però recorda aquella que... 8 dels últims 10 canvis que han fet els entrenadors en els últims minuts per llançar el penal l'han fallat, també.
1: Això no es va donar ahir, no? Perquè va entrar Jerry Mina, però crec que no va xutar penal. No. I mira que Jerry Mina li recordo algun penal amb el Barça, una Copa Catalunya, i no sé si en algun mundial, el Mundial de...
3: Sí, és el del Dibu, el penal aquell del Dibu famós, em sembla que és a Jerry Mina.
2: Això és Amèrica, Copa Amèrica.
1: Sí, i li va aturar el Dibu? O li va fer gol?
3: No, li va aturar. És el de... És el de, el de Quetecomo, no? Crec.
0: Sí, pot ser.
1: Bé, a veure, l'Àlex Dalmas ha estat mirant la influència que en aquesta... I aquest, que fins a aquestes alçades del Mundial, més enllà dels gols, han tingut a la seva respectiva selecció les grans estrelles d'aquest Mundial, que totes han aparegut, o la majoria han aparegut, i en paper destacadíssim. I s'ha fixat en Messi, en paper, Haaland i Kane. A veure, Àlex, quin pes tenen realment aquests quatre jugadors, Messi, en paper, Haaland i Kane, cadascun d'ells en la seva selecció?
3: Moltíssim, moltíssim en tenen. Mira, hem mirat diverses coses. Primer de tot, els gols en relació als gols de la seva selecció. I trobem que Messi n'ha fet 8 dels 14 d'Argentina, per tant, és un 57% del total. Mbappé ha fet exactament la meitat, 7 dels 14, 50%. Si anem a Harry Kane, és un 54,5%. Fixeu-vos quines dades. I Haaland és el que té el millor registre perquè ha fet 7 dels 12, per tant un 58,3%.
1: Sí, però tots estan allà per sobre del 50%, o el 50% com a Mbappé, tots o per sobre allà del 50%.
3: Sí, correcte. Si traslladem això en a les ocasions totals, a les ocasions clares generades per l'equip i els gols respecte a aquestes ocasions, trobem que Messi ha fet el 50% dels gols de les ocasions totals, de la seva selecció.
1: Déu-n'hi-do, no xuts, ocasions.
3: Ocasions, de les ocasions, de totes les ocasions que ha fet Argentina, el 50% han estat gol de Messi. Si anem a França, el 33,3% gol d'Mbappé. Si anem a Anglaterra, el 26% gol de Kane. I si anem a Noruega, el 33% també gol de Haaland.
1: Això demostra que hi ha més dependència de l'Argentina amb Messi que no pas de França amb Mbappé. És que França té molt potencial, i fins i tot de Noruega amb Haaland, o d'Anglaterra amb Harry Kane. Okay. Alex.
3: Sí, i si ens fixem en la penúltima dada, direm que les rematades que ha fet cadascú d'aquests jugadors i els gols respecte a les rematades. És a dir, Messi ha fet el 27% de les seves rematades han acabat en gol, 27,5. Mbappé, el 26,9. Fixeu-vos quina igualtat.
1: Sí.
3: Harry Kane, el 31,5% de les seves rematades són gol.
1: Encara més efectiu, Harry Kane.
3: Encara més efectiu. I Haaland, el 38,9% de les seves rematades acaben en gol.
1: Quina bèstia. Recorda, sí, Ricard Lewandowski, aquest percentatge de o sigui, que anava a la porteria gairebé la meitat dels gols, dels xuts que feia, i que acabessin en gol, jo crec que estava entre el 30 i 40. O sigui, són sí, dades sí, de killers.
2: Sí, sí.
1: Golejadors killers.
2: Tu creus que... és un tema que, diríem, que em preocupa poc, però tu creus que un d'aquests quatre guanyarà la pilota d'or?
1: Messi.
2: Tu creus?
1: Amb el Mundial que està fent. Sí.
2: I la temporada amb l'Inter Miami com si no comptés,
1: Home, jo crec que el Mundial...
2: Seria el primer cop que algú guanya una pilota d'or guanyant la MLS, jugant la MLS?
1: Sí. Sí, home, si guanya el Mundial no en tinc cap... Tinc molt pocs dubtes que Messi és el principal candidat a guanyar la pilota d'or.
2: Bé, et diria fins i tot que potser és el primer jugador que podria guanyar la pilota d'or sense jugar a Europa, no?
3: Sí. Sí, sí.
1: Sí, sí, ja veurem.
2: Bé, no ho sé.
1: Escolta, a tu que no t'agraden aquests debats de la pilota d'or...
2: Exacte, per això l'he tret. Perquè he pensat, hosti, quin Mundial, no? I estava reflexionant i pensava, home, aquest any serà un debat... Aquest any sí que serà un debat xulo, perquè el que ha guanyat la Champions, que és el PSG, per segon any consecutiu, no en té cap d'aquests, cosa que mostra encara més que el PSG no té una figura testimonial, sí, sinó que és un col·lectiu, i que han aparegut quatre icones bestials, però que no sé si faran prou mèrits amb el Mundial com per guanyar una pilota d'or. Els senyors de la pilota d'or que tenen un problema.
1: El que passa és que aquests quatre estan fent un Mundial, cadascun d'ells, a un nivell altíssim. I si un dels quatre guanya el Mundial, doncs home, el Mundial pesa molt. A veure, ahir vam estar debatent si la decisió de caure a la banda dreta de l'atac perquè l'Argentina intentés remuntar contra Egipte, estem parlant de Messi, la va prendre Scaloni o directament la va decidir Messi. Perquè a partir del canvi de posició Messi va fer una assistència de gol i un gol, l'empatador va caure una mica a la dreta. A Messi li van preguntar ahir, li va preguntar un periodista argentí que es diu Manu Gutiérrez, d'MVP Sports, després del partit, i aquesta va ser la resposta.
4: En el juego, cuando entra Lautaro, te moviste a la derecha, conseguiste más espacio en la derecha, ¿qué viste ahí en esa zona del juego?
5: No, bueno, que estaba difícil en el medio, porque ellos acumulaban gente, habían puesto un medio más y estaba difícil de encontrar los espacios entre líneas. Cuando entró Lautaro, ya al tener dos nueve, ya había demasiada gente por el medio, y bueno, intenté de buscar los espacios por el costado, y creo que tuvimos, así llegó el descuento de Cuti.
1: Ho va decidir Messi. A mi em sembla que amb aquesta explicació la decisió va ser més de Messi que no pas d'Escaloni. Us sembla això, Ricard, Àlex?
2: Sí, el que passa és que jo crec que no. Ja ho intuïm ahir, la comunicació entrenador-Messi funciona així. Clar, és a dir, clar. Escaloni fa el canvi i ja sap que Messi interpretarà clar. El que convingui. Clar. No? O sigui, clar. Posa un segon davanter i diu, escolta'm, Messi, de tot això que hi ha, jo he de posar un segon davanter, perquè és el que he de modificar. I substitueixo De Paul, que és la banda dreta. I a partir d'aquí no cal que li digui a Messi, si ell vol jugar per dintre serà perquè veu que per dintre farà mal, si veu que s'ha d'obrir... O sigui, el condueix una mica o l'impulsa a prendre una decisió. Jo crec que és la comunicació que estem amb Messi. No hi ha cap jugador al món, això sí que ho podem dir d'aquesta manera, que sigui capaç d'escanejar, diagnosticar i interpretar les necessitats tàctiques com Messi, que ja ens ho ha demostrat durant tot el Mundial, que apareix on li toca, que ell té l'absoluta llibertat, que l'entrenador compta que té 10 jugadors que ha de situar al camp i que n'hi ha un que ja llegirà quins espais són els més fèrtils, quins espais estan ocupats o desocupats. Jo el puc ajudar, el puc animar. Per què? Perquè si vull d'una zona, doncs a Messi li dono l'oportunitat de que decideixi. Però no li diré a Messi, Leo, a la dreta. No, això ja ho veurà ell, perquè és que potser amb dos davanters i si els egipcis, que no era el cas, tinguessin les bandes cobertes, podia tenir superioritat dintre, però era evident que els egipcis ja havien blindat aquesta zona.
1: Àlex, igual, ho veus igual.
3: Absolutament, es confirma això. És a dir, ell li diu de manera indirecta. Fa aquest canvi, com explicava perfectament el Ricard, perquè ell pugui aparèixer en aquestes zones. Jo crec que la comunicació amb Messi és així amb tot, no? És a dir, fer veure que decideix Messi, encara que a vegades tu l'empenyis cap a que la decisió sigui una o l'altra.
1: Aquesta nit us hem dit que parlarem amb altres dos números 1 de l'esport. I ens espera el primer. Fernando Velasteguín, bona nit.
6: Hola, Xavi, què tal, com te va?
1: El Fernando Velasteguín, el Vela, és segurament el millor jugador de pàdel de tots els temps. Molts anys número 1 del món, una llegenda de l'esport, argentí de peu a jo, que des de fa ja uns quants anys viu a Catalunya, a Barcelona concretament. Quants anys va ser número 1 del món, Vela?
6: Bueno, fui 16 años y medio, pero bueno, ahora ya no juego más, ahora somos dos jugadores amateur, tanto vos como yo en un nivel amateur un poco más alto, pero bueno, ahora somos amateur los dos.
1: Y tan,
6: pero
1: y
6: sí,
1: tan.
6: Fueron muchos años número uno y llevo 19 años acá en Barcelona, así que la verdad, muy contento.
1: Deu ser, de debò, dels esportistes argentins més hegemònics a nivell mundial en el seu esport, però no sé si et veus a prop del que Messi ha aconseguit i està aconseguint el futbol.
6: Bueno, yo creo que no nos deja de sorprender. Parece que fuera una... Yo creo que tiene un guión de una película bestseller, así que ojalá que todavía esa película le queden algunos capítulos más que para completarla sería idílico jugar una semifinal del Mundial contra Inglaterra.
1: Clar, una semifinal del Mundial contra Anglaterra. Encara no havia caigut que es podia donar aquest fet. Per vosaltres encara és especial?
6: No, pero para cerrar el... Si hay algo que le faltaría, por decir que le pueda llegar a faltar algo a la carrera de Leo, es ganarle a Inglaterra en un Mundial para lo que ha representado y sobre todo... con Maradona ganándole a los ingleses con esos dos goles tan comentados y que siguen comentándose, yo creo que sería algo histórico. Pero bueno, antes hay que jugar contra Suiza, está el Mundial muy complicado, pero bueno, estamos yo creo que en una zona mejor que la del otro lado, que hay tres equipazos como Marruecos, España y Francia, pero bueno, de esos tres va a llegar uno solo a la final.
1: Veig que estàs seguint, estàs molt posat en el Mundial.
6: Me encanta, y más si Argentina sigue jugando, que ayer parecía que se terminaba el Mundial, pero no. Seguimos.
1: Com ho vas viure, això de la remuntada de l'Argentina en els últims 10 minuts contra Egipte? Bogeria.
6: Sí, aparte, les anulan el 2-0 y nos hacen otro gol. Pero vos sabés que cuando metimos el 2-1, estaba convencidísimo, estaba con unos amigos ahí en el club viéndolo, y les digo, ganamos 3-2. Viste, cuando te tirás ahí un moco y no sé qué, y al final lo pudieron dar vuelta y fue una alegría muy grande, aparte con goles muy lindos.
1: Tots els partits els estàs veient al club? El club és el club de Padel Vela, que és a Barcelona, tocada de...
6: No, Xavi, no. Ayer fue la primera vez que lo vi en el club, porque era un horario lindo para verlo a las 6 de la tarde. Y cuando íbamos perdiendo, digo, no puede ser, no veo nunca más un partido en el club. Era gafe el club, ¿viste? Digo, nunca más vengo a verlo. Y al final...
1: ¿Cómo ha de dur males truc al club si és un tros de club de pàdel?
6: Sí, una cosa del pádel y otra cosa del fútbol. Cuando íbamos perdiendo en la primera parte, en la segunda parte, los amigos que habíamos ido a ver, yo me saqué la camiseta y me puse otra, nos cambiamos de lugar en la silla, viste, todas cábalas para ver si cambiaba la dinámica del partido, a ver si éramos mufa. Pero al final no, al final ganamos y me quedo con la tranquilidad de que puedo seguir viendo los partidos del club. Lo que pasa es que ahora el próximo partido es a las 3 de la mañana, el domingo.
1: Entre dissabte i diumenge a les 3 de la matinada.
6: Sí, va ser tarde.
1: Sí, potser el veus a casa. Escolta'm, tu encara li demanes que faci algun gol, si pot ser similar al de Maradona contra Anglaterra en una hipotètica semifinal, però Messi pot... Ja li queden poques coses a fer en aquest Mundial.
6: No le queda nada, Xavi. ¿Qué más el nada? No se le puede pedir nada más, no. Y aparte, mira, yo me quedo, sobre todo me quedo con un equipo que da un mensaje al pueblo argentino, ¿viste? A los argentinos en sí, están educando a través del deporte. Estos chicos llevan 8 años usando el deporte. Yo jamás había visto, por ejemplo, con la grieta política que hay en Argentina, cuando Argentina fue campeona del mundo, en Buenos Aires, 7 millones de personas en la calle. Sí, y eso solamente lo consigue el deporte, en este caso el fútbol. Y ahora, por ejemplo, para mí, el otro día me pareció un gesto impresionante el de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa, cuando un periodista mítico argentino que se llama Macaya Márquez, sí. No sé si lo conoces, que lleva...
1: 18 mundiales, ¿no?
6: Exacto, 18 mundiales lleva. Y en la conferencia de prensa, Macaya Márquez le pregunta a Lionel Scaloni si Leo Messi iba a jugar o no iba a jugar.
1: Y le iba a decir.
6: Y que vos conocés el mundo del fútbol, con los códigos que hay, que jamás te cuentan nada, y Leo Scaloni... Y le dijo, mira, por ser vos, te voy a contestar y leo el próximo partido, va al banco de suplente. Ah, y eso es una muestra de respeto a la historia gigante. Sí. Y a mí, no sé, yo veo tantas cosas que me gustan muchísimo por el mensaje que nos están dando. Y para mí, lo que llevamos de ahora, más el 3-2 con Cabo Verde, el 3-2 este, para mí el mensaje que lanzó Scaloni contestándole a Macaya Márquez, es algo que y lo tomo como una educación para todos los argentinos.
1: I veus moltes opcions de tornar a ser campions del món com va passar a Qatar fa 4 anys?
6: Yo me estoy tocando el huevo izquierdo, Xavi, para cortar la bufa, viste, como en Argentina, pero sí, creo que tiene un gran equipo y que podemos llegar a defender el título del mundo. Lo tenemos que defender, Xavi, sí, nosotros. Sí, otro sí. Lo tiene que ganar, sí. Nosotros lo tenemos que defender.
1: El dissabte, a la nit de dissabte, a casa dius que veuràs aquest Argentina-Suïssa de quarts, eh?
6: Sí, en casa pegaré algunos gritos y hacemos algún gol que se levantará mi señora, que no creo que se despierta a verlo, y confiando que podamos pasar a jugar contra Suïssa.
1: Vela, un gust enorme tornar a parlar amb tu. Moltíssimes gràcies i a veure si Argentina torna a ser campiona. Com a mínim perquè ho celebris i estiguis content.
6: Sí, nada, mira, hacemos así. Primero, te mando un abrazo grande, muchas gracias por la llamada, hacía mucho que no hablábamos, y si salimos campeones, te venís a comer un asadito a casa.
1: Oh, Et prenc la paraula. Moltes gràcies, Vela.
6: Listo, dale, te mando un abrazo, Xavi, adiós.
1: Doncs ja he tingut motiu més per voler que guanyi Argentina.
0: Puc venir amb tu.
7: Tu diràs, tu. Això què?
1: Ja negociarem, ja negociarem. El Vela és un crac, ja ho sabíem, i ens ho ha confirmat. L'Argentina jugarà el dissabte a la nit, de dissabte a diumenge, contra Suïssa. Aquest partit de quarts de final. Els quarts comencen demà. Ara farem un pronòstic ràpid de cada partit de quarts. Segurament hi ha quatre seleccions favorites, clares favorites, però en cada Mundial també és cert que acostuma a haver-hi alguna selecció...
7: Alguna sorpresa, no?
1: Sí, per exemple, sí. Bulgària el 94, Croàcia el 98, Turquia el 2002, Corea, que bé, van robar una mica el 2002, Uruguai el 2010, i no sé, el Marroc a Qatar ara fa 4 anys. A veure, tindríeu alguna candidata per ser la revelació?
2: Hauries de preguntar, quina de les quatre que no són favorites veiem més a prop de la sorpresa, no?
1: Quina de les quatre que no són favorites veieu més a prop de la sorpresa? El Marroc, Bèlgica, Noruega o Suïssa?
8: Hola.
1: Quin has dit?
8: Hola.
1: Noruega.
8: Noruega.
1: Noruega contra Anglaterra, eh?
2: Jo de les quatre alternatives és la que... és que el tema Holland em té atrapat.
1: I l'Àlex?
3: Per no dir la mateixa, diré Marroc.
1: Marroc. Doncs jo diré Bèlgica. A la porra li he posat 1-1, com...
2: Ostres, que valent.
1: Com fa 40 anys. Com fa 40 anys, sí, perquè vaig posar 1-0 al Portugal-Espanya, per Espanya, sí. per mimetisme, que parlaven l'altre dia de Luis Enrique, del partit de vuitens de 2010, doncs dic, vaig a repetir la fórmula. O sigui que dic que Bèlgica. A veure, pronòstics ràpids. França-Marroc, Ricard.
2: Patirà, però passarà França.
1: Àlex?
3: Per mi és un empat i ja es decidirà els penals.
1: Espanya-Bèlgica, Ricard.
2: Espanya.
1: I l'Àlex?
3: 2-0, Espanya.
1: Anglaterra-Noruega, Ricard.
2: Home, doncs... Home, si, així d'entrada jo crec que pot passar a Anglaterra, però és la que veig més oberta.
3: Anglaterra, patint.
1: I l'Argentina-Suïssa, Ricard...
2: Argentina remuntarà.
1: Àlex?
3: Jo veig pròrroga i la passa Argentina.
1: Jo hi he posat un altre empat. Per què? Perquè a vegades passa... Ha passat gairebé en tots els mundials.
0: Carai, una selecció... Quantes teories que tens, no?
1: Una...
0: Sí, tens moltes teories.
1: Bueno, a veure si es compleix. A veure, en Eurocopes o Mundials, sí. Una selecció passa 8 anys de final als penals. Sí. A la següent ronda torna a jugar penals i cau. Li va passar a Suïssa, sí, a l'Eurocopa.
0: Sí. Va fer un tema fa 4 anys en l'anterior Mundial.
1: Sí.
0: I per tant,
1: escolta,
0: la teva teoria...
1: Escolta, vaig tercer a la porra. Que...
0: No t'hem d'explicar res.
1: Exacte. A veure, hi ha uns quants futbolistes que estan amenaçats assaig de sanció, si veuen groga en aquests quarts de final. Alguns són importants. A França, Olise i Barcolà, al Marroc, Hakimi i Unagi, el del Girona, i a Espanya, Ferran. Un cop es juguin els partits de quarts, es tornaran a netejar les targetes de cara a semifinals. Marxem un moment i quan tornem sentirem un recordman mundial. I aquest no és el número 1, eh? Avui també tenim recordmans mundials.
9: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
10: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
11: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
12: 6... 16, 24, 41, 46, sols, 2 i 3.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
9: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
13: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
9: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més.
13: Ningú t'ho explicarà millor.
9: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Dos quarts i mig de 12 de la nit, som al Mundial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit durant el Mundial. Roger Bosà, acaba de parlar fa només una estona Dani Olmo, roda de premsa a Los Angeles. Deu estar content, més o menys, del Mundial que està fent, suposo.
8: Sí, molt content. Diu que se sent molt bé, perquè se sent important, i ho és. Diu que sempre ha hagut d'anar demostrant el que val i que ell mateix també es posa aquesta exigència, i, tot i la seva polivalència, ell explica què és el que més li agrada de jugar a la mitja punta, que és on més el veiem i on més destaca tant al Barça com amb Espanya.
14: M'agrada, primer de tot, doncs, combinar amb els meus companys, i després, doncs, moure'm amb sentit, saps? No perquè la pilota vagi a un cantó, doncs jo moure'm allà, sinó estudiar l'espai, mirar on puc rebre, mirar on puc provocar l'espai perquè rebin els companys, i allà, pues, a mi m'és igual, quan hi hagi un, dos, tres, quatre jugadors al voltant, jo em sento bé, jo sé que jugo amb companys que me la poden donar en qualsevol moment, i ells saben que me la poden donar, però jo em sento còmode en aquests espais, o sigui que en això cap problema.
1: Àlex, Olmo està consolidadíssim a la mitja punta de la selecció espanyola i està fent un Mundial, diria que per sobre del rendiment d'aquesta última temporada al Barça, de la mitjana del rendiment.
2: Sí, sí, la veritat és que també va fer una excel·lent Eurocopa. Crec que se sent molt còmode en aquest registre, i potser en tornejos curts li és més fàcil que no en una temporada llarga, on és un jugador que puja, baixa, té lesions, té irregularitats, li costa molt sostenir un ritme alt durant molts partits. En tornejos curts potser es defensa millor, i és on li veiem totes les parts positives, sap dissimular les seves limitacions, està fent molt bon torneig amb tot allò que no ens està sorprenent, perquè sabem que sap fer perfectament. Amb el Barça sempre hem tingut la sensació que Dani Olmo s'ha quedat curt respecte a les seves possibilitats, és a dir, no és una sorpresa veure'l a aquest nivell. El que amb el Barça trobem a faltar és que no pugui mantenir-lo durant més partits, durant una gran part de la temporada.
15: Per mi, Mundial extraordinari. Després de Cubarsí, està a l'alçada de Lamine, per mi, de moment, el seu Mundial del Barça. Crec que hi ha dues coses que, per mi, qualitativament, jugant entre línies, jo no sé si és el mitja punta més qualificat del món, però estarà entre els tres millors, perquè això que explicava, llegir els espais, girar, controls orientats, és una meravella, Olmo. I per mi hi ha dues coses que ho expliquen. Jo crec que Olmo rendeix millor sense la competència directa, és a dir, li ha vingut bé no tenia Fermín a la selecció, crec jo, per jugar amb més confiança i per veure's més innegociable. I l'altre, que jo crec que s'entén molt millor amb un nou més mòbil, més tipus Oyarzabal, que no potser Lewandowski quan juguen.
1: Mm-hmm. Avui, Roger, has estat amb el principal rival de Dani Olmo als escacs.
8: Sí, són molt amics. De fet, són millors amics aquí a la selecció espanyola i juguen als escacs cada dia de partit, abans del partit, a l'autocar, al vestidor, i
1: Unai Simón,
8: que és el porter de la selecció espanyola i el porter amb més minuts a la història del Mundial que no encaixa gol. Sense encaixar gol, són 609 minuts. Són dades que a Unai Simón li agraden, perquè li hem preguntat avui al Tot Costa, hem parlat amb ell, són dades que li agraden, però té molt clar que això és més cosa de l'equip que no pas d'ell.
16: Bueno, sí, es algo que cuando empezaba el Mundial no lo pensábamos. El día de Uruguay empezaron a sonar estos datos y estos números, pero bueno, sinceramente creo que lo dije. Siempre que me preguntéis por esto, y lo digo de verdad. Creo que habla mucho mejor del equipo que de mí. Al final creo que son números que refuerzan más el trabajo colectivo en defensa que a mí en lo personal, que evidentemente a mí me encantan estos números, pero bueno, creo que habla muy bien del trabajo que estamos haciendo con Luis en defensa, y que en este tipo de campeonatos es fundamental poder la portería a cero.
1: Unai Simón, al Tot Costa, amb el Jordi Costa i el Roger Arbusà, ha fet un gran elogi de Pau Cubarsí, i hi ha hagut un moment, per mi divertit, de l'entrevista, Roger, que el Jordi li ha demanat per quins davanters del Mundial voldria no trobar-se en aquests partits que li poden quedar a la selecció espanyola.
8: Sí, en Costa li ha preguntat quin és el davanter que li fa més por, i li ha donat quatre opcions de davanters que es pot trobar a partir d'ara. Li ha dit De Ketelaere,
1: que és el de Bèlgica.
8: Messi, Mbappé o Harry Kane. I aquesta ha estat la resposta.
16: Creo que el más diferencial, el más que te puede marcar un partido...
1: Salva, pots tornar a posar el tall des de l'inici? Perquè li he preguntat per 4 i aquesta ha estat la resposta d'Unai Simón.
16: Es que con ninguno de los tres. Creo que el más diferencial, el más que te puede marcar un partido, que si él está muy lúcido, como el otro día contra Egipto, es Messi. El que mejores cualidades tiene para mí como delantero es Mbappé, pero creo que Messi te puede decidir un partido cuando si él está lúcido y es al que creo que más temo, te diría que es al que más temo, sí.
1: Aquell no l'ha citat, però sí ha dit els tres. El belga, pràcticament, ni l'ha comptat. No? I mira, què és el que s'ha de trobar el divendres?
8: O no el coneix o l'ha obviat, ara que te l'he.
1: Sí, sí, sí. Però vaja, a veure, Unai Simón, Ricard, Àlex Dalmas, en perspectiva, creieu que ha estat raonable la decisió finalment de Luis de la Fuente amb la porteria, tot i que el nivell de Joan García de Vitraia segurament és superior al d'Unai Simón, però ho està fent prou bé, ha hagut de fer poques aturades molt, molt importants, però se'l veu molt atent, jugant molt concentrat, controlant els espais...
2: A mi és un porter que m'agrada, eh? Jo he de confessar que, tot i que no ha tingut una bona temporada, és un porter que em convenç, que em sembla molt estable, molt madur, molt fort mentalment, capaç d'assumir errors que en té, molt conscient de les seves limitacions i que està fent bon campionat, i que ell mateix ho diu, està fent un bon campionat perquè tampoc ha hagut d'aparèixer gaire a l'emergència. A les seleccions passa això, normalment els entrenadors tiren d'homes de confiança, el problema el tindrà De La Fuente quan acabi el Mundial, o sigui, en quin moment farà el canvi de guàrdia o no el farà. Perquè per De La Fuente jo crec que no només hi ha Joan García, sinó que també hi ha David Raya com a possible candidat. La porteria de la selecció espanyola continuarà sent un nus permanent, que Unai Simón és jove, en té 29. Vull dir, és que aquí potser Joan García passa a ser un Ter Stegen tota la vida. O sigui, no, tampoc seria tan estrany.
1: Àlex?
15: Mira, jo estic... Vam escoltar una roda de premsa, crec que era aquí el programa de Luis De La Fuente, on deia que no només... que el futbol no només s'havia de comptar les qualitats futbolístiques, sinó també els intangibles. I jo estic molt d'acord en això. I crec que Unai Simón té ascendència, crec que ha fet tot el cicle, i jo hagués fet exactament la mateixa decisió. Jo crec que jugarà aquest Mundial, i que quan acabi aquest Mundial hi haurà el canvi, i que crec que possiblement optarà per David Raya. Jo no crec que continuï, però crec que aquest el mereixia jugar, i crec que és un porter que en escenaris on li exigeix la mentalitat millora.
1: Roger, molt ràpid, a veure, l'11 contra Bèlgica divendres als quarts de final de la selecció espanyola, s'espera el mateix que en els dos últims partits, Olmo titular, Pedro Porro a lateral dret també titular...
8: S'espera exactament el mateix.
1: O sigui, Miquel Merino i Ferran, que van ser importantíssims en la victòria contra Portugal, de moment continuaran sent suplents, esperant minuts a la banqueta, eh?
8: Sí, a la banqueta, Olmo a la mitja punta, a la dreta Lamine, en punta Oyarzabal i a l'esquerra Baena.
1: Has sentit gaire converses aquestes últimes hores al voltant de la selecció espanyola, recordant el partit de quarts de final del Mundial de Mèxic 86, que Bèlgica li va guanyar a la selecció espanyola els penals?
8: Sí, mira, avui companys periodistes en parlaven i recordaven els llançadors d'aquella tanda. He sentit que deien Víctor Muñoz, senyor, oi?
1: Sí.
8: Feien memòria de com van anar els llançaments i com va ser la tanda aquell dia, sí.
1: El va fallar Eloi Olaya, davanter de l'Sporting, i també va jugar al València, i els belgues van fer el 5, a la porteria de Bèlgica hi havia Jean-Marie Paf, a la selecció espanyola hi havia Andoni Subizarreta.
2: Hi ha un documental, oi, Xavi?
1: Sí, a Movistar.
2: Perquè avui he vist un fragment...
1: Però no és en... són peces, més que documentals.
2: Ah, d'acord.
1: Sí. Són reportatges llargs.
2: M'ha sorprès, que no ho sabia, l'afirmació de Tomàs Reñones dient...
1: Que volien que jugués Urruti.
2: Contemplaven el canvi d'Urruti,
1: sí.
2: Cosa que no es feia aleshores,
1: en el
2: futbol modern, però que Miguel Muñoz pogués fer el canvi abans de la tanda, i això no ho vaig contemplar mai.
0: Urruti venia de perdre Sevilla.
1: Sí, però de dos penals a Sevilla i ser heroi contra el Gote, perquè era un gran... Tu que eres de l'Espanyol i no et fixaves tant. Però Urruti va ser de porter de l'Espanyol.
0: Sí, sí.
1: Era un gran para penals, Urruti. Roger Arbusà, gràcies, bona nit.
8: Adéu, bona nit.
1: Bèlgica serà la rival de la selecció espanyola divendres a les 9 del vespre i tenim cita amb un dels millors esportistes de Bèlgica del moment per comentar el partit. És l'altre número 1 que us dèiem que teníem cita aquesta nit al Club de la Mitjanit. És campió olímpic, és campió del món, es diu Víctor Güéñez i és jugador d'hoquei herba de la selecció belga. Víctor, bona nit.
17: Hola, què tal?
1: El Víctor Güéñez és belga, jugador d'hoquei herba, i la gent de l'hoquei potser ha obert els ulls ben oberts quan ha sentit el seu nom, perquè és un dels millors jugadors del món. És campió olímpic, campió del món, i no sé si el català l'entens més o menys o només entens espanyol.
17: Lo puedo entender, ahora entendí todo, pero no lo hablo nada, entiendo la mayoría.
1: Ho provaré, d'acord? La primera pregunta és com és que parles espanyol i el parles de manera tan correcta i entens el català. Que has vingut a jugar alguna vegada a Terrassa, a l'Atlètic, a l'Egara o al Poble? Has jugat per aquí?
17: No, tuve una novia argentina, la hermana básicamente de Candela Mejía Zanetti, que juega con la selección absoluta de España. Argentinos españoles, y sus padres no hablaban los idiomas de Bélgica y lo aprendí para hablar con ellos, y después tuve la suerte de jugar con jugadores increíbles españoles o argentinos.
1: ¿Amb quin jugador català d'hoquei herba has coincidit al club?
17: Yo jugué con Iñaki Torres unos par de años, con Sergi Enrique también, que viene de los dos de Terrassa.
1: T'agrada molt el futbol, eh? A banda de l'hoquei herba, que és el teu esport, el practiques, ets campió olímpic, ni més ni menys. El futbol t'agrada molt. He vist que has publicat algun post aquests dies sobre Messi.
17: Sí, m'encanta Messi desde pequeño, por eso que soy muy, muy fan del Barça también.
1: ¿Ah, sí?
17: Desde pequeño. Amo el Barça, amo a Messi, y verlo jugar es una alegría total. Por supuesto que voy por la selección de Bélgica, pero siempre estoy muy contento cuando Messi gana unas cosas, porque yo creo que verlo jugar a este nivel también parte de la vida, un suerte grande de la vida de poder jugar y ver a un jugador así.
1: ¿Tú eres el Messi de l'hoquei herba o no tan?
17: No, estás loco. No se puede ser como Messi. Nadie es de Messi. Solamente hay uno en un deporte, nada más.
1: Ya. Yeah. Només Messi, eh? No poses a cap altre esportista al nivell de Messi.
17: No, Messi para mí es el deportista más grande del mundo.
1: I el Mundial estàs seguint al màxim o només els partits de la selecció de Bèlgica?
17: Yo creo que del fútbol tuvimos el paso más fácil al cuarto de final. Aquí en Bélgica somos una población siempre contenta con poco. Yo no estoy así. Yo para mí llegar a cuarto de final con la selección de Bélgica podría ser muy bien, pero cuando vemos los equipos que jugamos en contra, jugamos Egipto, Nueva Zelanda, Irán, después nos tocó Senegal, que fue un poco difícil.
1: Estaba fuera, ¿eh? Senegal estaba fuera.
17: Sí, lo sé, contra Bélgica, pero fue el partido complicado. Pero tampoco jugamos contra equipos top 8 del mundo. Y por eso para mí yo le dije, si llegamos a cuarto con este paso, es algo normal. Tiene que ganar a Estados Unidos, a Senegal y a todos estos equipos.
1: Contra Estados Unidos va a jugar muy bien la selección de Bélgica.
17: Sí. Jugaron muy bien, pero también creo que Estados Unidos no jugaron bien. Había la tema de Trump, del Balogun, que no podía jugar, que al final jugó, y creo que le costó también un poco a la selección de Estados Unidos. Pero igual, cuando juegas octavos de final contra Estados Unidos, es también un poco de suerte. Juega contra un rival que no es un país de fútbol como puede ser Argentina, España, Francia o más equipos, y para mí todavía Bélgica no jugó contra un equipo muy, muy, muy fuerte, y por eso que yo estoy a cuarto de final con el camino que tuvimos, es algo normal, y ahora empieza. Si perdemos contra España, lo que es más lógico, yo voy a decir que el torneo fue, ok, un
1: correcte.
17: 6 sobre 10.
1: Exacto.
17: Si ganamos contra España, ahora todo bonus.
1: Nota,
17: sería
1: no?
17: Un 8.5 sobre 10.
1: O sigui, no veus fàcil, contra la selecció espanyola divendres a la nit, aquest partit de quarts?
17: No, ya sé que va a ser un partido bastante complicado para nosotros. Hay bastante, si ves a Lamine Yamal arriba derecha contra nuestro lateral izquierdo, no es el mejor del mundo tampoco, el nuestro lateral.
1: ¿Qui és?
17: Kuipers. Uno que juega en Club de Brujas, juega bien, pero no para, no al alto nivel tampoco, y tenemos una defensa un poco peligrosa, lenta. Y a ver, España no consiguió ningún gol, y para mí, yo creo realmente que no vamos a ganar, que vamos a perder el partido 2-1, pero veremos, en deporte todo se puede.
1: ¿Ets pro Rudi García, el seleccionador?
17: Sí, Rudi García, no es que no me gusta. Yo creo que lo que hace bien es, por ejemplo, el partido contra Estados Unidos, metió un poco los gran nombres en el banco.
1: Sí, eso te volia preguntar.
17: Lo que las otras selecciones no hicieron.
1: De Bruyne, Doku y Lukaku, que no había estado titular en tots els partits, però De Bruyne i Doku són estrelles mundials suplents al partit de vuitens contra Estats Units. Això va sorprendre, us va sorprendre a Bèlgica?
17: Sí, era un poco una sorpresa para nosotros porque... Mira, como el ejemplo de Cristiano Ronaldo, tienes a una estrella de tu país. Portugal creo que perdió un poco meter a Ronaldo siempre y que eran más fuertes sin Ronaldo. Creo que es un poco la misma cosa con estos jugadores. Lukaku no jugó de toda la temporada, así que es normal que no empiece si no está al tope. De Bruyne empieza a ser un poco más viejo. Y para mí lo que hizo bien Rudi García y que tenía un poco las cojones de meter a los nombres importantes en el banco para meter un poco más de intensidad y de velocidad en el campo, lo que otras selecciones no hicieron.
1: I com pensas veure el partit de quarts entre Bèlgica i Espanya? A casa, tranquil, amb molta gent?
17: No, lo voy a ver con la familia de mi novia, que es española.
1: Ah?
17: Sí, así que veremos cómo anda. Como andamos, pero ellos van por España y yo voy por Bélgica, 100%.
1: No tranqueo la relación.
17: Sí, veremos lo que pasa. Ojalá que pueda ganar Bélgica, pero con un poco de dudas.
1: Bueno, Víctor, gracias.
17: De nada.
1: Víctor Güéñez, campió olímpic amb hoquei herba amb Bèlgica, campió olímpic i del món, ens ha explicat com estan vivint el Mundial a Bèlgica. Ell és una mica escèptic amb la selecció de Rudi García. Sergi, demà juga el França-Marroc. Ultimíssima hora de les dues seleccions, molt ràpid.
0: Tchouaméni és l'únic dubte dels francesos. Compte amb això que dèiem ara abans de les targetes, perquè Barcola i Olis estan advertits de sanció. El Marroc té dubte un dels seus millors jugadors, Saibari, que va haver de canviar-se l'altre dia.
1: Sembla lesionat ja per cada...
0: No l'han el tècnic no l'ha descartat del tot, potser és una estratègia.
1: Millor. Una estratègia. Terrassa, Saibari.
0: Sí. Però vaja, no s'ha entrenat aquests últims dies, veurem si acaba jugant.
1: Gràcies, Sergi.
0: Vinga, fins ara.
1: Tour.
18: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
1: Tour, Isaac Vilalta, bona nit.
19: Què tal, bona nit?
1: Mal dia en el Tour, bona nit, però mal dia el Tour perquè ha d'abandonar un dels catalans, Àlex Molinar.
19: Sí, expliquem-ho bé, l'Àlex Molinar, que corre amb llicència neerlandesa, el seu pare és neerlandès, ell ha passat fases de la seva vida vivint allà, però principalment és d'Olot, la seva mare és catalana, i sí, és un, en aquest sentit és un dels tres catalans que hi ha en aquest Tour de França. A més, en una etapa que no havia passat pràcticament res, no hi havia ja tants nervis, però sí que és cert que s'arribava al primer sprint d'aquest Tour de França i que al final hi havia alguns carrers una mica estrets, algunes rotondes, amb molta velocitat, aquests nervis, insisteixo, del primer sprint, i allà en un revolt de dretes ell protegia a Fernando Gaviria, l'esprinter del Caja Rural, ha anat a terra, no semblava d'entrada res greu, però ja li ha costat molt aixecar-se i el seu equip va notificar que abandonava aquest Tour de França, o sigui que males notícies.
1: A Pau, ha estat al final de l'etapa i aquest sprint maleït per l'Àlex Molinar, que ha d'abandonar. L'etapa l'ha guanyat a l'esprint en l'irlandès Olaf Koig del Decathlon i el noruec Thorsten Trent continua com a líder. Demà hi ha muntanya, Pirineu, es pujarà el Tourmalet.
19: Demà es passarà el Tourmalet, sí, serà port de pas, com acostuma a ser el Tourmalet històricament, en una jornada amb un port de quarta, un de tercera, un de segona, un de primera i un de categoria especial. Estem repartits, categoria especial és el Tourmalet. El
1: però acaba dalt l'etapa o no?
19: Acaba dalt, però a Gavarnie, que és un port de segona, és molt llarg, 19 quilòmetres, es fa etern, però les rampes no són molt dures. Els quilòmetres més durs són els 6, el 5%. Ara bé, si algú té ganes de jugar i el Tourmalet tensa la corda, les diferències poden tornar a ser molt grans demà.
1: Pogacar, ganes de jugar, m'imagino.
19: Clar, no t'he dit el nom, he pensat, a veure... Però sí, en principi seria ell.
1: Però tampoc és una etapa propícia com per... El líder actual sí, però a Vingegaard tampoc sí. li podrà fotre una minutada.
19: Difícil. No, una minutada no, difícilment. Jo crec que Pogacar, insisteixo, que hem dit aquests últims dies, ja li va bé que el mallot groc el tingui un altre, a més que sigui train, i fins a finals de la segona setmana jo crec que no el trauran de la primera posició. Ara bé, demà tranquil·lament, potser no passa res, però si train perd 5-6 minuts, tampoc em sorprendria. En té 8 de marge respecte
1: clar,
19: a Pogacar.
1: Clar. Gràcies, Isaac, bona nit.
19: Bona nit.
20: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, té a veure amb els Mundials. I que sempre selecciona el Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. I avui el Salva ha escollit una cançó molt recent. La cançó es diu La Quarta Estrella. És de El Palmito, un grup argentí. És la cançó que cantaven ahir els jugadors argentins, potser us sona, al vestidor després de la remuntada contra Egipte. La cantaven tots, amb molta passió, molta ofèria, fins i tot Leo Messi. Aquesta sí que em sembla que és l'hereva real del Muchachos de Qatar i compta perquè els argentins amenacen en cantar-la sense aturador en tots els partits que li quedin a l'Argentina d'aquí fins al final del Mundial. La primera ocasió serà dissabte, la matinada dissabte a diumenge contra Suïssa. Bona nit i que descanseu. Avui no hi ha futbol de matinada. De fet, només queda un partit a la nostra matinada. Serà la de dissabte a diumenge, aquest partit de l'Argentina contra Suïssa. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquest vespre a Guimerà, a l'Urgell. El foc s'ha declarat poc després de les 9 del vespre i el vent complica les tasques dels cossos d'extinció. Les flames avancen per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'Alzinars. Sobre el terreny hi treballen una vintena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, al Camp i a Navarcles, al Bages. Els bombers han afrontat aquest dimecres una jornada crítica pel que fa a l'extinció d'incendis, tal com ha reconegut el cap del cos, David Borrell.
3: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
2: Els focs simultanis d'aquest dimecres han obligat a confinar més de 15.000 persones. Més notícies, Oriol Pujador.
4: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic de la segona onada de calor de l'estiu amb temperatura rècord. La màxima del dia l'ha patit a Vinebre, la Ribera d'Ebre, amb 44 graus. A l'Observatori Fabra de Barcelona s'ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. En 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat també s'han batut rècords absoluts. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, n'ha parlat a Catalunya Ràdio.
5: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
2: Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 2 del metro de Barcelona no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana com a mínim. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
6: El terreny es mou a poc fins que no ho fa, Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
4: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Des de l'Air Force One, que el torna cap a Washington després d'assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, el president nord-americà ha publicat a la seva xarxa social Truth imatges dels bombardejos sobre objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz. Diu que són la resposta als atacs iranians sobre vaixells comercials i adverteix que seran pitjors si Iran reprèn aquests atacs.
2: Donald Trump ha rebaixat la tensió amb els seus socis de l'OTAN. l'OTAN després de l'esbronca de prèvia a la cimera de Turquia i diu que la trobada ha estat un èxit. Abans de tornar cap a Washington, Trump ha dit que tots els països membres estan fent passos per gastar més en defensa i que acabaran en el 5% del PIB.
7: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
2: Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces del president nord-americà, que ha acusat Espanya de ser un aliat nefast i ha ordenat tallar els vincles comercials amb Madrid.
8: Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me.
2: El drama mèdic de Pitt, que es pot veure a HBO Max, és la sèrie que surt amb més nominacions, en total 25, de la 78a edició dels Premis Emmy. Competeix amb Hacks, també d'HBO, amb 24 candidatures, La maldició de Waitrose Bay, d'Apple TV, amb 19, i Pluribus, el drama de ciència-ficció, amb 18 candidatures.
4: Altres candidates a la millor sèrie dramàtica inclouen el drama polític de Diplomat, de la sèrie d'espies Slow Horses i la sèrie de fantasia A Knight of the Seven Kingdoms, ambientada un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons. Pel que fa a les interpretacions, Clary Danes per La bèstia en mi, Carrie Mulligan per Bronca i Sally Field per Criatures luminoses destaquen entre les candidatures a millor actriu en minissèrie o telefilm. En l'àmbit masculí, Oscar Isaac per Bronca, Matthew Rhys per La bèstia en mi i Rhys Ahmed per Bait. Taylor Swift ha obtingut 5 nominacions per la pel·lícula de l'últim concert de la seva gira The Eras Tour The Final Show. La 78a cerimònia dels Premis Emmy, l'equivalent televisiu americà dels Oscars, es farà el 14 de setembre a Los Angeles i serà presentada per Mariska Hargitay, l'actriu coneguda pel seu paper a la sèrie Ley y Orden.
2: I als esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
4: L'espanyol ha anunciat mentrestant el seu tercer reforç d'aquesta propera temporada, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
2: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf de l'espin ha estat pel neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorsten Strain manté el maillot groc de líder.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
9: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
9: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
10: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
11: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
10: Donem espai als testimonis en primera persona.
12: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
10: Fem reportatges.
13: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
10: I denúncia.
14: Si a ti te tienen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
10: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
15: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
10: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda. Catalunya
1: Ràdio. La Vermella, un podcast del doblatge en català.
16: Lilo. A vegades fas molts esforços, però les coses no surten sempre com una voldria. A vegades les coses han de canviar.
17: Abans vull deixar una cosa ben clara. Vull que sàpigues que jo mai no he sentit res especial per ell, ni ara ni aleshores. No, mai vaig estar enamorada

0: a tu, a la vermella, per portar-m'hi.
1: Què és per tu el doblatge?
0: Home, per mi el doblatge és, per començar, la meva professió i la que m'omple l'olla de les llenties, això està clar, però va molt més enllà, evidentment, no? Vull dir, per mi és la meva forma de vida, és bueno, el que li dedico tot el meu temps, però el temps de qualitat, també, perquè jo gaudeixo molt del que faig, moltíssim. És una professió que ja em venia una mica heretada, perquè la vaig viure a casa, i bueno, jo vaig fer en el seu moment, vaig començar a estudiar la carrera de Medicina i la vaig deixar per fer doblatge, una mica perquè era una tria que se'm posava damunt la taula i vaig escollir fer doblatge, amb la qual cosa, vull dir, per mi era una aposta molt ferma, molt bèstia, i que va ser una tria molt pensada i la veritat és que no me'n penedeixo ni un dia, la veritat.
1: El doblatge és cultura?
0: Home, i tant, que és cultura, però torno a dir que és una forma de vida, és a dir, l'has d'entendre, perquè depèn de a qui li preguntis, tant com a espectador, com a professional del món, del doblatge, et pot dir una cosa o una altra. Per mi sí, per mi, vull dir, jo poso una estima en tot el que faig quan faig doblatge i el veig d'una forma tan artesanal, tan curosa, que per mi sí, és cultura.
1: I com vas començar en aquesta professió?
0: Bé, doncs, jo era molt petita i els meus pares ja feien, es van conèixer, de fet, fent teatre. Els dos estaven també a Radio Juventud en el seu moment, que eren com els inicis, no?, de tot el que era el món cultural a Barcelona, del que era la radiofonia, que després es va convertir una miqueta en el doblatge, no? La meva mare estava en aquell moment estudiant interpretació, feia ja els seus pinitos, amb 18 anys es va apuntar a fer doblatge, i va ser per la meva mare, que ella sí que feia doblatge, i després ho va deixar una temporada molt gran, mentre va tenir fills, i després hi va tornar. I aleshores, jo era un adolescent, veia que ma mare feia doblatge, però bueno, perquè ho feia. I aleshores va sortir la primera escola, diguem, seriosa, o la primera escola, podem dir, de doblatge aquí a Catalunya, que va ser a Barcelona, la va fer l'aleshores associació de doblatge que tenia el doblatge aquí a Catalunya, que era PADECA. I va fer un curs de doblatge, va ser l'època del boom del doblatge, que hi va haver, i aleshores hi havia el vídeo, hi havia els videoclubs, van començar les cadenes de televisió, les privades, a començar, i hi va haver una necessitat, va també començar TV3, va ser tot una mica, va ser com un seguit de coses, no?, que requerien molts professionals dintre del món, i aleshores es va fer aquesta escola, la meva mare em va dir, escolta, per què no t'hi apuntes? Jo li vaig dir que no, que la meva idea era ser metge, i era veritat, aleshores. I em va dir, home, però tindràs el curs, un dia et pot servir, doncs, per fer cosetes, o per tenir una sortida, o com qui fa l'extraescolar de piano, de guitarra o de teatre. Doncs és una forma de formar-se. I la veritat és que vaig començar allà una mica per fer, i va arribar un moment que es va fer tan gros, perquè vam començar, doncs, a donar-me convocatòries, a tal, i jo aleshores rascava les meves hores amb les combos, doncs, fent, potser, no anant a una classe de medicina o el que sigui, i es va començar a fer tan gran el món, i tan gran el món de la medicina, que un dia vaig haver d'escollir. I quan estava ja a quart, vaig decidir que agafava el doblatge i deixava la medicina. Aquí és on a mi em va començar el doblatge, per a PADECA i el seu curs.
1: Deurien ser a mitjans dels 80, no? Finals dels 80, més o menys, en aquest famós curs de PADECA.
0: Aquest curs de PADECA va ser el 88. Uh-huh. Però jo ja feia 3 o 4 anyets que, bueno, de tant en tant feia una combo d'ambients o el que sigui, perquè em cridava l'atenció al món, i aleshores, quan van arribar els estudis ben reglats, és quan la meva mare em va dir, escolta, doncs posa-t'hi, si ja estàs fent convocatòries de tant en tant i de més.
1: La teva mare va ser la Juana Beuter.
0: Sí.
1: Qui va ser ella?
0: Doncs, com bé he dit, va començar fent interpretació, estava a Radio Juventud, tenia un grup de teatre amateur que va formant amb el meu pare, que es deia Espectros, i guanyava molts premis aleshores. Era amateur, però tenien qualitat i feien coses que estaven molt ben parides.
1: El teu pare, com es deia?
0: Manuel Sánchez Villanueva. Uh-huh. I en aquella època que ella estava a Radio Juventud, va ser quan va conèixer una sèrie de persones que havien fet interpretació interpretació abans que ella i que va conèixer el món del teatre, entre ells l'Albert.

0: Alberto Trifol, i bueno, li van dir, escolta, i tu que feies això i tal, ara necessitem gent fent doblatge, per què no vens un dia i proves? I va començar una mica a treure el nas, ella ja ho havia fet amb 18 anys, però aleshores el món era molt petit i necessitava menjar, i no tenies tanta feina, quan només hi havia la 1, la 2 i alguna coseta molt petita, no? Vull dir, allà no hi havia pràcticament feina, però ja quan va començar tot el tema del vídeo també i una miqueta abans, va començar a treure el nas i a partir d'aquí va començar a fer doblatge. Tenia una veu molt greu, tenia una veu molta personalitat, fins i tot molt jove, i aleshores va començar allò que passa a la gent que té veus molt potents, no? Que doblen les negres, les tal, i va arribar un moment que en el món del doblatge moltes vegades les dones quedem amb papers quan ja som una miqueta més grans, bastant residuals, i més en aquella generació que bàsicament hi havia la protagonista femenina i no hi havia pràcticament coprotagonistes femenines, i ella va decidir començar en el món de la direcció del doblatge, i durant moltíssim de temps va ser una figura de referència en el doblatge de Barcelona. Va estar treballant aleshores a Soundtrack, que després va ser CDI i Juno i no sé quantes coses més ara, i era una directora habitual d'aquest estudi i de molts altres.
1: Va fer sobretot castellà.
0: Sí.
1: Català no gaire, no?
0: No, la meva mare venia d'una família d'aquella generació que venien de molts llocs, no? El meu avi era suís, per això d'aquí el nom, que en realitat nosaltres, bueno, el cognom és Beuter, castellanitzat, catalanitzat.
1: Que, de fet, és el cognom matern, no?
0: Matern,
1: tu
0: sí.
1: Tu vas decidir canviar-ho en algun
0: sí.
1: moment?
0: Sí, sí.
1: Per què?
0: Perquè penso que el Beuter té una sonoritat que no tenia el meu primer cognom aleshores, que era Sánchez Villanueva, compost, amb guionet, tothom m'acaba dient Sánchez, i jo ja no era petita i m'emprenyava molt quan a l'escola em deien Elisa Sánchez, jo deia, i me vaig acabar i deia Sánchez Villanueva, i m'asseia, no? Perquè aleshores la gent, bueno, em posava aquest cognom, i per mi, per dir-me Sánchez, quan jo vaig entrar en el món del doblatge, que va ser arrel d'això, tothom em deia la Beuter petita, i me'l vaig canviar perquè tothom em coneixia amb aquest nom.
1: I el teu pare, quan te'l vas canviar, et va dir alguna cosa?
0: Sí, no. Bueno, perquè jo penso que en aquesta generació feia com una miqueta de mal als homes.
1: I no era una cosa habitual, o sigui, ara tampoc no és que sigui molt habitual, tot i que està acceptat, però en aquell moment imagino que encara menys habitual i menys acceptat, no?
0: Sí, en aquella generació pensaven que era una qüestió pràcticament de virilitat o d'empoderament de l'home, que la descendència havia de portar el seu cognom primer. En el moment en què la legislació va permetre a la dona posar el seu nom al principi, al primer, diguem, aleshores ja va permetre que les persones majors de 18 anys poguessin canviar-se l'ordre dels cognoms. I jo vaig ser, em sembla, que de les primeres. De fet, a la meva família, com que el cognom Beuter és molt sonor, hi ha moltes persones, hi ha molts familiars meus que després se l'han canviat, però jo vaig ser la primera a canviar-me'l, i després d'aquí van venir tots els cosins, que a més som una família supernombrosa i pràcticament tothom se'l va canviar. I això que dèiem que no, la meva mare no havia fet doblatge en català, bàsicament és perquè el seu pare era suís, la seva mare era de Melilla, i clar, era una època que desgraciadament a Catalunya no s'aprenia les escoles en català. I ma mare, fins que no va ser molt gran, no va sentir parlar pràcticament ni al carrer, i evidentment estava superprohibidíssim a l'escola. I ella, al seu entorn, era castellanoparlant.
1: Hi ha un altre professional, també de l'època, més o menys, de la generació de la teva mare, actor i director de doblatge, que no sé si vas arribar a conèixer, o la teva mare, que va ser Felip Penya. Uh-huh. El recordes o l'havies sentit anomenar?
0: Home, sentia anomenar, per suposat, és a dir, qualsevol mortal que hagi fet doblatge en algun moment de la seva vida n'ha sentit a parlar, perquè evidentment Felip Penya és d'aquelles figures que són un referent a nivell de doblatge. Jo el vaig arribar a conèixer, sí que em sembla que quan jo començava estàvem allà i encara evidentment estava en actiu, però sí que és veritat que és una persona que va faltar de forma bastant, és a dir, no va morir molt gran, i la qüestió és que ja no hi era en el panorama quan jo ja vaig començar una miqueta estant actiu, ja no hi era, però realment els Penyes són a nivell de doblatge una nissaga, que són d'aquells referents, no?

0: Vull dir, a mi el que em va fer plorar, jo sóc una persona dura, però ella pensava que a mi m'havia d'apretar una barbaritat perquè no podia tolerar que jo no fos boníssima.
1: Clar.
0: Aleshores, ella sí, amb tot l'amor del món, eh? Perquè, evidentment, jo l'estimava molt i ella m'estimava, m'adorava. Però sí que és veritat que era una forma d'ensenyar que era diferent.
1: La pressió, no?, que la meva filla, si està aquí, no sigui sí. perquè és la meva filla, sinó perquè és la millor.
0: Exacte.
1: Parlem ara d'algunes feines que has fet en doblatge. Per exemple, a la sèrie Kitaretsu, el cosí més lleig d'en Nobita, tu vas fer el Kitaretsu.
2: Kitaretsu, el cosí més lleig d'en Nobita.
1: Van ser més de 300 episodis. Va ser una sèrie que va dirigir Maria Josep Guasch. La recordes?
0: Sí, i tant, i tant, i tant. A més, la recordo perquè tinc anècdotes molt guais d'aquesta sèrie.
1: Ah, sí? Sí? Perquè, home, van ser molts episodis, eh? Va ser molt de temps, no?
0: Molts episodis, i a més anaven venint temporades, i jo en aquella època, jo he de dir que he sigut una dona a nivell matern molt prolífica, molt. Tinc 4 fills. I aleshores, doncs, jo en aquell moment vaig passar tots els meus embarassos, que van ser molt seguits, amb aquesta sèrie que requeria moltíssima dedicació i entrava en molts capítols la setmana. I ja el sumum de la dedicació va ser en el moment que jo em vaig quedar embarassada de bessones, i era un embaràs d'alt risc, perquè a més era complicat l'embaràs, i em van dir, quan van saber que estava el ginecòleg, em va dir que havia de fer un repòs total tot l'embaràs. I aleshores arribava temporada nova. Jo vaig dir que no podia ni pensar-ne, perquè si no, no podia entregar a Kitaretsu, tot això pensant en el Kitaretsu. I aleshores vaig parlar amb l'estudi i els hi vaig dir, mira, no em pararé ja, però a mi en 7 mesos em fan una cesària, em treuen les nenes i em faran fer repòs 2 mesos abans perquè creixin. I els hi vaig dir, tenim un gran problema, perquè havien arribat 60 episodis. Així, de traca, de cop. I això suposava en la meva vida estar-me parada pràcticament 8 mesos. I aleshores l'estudi era l'Iyuno actual, que era Soundtrack. La veritat és que tenen tot l'equip de producció, tenen una qualitat humana molt important. És on jo vaig començar a fer doblatge de manera més seriosa, i em van dir que no em preocupés per res. Van començar a fer un esforç brutal, una marató de traduir, ajustar, dirigir, i vaig començar a posar-me pràcticament a fer Kitaretsu cada dia, 12 hores al dia, fins a acabar amb els 60 capítols en temps rècord per poder arribar a la cesària i al descans que em demanava el ginecòleg.
1: O sigui que en poques setmanes et vas polir tota la sèrie.
0: Sí.
1: I només et dedicaves a això, quasi
0: pràcticament,
1: a fer el Kitaretsu.
0: Sí, sí.
1: Ostres.
0: Sí. Em sembla que eren 6 capítols al dia o una cosa així. Vull dir, va ser una cosa,
1: home,
0: brutal.
1: I a més tu embarassada.
0: Sí, sí, embarassadíssima.
1: Però quina bogeria, no?
0: Sí, sí, però va ser guai, ho recordo xulo, la veritat, perquè, ja et dic, vull dir, una experiència que a qui li expliquis no, és molt sorprenent.
1: I els estudis, quin marge tenen a l'hora de fer els terminis d'entregar els productes? És a dir, això que dius és habitual? Poden esperar unes setmanes, 2-3 mesos?
0: Depèn del client.
1: Ah.
0: Depèn del client, depèn de les produccions. Hi ha produccions que venen molt protegides, que ens entreguen els productes molt, molt, molt protegits, amb blanc i negre, amb ratlles, amb finestres que s'obren i es tanquen.
1: Marques que van passant per la pantalla.
0: Sí, marques d'aigua. El teu nom allà posat, que penses, mare de Déu senyor, si arriba un pirata i això es cola, que a mi m'empresonen. Vull dir, aleshores, aquest tipus de producte normalment te l'entreguen molt justet de temps, volen que les produccions siguin molt àgils i que hi hagi poc marge fins a l'emissió, no? Després hi ha, per exemple, alguns d'aquests que tenen estrena cada setmana i que pràcticament estan produint a l'hora que estan fent la postproducció i després arriben. Depèn.
1: Tornem al Kitaretsu un moment, perquè aquesta era una mena de spin-off d'en Doraemon.
0: Sí.
1: Perquè érem les aventures del seu cosí, en Kitaretsu, el cosí del Nobita, i havies de posar veu de nen.
0: Sí.
2: Ja no queda gaire. Demà al matí ja estarà acabat, ja ho veuràs. Em sembla que aquí estaré tranquil. Segur que la pilota no arribarà tan lluny. Tens raó, el pare

0: fer invents, però no m'ha prohibit pas fer-los servir. Va, provem-ho! Prepararé el navegador del temps.
1: En un moment de la teva carrera, vas decidir deixar de fer nens? O encara en fas?
2: És una qüestió natural. Quan tu comences, per començar ets molt més jove, pots posar més veuetes, més el que sigui, i aleshores, si funciones a nivell nen o nena, sempre tenim, no?, a nivell doblatge, d'aquesta noia funciona bé, o aquest noi que és molt jove fa bé d'adolescent, o el que sigui, aquí comencen a encasellar-te. Jo penso que mai va ser el meu... no va ser el meu target, el de fer bé nens, però sí que és veritat que sí, sabien de fer nens, i jo els feia bé, no? A partir d'aquí, sí que és veritat que, per exemple, quan fas manga, anime, vaja, quan fas anime i fas veuetes i nens i demés, i a més estan en un to de cridar molt, fa mal la gola, de veritat. És clar. A dir, jo penso que gent que fa molt anime i que el fa sempre i es manté, és molt fàcil que tinguis pòlips, que tinguis nòduls i que acabis amb la veu. Jo me'n recordo que quan tenia la Sailor Moon aquestes, que sí, vam tenir molts capítols, i jo feia un paper com la meitat de les noies de la professió, quan estaves tot el dia a doble torn, arribaves a casa i em feia molt mal la gola. Sí que arriba un moment que dius, home, depèn del paper, m'ho pensaré. Perquè si puc escollir la feina, no vaig dir mai que no feia nens, però sí que és veritat que quan comences a destacar perquè fas molt bé les noies, et queden molt bé, sones molt natural i tal, ja comencen a donar-te un altre tipus de paper i és pràcticament una evolució natural de la teva veu.
1: I per veu, tu ara podries fer nens o no? Tu creus
2: sí.
1: I em faries si t'ho proposessin?
2: No. Bueno, més que res, perquè penso que ja he evolucionat. És a dir, en aquesta vida anem canviant. Home, un de vegades, però també, a veure, una té una edat, no? És a dir...
1: Tot són etapes
2: de la vida. És com si ara em diguessis si tornaria a anar a la discoteca fins a les 6 de la matinada i acabaria mirant com surt el sol a les 6 del matí en una platja. Doncs potser no, saps? Sé que no és molt, molt paral·lel, però és una forma.
1: Parlem ara d'actrius reals, a qui has doblat. Per exemple, vas doblar a la Gal Gadot, la protagonista de Wonder Woman, l'any 2019.
3: Són morts. Són tots morts. Els podria haver salvat. Els podria haver salvat, però tu no m'has deixat. Steve, m'has impedit matar Ares!
4: No!
3: No te m'acostis!
1: Fer de protagonista, en aquest cas d'una superheroïna, és molt diferent a fer un personatge secundari, que també n'has fet molts?
2: Jo penso que quan fas una protagonista has d'estar sempre. L'has de mantenir. Mantenir un protagonista, que això és una frase molt del doblatge, no és fàcil. No és fàcil, l'has de mantenir. Això vol dir que no és un paper tipus que amb 10 takes s'acaba i que passa una miqueta així com de resquilló, no? No. Això és estar tota l'escena i fer qualsevol... navegar amb aquest personatge, no? Si està trist, està trist. Si ara s'enfada, si ara s'enfada. I segurament serà molt polièdric aquest personatge i has d'estar en tots els takes. I això no és fàcil. Aleshores, no és casualitat. Moltes vegades diuen que sempre som els mateixos fent protagonistes. No tothom està capacitat per mantenir un protagonista. Sí, ho poden fer, ara fer-ho i dir, ostres, que bé que ha quedat, això per mi ja és una altra cosa. Aleshores, jo penso que sí que és veritat que hi ha gent que juga en primera lliga i juga molt bé, i hi ha d'altres que en un moment determinat se'ls hi pot donar una oportunitat i no queda malament, però hi ha diferències.
1: Com es fa bé per mantenir un protagonista?
2: Jo penso, sempre he dit, perquè a més bé has dit que jo també dono classes de doblatge, no? És a dir, jo puc pràcticament agafar tothom i fer-lo funcionar per fer un nivell d'ambients, diguem, no? D'uns papers de fons, d'una mica de matalàs de la peli. A partir d'aquí hi ha els papers secundaris, els coprotagonistes i els protagonistes. Això també depèn molt de les oportunitats que tinguis, això és bàsic, perquè per aprendre t'hi has de posar. Si no tens oportunitats, les oportunitats també t'arriben perquè realment algú veu que allà hi ha una cosa que es pot explotar, que tens potencial. Aleshores, hi ha com diferents lligues. Jo penso que fer un paper petitet i un secundari és molt fàcil que arribi pràcticament tothom, amb més o menys ànima, perquè aquesta és la diferència. Uh-huh. Arribar a fer un protagonista també té molt a veure amb el que tu portes de sèrie, en si ets bo o no. I això és una cosa que o la portes o no la portes, perquè això no s'aprèn. Mm. No s'aprèn. Hi ha gent que queda molt bé, molt elegant, i li pots donar un protagonista, però sona sempre més o menys igual. I aquesta gent que té ànima i que té... Bueno, fa res acabem de fer un homenatge per la Maria Lluïsa Solà. La Maria Lluïsa Solà està per sobre del que és el món del doblatge habitual, i com ella n'hi ha 3, 4, 5, no n'hi ha més en tota la història del doblatge, que entenguin el doblatge com l'entenen aquestes persones que són, bueno, són mestres, són mags del doblatge, no? I hi ha un punt que ve de sèrie, i aquest no s'aprèn.
1: I és curiós, tornem a Wonder Woman, perquè uns anys més tard ha arribat la seqüela, Wonder Woman 1984, però tu no vas fer la Gal Gadot, que la va fer la Marta Ullot, tu vas doblar a la Kristen Wiig, que ja l'havies doblat a Caçafantasmes.
0: En primer lloc, això no és veritat, no cacem fantasmes, els perseguim. I ben aviat n'atraparem un, i llavors l'estudiarem i ho documentarem.
1: Com és que hi va haver aquest canvi?
2: La veritat és que va ser sorprenent, perquè jo m'hi vaig trobar, no? De fet, jo vaig doblar a la primera part de la Wonder Woman, que la va portar
1: el Joan Pera,
2: la va portar, i la vaig fer. Aleshores encara no s'havia fet la segona, i poc després va arribar la segona, i la va portar en 35 el César Martínez, i em va convocar per fer la Kristen Wiig, perquè és una habitual meva en castellà. I aleshores, clar, quan vaig veure que acabava de fer la Gal Gadot i que arribava una coprotagonista sent la Kristen Wiig, vaig pensar, bueno, doncs quan arribi a TV3 això, doncs evidentment no podré fer la Kristen Wiig, vale? Perquè jo pensava que, per coherència, TV3 o qui fos, voldria que, si hi havia una primera part i venia una segona part, es conservessin les veus, que per mi aquesta és la coherència. La qüestió és que quan em van convocar per fer això, em vaig veure en el paper de la coprotagonista, que jo, encantada de la vida, és a dir, no, cap problema, perquè a més la Kristen Wiig m'encanta, és de les meves habituals, i em sabia molt greu perdre-la.
1: Clar.
2: Però sí que em va sorprendre, no? I aleshores, bé, és aquestes coses que passen, que et diuen que el client és un altre i que vol conservar les veus del castellà. I dius, sí, d'acord, però aleshores tenim un problema, perquè aleshores quan es passi a TV3 i facin la nit Wonder Woman i hi hagi Wonder Woman 1 i Wonder Woman 2, aquí no sé com acabarà encaixant tot això. Però moltes vegades, doncs, els clients tenen molt clara les idees de com han de ser les coses, l'estrenen en una plataforma que no té res a veure amb TV3, en un idioma que paga el client, i després venen aquestes descoordinacions, diguem. Jo penso que es va prendre una decisió, la qual respecto perfectament, però que això, bueno, desencaixava d'alguna forma, no? Penso que la Marta Ullot li va quedar fantàstica, la Gal Gadot era el que li va dir en el seu moment al client que havia de fer. Ho vam parlar entre les dues, vam dir, són les instruccions que tenim, tirem, i vam pensar, bueno, això és per Amazon, per qui sigui que sigui, i després, doncs, ja està, és el que hi ha. Uh-huh. I ens va quedar molt mones a les dues. I ja està.
1: Per cert, que a Wonder Woman 1984 també hi surt l'actriu de doblatge Gemma Ibáñez, una gran amiga teva. I a qui li hem demanat, o sorpresa, que et dediqui unes paraules...
2: Oh, ploraré. No ho feu, això, que ploro.
1: I ens ha dit això.
4: Hola, bonita. Gràcies, Jordi, per donar-me l'oportunitat de parlar de la Ellie Beuter, que és honesta, sincera, interpreta molt bé, i això vol dir moltes coses, com a directora, ajustadora, interpreta molt bé allò que l'original vol dir. És ràpida, és sincera. El que més m'agrada de la Ellie és com és, com a persona i com a amiga. És forta, sincera, honesta, és una gran mare i és una gran amiga. Sempre li dic que li faltava molt poc per acabar medicina i que hauria sigut una gran doctora, perquè sap escoltar, sap dir les paraules justes en el moment que calen, estar al seu costat i sentir-te segura. I res, que això, que la Eli és fantàstica com a actriu, com a companya de feina, però molt més com a persona. Besitos, cerrón, adéu.
2: És que, bueno, la Gemma i jo tenim una història. La Gemma i jo ens vam conèixer a l'escola que jo feia, que jo deia de Padeca. És curiós perquè aleshores, clar, eren unes classes enormes, sobredimensionades, vull dir, no ho van saber fer. Era una època que, evidentment, el digital no existia i tal i qual, jo tenia 16 anys, i anàvem allà i sí que apreníem interpretació, i apreníem moltes coses i apreníem a posar veu de doblatge i seguir-li els ulls, però de doblar? No. Hi havia assignatures com història del cine, hi havia moltes coses, no? I jo aquí vaig conèixer la Gemma, però com que eren tanta gent, doncs tampoc vam tenir una relació super, super estreta. Quan la vam tenir, quan vam començar a fer doblatge, que ja ens veiem per les sales, i sobretot la vida ens va ajuntar, la Gemma i a mi, no? Vull dir, amb fracassos amorosos, ara jo tinc fills, ara no el tinc, ara... Bueno, aquelles coses que la vida t'hi va portant i un dia comparteixes més que no pas doblatge, i jo puc dir que gent amb qui jo coincideixi fora de la feina, tinc dues o tres persones i ella és una, però ella és una des dels 20 anys. Vull dir que ens estimem amb bogeria tot el que ha dit de mi. Jo ho puc reproduir d'ella i pràcticament seria bis-bis o xispes, que diuen ara, no? Perquè és tot això i més. La Gemma és una persona que admiro. Ella sí que és forta i és decidida i tira cap endavant. És una meravella d'ésser humà. I tinc la sort d'haver-la pogut conèixer, de compartir professió amb ella, encara que avui dia no coincideixes amb ningú pràcticament al faristol, i sobretot de tenir-la com a amiga.
1: Més protagonistes que has fet. Per exemple, la Phoebe Waller-Bridge a Indiana Jones i el Dial del Destí, en el personatge d'Helena, la neboda d'Indiana Jones.
5: El pare va trobar el pescador d'esponges que havia trobat al dial. Li va explicar que el vaixell romà enfonsat s'havia partit a sota l'aigua, 20 metres més avall, i que hi havia l'esquelet de més de 100 centurions. Llavors el pare va pensar que com era que un vaixell romà de guerra se n'anava de Siracusa amb 100 centurions a bord. Dubto que portessin la meitat del dial a passejar.
1: Va ser un doblatge difícil, aquest?
2: Va ser un doblatge difícil. Aquest en concret, no. Però ella és difícil. Ella és molt, molt difícil, l'actriu. L'actriu és una actriu difícil, però fantàstica, és fantàstica.
1: No sé si dir nerviosa o amb una energia especial, no?
2: Perquè amb una energia estranya,
1: sembla,
2: sí.
1: Sembla que no, com que no para quieta, però...
2: Sí, la Phoebe Waller-Bridge és una actriu que no és només actriu, és guionista. I va començar a fer una sèrie que està en les plataformes...
1: Fleabag.
2: I aquesta està en castellà, aquesta no s'ha fet al català encara, però jo aquí vaig flipar amb ella, que va ser la primera vegada que la vaig doblar.
1: Tu la vas fer a Fleabag en castellà.
2: Sí.
1: Una sèrie que, com dius tu, ella es va produir, va fer el guió i va situar la dona, no?, justament com a protagonista en un moment potser que la majoria de sèries, com és habitual, la dona no estava al centre.
2: I a més és curiós perquè es veu que li van demanar una sèrie de... Bueno, amb aquesta temàtica, que la desenvolupés amb una sèrie, perquè ella és una obra de teatre que feia en plan monòleg a Londres, en una sala de teatre.
1: Stand-up, sí.
2: Exacte. I que feia molts anys que funcionava i que era allò com una joia petiteta de la interpretació, perquè ella és com una bèstia. És curiós perquè la sèrie Fleabag, ella no té nom. No hi ha en cap moment que ningú la digui pel seu nom. Tota la resta tenen noms. Ella no.
1: I el guió, com et venia, el personatge?
2: No, Fleabag.
1: Fleabag.
2: Fleabag. Clar, Fleabag vol dir sac de puces. Vale? Així és com ella s'autodenominava, però en cap moment li diuen Fleabag o no. Sempre és la teva germana o hola, sense nom. I quan es dirigien a ella, perquè la teva germana ens ha dit que no sé què, o tal i qual. I dius, clar, jo fins que no tenia molt avançada la sèrie no em vaig adonar que ella no tenia nom. No té nom.
1: Home, és fort això, perquè et diu molt del personatge. És a dir, ella mateixa es considera que no és ningú.
2: Exacte. Ella és com el centre d'una sèrie de coses i és com si totes les coses li passessin per accident. I ella va, és un desastre de dona que es posa com una mica en el disparador de moltes coses i que s'ha de descobrir ella mateixa i veure i ha de mirar què fa amb la seva vida, no?
1: Uh-huh.
2: És, doncs, tornant a això del dial del destí, és molt curiós perquè, clar, aquesta és una actriu molt rica i la van agafar una mica com si fos una mica de la part més còmica, més casual d'aquest producte, d'aquesta pel·li en concret, i estava molt pallassa, perquè ella és molt pallassa, però molt diferent, també.
1: Més comercial,
2: més, sí,
1: no?
2: Més comercial. Aquesta en concret no va ser una cosa molt difícil de fer, però ja et dic que en altres coses que li duplicat, tela.
1: Vas haver de fer prova o no, perquè ja l'havies doblat? Flipat.
2: També és molt curiós. M'estàs traient temes que són molt, molt curiosos. Era una producció de Madrid que la portava Iuno. Vale? Uh-huh. La qüestió és que feia poc s'havia fet una producció molt, molt gran, també d'una pel·li supercomercial, que com que no es poden dir noms, tampoc la diré. I la qüestió és que, clar, quan arriba una producció molt grossa en un estudi, moltes vegades, si van sortint combos, paralitzen una mica l'estudi, perquè, ostres, no tenim sala, ara s'ha de fer no sé què, i realment assumir aquest projecte tan gros amb altres projectes, moltes vegades, i la qüestió és que quan va arribar el dial del destí, van decidir que feien el castellà a Madrid i el català a Barcelona per no fer les dues versions i paralitzar molt més l'estudi. O com a mínim això és el que una mica vaig acabar de veure. A mi em van convocar per fer la prova en català. I clar, jo quan em vaig trobar amb l'actriu vaig dir, però si jo aquesta la faig sempre en castellà, dic que, i el castellà ja em diuen, no, no es fa a Madrid.
1: Més pel·lícules on has participat. Per exemple, no sé si recordes L'expedient Warren, doblant a l'actriu Lily Taylor en el personatge de Carolyn Perron, la mare de la família Perron que es muda a una casa on suposadament hi ha fantasmes.
6: Són els senyors Warren. Ara dormim aquí baix. Les nenes se senten més segures i no fa tant de fred. Per molt que pugi la calefacció, sempre fa fred. Aquestes últimes nits, la cosa ha empitjorat molt. Se sent una pudor horrible, com d'ous podrits. Va canviant de lloc. I els rellotges esperen a la nit a les 3 i 7. Aquest és l'armari que li deia. Quan van venir ja hi era. Al soterrani també hi ha un munt de trastos.
1: Alguns diuen que és una de les pel·lícules de por i terror més bones dels últims anys i, de fet, va ser la primera d'aquest univers dels investigadors Warren, que després n'han fet moltes. Quan es doblen pel·lícules d'aquest estil, es passa por a la sala o no?
2: Això també depèn molt del que portis de sèrie, no? És curiós perquè jo, quan era més joveneta, m'encantaven les pel·lis de por i m'encantava passar por. I fins i tot deia que una pel·li que no em fes passar por és que era molt dolenta. A mi m'havia fet passar por i era molt dura. És com fer-me riure, no? A mi em costa que em facin riure. Vull dir, allò que diu, quan una pel·li t'ha fet molt riure, vol dir que és molt bona. I si no, si només somric, és que és dolenta. Aleshores, hi va haver una temporada que a mi m'encantaven les pel·lis de terror. Amb els anys van passar per avorrir-me després, i ara no et dic que em facin por, però clar, has viscut moltes coses, i la diferència és por de possessió, per exemple. Home, no sé, vull dir, a mi el sentit comú em diu que és molt difícil que algú em posseeixi. Ara, por en plan Funny Games o la naranja mecànica, que pugui haver un tio que t'agafi, et faci mal, un psicòpata, això està a la vida real. Aleshores, si tu em preguntes a mi, hi ha pel·lis que no les puc suportar, perquè si realment veig algú amb una fredor increïble que és capaç de fer-te mal o fer mal les persones que t'estimes, jo això no ho vull veure,
1: yeah.
2: Perquè ja sé què passa.
1: Clar. I a la sala, però, es respira un ambient diferent amb una pel·lícula d'aquest tipus o no? O és igual que fer una comèdia?
2: Sí, és molt dolenta. És veritat. El gore aquest que tu veus i que dius, ostres, tu, és que surt sang i fetge i està malament fet, fa fins i tot una miqueta de pena, no? Però si la pel·li és bona, jo he vist actors de doblatge, a mi no m'ha passat mai, posar-se les mans a sobre dels ulls i dir-me, no ho puc fer. És a dir, posa't aquí al costat meu i quan hagi de fer això, dona'm un toc a l'espatlla que jo diré la frase.
1: Perquè
2: i després me la col·loques.
1: Era massa forta.
2: Sí.
1: Ostres.
2: Sí,
1: clar,
2: sí, sí.
1: Clar.
2: Fins i tot algun home m'ha dit, està malament que t'ho digui? Diu, però jo després somio, em diuen. Diu, no em ve de gust. Diu, perquè me n'adono que surto i surto un mal cos i després a la nit, no és allò dels nens petits de somio, però tinc una nit intranquil·la i m'aixeco amb ansietat. I allò m'ha afectat molt. Sí, hi ha gent que és molt més impressionable que d'altres i també depèn del que tu hagis viscut, no?
1: Més actrius aquí has doblat. Per exemple, Julianne Moore. Secrets d'un escàndol de l'any 2023. Un doblatge dirigit per l'Eva Lluc i ajustada pel Josep Sobrevia.
7: Aquesta és la base que faig servir. Com que ara ja em porto una mica, no me'n posaré més. Aquest és el coloret que m'agrada. I me'l poso amb aquesta esponja i aquest és el color de llavis que més m'agrada. Sí, de cas, me'n posaré una mica.
1: És important la figura de l'ajustador? Ho dic perquè tu també dirigeixes i ajustes, no?
2: És bàsica. És bàsica. Si jo hagués de dir, evidentment, els actors, els intèrprets que poses davant d'un micro són superimportants per transmetre, però ho faran millor o pitjor, depèn del text que tinguin i lo fàcil que li hagin posat, no? Aleshores, tu veus que quan una pel·li està molt ben agafada, en doblatge hi ha una cosa que es diuen les labials, és un concepte que les persones que no s'hagin posat mai davant d'un micro és molt difícil de poder entendre, però és allò que un actor fa una tancada de boca i tu aprofites per dir una M, una P, una B baixa, alguna cosa que sigui fricativa. Aleshores, no tot ho pots agafar, evidentment, perquè si no seríem una màquina, o sigui, seria impossible, però es poden agafar moltes coses, segurament en un plànol mitjà, en un plànol de lluny, per suposat, o en una esquena, no importa, o en una cosa que sigui molt rapideta dita, però en una cara, en un primer plànol, en una pantalla gran, parlant a poc i fent pauses, retencions i tal, això si no està ben ajustat, el lector de doblatge pateix tant per intentar encaixar-lo que al final no té ni ànima, perquè hi ha més un esforç d'habilitat per sincronitzar allò que no pas per posar-hi ànima. Quan tot allò està ben ajustat i tot allò va a lloc, l'actor relaxa i comença a donar tons i comença a sortir la veritat. I veus una interpretació que és boníssima, perquè no ha hagut de fer un esforç en un altre sentit. Si has de fer l'esforç d'encaixar, és impossible que hi donis ànima.
1: Una altra pel·lícula on vas participar va ser L'home bicentenari, amb Robin Williams fent de robot amb sentiments, doblat en aquest cas per Jordi Royo, i tu feies la divertida i simpàtica robot Galatea.
8: Hola.
9: Què tens nom?
8: Esclar que sí, Galatea.
9: T'he vist ballar en el mercat.
8: Ballo bé, oi?
9: Sí, molt.
8: Ballar és molt bo per la salut. I els robots ballem millor que les persones. Tu i jo. Som iguals. Tenim personalitat.
1: Una pel·lícula de ciència-ficció on ens situava en una societat on els robots convivien amb els humans sense problemes. Creus que els robots, més concretament la intel·ligència artificial, substituirà algun dia els actors de doblatge o no?
2: Home, jo et diria que espero que no. Espero que no. Que podria ser, penso que en part sí, però tot no tindria sentit. Crec que la intel·ligència artificial i en concret les màquines han vingut per fer coses que han de fer les màquines, que els humans no té sentit que les fem. És com si a l'edat mitjana algú que estava portant pedres per fer una catedral i que s'estava deixant el llom per fer això, de cop es posés les mans al cap perquè li dius que uns anys després s'inventarà una grua. dius, home, no té sentit, potser aquest senyor ha deixat de portar pedres i ha de seure's i dissenyar la catedral, i hem de tenir tots, doncs, formació o el que sigui, per partir des d'un nivell més alt per fer coses millors per l'ésser humà. Aleshores, hi ha coses que faran les màquines, que han fet les màquines en un passat, que ara potser després va fer la tecnologia, i que ara pot fer la intel·ligència artificial, que està bé, perquè bueno, al final no deixa de fer processos molt tediosos, molt complicats, molt pesats, que no hi fa falta la intervenció humana, les poden fer. Aleshores, això vol dir sempre i en tot cas? Doncs potser no. És a dir, jo penso que, per exemple, una màquina que diagnostiqui en lloc d'un metge és segurament molt més eficient, perquè pot tenir a la seva base de dades totes les patologies que s'han donat arreu del món i pot contrastar una sèrie de símptomes. Ara, la màquina no ho podrà veure mai si hi ha una persona que té dolor, si hi ha una persona que pateix. Per què? Perquè igual sí que a la persona li diuen, mira, et posaré aquí davant un test perquè la intel·ligència artificial et digui què passa, però és una persona que, per exemple, és molt soferta i no es queixa mai. I li sap greu dir que està malament, però segurament a la cara hi haurà un metge que li veurà. Aleshores, substituir, i més en un procés artístic, que hi ha ànima al darrere, jo penso que haurà de venir per decidir on es queda i on no es queda. Però no, en cap cas, substituir les persones. No podem ser substituïdes, perquè, a més, en el moment, ja faig una reflexió a nivell, fins i tot general, no de doblatge. És a dir, en el moment que ens substitueixin a tots, què fem? Anem al sofà de casa i ens asseiem? Haurem de menjar, perquè, evidentment, som cossos orgànics, no? És a dir, qui ens dona de menjar? És a dir, és una societat que realment no ens podem plantejar. El que passa és que, clar, quan un fa apostes a futur, la gent s'imagina el pitjor del pitjor. Però penso que hi haurà coses a nivell de doblatge, que és el que tu em preguntaves, que espero que no se substitueixin, perquè si no, perdrem l'ànima del que estem fent.
1: I per acabar, què és per tu la màgia del doblatge?
2: La màgia del doblatge vol dir, bàsicament per mi, que tu sentis un doblatge i que t'emocioni. Aquesta és la màgia, més enllà de sincronitzar llavis o no. És a dir, quan totes les petites coses que té el doblatge encaixen perquè s'han fet bé, penso que pot arribar la màgia del doblatge. És a dir, hi ha un bon ajust, hi ha una bona interpretació, hi ha moltes coses, hi ha un bon producte al darrere, perquè, evidentment, la màgia del doblatge vol dir que arribi una cosa i que, sense haver sigut en el seu origen feta en el nostre idioma, ens arribi d'una forma brutal i ens emocioni. Ens faci riure si és una comèdia, ens faci por si és una pel·li de terror, ens faci pena si és un drama, i que t'oblidis que allà al darrere hi ha hagut una sèrie de persones que s'han posat davant d'un micro perquè et creguis realment que la persona que estàs veient en pantalla és la que t'està parlant. Aquesta és la màgia del doblatge. I per això s'ha de ser anònim. Per això s'ha de ser anònim.
1: Eli Beuter, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i que et vagi tot molt bé.
2: Moltes gràcies a tu, Jordi, i a tot l'equip de La Vermella, i ha estat un plaer compartir aquest matí amb vosaltres.
10: La Vermella, un podcast del doblatge en català. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump ha donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A bord de l'Air Force One, que el duia de Turquia cap a la Gran Bretanya, el president nord-americà ha amenaçat l'Iran amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la ciutat portuària de Bandar Abbas i en altres punts de la costa iraniana. Les forces armades iranianes han anunciat que respondran als bombardejos nord-americans amb un atac massiu sobre les bases militars dels Estats Units a la regió. Repàs ara altres notícies en Alfonso.
2: Els bombers treballen a les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquest vespre a Guimarà, a l'Urgell, i que s'ha pogut estabilitzar tocada a la mitjanit. El foc s'ha declarat prop de les 9 del vespre i el vent complica les tasques dels cossos d'extinció. Les flames avancen per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està obert en una zona boscosa d'alzinars.
1: Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esbranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva, com a mínim. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat després d'omplir el clot de formigó. Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva per buscar objectes personals, però sempre sota la supervisió dels bombers.
2: El Suprem rebutja portar a la justícia europea la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez. El Tribunal espanyol també ha decidit no suspendre cautelarment aquest procés, tal com van demanar la Generalitat Valenciana i el govern de l'Aragó. El PP sosté que la regularització va contra el Pacte Europeu d'Asil i Migracions Europeu.
1: La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest vespre en assemblea. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional. L'Observatori Fabra, a Collserola, ha registrat avui una temperatura de 40,9 graus, la més alta de la història a Barcelona des que es tenen registres fa 120 anys.
2: La màxima del dia l'han recollida a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. 10 estacions més de la xarxa d'observatoris del Meteocat han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi ha estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
2: Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, una xifra que s'ha disparat en els últims dies i que encara podria incrementar-se més.
1: Esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès. Aquest dimecres l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
2: L'espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
1: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha abandonat per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molenaar s'ha trencat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Kooi i el noruec Thorsten Tran manté el mallot groc de líder.
2: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputarà en les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada. La segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
1: I el Barça de Futbol Sala ha comunicat el fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028. Igor, de 28 anys, arriba procedent del Benfica i abans havia jugat al Palma.
0: Fins aquí les notícies.
4: Guàrdia, amb Enric Calpena.
5: Quan Àtila i els uns van irrompre les fronteres.
6: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
4: Enguàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
6: Una hora d'història que us captivarà.
7: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
4: La cinta de Mobius.
7: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
4: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
7: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mobius. Fins la propera.
4: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: En aquest dilluns, que comencem amb el cor encongit per l'accident del tren d'alta velocitat, volem apaivagar la pena i la ràbia amb l'ofici i l'afició de cantar. Avui, les protagonistes del programa seran les corals, aquells llocs on molt sovint les dones hi són protagonistes. Com tots els ambients on les dones hi són majoria, a vegades hi ha cert menyspreu. Ai, sí, això de les corals. Allò de tietes. I sí, la tieta va a la coral, però hi van les filles, les mares, les amigues, les veïnes, i van perquè que no els fa por cantar, perquè és un lloc on tenen veu pròpia i les pot sentir tothom.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

I per això comencem amb una cançó on ja veureu que quan l'aneu sentint hi apareix una coral darrere ajudant a la Pat Benatar amb aquesta cançó de l'any 84 on la música del pop se'n va donar de la importància i de la textura que donen els cors. I aquesta cançó, que a mi em posa sempre la pell de gallina, es diu We Belong, que demostra i parla de com cantar la fa pertànyer alguna cosa més important que ella mateixa. Avui és d'aquells dies que ser comunitat, ser colla, ser coral és important.

0: I aquí a la taula ja m'acompanyen. No sé si han tret el diapasó, el tenen a la butxaca. Vull que m'ho expliquin tot això, perquè estan pensant la Pat Benatar. Aquesta senyora dels anys 80 afinava o no afinava? Hola, bona nit. Com esteu?
1: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Sentim-les perquè saludem-les. Ens acompanyen doncs l'Imma Pasqual, que és pedagoga, cantant i directora del projecte Geriona, entre les quals doncs hi ha un cor femení. Com estàs?
3: Hola, molt encantada d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies.
0: També ens acompanya la Montserrat Meneses, directora de cors i pedagoga musical. Actualment dirigeix el cor de noies de l'Orfeó Català i també està al capdavant del cor Zòngora i del cor Veus Blanques de l'Escola Municipal del Vendrell. Lo teu ja és...
4: I de la Coral Cantiga.
0: Imagina't, lo teu és vici.
4: Lo meu és vici, sí.
0: Sí. I també ens acompanya la Marina Pintanel. Com estàs?
5: Molt bé, aquí.
0: Logopeda i cantaire, perquè clar, també volíem convidar una cantaire del cor Nova Aura i logopeda del projecte social de la música catalana amb criatures de 6 a 18 anys, no tant criatures, que són nens amb vulnerabilitat, ja ens explicaràs una mica aquesta història. També cantes tu en cors des dels 6 anys.
5: Des dels 6 anys, sí.
0: A veure, primer, com comença aquesta febrada del cant? On, quina és la llavoreta, primer, vostra?
3: Jo crec que aquí som directores en aquest cas,
0: sí.
3: I tu cantaire, però crec que abans de directores hem sigut...
4: Hem estat cantaires, sí, sí.
3: Crec que hi ha quelcom dins d'essència de la persona, de qualsevol persona, quasi diria, no? Molt lligat a la dansa, i que és l'expressar-se cantant, no? O sigui, afinis o no afinis, que abans comentaves, no? Mm-hmm. És aquella manera de poder-te comunicar, i crec que gairebé tothom, o a la dutxa, o hi ha qui li agrada que l'escolti, no, hi ha qui ho fa en un moment més íntim i més privat, no? Es pot comunicar cantant.
4: De fet, amb els nens petits, el que fem molt, els pares, és cantar i cantar i cantar i cantar. Després ens fa més vergonya, no? Els pares perdem aquesta, o perden, no? Es perd aquest hàbit de cantar, però quan tenim nadons i quan els nens són petits, ens comuniquem molt amb ells a través de la cançó.
0: La música, cantar, com dèiem, a vegades a les dones jo crec que ens falta, sí, com va dir la Virginia Woolf, ens falta allò de la cambra pròpia, també ens falta un lloc on ens sentin, i que no sigui per cridar de nen fes els deures, sinó un lloc on realment tinguem una potència. I de fet veiem moltes vegades que moltes dones arriben al món del cant, a vegades des del punt amateur, perquè també és un lloc on troben un espai on se senten que tenen una veu, i quan dic veu ho estic dient en sentit metafòric, però també en sentit real. No sé què en penseu.
5: Sí, sí, totalment. De fet, jo vaig iniciar el cant coral una mica de casualitat, o perquè els meus pares treballaven el dissabte al matí, i una de les poques activitats...
0: Perdona, la teva història és maquíssima, perquè els teus pares eren peixaters
5: del Mercat de la Concepció.
0: Sí?
5: Sí, i aleshores, el dissabte al matí, alguna cosa havia de fer, i va ser el cant coral. I, bueno, gràcies a aquest...
0: Alguna cosa havia de fer.
5: Aquesta casualitat, doncs, va ser que vaig descobrir el món coral, i des d'aleshores vaig estar als Petits Martinencs, on la meva directora, la primera directora, ja va fer que m'enamorés del fet de cantar i dansar, perquè es feia molt cantar i dansar, i això era molt ric, i a partir d'aquí ja m'hi he quedat sempre. M'hi he quedat sempre cantant. Fins i tot quan he sigut mare, que ha sigut un moment de... Vaig dir, no, haig de cantar.
0: Què creieu que és el que enganxa? Això que dèiem, el lloc propi, aquest ambient també de comoditat, de seguretat per les dones, quan no en sé si tenen molts ambients així, parlo en general, eh? Vosaltres ja sé que sou molt de lujo ja, Orfeó i tal, però, i Geriona, però...
4: No, jo crec que són espais, un cor és un espai, les dones i també els homes, evidentment, amb els cors mixtes, no? On la primera cosa que ens agrada fer és cantar, que és una manera d'expressar i d'expressar en comunitat i d'expressar conjuntament, i és un lloc on acabes posant en conjunt tota una sèrie de sentiments, no? El teu sentiment o la teva manera d'estar en aquell moment entra en conjunció amb un altre, i això es multiplica, no? I això fa que tu dones molt, no? El cantaire dedica moltes hores als assajos, però el que rep el cantaire, o els directors, eh?
3: És un donar i rebre.
4: Exacte.
3: És un donar i rebre. És l'essència del que sí. Tu sents. És el que dius. Tots els cantaires, quan els hi preguntes, sempre et diuen... Sempre sortim millor que com entrem.
5: Sí, clar. Mm-hmm.
3: amb sí, això una de
4: les
3: es diu
4: coses,
3: tot.
4: Sí, una de les coses boniques és quan algú diu no tenia ganes de venir a l'assaig sí. perquè he tingut un dia fatal, no vull que diuen que és el Blue Monday, i surto...
0: Ara ho entenc tot. Ara ho entenc tot.
4: A mi m'han dit avui, he dit que deu ser això, deu ser això, aquest cansament. Però quan un cantaire et diu això, o frases de... Prefereixo venir a cantar que anar al psicòleg, que això també ho hem sentit unes quantes vegades.
3: Absolutament. No us ha passat a vegades que tu tens un cor i de cop algú et diu, escolta'm, tinc una amiga que està passant un mal moment, que pot venir a escoltar, i acaba l'amiga cantant i s'apunta al cor, bueno, perquè té aquest poder terapèutic, és així, és així. La comunicació, la sociabilitzar, bueno, té una dimensió molt gran, però aquesta terapèutica.
0: I clar, vosaltres que porteu molt de temps ja cantant o també doncs, dirigint cors, m'imagino que també heu viscut moltes històries personals i sabeu moltes històries. Ara em deies això, doncs, aquesta dona que té un mal moment o que està passant per una etapa difícil, però m'imagino que pràcticament podríeu explicar, podríeu escriure novel·les amb tot el que heu viscut. Ho dèiem, estem a les dones i els dies i sempre fem referència al fet de les dones, però per què creieu que les dones tenen més necessitat d'això? Perquè normalment hi ha senyors i hi ha cors mixtes, però costen més d'estirar els senyors.
4: Jo crec que això ja ve, diguem-ne, de quan els nanos són petits i van a escoles de música. Potser no sé si estareu d'acord amb mi que hi ha un punt en què els esports tiren més a la part masculina que a la part femenina. Ara ja no tant, ara jo crec que ara tot això ja està més igualat. I en un moment determinat, jo crec que els cors de noies molts van sortir en escoles de música perquè no hi havia prou nois, no? I crec que aquí va ser el naixement d'aquestes noves formacions que ara ja no tenen aquest sentit, ara ja existeixen per se, no? I també com a cos de noies trobo que és un lloc on hi ha molta comprensió, hi ha molta complicitat entre les noies, no sé.
0: És jo, així, no? Hi ha guerra, sí. Allò de la contra l'espera un moment no. Que m'està... Sí!
3: També hi ha moments de tot, hi ha moments de tot. Jo reconec que, clar, no sé, en el cas de Geriona, per exemple, tenen com... el que passa després de l'assaig. O sigui, elles queden, van a sopar, són com un grup d'amigues, no? I, però si hi ha algun tipus de problema, el resolen. Yeah. Jo crec que això va inherent al fet, per exemple, nosaltres...
0: Home, ara que parlàvem de l'esport, a l'esport també passa que aquell tira més gols a porta, per dir alguna cosa, doncs aquella canta millor, m'està tapant, però després surten i potser s'expliquen el que sigui.
3: Acaben trobant la fórmula, a vegades dic, mireu, això no és musical, o això sí que és musical, però està bé perquè entren en una dimensió més enllà de la música que fa que després reforci. No sé si us passa a vosaltres, per exemple, el tema que tenen com molta afinitat les pròpies de la corda. Les terceres o les greus, no?
4: Aquestes tenen... són les guais.
3: Sí o no? Sí, a nosaltres ens passa també això. I de cop elles també
0: dir,
3: ho diuen...
0: Si tens el mateix
3: saps, les greus,
0: timbre,
3: no? Sí.
0: Doncs llavors fan és el teu
3: pinya,
0: equip.
3: És el teu equip.
0: Estàs amb les mezzo.
4: Jo crec que les cordes tenen una personalitat
3: pròpia.
4: Això també passa.
3: Això diuen que fa molta broma, però sí, no? Sí. Parlen dels violins i les violes. Sí, sí. Això també passa a l'orquestra. Però és que és bonic, no?, d'anar analitzant una mica des del nostre punt de vista.
4: No, penso que hi ha una cosa molt important quan fem música ja, i això ja només en cor, que és que hi ha un respecte quan estàs fent música, no? Hi ha una escolta, hi ha un treballar en equip, i això es trasllada quan es tanca la porta de l'assaig i te'n vas a fer la cerveseta o el que sigui, no? I això és molt bonic. Això és molt bonic. No sé si passa, jo crec que passa també amb altres...
0: Però l'Orfeó a vegades us esgarrapeu una mica o no, quan esteu no. Allà a l'assaig? No. Tot és bé?
4: Tot és calma, tot és chill. Tot és chill.
0: A veure, la cantaire, que digui alguna cosa. Que
5: segur
0: que
5: em pots
0: explicar.
5: Ara mateix, a Novaura, hi ha un ambient superbonic. Passi qui passi, si s'han acollit, es respira aquesta sensibilitat, no? Al final crec que són característiques, no? I qualitats que tenim les dones, amb ganes de comunicar, de sensibilitzar, no? D'allò més pur i més nostre, i a Novaura passa. I realment conflictes, ara pensava, no n'hi han. I mira que som una coral molt intergeneracional, o sigui que hi ha una noia amb 20 anys i n'hi ha de 60, no? I jo crec que això dona molta riquesa i fa que realment a l'assaig sigui fantàstic i sortim sempre amb ganes de continuar cantant.
0: Visca l'amor i visca les corals.

0: aquí la Montserrat Meneses aquí parant l'orella i dient, a veure si ho van fer això, bé. sou vosaltres, Alfonsina i el Mar, aquesta cançó preciosa.
1: Això és amb el Corzongora, sí.
0: Cantant. I vaja, dèiem això de totes les històries que hi ha darrere. Parlaves d'això tan bonic, de la intergeneracionalitat, que parlàvem al principi de... Tenim encara allò, la rèmora de que és una cosa de tietes, eh? Hi ha encara una mica... A mi, jo ho sento molt, això. Ja sé
1: sí.
0: Montse, fas cara de que no t'agrada el comentari.
1: No, però és veritat, eh? Vull dir, el Can Coral sempre, bueno, és la Maria, no? De fins i tot, en instituts i en escoles de música, encara estem lluitant perquè el Can Coral no, estigui a la mateixa alçada que l'orquestra, que és una pedagogia que hem de fer. Continuar.
0: Sí, però jo pensava que com que està associat molt a les dones i el que fan les dones en grup moltes vegades és el club de lectura, aigua i gim, tot el que fem les dones en grup està denostat moltes vegades, no? I jo pensava si també a vegades creieu que en alguns moments ha estat denostat o no se li ha donat la importància suficient perquè també ha estat un món molt de dones.
1: De fet, inicialment el Can Coral era un món d'homes. Mm-hmm. Vull dir que les dones van entrar després i ara potser han agafat el seu espai no, amb més importància que abans. No crec que sigui per això. Jo crec, no sé, que és el mateix concepte del Can Coral que es té una mica en aquest país, en altres països, està allà dalt.
2: Tot i així, jo us haig de dir que a mi em va costar molt. O sigui, va haver un moment de la meva vida, doncs, això, professional i de mare, que no trobava un cor que s'ajustés a les meves necessitats. Primer, perquè jo no soc cantant professional, vull dir, simplement canto per gaudir, per sentir, per compartir. I clar, em costava com trobar aquell cor que no fos de gent gran i no em sentís, perquè al final et quedes desplaçada. Perquè si no comparteixen segons què com tu, doncs et quedes com una mica amb un buit, no?, de realment poder compartir. I en aquest moment a mi em va costar trobar com el cor ideal de...
0: I també els horaris, no?, m'imagino, perquè
2: horaris,
0: a vegades els assajos...
2: He tingut la sort de tenir un marit i tenir una família a prop i que m'han ajudat a poder continuar amb aquesta, bueno, amb aquesta tasca que a mi m'agrada, però realment crec que és difícil i si no hagués sigut per això potser no ho hagués pogut fer i ho he pogut continuar fent i continuaré fent sempre que pugui, però crec que és difícil que trobar realment això, que per la teva edat no crec que hi ha un moment de la dona justament que és difícil poder fer el que t'agrada i continuar...
0: Conciliació, trobar el teu espai, trobar el teu espai per cantar, perquè a més jo m'imagino que quan la conciliació és un problema, això sempre salta.
2: Segur, sí, estic segura.
0: Cantar,
2: o sigui,
0: sempre
2: segur
0: salta.
2: Que això no... Sí. Però a mi el meu entorn li dona valor, igual que bueno, es pot donar valor al fer esport o una altra cosa, el meu entorn li dona valor i això ha fet que jo pugui continuar amb aquesta activitat.
0: Vosaltres com a directores de cor ho deieu veure, això, no? Doncs que quan les dones o es queden embarassades o tenen potser algú a cuidar, és quan marxen.
3: Depèn de l'etapa de la vida, eh?
1: Sí,
3: però jo crec que el que va dir en ella també, per sort... també va canviant, eh? Perquè tenim un entorn, això, que van donant valor, perquè és que això, com que ens fa tornar tan felices, no? Vull dir que la gent arriba... Llavors, a veure, arribes a casa amb una paciència, no? Allò que dius, a veure, va, què toca ara,
0: Vols dir que les parelles us diuen, vés a cantar.
3: Arribes carregat, amb humor, a veure què més vols.
1: No, però és veritat que necessites complicitat, perquè no és només el dia que vas assajar, sinó és aquell diumenge que vas a fer un concert a 200 quilòmetres, per tant has de marxar. Vull dir que hi ha d'haver has de tenir una xarxa que et permeti, no? Però per sort Catalunya és un cor molt, que canta molt. I crec que aquesta xarxa hi és.
3: I el que deies tu... A trobar el cor que tu necessites, no? Sí. No tothom necessita el mateix perfil. Tu deies... A vegades hi ha cors molt divers, d'edat diverses, i va molt bé. I el que dèiem després de les rivalitats o no rivalitats, que amb Geriona són totes molt de la mateixa edat. Jo com han d'anar vestides, perquè vosaltres poder tenir un vestuari establert, però a vegades elles decideixen entre elles com han... I cada un com sent, si no irien vestits o riu. Per tant, has de trobar una negociació també amb com et sents, perquè tu esculls com aniràs, no? Llavors això forma part també de com esculls el repertori, quin tipus de repertori, si a més va acompanyat de dansa, que tu comentaves, no? Amb els nanos més petits, llavors cada una ha de buscar com el seu espai per ser el més feliç possible.
0: Felicitat i també compromís, perquè jo no ho sabia. Clar, abans de començar a fer aquest tema tampoc era l'experta i jo pensava, les d'Orfeo Català cobren aquestes dones per cantar amb lo bé que ho fan. Però no cobreu vosaltres, no cobra Geriona, tu també cantes gratis, Marina, vull dir aquí...
1: De fet, perdó, els cantaires paguen per cantar.
0: Paguen per cantar.
2: Clar, clar. Per estar en una coral paguem. Clar, és una activitat i hem de pagar per poder tenir un espai, un pianista, un director...
1: Bueno, però igualment que quan vas al gimnàs i pagues una quota. És, vull
0: dir, però escolta, feu feliços als altres quan aneu a cantar als llocs.
1: Sí,
0: feu un bolo tampoc cobreu.
1: A veure, el cor com a cor, jo crec que la majoria de cors ara ja cobren. El que no cobra és el cantaire individual.
3: Individualment.
1: Clar, doncs depèn de la tipologia del cor. Clar, és veritat que l'Orfeo tenen doncs, una sèrie d'avantatges, no? Però individualment no tenen un sou. Només tenen sou els cors professionals, cors de cambra, cors de l'ESEU.

0: A veure, també és molt important, avui que parlem de corals, de no tenir vergonyes, d'abraçar la vulnerabilitat, de, no només de no afinar, m'imagino, sinó de no tenir el dia, d'estar una mica trist. Aquí, quan t'exposes i cantes, deuen passar moltes coses, no?
1: Jo crec que quan cantes et despulles una mica. No us passa? A vegades quan teniu un alumne, a vegades individual, si fas a tècnica, petits grups, no cal que... A vegades els hi mires com entren i com canten i ja saps com estan. És que cantem com som i com ens sentim, i sempre ens sentim diferents, no? Clar que hi ha una base, no? La formació i la tècnica, etc. Però hi ha l'ànima, no? Que l'ànima és com et sents tu en aquest moment. I a vegades per això no pots cantar mai la mateixa peça de la mateixa manera.
2: I jo penso més que tu veus com està el teu company, no? Que és una de les coses maques, que tens el

0: bueno, des del concepte i la idea que tenim com a Nou Aura, no?, que fem reunions i ho tenim molt clar, que no serà mai un impediment la veu que tinguis o el que no sàpigues, ja aprendràs, no? La veu és una cosa que es pot aprendre a fer, que amb la pràctica i l'actitud, sobretot jo crec que hi ha una cosa molt d'actitud i de ganes de fer i de compartir, doncs no hi ha filtre. Aleshores, hi ha moltes noies justament que venen doncs molt insegures i dir, però no he cantat mai, però crec que l'activitat m'encaixa. Acaben fent l'activitat, acaben cantant, acaben somrient, acaben perdent la por i acaben dient que aquesta activitat ha sigut per elles un canvi de vida.
1: En aquest sentit que deia ella està a Nova Aura, que és un cor femení, vosaltres teniu cors mixtes, és a dir, cadascú té històries diferents, però heu... Em podríeu explicar algunes històries, no cal que, evidentment, dir els noms, però que us hagin commogut durant tots aquests anys de canvi, de veure doncs, una dona que va entrar d'una manera i n'ha sortit d'una altra, que l'ha servit potser fins i tot per acabar amb alguna cosa que li feia mal... Podeu explicar coses en aquest sentit?
2: A mi ara m'enganxes
1: amb un cas complet. La pregunta és difícil, eh?
2: Sí, ja, però mentre penseu...
3: Sí, sí. Però per exemple, el cas aquest que us he comentat al principi, d'aquesta persona que va venir perquè havia perdut, es havia quedat viudona, en el cas aquest que us he començat al principi, doncs aquesta noia diu que la vam acompanyar en aquest procés de dol i que va ser un procés de dol molt més suportable. I podia... Diu, a casa quasi no puc dormir o parlar, però en canvi aquí puc cantar. Pues perquè tens això que comentàveu, no?
1: Que bonic, això,
3: aquest,
1: eh?
3: Aquest acompanyament.
1: Que bonic, no puc dormir ni parlar, però puc cantar.
3: Clar, però a més, a vegades, en alguns casos, en els cors mixtes, per exemple, que jo tinc d'adults, passa que tu neixes gent que no es coneixen de res. O sigui, arriba el primer dia de curs i hi ha un metge, un arquitecte, una persona que
2: tenen interessos
3: que treballa...
2: molt diferents.
3: Absolutament.
2: I vides molt diferents i aquí es troben, no? Es troben aquí. I comparteixen aquest espai.
3: I bueno, això, i respiren plegats, és el que arribes amb una simbiosi tan gran que això, que et fa estar millor i que et sentis acompanyat.
1: Ara el que s'està preguntant a Catalunya si és lliga, si és un bon lloc per lligar.
2: I tant, el meu marit el vaig conèixer cantant.
3: Mira,
1: el meu marit el vaig conèixer cantant. És que això
0: i
1: segueixen
0: cantant.
2: Seguim cantant, i ara segueix cantant i jo el dirigeixo.
1: Mira, i encara ho porta bé o no? Hi ha una mica atac de banyes.
2: No.
1: Arriba a casa i et diu, escolta, mira, em tornis a dir que el sol menor no el faig bé.
2: No. Fa de barrufet rondinaire de vegades, però... Sí. Bueno, bé, un carinyo.
1: Un carinyo.
2: Sí, sí. No, però recullo una cosa que ha dit ell abans, que aquest esperit de superació, jo crec que hi ha un esperit de superació individual quan cantes amb un cor i col·lectiu. I això està clar quan tu presentes un programa o un projecte i dius, farem això, i hi ha gent que et mira volent dir, Montse, o sigui, se te'n va la pinça. I ho acabes fent. I ho acaben fent. I quan acabes fent, el nivell de satisfacció
3: eh?
2: I de superació i de creixement personal i col·lectiu és brutal.
0: Sí, és que a mi el que m'atrapa de cantar també no és la part simplement de cantar, no, aquesta part més artística, sinó la part cognitiva. O sigui, hi ha una part d'atenció, de memòria, o sigui, una mica de repte. Uh-huh. No? Jo hi ha dies que arribo cansada i fem l'assaig els dimarts, però tard. Vull dir, jo ja he fet la meva jornada de 8 a 8.
1: Clar, que tu fas de logopeda, a més.
0: Sí, jo faig de logopeda i al matí faig de logopeda a la meva consulta, a la tarda estic de logopeda al Palau i enganxo i vaig a l'assaig. I hi ha dies que estic cansada, no? Però acaba sent un repte, el cognitivament, no haver-me de recordar d'aquella paraula, no? Cantem en anglès, fem un repertori molt variat, no? Però per mi, aquella exigència, no?, d'atenció, de memòria, també fa que em senti, no?, que em senti que aprenc, que cada dia avanço.
1: Sí, sí, que no tornes a casa i et llences al sofà.
0: Exacte, o sigui, no?, és com un repte i és un aprenentatge diari. Diari.
1: Meravella. Avui parlant de corals a les dones i els dies amb la Montserrat Meneses, que és la directora del Cor de Noies de l'Orfeó Català, però ja et dic que fa moltes altres coses. L'Imma Pasqual, també Cor Geriona, i la Marina Pintanel, que és logopeda i cantaire al cor femení no va aura. Ens ha fet tanta enveja tot això que ens explicaven que hem dit, Mònica Homs, tu vés a tastar-ho perquè jo estic aquí tot el dia a la ràdio. Com estàs?
4: Hola, Montse, què tal? Contenta d'estar aquí, doncs.
1: Doncs, escolta,

0: a Catalunya, més enllà dels grans escenaris, com dèiem, Orfeó, etc., també hi ha centenars de cors amateurs, cors de barri, d'amics, cors on la gent canta després de la feina, sense cobrar per fer-ho, conciliant com pot. I, Mònica, tu vas anar allò a veure què s'hi cuia. Explica'm.
1: Punts de trobada, Montse, són. Punts de trobada, llocs on hi ha molta comunitat, on hi ha molt de caliu i on hi ha molt bon ambient, també. Vaig anar a veure en dos. La primera és la Coral Quòrum, del barri de les Corts. Aquesta coral té 40 anys d'història i es va fundar l'any 1986 i actualment la dirigeix la Mini Drissi. La Coral Quòrum la van crear els pares i mares de l'escola. És a dir, van ser ells els que van iniciar la història. I després ja es van apuntar professors, es van apuntar monitors de menjador, altres pares i mares, i d'allà fins ara.
0: Que va començar com una cosa de l'escola i s'ha anat com, a poc a poc, doncs 40 anys, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, 40 anys després. I és una coral totalment amateur. És a dir, tothom hi pot entrar, està obert a tothom, no necessita saber cantar o haver cantat abans per apuntar-t'hi.
0: Ens hi acceptarien a nosaltres o què?
1: Montse, jo t'aniria a picar la porta demà.
0: Demà? D'acord.
1: I res, et deixo que t'ho expliquin una mica elles. La Rosa Tarradó i la Pepa Vergés. I són gairebé des de la seva fundació.
2: A mi m'ha agradat cantar tota la vida i he sigut de les que he cantat a la dutxa, a la feina, tot arreu. Jo pensava que, clar, això de cantar amb una coral era una cosa molt seriosa i que havies de tenir, doncs, un nivell musical, però vaig veure que no, que si tens voluntat, tens ganes, home, has de tenir una mica d'afinació.
3: Jo canto des de que tenia 3 anys i mig. Quan era petitona vaig començar cantant a l'Orfeó de Sants. Com que no m'ha fet mai vergonya, jo sortia, cantava i ja està. Llavors, clar, la música coral l'he viscut des de que vaig néixer.
1: Per als cantaires de la Coral Quòrum de les Corts, formar-ne part va molt més enllà, no?, de trobar persones amb qui cantar, tot i que és una cosa molt important també. Allà hi han fet molta comunitat, hi han fet molta família, hi han creat un espai segur que és imprescindible per estar coordinats i després cantar junts també. Escoltem a la Rosa i a l'Alba Borràs també.
4: Cantar en coral és molt guai, perquè és veritat que sents coses que solen, de vegades no sents, i diuen que els cors s'acompassen quan cantes amb altres persones. Podria ser, perquè realment sents coses.
2: Resulta que l'estar cantant amb companyia no és el mateix que cantar sol. Has d'escoltar l'altre, has de saber adaptar-te, no sobresortir, i tot això fa que hi hagi, no, com un treball, doncs acomodant-te a sentir els altres i escoltar els altres, i no estar ni per sobre ni per sota. Llavors és un treball molt bonic.
1: Un treball d'equip. Ja la sé, ens t'ho explicaven abans les convidades, però és un treball d'equip. A més, la música, i especialment la coral, en aquest cas, també ha estat un espai molt segur per les cantants, un espai de confiança, un espai on trobar-hi aquesta família i aquest acompanyament. La Rosa Tarradó hi té molt a dir en això.
2: El meu home també cantava aquí a la coral, jo vaig començar primer, després de venir a escoltar-me tots, vinga, es va apuntar, ell va morir fa 14 anys, i jo vaig deixar la coral durant 3 mesos, i aleshores la meva filla i les companyes i els companys de la coral em van estar insistint, i reconec que va ser una de les coses més boniques que m'han passat i que em van ajudar més a poder processar el meu dol, o sigui, tornar a agafar la música com un sostén, no?, per poder seguir endavant.
0: Molt bonic això que ens diuen, eh? Que una mica ens ressonava del que ens deien des del cor Geriona, com això de cantar també va bé per transitar dols, pel que sigui. Vas anar a veure un altre coral que està al Born, vas fer ruta per Barcelona, i és el cor Arts Innova, i això ja és un altre nivell, oi?
1: Sí, és un altre nivell. També és un cor amateur, això també és veritat, són tots dos cors amateurs, però aquí al cor Arts Innova has de saber-ne una mica per entrar-hi. Com a mínim has de saber solfeig, de fet els hi fan una mica de prova abans d'entrar, i són nois i noies vinculats ja des de fa temps amb el món de la música. Vaig poder parlar amb alguns dels seus membres, que igual que passava amb la Coral Quòrum, també tenen una connexió molt especial amb la música, amb la coral, entre ells. Escoltem a l'Alba Ramírez, la Marta Garrote i l'Estín Crucent.
5: És un espai de reconnexió amb mi mateixa. Surto més feliç de com he entrat sempre. És un espai on puc no pensar en les altres coses i només pensar en mi, en la meva veu, en la manera de fer música, en què vull expressar i en cantar amb els altres. Per mi el més important és que estiguem cantant tots junts.
6: Per mi és una manera de connectar amb la gent, no?, que et trobes en aquest espai, en el que no ha de passar tot per la paraula i la conversa, sinó que és cantar junts. I per mi, com la sensació aquesta de cada vegada fem unes respiracions junts i que entres i que la veu del costat fa una cosa diferent, però està en perfecta consonància amb la teva i tot això, són coses que et permeten connectar molt amb els altres i per mi són de les més boniques que et de cantar amb un cor.
7: Cada vegada queden menys espais on ens puguem trobar d'aquesta manera, no? I això és molt maco del cant coral, perquè no quedem tots per alguna cosa que tingui una utilitat immediata. En realitat estem fent una cosa que ens ve de gust i que ens agrada fer-la junts, no?
0: Estàvem sentint ara un noi, que això no va ser gaire bé mai a Les dones i els dies, però també ens agradava saber què passava amb les corals mixtes, perquè estàvem sentint les 5 Crescent, que justament jo crec que pot ser un bon lloc també de trobada. Si a vegades no ens entenem parlant, potser cantant ens podem entendre. Em sembla que aquí ja esteu d'acord totes, oi?
1: Bueno, jo crec que és justament, que això ho estan comentant, un moment per d'escolta també. Nosaltres cantem, però també hi ha molta escolta i això fa molta falta ara.
0: Entre homes, dones i nens i tothom. Ens hem d'escoltar.
1: Sí, després ho recuperarem, però totes dues corals són mixtes i en totes dues hi ha forces nois dins del percentatge habitual de nois que hi ha en les corals amateurs.
0: I no ha costat, això? Para bé.
1: Una micona, una micona.
0: Els van haver d'estirar de casa.
1: Però bé, com deien abans d'elles, també un altre dels reptes de les corals amateurs és trobar aquest temps, no? Perquè és una cosa que tu fas fora del teu horari laboral. I això és un problema o és una complicació extra, especialment per les dones que són mares o que acaben de tenir fills. La Marta Canals canta al cor Ars Innova i és mare de 3.
8: Amb el primer fill encara vaig aguantar, però amb el segon fill ja em va ser complicat. Llavors em vaig buscar una coral més de barri, perquè estava molt a prop de casa i vaig estar cantant 2 o 3 anys amb el segon fill, amb una coral més de barri. Llavors amb el tercer fill ja vaig deixar de cantar, vaig estar una temporada sense cantar, i aleshores vaig decidir tornar-m'hi a ficar perquè necessitava doncs, tornar una mica al món social i poder expressar amb el cant doncs, tot el que portes dins i intentes conciliar-ho.
0: El que ens explicava la Marina abans, tan important trobar els espais i també que ho entengui la família. Que,
9: I tant, totalment.
0: Que hi estiguin a favor.
9: Totalment. I la coral al final ha sigut on he conegut les meves millors amigues, que segueixen des dels 6 anys i segueixo fent amigues en el món coral i això és molt bonic.
0: No és fàcil de compaginar, com dèiem, però vas anar trobant gent que sí que ho feia, que ho aconseguia.
1: Ho troben. A vegades toca fer malabars, però ho troben. És el cas, per exemple, de l'Alba Borràs i de la Pepa Bagés.
4: Jo tinc una filla petita, se'm complicava una mica, però jo estic casada amb una dona i llavors la meva parella és molt fàcil, sempre ho hem compartit sempre des del primer moment, i ella ho entén i em recolza molt en aquest sentit. Ho has de muntar, és més, jo vaig començar en aquesta coral per l'horari, perquè començàvem ben tard. Amb la meva filla encara feia pit, llavors per mi era un problema per posar-la a dormir.
3: Jo m'he trobat de posar els meus fills a dormir perquè teníem assaig. Mare, si encara és de dia, dic, bueno, és igual, a dormir. Esclar. Vivíem aquí a la vora, llavors veníem, cantàvem, tornàvem i va.
0: Sentint aquestes dues corals, la Coral Quorum i la Coral Ars Innova, Cor Ars Innova, són aquestes dues corals que has anat a veure aquests dies i que t'has fet... T'han vingut ganes o què, Mònica Homs?
1: Em van convidar, Em van convidar a cantar una cançó, però jo pensava... Jo ni a la dutxa, Montse, ni a la dutxa.
0: No et vas animar amb això?
1: No és el meu, no em vaig animar.
0: No et vas animar amb això de que eren mixtes? No,
1: no és més no. Per ells i per elles que per mi, Més perquè allò sonava molt bé perquè comencés a cantar-hi jo. Però bé, abans ho comentàvem, totes dues corals són mixtes i això és una cosa que passa bastant sovint en els cors amateurs, però un patró que repeteix forces vegades és que hi ha més noies que no pas nois. A la coral Quorum sí que són gairebé meitat i meitat, meitat nois, meitat noies, però Ars Innova són 15 dones i 10 homes. Aquesta diferència d'entrada doncs, genera un problema a l'hora de repartir les veus, de repartir els registres. D'això en vam parlar amb la directora d'Ars Innova, que és la Maria Mauri.
10: És una batalla contínua on no només jo treballo per pensar això, un repertori que sigui adequat, que per exemple no obtingui gaires divisis, perquè si són pocs tenors no es poden dividir més encara, no? I també a la vegada un treball amb la Junta i extès a la resta del cor per insistir en donar veus per arribar a gent que es vulgui apuntar i que presumiblement tingui la veu de tenor.
0: Això, jo ara que tinc aquí també Geriona i Orfeo Català, us costa?
11: Costa molt trobar homes.
0: Sí?
11: Bueno, jo
0: estic dirigint
11: cantiga i realment la proporció es multiplica perquè tinc 24 sopranos, 20 contralts i 12 tenors i 12 baixos.
0: Van molt buscats.
11: Van molt buscats, sí. Costa molt trobar homes que cantin.
1: També des d'aquí una crida, tenors de Catalunya, a Arts Innova busquen i a la majoria dels cors amateurs, com a mínim.
0: I com hem dit abans, com és un bon lloc per lligar, potser per aquí s'animen. Jo ho he deixat anar.
1: Aquí. I més enllà dels problemes aquests logístics, no?, de registre o de repartiment de veus que hi poden haver, aquí se'n genera una pregunta, no?, que és per què no hi ha homes? On són els homes? Per què ha passat això? I en vam parlar d'això amb les cantaires del cor Arts Innova, Marta Garrote i Alba Ramírez, però també amb un dels nois que forma part del cor, que és el Pol Blancafort.
12: A mi no em va generar pensaments en el seu moment, però ara que surt el tema, jo crec que hi ha una cosa testosterònica de rebuig a les activitats que no tenen a veure amb l'ego propi. Llavors, ser part d'una coral, al final, és ser part d'un projecte en el qual tu estàs posant la teva part per construir un tot i estàs realment posant-te a les mans d'una persona que està dirigint i a les mans d'un repertori que estàs treballant. Xoca una mica a vegades amb aquesta cosa horrible de l'ego masculí.
6: Quan cantes en un cor, tu cedeixes la teva voluntat a una cosa que ni decideixes tu ni la teva individualitat té cap sentit. I el fet de que utilitzis el teu propi cos, no utilitzes cap instrument, sinó que utilitzes la teva pròpia veu, fa que sigui com un acte, per mi, com molt íntim, en el qual doncs, tu cedeixes una part de la teva intimitat en aquesta col·lectivitat que necessita per crear-se l'art o la música.
5: Quan cantes és una activitat molt emocional i que genera molts sentiments i emocions i et trastoca moltes coses. I a vegades estàs d'un estat d'ànim, cantes depèn de quina pesa i això ho coneix tothom i el teu estat d'ànim canvia. Jo crec que tot aquest món emocionant està més explorat pel bàndol femení.
0: Claríssim, això que deien, però m'ha agradat molt aquest apunt de l'ego del cantant, del senyor que vol fer coses individuals, han posat versos, podríem dir, amb les dones que no ens importa potser fer les coses en grup. Això us ho trobeu una mica?
11: No ho havia analitzat així, però ara escoltant-ho quadra bastant i podria ser un dels motius pels quals hi ha menys homes, sí que podria ser-ho. No m'agrada massa generalitzar,
0: ja,
11: però
0: no, mai.
11: Podria ser.
13: Jo us he de dir que quan els veig comentant a Geriona, que és el cor de noies, perquè a vegades he fet algun esment amb un cor mixte, perquè tinc un cor d'adults mixte, però amb Geriona, quan vaig dir que venia, els vaig fer unes quantes preguntes per fer una mica de tertúlia i els vaig preguntar...
0: Ja les vas anar preparant.
13: I elles varen fer just... Dic, vosaltres per què penseu que en els cors, vosaltres, noies que tenen de 16 a 25, per què penseu que hi ha menys nois a moltes corals? I varen fer exactament la descripció que acaba de fer aquesta darrera intervenció. I jo diria que en el meu cor mixte que porto a l'escola de música, que va iniciar també de pares i mares, no em passa, ho tinc molt, molt equilibrat i és el que diguem, no val la pena generalitzar perquè hi ha en aquest cor homes supersensibles, això que emocionalment ho
0: també,
13: tenen
0: a veure,
13: treballat.
0: És un tema, no és que els homes no siguin sensibles,
13: no,
0: sinó que també els han educat amb això, a treballar
13: exacte,
0: el seu ego
13: exacte.
0: I no treballar tant lo col·lectiu.
13: Però que les noies mateixes varen fer aquest apunt, o sigui...
0: Alguna cosa deu haver-hi, alguna cosa, a veure...
9: No, totalment d'acord. Jo sí que ho havia pensat i, de fet, jo... Bueno, és que crec que sí que hi ha una part d'individualisme que les dones no busquem. Busquem col·lectivitat, busquem cantar juntes i passar-nos-ho bé juntes.
1: I una mica seguint el fil d'això que dèieu ara, aquí hi ha clarament també un tema social, no? No és només una cosa de les emocions internes dels homes o dels nois, és també la manera en com es socialitzen, els estímuls que tenen des de fora, etc. Cosa que també explicaria que potser durant unes èpoques hi hagi més nois o més homes i durant altres n'hi hagi menys. D'això també en vam parlar una mica amb ells. Escoltem a la directora del cor Arts Innova, la Maria Mauri, i els cantaires, Estim Crunsen i Berta Morató.
10: Crec que en general no hi ha tants nois que trobin que pugui ser una afició doncs, interessant fins que ho proven, perquè després ho proven i molts es queden enganxats.
7: En el moment, no, amb l'adolescència, potser et vas desvinculant del cant coral perquè segurament té alguna cosa a veure aquesta vulnerabilitat. Després potser et fas més gran i aquestes coses ja no.
14: Jo crec que sí que hi ha prejudicis de gènere en el món del cant coral, que crec que hi són sobretot en el món del cant coral amateur, perquè crec que si pensem en la música professional ens venen al cap molts homes també que es dediquen a cantar, però En canvi, si ens posem en l'àmbit dels cors amateurs com som nosaltres, crec que sí que encara hi ha com una certa tendència a vincular-ho més a una cosa femenina.
1: Clarament, tot això està canviant, eh? I està canviant en els cors que hi ha ara, en els cors de barri, i esperem que canvi molt més, perquè encara hi ha molt camí per fer.
0: Segur que aquí estaven apuntant, veia la Montse Meneses, que estava una mica pensant en això, sí, que no, sentia, eh?
11: Estava pensant que tenen tota la raó del món, eh? També hi ha un fet que no el podem obviar, que és que els nois tenen un canvi de veu a una edat molt complicada, que és l'adolescència. I aquí jo crec que es perd una part important.
0: No ens passa a nosaltres, també, les dones?
11: Sí, ens passa, però no es nota. No es nota. En canvi, ells és aquell moment que els hi baixa l'octava la veu, els hi surten galls, estan molt incòmodes, i si estan amb un cor i van ben acompanyats, poden continuar, però si no, és molt fàcil que prefereixin a jugar a futbol,
0: sí,
11: a bàsquet.
0: Sí, abandonen, no? Perquè no s'han de seguretat en aquesta
11: etapa. I una incomoditat,
0: eh?
11: Durant un o dos anys que doncs es perden efectius, i això sí, no ho podem obviar. Cert. Això és així.
0: Sí. Mònica Homs, moltes gràcies per aquest passeig que ens has fet, però ara ens quedem una mica més a parlar, amb aquestes tres dones fantàstiques que estan donant la nota aquesta nit. Va, faig una broma d'aquestes, va.
15: Les dones i els dies, Budellam de Famellam.

0: no us espanteu, no hem tornat al Nadal, tot i que ens venien aquesta mena de vibracions nadalenques amb aquesta cançó. Són molt, m'imagino, també, triar allò, el repertori, també és una feina que es fa en grup, en els cors. Com ho porteu, això?
1: Sí, a Nova Aura fem col·lectivament tot, que jo crec que abans el que explicaven de realment aquesta tasca, no?, de cedir, no?, d'escoltar l'altre, de decidir. A Nova Aura fem tot decidit entre nosaltres. Per tant, hi ha d'haver un acord, hi ha d'haver una parla, hi ha d'haver una escolta que hi ha de ser, i és la màgia, no?, que surt algo artístic, però gràcies a aquesta comunicació.
0: Hi ha molts aprenentatges, m'imagino, en una coral, no només cantar.
2: Exacte.
3: Molts aprenentatges, perquè al cap i a la fi estem al davant de persones. No? Tenim un instrument que pensa, que sent, i no podem, o sigui, tenim molt poca estona, i hem de treure el rendiment màxim de l'assaig, però no podem oblidar que són gent que porten 8, 9, 10 hores treballant, i que quan ja no poden més, venen allà i ofereixen el seu temps per fer aquesta activitat tan maca, no? Però hem de tenir un punt de psicòlegs de vegades, no?
2: Absolutament.
3: I fins i tot jo de vegades amb broma dic que sóc animadora sociocultural, perquè de vegades, no? Has d'agafar algú que està enfonsat en la misèria perquè sí, està tingut, no?, i aixecar-lo, no? I
2: justament divendres passat, que teníem assaig, i està, bueno, això que ens ha passat, no?, quan tornes del Nadal, costa com tornar a agafar, sí, el ritme, i les tenia.
0: Menjar no va molt bé, no? Això d'entrapar de mala manera no va bé, llavors no agafes el...
2: Estaven,
0: se't
2: clar,
0: queda aquí el polvoró enganxat, sí, a la tràquia.
2: Feines, i estaven esgotades, i jo, sí, estava davant més esgotades que elles, no? Sí, sí, perquè clar, per començar, són més gran que elles. I clar, tens aquesta informació de bueno, que has d'acceptar, no?, també, intentar pensar com arribes per aixecar-les, perquè al final canten una cançó i tothom puja, no? Però sí que has de veure el que hi ha al davant, i potser has de fer un canvi en l'estratègia de l'assaig, perquè tenies pensat cantar i dius, per aquí no vaig bé, anem a posar una peça més rítmica, anem a, no?
3: Sí, sí,
2: i amb
3: sí,
2: això un ha de ser una mica psicòleg, cert?
0: Has d'anar mesurant, no?, traient el termòmetre per a veure cap on van les coses.
3: Sí, sí.
0: Marina?
1: Totalment compartit, sí, és així. S'ha de ser persona abans de... O sigui, jo crec que al final el cantar és trobar una activitat que ens connecta com a persones. Per tant, atentes a tot, tant les directores com les cantaires, eh?
0: Mm-hmm. Us ha canviat la vida a totes tres cantar d'alguna manera, cadascuna d'una manera molt particular. Tu, per exemple, Montse Meneses, que tens tantes corals, tanta gent, tants grups, imagino que tens un batibull al cap, no?, de portar tot això. No sé, sí, si el multitasking,
3: bueno,
0: que hi ha aquest...
3: Mira, he après a ser endreçada, que no ho era. Quan era adolescent era un drama, i ara no em queda altra que ser molt endreçada amb la meva vida per poder arribar tot i... Però vaja, jo crec que jo i totes les dones som molt endreçades.
0: I és per això també que hi ha moltes dones directores de coral, que aquesta cosa de l'Andrés i tal va bé, o què?
3: Doncs no sabria dir-te si és per això o no sabria dir.
0: O per què? O perquè us encarregueu de tot?
3: No ho sé.
2: Però sí que, en tot cas, és una feina que dones i reps molt, que això ho hem comentat en algun moment, però que necessites estar molt plena d'energia, eh? Perquè tens al càrrec moltes persones amb molts perfils diferents i saber arribar, vull dir, és una, omple molt, però és veritat que has d'estar fort, eh?, per posar-t'hi al davant.
0: Has de menjar. Doncs moltíssimes gràcies a les tres, a la Montserrat Meneses, pedagoga musical, directora, entre d'altres, del Cor de Noies de l'Orfeo Català, Cantiga, vaja, digueu tu, que és que no me'ls sé tots.
3: No, ara es diu Cantiga, Cor de Noies i Cor Zòngora, i amb el projecte que m'estimo molt, de l'Auditori Canta Gran.
0: Busqueu-la, perquè fa moltes coses. Aquesta dona, l'Imma Pasqual, també pedagoga musical i directora del Cor Geriona, de Girona, i la Marina Pintanel, que és logopeda i cantaire del Cor Femení Nova Aura de Barcelona, que busqueu nois, m'han dit.
1: Noies, moltes noies.
0: Moltes dones. Que en quin barri esteu?
1: En quina zona? Estem a prop del Palau de la Música.
0: Perfecte, doncs apunteu-vos a aquest Cor Nova Aura, a veure si teniu ganes de com dèiem, donar la nota. Mònica Homs, moltes gràcies.
4: Gràcies, Montse, a tu.
0: Merci, fins aviat.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: En aquest programa on hem estat cantant, volem acabar anant a París. No sé si cantarem o plorarem amb el que ens explicarà ara Letícia Fuentes. Letícia, com estàs?
2: Com esteu? Bona nit.
1: Doncs, escolta, ja sabem que de problemes, jo crec, amb el tema de l'habitatge, en tenim a tot arreu, però el que es troben les dones a París, a dia d'avui, no m'ho imaginava. Explica'ns una mica aquesta història que vas destapar tu fa unes setmanes. M'agradaria que m'expliquessis què està passant amb les franceses i l'habitatge.
2: Bueno, doncs, com bé deies, el problema de l'habitatge no només és a Barcelona, a Catalunya, també és a París des de fa molts anys. I fa uns mesos, un mitjà públic, France Info, va destapar un problema creixent a les webs de lloguer dels apartaments de França. Milers d'homes, aprofitant-se de la dificultat d'accedir a un habitatge, especialment a París, oferien apartaments o habitacions per compartir a un preu molt més baix i sense necessitat de presentar documents oficials. Aquí, a França, per llogar un pis, has de presentar un dossier, que es diu, amb un munt de documents, entre ells un aval francès. Què passa? Si ets una persona migrant o una persona que no perteneixes a la ciutat, és molt difícil tenir aquests papers. Llavors, hi ha homes que s'aprofiten d'aquesta vulnerabilitat, especialment de les dones, i ofereixen habitacions o apartaments a canvi de serveis íntims, com ho anomenen ells, és a dir, tasques de llar i sexe.
1: Mare meva. Mare meva, això és fortíssim. O sigui, és a dir, com que no pots pagar-ho, com que no tens papers, l'única manera de que aconsegueixis una habitació a un preu baix és a canvi de tasques de la llar o sexe directament.
2: Exacte, no només és un problema que afecta a les dones en general, especialment a les dones migrants, com dèiem, és un problema que neix des de fa anys, però va ser fa uns mesos que, bueno, es va fer tan gran aquest problema que el va destapar France Info. És un problema que, bueno, com dèiem, es troba a pàgines web de lloguer, d'habitacions, de pisos, i sobretot el que a mi em va sorprendre quan vaig clicar i ho vaig intentar buscar és que fins i tot hi ha homes que ofereixen compartir llit. Llavors això és molt més greu perquè ja no només hi ha un filtre, no es dissimula. A la pròpia descripció ho anomenen, no?, de compartir llit a canvi d'un pues, un preu molt més baix o a canvi de no presentar que sigui de manera, doncs, no oficial, no necessàriament amb aquests papers.
1: I tot i llavors, així, m'imagino que tenint en compte els preus de París, tampoc deu ser econòmic.
2: No us penseu que potser són 50 euros, no.
1: Clar, això t'anava a dir, és a dir, ja em sembla vergonyós, és a dir, és una prostitució encoberta, pràcticament, vull dir, prostitució encoberta, però clar, igualment els lloguers de pisos a França i a París en concret són un mal de cap.
2: Sí, totalment. És veritat que són preus molt més baixos, potser són 200 euros, 400 euros, però no estem parlant de 50 euros a canvi de fer tasques, les llars de casa i sexe. Estem parlant de preus que, tot i això, són alts. Com ho fan aquests homes? Perquè us feu una idea. Doncs, bueno, el primer de tot, posen un anunci a les pàgines web normals d'anuncis de lloguer.
1: Sí, com si diguéssim aquí Idealista o qualsevol
2: altre. Mm-hmm. Exacte. Alguns són més descarats i ho posen directament a la descripció, que volen compartir pis amb noies joves o dones. Altres són més dissimulats. Llavors, els que sobretot són més dissimulats, el que passa és que quan les dones ofereixen presentar el seu dossier, els hi fan una entrevista, i és a l'entrevista el que expliquen aquestes dones pel reportatge de France Info, que és quan es produeixen situacions violentes. S'acaben aquests homes sobrepassant a l'entrevista amb tocaments o amenaces. Alguns inclús, quan les dones els diuen, mira, jo no vull llogar una habitació amb aquestes condicions, aquests homes els diuen que sempre hi ha algú més desesperat que elles i que segurament hi ha algú que ho acceptarà i que elles, si van amb aquest to i amb aquesta actitud, no trobaran cap habitació i ningú els hi voldrà llogar.
1: Les acaben amenaçant. I això, m'imagino que s'està fent alguna cosa. Algú vol denunciar aquests homes o què està passant amb això?
2: Bueno, doncs gràcies als mitjans de comunicació això es va fer molt més popular. Llavors les autoritats van començar una recerca per trobar aquests homes, identificar aquests homes a internet, perquè aquí a França això té conseqüències. Són 7 anys de presó i una multa de 375.000 euros perquè es considera abús de persones vulnerables i proxenetisme. No només això, les pàgines web de lloguer de pisos també s'han posat mans a l'obra, han creat equips específics per trobar aquests anuncis, ho fan a través d'un primer filtre tecnològic on es troben doncs, paraules clau com sexe, servei íntim, llit compartit, dona o dona jove.
3: Intentant bloquejar-ho.
2: Exacte, i després es passa per un filtre d'un equip que personalment recerca a internet aquests anuncis perquè sí que reconeixen que hi ha tants diàriament, és a dir, no és una cosa que es
3: minoritària.
2: Exacte, són molts que necessiten a gent que també busqui manualment aquests anuncis.
1: Doncs Letícia Fuentes, esfereïdes estem. Esperem que la moda, per dir-ho d'alguna manera, no arribi aquí. Moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta notícia que s'ha fet viral a França. Moltíssimes gràcies, Letícia Fuentes.
2: Bona
1: nit.
2: Des
1: de París. Merci. I fins aquí aquest programa que hem fet, com sempre, l'equip de les Dones i els Dies. Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Anna Iala, Helena, Miquel Nilvia, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Bona nit.
4: Desde pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, olvídate del fútbol, tú a bailar. En los cuentos se explica muy bien, miras de rosa y ella también.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers han aconseguit estabilitzar cap a la una de la matinada l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que s'havia declarat a les 9 del vespre d'aquest dimecres. Amb la llum de dia caldrà revisar el perímetre, sobretot el flanc dret, que és el que més preocupa. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos i tractors que han ajudat llaurant camps. La d'aquest dimecres ha estat una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis. També s'han pogut estabilitzar els focs d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, a Navarcles, al Bages i el que va començar dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental. David Borrell, cap del cos de bombers.
2: Dos incendis capitals.